0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les

0: d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín, el jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. És la tesi de Santiago Pedra que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
1: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
0: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
2: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijó continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez. Una exigència que, de moment, no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
4: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
3: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
4: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
3: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijó pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
5: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Feijó, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
3: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
8: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríamos eleccions.
3: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
2: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Si Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els comuns a unir-se a la petició.
9: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
2: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fons del govern mantenen que...

0: el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva ex número 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
1: S'inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
2: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
3: ¿Fue informada en algún momento?
4: No, no. Pues es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres s'han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
5: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
6: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
7: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la peça en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones, Déu-n'hi-do. És a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i, bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
0: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que, segons el sindicat convocant, ha aplegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
8: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. De moment només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
9: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
10: Only exceptions.
11: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'èbola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
9: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
12: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre. Poden arribar als 38 graus, temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà, abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
13: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
8: 3Cat Info.
0: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M ha afectat per la reestructuració i treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
10: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyala la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
14: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
15: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
14: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els 2 investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
16: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
17: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
14: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
8: 3Cat Info.
0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja 2 de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
18: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
18: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
19: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera bucadora tota una vida.
19: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys seré aquí i d'aquí 4 seré allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
0: Esports. Amb David Ubach.
20: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
21: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
20: La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets, i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
22: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
20: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim al central uruguaià.
24: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
20: Encara en clau blanc i blava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero, i finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
23: 3CAT Info.
20: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescissió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pasqual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xevi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
23: Són 2:15 de 3.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. Pel matí, en l'acte institucional celebrat al Camp Nou, i pel vespre, en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrias, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat el jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper, perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord, volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jaran i nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa. Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara dops, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona. Sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319.75 més que el 2025 i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials, cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de mig milió de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen un a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat d'estany. Sergi Belué, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carlo Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
0: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
4: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
4: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí, entre Gavà i Viladecans.
0: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
25: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora en feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gent central d'investigació, no és res de grans clàssics, cap de literatura...
0: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
26: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nitxo, llibres de cultura catalana.
0: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
21: Esports.
0: Amb David Ubach.
27: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del Club Blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
21: 3CAT Info.
27: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
6: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
27: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. He viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
27: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Corunya en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, a Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
21: L'actualitat esportiva a fons.
27: Encetem bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al play-off, inclòs la Provítola. En waterpolo aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
21: 3CAT Info.
27: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
7: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
27: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament. Dissabte, segon partit a Mataró, en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Berggren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard, que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
21: Trescat Info.

0: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30% segons la Conselleria i del 60% segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles.
1: Esports.
2: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà a Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i

0: clavegueres de l'Estat.
1: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
0: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
2: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez. Una exigència que, de moment, no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
4: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, és la estabilitat.
3: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
4: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
3: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
5: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
3: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre la taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
3: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
8: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
3: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
2: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els comuns a unir-se a la petició.
9: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
2: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex-número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el

0: mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva exnúmero 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
1: S'inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
2: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
3: ¿Fue informada en algún momento?
4: No, no. Pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres s'han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
5: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
6: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
7: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones, Déu-n'hi-do. És a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i, bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
0: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que, segons el sindicat convocant, ha aplegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
8: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i, per això, extrema les precaucions. De moment, només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
9: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
10: Only exceptions Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'èbola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
9: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
8: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
11: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, a Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre. Poden arribar als 38 graus, temperatures de ple estiu que ben segur que farà que superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
12: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
8: 3Cat Info.
0: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M ha afectat per la reestructuració i treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la Intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
13: L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyala la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
14: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
15: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
14: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els 2 investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
16: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
17: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
14: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
8: 3Cat Info.
0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja 2 de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
18: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
18: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
19: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera bocadora tota una vida.
19: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys serem aquí i d'aquí 4 serem allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
8: Esports.
0: Amb David Ubach.
20: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, El club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
1: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
20: La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets, i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
21: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
20: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim el central uruguaià.
22: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
20: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero. I finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
8: 3CAT Info.
20: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en Batar Polo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
8: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça pel matí en l'acte institucional celebrat al Camp Nou i pel vespre en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríamos eleccions.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat el jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jaran i nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa. Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara DOPS, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre. Poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319.75 més que el 2025 i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials. Cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen un a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat d'estany. Sergi Belué, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carol Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
0: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
4: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
4: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
0: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
25: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora en feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 7 i una altra de 3. No tenia cap sentit. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals de investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
0: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
26: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nitxo, llibres de cultura catalana.
0: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
21: Esports.
0: Amb David Ubac.
27: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del Club Blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
21: 3CAT Info.
27: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
6: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
27: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
27: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Coruña en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, a Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
21: L'actualitat esportiva a fons.
27: Encetem bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescissió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al play-off, inclòs la Provitola. En waterpolo aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
21: 3CAT Info.
27: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
7: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
27: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament. Dissabte, segon partit a Mataró, en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Wagren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard, que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
21: Trescat Info.

0: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30% segons la Conselleria i del 60% segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles. Esports.
1: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà a Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Pero el

0: Civil com a còmplices, els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
1: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
2: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
3: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
2: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
4: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
6: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
2: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
7: Si s'inicia un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
2: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
1: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els comuns a unir-se a la petició.
8: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
1: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva exnúmero 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
9: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
10: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
11: Fue informada en algún momento

0: no, però és que jo hasta dudo que eso fuera así.
1: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres s'han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
2: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
3: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
4: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i, bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
1: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que, segons el sindicat convocant, ha aplegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i, per això, extrema les precaucions. De moment, només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
6: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
7: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
6: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 10.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
5: El temps.
1: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
8: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre. Poden arribar als 38 graus, temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà, abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
9: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
5: 3Cat Info.
1: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M afectat per la reestructuració hi treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024 H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
10: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
1: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyala la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
11: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
12: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
11: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els 2 investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
13: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
14: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
11: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
5: 3Cat Info.
1: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja 2 de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
15: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
1: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
15: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
1: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
16: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
1: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera bocadora tota una vida.
16: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys serem aquí i d'aquí 4 serem allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
17: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
18: mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
17: L'Adam Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets, i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
19: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
17: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim al central uruguaià.
20: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
17: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero. I finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
5: 3CAT Info.
17: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
5: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça pel matí en l'acte institucional celebrat al Camp Nou i pel vespre en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Sémper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríem eleccions.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat al jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jaran i nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa. Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara DOPS, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón, és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319 punts, 75 més que el 2025, i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials, cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen una a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat estany. Sergi Balué, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carlo Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
0: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
4: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
4: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí, entre Gavà i Viladecans.
0: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
25: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura...
0: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
26: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres... ja les tenen. Llibres molt de nitxo, llibres de cultura catalana.
0: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
21: Esports.
0: Amb David Ubach.
27: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
21: 3CAT Info.
27: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
6: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
27: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
27: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Valla i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Corunya en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas. També promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
21: L'actualitat esportiva a fons.
27: Encetem bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescissió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert, que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al play-off, inclòs la Provítola. En waterpolo, aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
21: 3CAT Info.
27: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
7: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
27: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament. Dissabte, segon partit a Mataró, en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Wagren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard, que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
21: Trescat Info.

0: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30%, segons la Conselleria, i del 60%, segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles.
1: Esports.
2: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà a Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Cerrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Les investigacions judicials

0: Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
2: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
1: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
2: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
1: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
3: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
1: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
5: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
1: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
6: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
1: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
0: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els comuns a unir-se a la petició.
7: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva ex número 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
8: S'inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
9: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
10: ¿Fue informada en algún momento?
11: No, no. Pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí

0: 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres s'han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
1: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
2: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noem Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
3: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i, bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
0: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que, segons el sindicat convocant, ha aplegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
4: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i, per això, extrema les precaucions. De moment, només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
5: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
6: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'èbola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
5: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
4: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
7: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona. Sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
8: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
4: 3CAT Info.
0: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M ha afectat per la reestructuració i treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la Intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
9: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyalar la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
10: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
11: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
10: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en la causa, que el dia de la dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
12: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
13: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
10: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
4: 3Cat Info.
0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Voice of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja dues de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
14: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
14: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
15: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera bocadora tota una vida.
15: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys seré aquí i d'aquí 4 seré allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
4: Esports.
0: Amb David Ubach.
16: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
17: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
16: La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets, i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
18: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment, i ara em trec la posició de jugadora de culer i torno a ser una aficionada de culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
16: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim al central uruguaià.
19: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
16: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero. I finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
4: 3CAT Info.
16: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà festiva efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
4: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. Pel matí, en l'acte institucional celebrat al Camp Nou, i pel vespre, en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista que es Parzarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríamos eleccions.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat al jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord, volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jaran i nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa, Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara dops, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus, temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319 punts, 75 més que el 2025, i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials. Cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de mig milió de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen un a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat d'estany. Sergi Balué, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carlo Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
0: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
4: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
4: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
0: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
25: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura...
0: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
26: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nitxo, llibres de cultura catalana.
0: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
21: Esports.
0: Amb David Ubac.
27: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putella s'ha acomiadat per partida doble del Club Blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
21: 3CAT Info.
27: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
6: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
27: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
27: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
21: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Coruña en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
21: L'actualitat esportiva a fons.
27: Encetem bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert, que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al play-off, inclòs la Pro Vítola. En waterpolo, aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
21: 3CAT Info.
27: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
7: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
27: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament, dissabte segon partit a Mataró, en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Berggren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
8: Bon matiner, que vagi bé.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem, atenció, amb 24 graus a Mataró, 22 a Oliana, 13 a Benissanet i el calvari judicial també de Pedro Sánchez, que no s'atura després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, en principi per demanar o fer un requeriment d'informació. Avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Pedro Sánchez no té cap acte a l'agenda, seran per tant els seus ministres o portaveus del PSOE els que responguin en aquest cas en aquesta, sobre aquesta estructura que, segons el jutge Pedraz, el famós jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
1: Si hemos demostrado algo, es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. Avui el Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern, a qui anomenen The One, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Déu-n'hi-do. Després hi ha l'altra premsa que diu totalment el contrari. Hi ha també les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però segueix sense fer els passos cap a una moció de censura.
2: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio. Avui en parlarem amb Míriam Nogueras, de Junts, amb Francesc Marc Álvaro, d'Esquerra Republicana, i José Zaragoza, també del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta els socialistes catalans, perquè ara el polèmic jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Illa a la Generalitat. I un dia més tenim vaga a l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
3: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota i no entenem com el departament no s'ha fet ressò i ha vingut a la mesa amb una proposta escrita.
0: Els sindicats parlen de dia de la marmota. Avui torna a haver-hi reunió a la conselleria. Les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'agora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. Després també entrevistarem a Sor Lucía Caram per parlar de la visita del Papa a Catalunya. Avui el govern donarà detalls del dispositiu de seguretat. I a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, obrirem consultori per respondre als dubtes que tingueu sobre els veïns. Per exemple, si teniu un veí que tot el dia està tocant el violí, és bueno, una estoneta de dalt, però clar, si les latres toca la guitarra, què fas? No? Estàs allà a casa i trobes això. Vinga. Tu allà. Tentant dormir a les 7 de la tarda, a les 8. Vinga, el violí. Doncs si no sabeu què fer, doncs tindrem un consultori amb el Josep Maria Aguilar, que és advocat, que sap com resoldre els conflictes amb els veïns. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes sobre l'ús, per exemple, de piscines, també terrasses comunitàries, barbacoes, el que sigui. El telèfon del directe ja està obert, el 9-3-0-1-7-4-7-4.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb l'acord que hem sabut aquesta nit entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors d'una quarantena de marques. Estem parlant, per exemple, de totes les del grup Inditex, però també de Mango, de Primark o d'Uniqlo. Hi ha algun sindicat com l'UGT que vol estudiar-ho encara a fons per decidir si s'hi adhereix.
1: I a Brussel·les.
2: Amb la reunió informal dels ministres d'Afers Estrangers que es fa a Xipre. És l'anomenada Gimnish, que serveix per fixar posicions sobre grans crisis internacionals. Espera que es parli, sobretot, de la guerra d'Ucraïna, també de la relació amb Rússia o de la situació a l'Orient Mitjà.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb la detenció d'un exagent de la CIA, aquí han trobat a casa seva lingots d'or valorats en més de 40 milions de dòlars. Segons expliquen diversos mitjans, a l'arrestat, que es diu David Rush, se l'està acusant de frau i malversació de fons. També li han trobat almenys 2 milions en efectiu i rellotges de luxe a la seva casa de Virgínia.
1: I en què diran avui a la Xina?
2: El Financial Times explica que una prestigiosa i elitista universitat econòmica xinesa ha incorporat el director executiu de la tecnològica Nvidia. La decisió arriba en un context de tensions entre els dos països per les restriccions dels Estats Units a l'exportació dels xips més avançats de Nvidia. Al Consell també hi participen figures tecnològiques com Elon Musk o Tim Cook.

0: de les Terres de l'Ebre, les comarques de Ponent, també més de 35, 36, fregant els 37, per exemple, en punts de la Catalunya central, Pla de Bages o a l'interior de Girona. Dia molt càlid, amb algunes nuvolades de tarda, difícilment deixaran precipitacions.
1: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Però abans, Francesc Soler, Lara García, bon dia.
2: Bon dia.
1: Ens actualitzem. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer desescarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit.
4: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'ex militant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Ferrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge desmunta la versió de Leire Díaz.
5: Sempre ha dit que no seguia ordres del partit i que anava per lliure investigant jutges, fiscals i policies per un llibre que preparava sobre les clavegueres de l'Estat.
6: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: I les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, descarta en eleccions, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma també el seu suport a Zapatero.
3: Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta.
7: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
8: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
7: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueras de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijóo i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
9: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
10: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríamos elecciones.
7: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: El jutge Pedraz, que posa el focus també a la campanya del PSC per les eleccions al Parlament de fa dos anys.
5: Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament, mentre que Junts i el PP demanen explicacions a Illa.
1: Àlex Giral Robert.
11: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última cursa electoral a Catalunya van coincidir en el temps. En un comunicat, el partit d'Illa diu que sempre ha respectat la legislació electoral i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. Des de l'oposició Junts, el PP i Vox exigeixen al president que comparegui al Parlament per aclarir-ho. Sentim la juntaire Mònica Sales.
12: Hi ha una informació greu. Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci.
11: També volen que Illa expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
3: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació. La Fiscalia demana l'absolució per ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
8: Esto proviene de denuncias falsas,
2: de organizaciones ultraderechistas y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
3: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis i els acusats declararan dijous que ve.
1: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen.
5: És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP, que té

0: Ciutadania, l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers de declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li demana 19 anys de presó, la petició de pena més alta.
1: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
2: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, a qui també s'investiga.
1: Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nova oportunitat avui del govern i dels sindicats d'educació per desencallar el conflicte.
0: Les dues parts no han aconseguit consensuar encara l'augment salarial dels docents, ni tampoc amb quants efectius es dotarà l'escola inclusiva aquest any i els vinents. El govern s'ha compromès a portar avui una proposta per escrit i els sindicats apressen l'executiu amb l'amenaça d'una vaga indefinida fins a final de curs.
1: Maria Costa.
4: Els sindicats deien ahir que...
5: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
4: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
6: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
4: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
7: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions, l'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
4: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant, continua el calendari de mobilitzacions.
2: Avui estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i el Vallès. És l'endemà de la jornada unitària que va provocar talls a les carreteres principals durant hores.
1: Oriol Pujadó.
8: La jornada d'ahir va tenir un seguiment del 60% segons l'USTEC i de prop del 30% segons el departament. Es van tallar durant hores l'autopista AP7 en diversos punts i també l'autovia 2.
9: Hem tallat l'AP7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do.
10: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
11: És el sou, són ràtios, és la inclusiva.
12: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem.
8: Les protestes van provocar cues quilomètriques. Protecció Civil va activar la Creu Roja per portar aigua i aliments als conductors atrapats durant hores sota una intensa calor. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'Iran, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs hi ha respost amb drons i míssils.
0: Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat a l'exèrcit persa que hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat.
1: I el govern francès entona el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles.
2: L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigant per conductes inapropiades.
13: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Édouard Geffray.
14: Liste noire, ça veut dire que nous aurons
15: una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
14: o sindicat.
13: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola.
0: Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts.
1: I ara més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
16: Bon dia.
1: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i de New Amsterdam Developers, propietari d'edificis de Barcelona que vol convertir en habitatges compartits el que es coneix com a collotjament o co-living. Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
17: New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, on els veïns ja van aconseguir aturar un desnonament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb tres menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers a l'agència tributària. El Matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què l'Agència Tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
18: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van executar un desnonament la setmana passada de l'Aulaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros, sobre que estan fent fora. A sobre d'on fer col·lirins, descobrim ara que tenen un deute d'Hisenda de milers d'euros.
17: El Matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles de l'empresa.
1: I la crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills.
16: Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
1: Rafael de Ribot.
19: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
20: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
19: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I Nova York ha aprovat un impost als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat.
17: És una de les propostes estrella impulsades per l'alcalde socialdemòcrata Zoran Mamdani, que s'ha mostrat determinat a pujar els impostos als més rics. Amb aquesta mesura espera recaptar uns 500 milions de dòlars anuals. L'impost, aprovat pels legisladors estatals, entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges i apartaments de luxe.
1: I les Corts Valencianes tanquen la comissió d'investigació sobre la Dana amb l'aprovació de les conclusions que han pactat Partit Popular i Vox i que fan molt poca crítica a la Generalitat.
16: L'oposició diu que és una farsa de dictamen i un insult cap a les víctimes.
1: València, a la Barbosa.
21: El PP i Vox tornen a responsabilitzar el govern espanyol i no passen comptes amb el govern valencià. Fernando Pastor, dels Populars, ha defensat el text.
22: Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido preparar, trabajar un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
21: Socialistes i Compromís defineixen el dictamen d'immoral. Isaura Navarro, del grup nacionalista.
23: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
21: Les associacions de víctimes confien, han dit, en el curs de la investigació als jutjats de Catarroja. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana, que per primer cop cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
24: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
25: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
24: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I s'agreuja la crisi del fabricant de motos Torrot de Sal, al Gironès.
17: Entra en concurs de creditors creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o en els seus béns per vendre'ls i afrontar els deutes amb proveïdors i la cinquantena de treballadors que acumula endarreriments salarials. Xavier Sánchez és l'advocat que el representa.
3: L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
17: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
1: La multinacional sueca H&M, l'H&M de tota la vida, vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i a Madrid.
16: La multinacional sueca ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats, perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. A les oficines de Barcelona hi treballen 230 persones. Fa 2 anys, l'empresa ja va tancar botigues i va acomiadar gairebé mig miler de treballadors a l'estat espanyol. Els sindicats temen que la situació es repeteixi en el futur.
1: I ara 3 titulars de Cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: McCartney ha presentat a través de TikTok el seu nou disc, The Voice of Dungeon Lane. Feia 6 anys que l'ex-Beatle no treia música nova i ha decidit fer-ho a través de la plataforma. El directe a través del TikTok va durar 45 minuts, responent també preguntes que li feien els seus fans. El disc sencer es podrà escoltar a partir d'aquest divendres i la crítica ja parla d'obra mestra.
1: La segona.

0: Milei va retirar com a mínim 2 anys dels escenaris per centrar-se en la seva vida personal. El músic madrileny diu que la vida fent gira no és la vida real i assegura que ara vol descansar de moment a l'Eiva, però encara li queden alguns concerts per acabar la seva gira, que el portarà a Lanzarote, Vigo o Madrid, on farà els seus últims concerts.
1: I la tercera. Mama, cold-hearted child, tell me how you feel. Just a
0: blade in the grass, i acabem amb Ben Howard, que actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert d'avui a la capital catalana del cantant i compositor anglès és l'únic que farà a Espanya durant la seva gira europea. Després passarà per França, Alemanya, Països Baixos o Bèlgica, i el concert d'avui és a 8:45 del vespre.
1: I ara els esports, Robert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: El Barça fitxa el davanter del Newcastle, Anthony Gordon. Avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar el contracte.
2: És un extrem, 25 anys, pot jugar de fals 9. L'operació del seu fitxatge és d'uns 80 milions d'euros, amb variables incloses. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club no descarta jugadors com Julián Álvarez o João Pedro, o la continuïtat de Rashford.
1: I el públic s'acomiada d'Alexia Putellas en el partit contra la Real Societat.
2: El Johan Cruyff amb la victòria per 2-1 del Barça. Alexia deixa el Barça després de 14 temporades.
3: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
2: Mapi León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip en partit de Lliga de Por 2, Espanyol 2.
1: Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet.
2: Un cop s'acabi la temporada, el club ho fa oficial. Pascual paga la clàusula de rescisió, 400.000 euros, deixa el Barça en aquesta segona etapa com a entrenador. Té altres ofertes, com la de Dubai, que prefereix prioritzar. Avui donarà explicacions en roda de premsa. El Crystal Palace es proclama campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo. Leandro Cabrera continua una temporada més a l'Espanyol. I el Sant Andreu guanya 10-8 al Mataró en el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. Final anada de l'Eurocup, el Catalunya guanya 14-9 l'Atlètic Barceloneta, mentre que Marina Bassols ha eliminat en segona ronda a Roland Garros.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, després d'un dia històric de vaga dels docents de la pública a tot Catalunya, amb un seguiment molt important, tot i la falta de suport dels sindicats majoritaris, crec que un bon motiu per llevar-se és recordar 4 coses respecte a les vagues que, tenint en compte la mala premsa que últimament tenen i les molèsties que ocasionen, convé tenir en compte. Segurament siguin coses que ja sabeu, però val la pena insistir-hi. Sense les vagues, encara estaríem treballant 12 o 14 hores al dia. Sense les vagues, els nens encara treballarien a les fàbriques i a les mines. Sense les vagues, no tindríem festa els caps de setmana ni vacances pagades. Sense les vagues i les protestes, no s'haurien aconseguit les millores en seguretat laboral que avui gaudim. Sense les vagues, no tindríem baixes per malaltia ni maternitat. I sense les vagues, no existirien els convenis col·lectius ni el salari mínim interprofessional. Sense les vagues, els treballadors pràcticament no tindríem drets laborals, perquè els drets laborals no són una evolució natural del capitalisme, sinó la seva correcció històrica a través de la lluita obrera.
5: Un aplauso pa mami i papi, porque en verdad rompieron.

0: Diablo.
1: I avui cançons de cantants que han participat o participaran amb la seva veu en pel·lícules d'animació.
2: Exactament. De fet, com estaves dient, hem sabut que el porto-riqueny Bad Bunny posarà veu a un dels nous personatges de Toy Story 5. Benito Antonio Martínez Ocasio farà un cameo en la nova entrega de la saga de Pixar i serà la veu, tant a la versió original com la versió en castellà, d'un nou personatge anomenat Pizza amb ulleres de sol.

Selena Gomez va posar la veu a Mavis Dràcula, la protagonista adolescent i més tard mare i esposa de la pel·li d'animació Hotel Transilvània. A més de posar la veu al personatge al llarg de la saga, Gomez va ser productora executiva de la quarta i última entrega, Hotel Transilvània Transformation.

0: Sabeu a la Barrufeta, un dels personatges protagonistes de la pel·li Els Barrufets. L'experiència li va agradar tant que va tornar a repetir-ho en la segona entrega de la mítica sèrie portada als cinemes. There's a star waiting in the sky. I acabem amb l'etern David Bowie. L'any 2006, el llegendari músic i actor britànic Bowie va posar la veu a l'emperador Maltasar. Eh? Oh, noi, que costa de dir aquesta paraula.
1: El dolent.
0: Maltasar, el dolent dolentíssim de la pel·lícula d'animació Arthur and the Invisibles.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest dijous, en Francesc Soler i Lara García. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. L'ex militant Leire Díaz, en una de les principals implicades en la causa, ahir assegurava al Matí de Catalunya Ràdio.
2: No me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
0: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
3: El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. L'oposició li demana que comparegui al Parlament. Mònica Sales és portaveu de Junts.
4: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
1: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El president espanyol defensa el seu germà i acusa el jutge de biaix polític.
0: I ahir vam seguir com Pedro Sánchez, des de Roma, malgrat tot, assegura que no pensa convocar eleccions.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: I a banda, el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat i exconseller d'Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que Elena tenia amb l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està investigat.
0: Tot això mentre comencen, a l'Audiència Nacional, les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de la comptabilitat B del Partit Popular a Luis Bárcenas.
1: Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz. Per aquí la Fiscalia demana 15 anys de presó.
0: Dedicarem bona part del matí a analitzar l'escenari polític amb alguns dels seus protagonistes. A l'Àgora parlarem amb diputats del Congrés del PSC, per exemple, d'Esquerra i de Junts. José Zaragoza, Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras. I aquest migdia a les 12 es tornen a reunir del govern i dels sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
6: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
3: Així sortia Yolanda Segura d'Ustec de la reunió d'ahir. Avui estan cridats de la vaga els mestres i professors del Maresme i dels dos Vallesos.
0: I també prendrem el pols de les negociacions amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb la mateixa Yolanda Segura. Aquesta nit, per cert, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar militars a l'Iran.
1: Segons Washington, amenaçaven les forces desplegades al Pèrsic i el transport marítim comercial.
0: I a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, us avança novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària de edificis de Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits.
3: Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda demanant-los que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats.
7: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament.
0: I YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial.
1: Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de la intel·ligència artificial, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les portades del dia.
8: Sí, Lara explica que es redobla el setge policial al Partit Socialista, la Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions, mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit, i al periòdico hi llegim que Pedraz busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges.
0: Aquí,
8: a la premsa...
0: Perdona, que es parla també de que no és un escorcoll, sinó que era un requeriment d'informació. Vaja, jo no conec cap requeriment d'informació que duri 12 hores.
8: I que no impliqui un escorcoll, segurament. Sí, sí, de fet és també un tema que surt a la premsa de Madrid. Per exemple, el País Ricard explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i el Mundo que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals, per ordre del One, ho diuen en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, també menys a la de l'Ara i al País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, el periòdico El Port de Barcelona licitarà, de fet, per 98 milions el gran nus viari dels nous accessos, i el País Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, habitatge i esports. L'Ara, ara ho explicàvem, titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
0: I avui a Barcelona es desperten amb 22 graus, al migdia podrien arribar als 33 i a Santa Coloma de Farners en tenen 18, amb una màxima prevista de 36. Sembla que entre avui i demà tindrem el pic de la calorada d'aquesta setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, les temperatures que es preveuen aquests dos dies seran extremes. Probablement en alguns llocs seran temperatures mai enregistrades en un mes de maig. Molts llocs de l'interior arribaran als 34 o 35 graus fins i tot. Es podria arribar als 36 o 37 als llocs més càlids de Ponent, de l'interior de l'Ebre, del Pla de Bages i fins i tot també les plans interiors de Girona.
0: I davant d'aquests casos de suposada corrupció que envolten Pedro Sánchez, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Pedro Sánchez no devia recordar que estava de visita en un indret sacre com el Vaticà i va decidir enfotre-se'n de tots els seus il·lusos enterradors, dient que no convoca eleccions, tot i que potser guanyaria més diputats. Al líder del PSOE li han investigat la dona, el germà, el seu padrí polític, els seus homes de confiança i ben aviat potser imputen l'amo d'aquella botiga tan cuqui on es compra les ulleres de pasta. Però, de moment, la justícia no li ha trobat cap drap brut i ja li va bé que Felipe González sembli un polític de Vox. Però el president d'Espanya també haurà de vèncer els equilibris de la seva tercera via particular, perquè haurà de triar tard o d'hora entre un país regit per jutges, megalòmens i prevaricadors o una nació de nacions on, per exemple, es pugui fer un referèndum d'independència a Catalunya. Si necessita la nostra ajuda, a partir d'ara, aquesta hauria de ser l'única condició.

0: amb què ens despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música d'Edu Esteve i defensem el Barça. I és que tal dia com avui, un 28 de maig, però de l'any 2011, el Barça va guanyar la seva quarta Champions a Londres. A l'estadi de Wembley, els blaugranes es van imposar 3-1 al Manchester United amb gols de Villa, Pedro i Messi. El partit va ser considerat per molts com el millor equip de l'era Guardiola.
0: I amb què heu parlat? Amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, amb la Glòria, que té una parada de menuts, el que vindria a ser la casqueria, al Mercat Central de Sabadell. De fet, ens ha confessat que t'ha vist moltes vegades donant un tomb pel mercat i ens ha deixat un missatge per tu.
0: A veure.
1: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
2: No, no li deu agradar gaire, sí, perquè no vingut mai.
3: Ja el tens clitxat, eh?
2: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
1: Si hi ha algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa.
2: Ricard, sóc la parada que hi ha al davant d'on va buscar el peix, del Joan.
0: Glòria Menuts.
2: Els Menuts Glòria. Sí. Si més no, ens saludarem.
0: Doncs ja hi anirem.
1: Vés a saludar-la, pobra Glòria, home.
0: Sí, ja ho farem. És que no acostumo a cuinar massa d'això, però
1: peix, sí,
0: m'agrada molt.
1: Compres bon peix, compres bon peix.
0: Sí, a Sabadell tenim
1: bon peix. A Sabadell no vindries això, però...
0: Home, escolta, tenim un barri marítim que és molt extens, que es diu Barcelona, vull dir...
1: Sí, allà, està clar.
0: I tot això quan són festes
1: on... És que de veritat, avui és festa major de Sant Isidre en honor al patró de Castellví de Rosanes. Pregó de festa major i espectacle inaugural serà a partir de 7:45 a la plaça del Poble. El pregó anirà a càrrec del celler Ramon Canals, que exporta el nom de Castellví de Rosanes per tot el món. I tot seguit, espectacle Vents de la Mediterrània a càrrec de les Roca Sagna de Gelida.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs recordareu el búfal albí que es va fer viral precisament per assemblar-se a Donald Trump. Doncs bé, s'ha salvat en la festa del sacrifici que se celebra aquests dies en països musulmans. Es veu que el govern de Bangladesh ha intervingut per evitar possibles disturbis al país i ha ordenat que se'l traslladi al zoo nacional perquè se'l cuidi i rebi les visites que diuen que es mereix.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de Josep Espín, de la plataforma de festes majors de Barcelona. Critiquen que l'Ajuntament hagi decidit batejar els actes previs a la sortida del Tour de França des de la ciutat, precisament amb el nom de Festa Major del Tour. Reivindiquen que el concepte està vinculat amb la identitat i no amb el màrqueting i consideren que l'Ajuntament cedeix davant d'interessos privats.
6: Desvirtua el que són les festes majors, no? Desvirtua tota la feina que s'està fent des del veïnat. No representa el que és tot aquell treball de preservar la cultura popular, l'acció comunitària, el fer barri i el fer pinya.
5: L'Ajuntament nega que la festa sigui un acte de màrqueting corporatiu i defensa que la vol vincular a elements característics de les festes majors, com la música, l'esport i la cultura popular. El consistori considera que l'elecció del nom és només una qüestió de nomenclatura. La plataforma demana al consistori que rectifiqui.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
3: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els inversors continuen operant amb precaució davant d'un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que no acaba de confirmar-se. El preu del petroli cau un 3%, el barril de Brent baixa dels $100. L'IBEX 35 ahir va sumar un 0,5%, avui obrirà per damunt dels 18.300 punts. A Wall Street els inversors no assumeixen riscos i els índexs principals van tancar ahir pràcticament plans. I acabem repassant els parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics que registren pèrdues. La borsa de Hong Kong cau més d'un 2%, la de Seul un 1,60% i la de Tòquio baixa un 1,30%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
11: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
12: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
11: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
13: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
12: Per darrere espera i pam, pam, pam...
14: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
16: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
17: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
16: I comencem per l'anunci de Pedro Sánchez, que descarta avançar les eleccions generals tot i el nou front judicial obert contra el PSOE.
18: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims al president espanyol. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, a buscar informació sobre el cas. Sánchez s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el Papa Lleó XIV.
19: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
16: I la derivada catalana, l'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024.
18: La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, trasllada aquesta petició a Esquerra i als Comuns.
20: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
16: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president
18: David
16: espanyol.
18: David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
19: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas, y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia.
16: A banda d'això, avui també estarem pendents del conflicte a l'educació amb una nova reunió entre les parts i una nova jornada de mobilització. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest migdia per desencallar el conflicte a les aules.
18: La convocatòria de la nova trobada és a les 12 i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
21: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
18: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
22: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
18: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Maresme i del Vallès.
16: I notícia d'aquesta nit, l'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar objectius militars de l'Iran.
18: Han bombardejat una instal·lació que, segons Washington, suposava una amenaça per les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. Aquests atacs que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països segueixen a les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Marco Rubio, secretari d'Estat nord-americà.
23: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
16: Més notícies. Dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants.
18: Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros.
16: Miquel Jarque.
24: Els detinguts tenien empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec per al cultiu de la marihuana. Marc Bayón és sotsdirector dels Mossos.
25: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució
0: que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
24: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: Un de cada 5 adolescents d'entre 14 i 18 anys és fumador i ha fet servir vapers.
18: Ho revela una enquesta sobre salut i tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, feta a gairebé 1.900 persones. 8 de cada 10 encastats creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, critica que la indústria del tabac vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
1: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials, actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
18: L'enquesta també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen vapejadors o bosses de nicotina perquè creuen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar.
16: Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars als exàmens de la Universitat de Girona.
18: El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament.
16: Girona, Núria Paraire.
2: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs finals de grau o treballs finals de màster. Si es detecten l'ús d'aparells electrònics, se suspendran directament amb un zero. Ho explica el rector de la universitat, Josep Calbó.
5: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
2: Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
16: I atenció, aquesta notícia surt a subhasta un dels esquelets fòssils més grans i complets de tiranosauro Rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars.
18: El subhastaran el mes de juliol a la casa Sotheby's de Nova York. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic han d'acabar en mans privades o en museus públics. L'arqueòleg Eudald Carbonell explica a Catalunya Ràdio que a Europa unes restes fòssils així passarien a ser patrimoni de l'Estat.
6: Un exemple de Tiranosaurus Rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat, en un sentit patrimonial, a Europa, a Itàlia, a França, a Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
16: I cultura, Paul McCartney promociona el seu últim àlbum, The Boys of Dungannon Lane.
3: De 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou àlbum, del qual ha publicat 2 dels 14 temes que té, però ha deixat que els espectadors també escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, per exemple, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
25: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
3: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres que ve, 29 de maig.
16: I notícia d'aquesta matinada, l'assistent personal de Matthew Perry, Kenneth Imawasa, condemnat a més de 3 anys de presó per la mort de l'actor. Aquesta és la cinquena i última sentència dels implicats en el cas.
3: Fa més de 2 anys i mig que el cos sense vida de l'actor de Friends va ser trobat a la piscina de casa seva, a Los Angeles. Segons la sentència, el seu assistent personal li hauria injectat 3 vegades ketamina. La condemna 3 anys, i són 41 mesos de presó, és la pena que sol·licitava la fiscalia. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000.
16: I un apunt més, YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarant l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament.
3: En cas d'errors, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors enviïn recullin al·legacions. La plataforma afegeix que el fet que un vídeo estigui fet a mida no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació que indica si un artista és humà o un avatar d'intel·ligència artificial. La creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més difícil.
16: I els esports, Robert Prat.
4: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals nou. L'operació és d'uns 80 milions d'euros. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada Alexia Putellas al partit contra la Real Societat, un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet, pagarà la seva clàusula de rescisió, mentre que el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
16: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
8: Com m'agrada aquesta sintonia.
16: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam.
7: Inconfusible, però molt imitable.
16: M'ho faries tu, Elisenda?
8: Jo sempre. Pa. Pa, pa, pa, pa, pa.
16: Marc Marvà, bona tarda.
9: Bona tarda.
16: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
9: Pam, pam, pam, pam.
8: Molt bé.
16: Com ho faries, Òscar?
10: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
16: Pam, pam, pam.
10: Veus?
17: De dilluns a divendres de 4 a 7...
7: La millor hora del dia.
17: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
16: Pam, pam, pam, pam. Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim encara temperatures força contrastades. Refresquen algunes zones de l'interior, tenen 8 graus a Ger, a la Cerdanya, per exemple, que contrasten amb els 20 graus que ja hi ha a Berga, 20 graus al Guaire o 26 graus a aquesta hora ja a l'Observatori Fabra de Barcelona. Avui serà un dia molt càlid i amb temperatures probablement rècords, en alguns casos, per un mes de maig. Valors que poden arribar, per exemple, a la ciutat de Barcelona, als 33 graus, més de 34 o 35 graus en moltes zones de l'interior, i els llocs més càlids de l'interior de Girona, de la Catalunya Central, de Ponent o de l'interior de l'Ebre, podrien arribar als 37 graus, a Ponent també 38. Avui dia de sol, amb algunes nuvolades, en principi sense pluja, a partir de demà sí que començaran a deixar alguns ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
11: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
26: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
11: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
26: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
27: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà. Gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes, o allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
28: Evitem el soroll.
29: Ens allunyem de les estridències.
28: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
29: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
30: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
28: Un informatiu sense presses.
29: Per donar context als grans titulars.
30: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
17: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
3: Quarts de nou, obrirem l'àgora parlant amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, després de les últimes novetats del cas Zapatero i l'entrada de l'UCO a la seu del PSOE. També entrevistarem el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, i la portaveu de Junts a la Cambra, Míriam Nogueras.
31: A partir de les 9 parlarem amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC. Després d'una nova reunió sense acord entre la Generalitat i els sindicats d'educació, en plena setmana de vagues en escoles i instituts.
3: A dos quarts d'11 conversarem amb Lucía Caram sobre la visita que el papa farà d'aquí uns dies a Catalunya.
31: I a les 11 obrirem consultori amb l'advocat i administrador de finques Josep Maria Aguilar. Ens fixarem en els problemes de convivència més freqüents entre veïns i si voleu fer alguna consulta podreu trucar en directe al 93-201-7474.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
16: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
0: Ahir a temes pendents vam poder conversar amb l'Alèxia Putellas moments abans d'acomiadar-se en un acte al Camp Nou i després davant de l'afició culer.
1: Era un moment que fico la música que em dóna com a mas...
0: Sí. Ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
1: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i sí. Perquè no se m'olvidi cap, doncs m'apunto les coses.
12: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i l'últim partit?
1: Voy. Culers.
0: No, però no, una cosa, Alèxia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
1: És que sento tantes emocions que...
0: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sempre fas aquesta cara...
1: Sí que sóc, ara mateix estic superemocionada. Sí,
12: doncs ara no estàs emocionada.
1: Ara sí. Han estat 14 temporades i més de 500 partits amb moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
0: Sí, Alèxia.
1: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes. Sí,
16: ja gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixit a Robert.
13: Avui és un bon dia per recomanar una pel·lícula. La última pel·lícula del director gallec Oliver Lache, que es diu Sirat, va estar nominada als Òscar. Però la seva pel·lícula anterior és la que a mi em sembla una obra mestra. Es diu O que arde i és el misteriós relat d'uns incendis a la Galícia rural, on seguim el possible piròman, però som nosaltres, els espectadors, qui hem de decidir què ha passat exactament. És una pel·lícula molt tendra i la trobareu a Filmin i altres plataformes.
16: I el segon, la Llucia Ramis.
14: Costa dir que avui pot ser un bon dia quan els termòmetres marcaran temperatures rècord i patirem els efectes d'una cúpula de calor. No pot ser un bon dia ni per l'escalfament global, ni per als negacionistes, ni per als qui odien suar, ni per als qui no suporten el canvi de l'aire condicionat a la calorada del carrer, ni per als qui no es posen d'acord sobre els graus a cada aclimatar-se una estança, ni per la factura de l'electricitat, ni per la gent que fa feina a l'aire lliure. Però, malgrat tot, sí que avui pot ser un bon dia per encetar una síndria, nedar en pilotes i deixar que s'aparra davall i els termòmetres a 25.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui serà un dia molt càlid i en alguns llocs podríem arribar a tenir temperatures mai vistes en un mes de maig. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui es preveuen màximes de fins a 33 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona podrien arribar els 36, a Lleida 37. Aquesta última, si s'assoleix, seria un rècord en una sèrie que té més de 80 anys. Avui serà un dia de sol, potser avui amb algunes nuvolades de tarda al Pirineu. Demà divendres mantindrà la temperatura tan o més alta que la d'avui i segurament aquestes nuvolades a partir de demà ja deixaran alguns ruixats.
0: I un calvari judicial de Pedro Sánchez que no s'atura. Després de les 12 hores d'escorcoll a la seu del PSOE, avui comença el judici al germà del president espanyol. Avui Sánchez no té cap acte a l'agenda, però seran, per tant, els seus ministres o els portaveus, en aquest cas del partit, els que puguin respondre sobre l'estructura que, segons el jutge Pedraz, va crear el partit per intentar boicotejar les causes judicials que l'esquitxaven.
2: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Així se'n sortia ahir Sánchez des del Vaticà. Avui la premsa en va plena. El Mundo o el Confidencial destaquen que el president del govern espanyol, l'anomenen, per cert, Dawan, estava al cas del que feia la trama. O l'ABC, que obre avui amb l'editorial a 5 columnes titulat Tota la corrupció és de Sánchez. Després també hi ha les conseqüències polítiques. El Partit Popular manté que la situació és insostenible, però continua sense fer passos cap a una moció de censura.
3: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Això ens deia Borja Semper en l'especial que vam fer al matí de Catalunya Ràdio. Avui sentirem altres veus, Miriam Nogueras de Junts, Francesc Marcàlvaro d'Esquerra Republicana o José Zaragoza del PSC. A ell també li preguntarem per la branca que afecta el socialisme català. I és que el jutge Pedraz sospita del finançament de la campanya de les eleccions de fa 2 anys que van portar a Salvador Illa a la Generalitat. I un dia més, tenim vaga també l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i del Vallès.
4: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota i no entenem
0: com... Fins i tot els sindicats parlen de Dia de la Marmota. Avui torna a haver reunió a la Conselleria, les posicions per l'increment salarial s'han acostat, però ara els sindicats volen un compromís per escrit. En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec i amb Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa. I pel que fa als esports, dos noms propis. Primer, Alexia Putellas.
5: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor.
0: Així va acabar un dia de tantes emocions, després de l'acte institucional i també del partit, de l'últim partit, on va acomiadar-se de l'afició del Barça. I el segon, Anthony Gordon.
6: M'han informat de com està, però encara no puc dir-ho.
7: Julián és una opció per aquest estiu, president.
8: M'han
6: informat de...
8: Està
6: haciendo con Gordon.
0: S'està fent. Admetia aquesta nit el president Joan Laporta. La previsió és que el davanter del Newcastle ja passi avui revisió mèdica. Tot això avui que a Mont-ral, al camp, el sol ha sortit a les 6:27 del matí i a Can Toni Gros, a Osona, es pondrà a les 9:16 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'hora del matí, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Serà a partir de 8:45 del matí. Però abans, amb Francesc Soler i Lara García Boforadada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Repassem els titulars ampliats del dia. S'acumulen
11: les causes judicials que esquitxen el govern espanyol i el PSOE. L'Audiència Nacional assenyala als socialistes d'haver muntat i finançat una estructura per intentar fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
12: Tot plegat s'hauria muntat fa 2 anys quan es va imputar Begoña Gómez i el president espanyol es va agafar els famosos 5 dies de reflexió.
13: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez, el jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes. Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmunta.
8: El jutge Pedraz contradiu les versions que fins ara havien donat Santos, Cerdán i Leire Díaz sobre la seva relació. Això deia l'exsecretari d'organització del PSOE fa uns mesos en seu judicial.
10: A partir de ese momento siguió usted teniendo contacto con Leire Díaz Castro.
14: No, hasta que saltó al final de pidió la baja ya del Partido Socialista. No ha sido mi mano derecha.
10: No ha sido su mano derecha.
14: No.
13: Doncs bé, segons la interlocutòria, Cerdán i Díez s'haurien reunit fins a 22 vegades i l'exmilitant hauria cobrat 4.000 euros al mes per la seva feina. Ella fins ara havia mantingut que si recollia informació de policies o jutges era per escriure un llibre. Ahir al Matí de Catalunya Ràdio teníem la primera reacció de Leire Díaz després que la policia entrés a Ferraz.
15: ¿Sabes? Es que no entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea.
0: No canvia res.
12: Pedro Sánchez manté la idea de continuar fins al final la legislatura. Diu que no veu motius per avançar eleccions i manté plena confiança en l'expresident Zapatero. Mentrestant, Feijó continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Pedro Sánchez no canvia de guió, no veu cap raó per convocar eleccions anticipades, ni la imputació de Zapatero, ni el cas que esquitxa el PSOE, i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027.
2: Però és que jo no puedo convocar eleccions per interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
16: Pels populars la situació és agònica i exigeixen als socis que deixin caure Sánchez. Míriam Nogueras de Junts diu que no en sap res de contactes amb els de Feijó i el republicà Gabriel Rufián ha posat línies vermelles a seguir fent costat al govern.
17: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
18: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
16: Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La campanya del PSC.
8: També està en el punt de mira del jutge Pedraz. Els socialistes catalans defensen que sempre han actuat correctament mentre que Junts i el PP demanen explicacions al president Illa.
0: Àlex Giral Robert.
19: L'instructor ha reclamat estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat del PSC en relació amb la campanya del 24. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la creació de la suposada trama i l'última

0: haver instal·lat en el silenci.
1: També volen que ell expliqui les relacions contractuals del govern amb Huawei després que els últims informes hagin vinculat el gegant xinès amb el cas de Zapatero. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: A judici.
3: Per si no fos prou, avui comença l'audiència de Badajoz de judici contra el germà del president espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. La Fiscalia en demana l'absolució i hi ha 10 investigats més.
4: La previsió és que tant avui com demà el jutge abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions, primer dels testimonis i després dels acusats.
2: Jorge Fernández Díaz.
5: I avui arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen, que recordem jutja les maniobres d'interior del Partit Popular contra l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Està previst que els primers en declarar siguin Francisco Martínez, que va ser número 2 del Ministeri, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
2: Investigats.
3: L'exconseller per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors d'una empresa que tenien amb l'Ajuntament d'Altafulla al Tarragonès.
2: I cada cop més a prop.
4: L'acord entre els sindicats i el govern per desencallar el conflicte a l'ensenyament. A la reunió d'avui el govern s'ha compromès a portar-hi una proposta per escrit que els sindicats confien que sigui la definitiva.
5: Abans d'aquesta trobada, la consellera Esther Niubó compareix al Parlament per explicar els pressupostos del departament, i també el president Illa a primera hora té un acte sobre educació i inaugura al Palau de Pedralbes la conferència iberoamericana amb els ministres del sector.
3: Els sindicats deien ahir que...
6: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
3: Perquè l'acord tampoc va arribar. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, vol propostes per escrit perquè no hi hagin brindis al sol.
7: La mesa ha estat absolutament decebedora. El que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusió.
3: El govern es compromet a portar-ho per escrit. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
8: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Detalls.
3: Sobre el dispositiu de seguretat per la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. Els explicaran aquest migdia la consellera d'Interior, Núria Parlon, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i responsables de l'Ajuntament de la capital.
2: Segon atac.
4: En 3 dies de l'exèrcit dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran, Washington ho atribueix a la suposada amenaça que significaven per la seva seguretat al règim dels ayatollahs, i ha respost amb drons i míssils.
5: També consta un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz, i a Kuwait. L'exèrcit també ha informat que ha interceptat diversos projectils.
2: Es disparen.
3: Les donacions de pares a fills per la crisi de l'habitatge. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
2: Rafael de Ribot.
9: En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% les donacions de pares a fills segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Raquel Iglesias és la vicedegana del col·legi.
10: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
9: L'Observatori també constata que en 5 anys s'han doblat els poders preventius formalitzats, que es donen a persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Cartes d'Hisenda.
4: Les han rebut els llogaters dels blocs de Barcelona, propietat del fons New Amsterdam Developers. Hisenda els demana que paguin el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa que vol convertir els pisos en cohabitatges.
5: El matí de Catalunya Ràdio ha consultat un document en què l'agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament de rendes a aquesta empresa per un deute de més de 220.000 euros. Ana Olesti és veïna d'un dels blocs i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
11: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Aulaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. Ens estan fent fora. A sobre d'un fer col·lírings, descobrim ara que tenen un deute de milers d'euros.
2: Nou impost.
3: Nova York ha aprovat una taxa per als qui comprin una segona residència de luxe a la ciutat. Era una de les propostes estrella de l'alcalde socialdemòcrata Zohran Mamdani. Entrarà en vigor l'1 de juliol i gravarà els habitatges valorats en 5 milions de dòlars o més. Es calcula que afectarà uns 13.000 habitatges.
2: A subhasta.
4: Un dels esquelets fòssils més grans i complets de Tyrannosaurus rex, que es podria arribar a adjudicar per uns 30 milions de dòlars. L'operació ha reobert el debat sobre si restes d'aquest valor científic s'han

0: de subhastar i acabar mans privades o a museus públics. L'arqueòleg Eduard Carbonell en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
2: I més patia per on fotre un fòssil de 12 metres perquè...
0: Sobre la tele.
2: Sí, esclar. O vas posant per ossos escampat o allò no...
3: Acord entre la patronal i la majoria de sindicats sobre el conveni de grans empreses del tèxtil. Beneficiarà més de 120.000 treballadors a tota Espanya. Formen part o treballen a una quarantena de marques. Totes les del grup Inditex, també Mango, Primark o Uniqlo. Algun sindicat com l'UGT encara ha d'estudiar-ho per decidir si s'hi adhereix.
2: Més de 900 milions.
4: Són les pèrdues que han patit els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar ara fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
2: I cinquena i última sentència.
0: El cas de la mort de l'actor Matthew Perry, el seu assistent personal, ha estat condemnat a més de 3 anys de presó per haver-li injectat 3 vegades ketamina el dia de la seva mort. Segons el New York Times, la sentència també inclou 2 anys de llibertat supervisada i una multa de $10,000.
2: Obra mestra.
3: Obra mestra és algun dels qualificatius que ha rebut el nou àlbum de Paul McCartney, The Voice of Dungeon Lane. L'ex-Beatle l'ha presentat a TikTok i durant 45 minuts ha contestat preguntes dels seus fans, entre ells quin moment dels Beatles tornaria a viure.
5: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
6: Bon dia.
2: Fitxat.
6: L'extrem del Newcastle, de 25 anys, Anthony Gordon, avui arriba a Barcelona per passar revisió mèdica i firmar contracte amb el Barça. Aquesta operació no descarta l'arribada d'altres davanters.
2: Al final...
6: D'Alexia Putellas, després de 14 anys al Barça.
7: És que no hi ha el moment... que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
6: Mapa i León, Ona Valla, Marta Torrejón també deixen l'equip, Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i rescindeix contracte, i el Crystal Palace, campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo Vallecano.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
10: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dijous 28 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Arcadi. A les 4 de la matinada, a l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona, i el Didac, amb 3 quilos, 595 grams, a casa seva, a Canyamars. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
0: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curado. Tenim 16 graus a Casserres, 19 a Arenys de Mar i 22 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
12: Un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la ronda litoral a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat.
0: Fa molta calor, en farà encara més a les comarques de Barcelona, i en aquest context asfixiant us expliquem que una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana.
13: Una xarxa que per primer cop ja cobreix tot el territori.
0: Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
14: La xarxa metropolitana de refugis climàtics arriba a 319 establiments i per primer cop també contempla Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, parcs i piscines, però aquest estiu també hi haurà refugis a establiments comercials, com el centre quiropràctic de David Cussó a Sant Feliu de Llobregat.
15: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat.
14: Des de Sant Feliu, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies. És balanç d'aquesta matinada. Un dispositiu dels Mossos i la Policia Nacional ha identificat 150 persones multireincidents al districte de Sant Martí de Barcelona.
12: Hi ha 3 detinguts per la llei d'estrangeria que, segons explica l'Agència Catalana de Notícies, acumulaven més d'un centenar d'antecedents.
13: Entre les 150 persones identificades n'acumulen vora 1.200 d'antecedents. L'operatiu està emmarcat en l'anomenat Pla Campai contra la multireincidència.
0: El Baix Llobregat, Roca, preveu començar d'aquí un parell d'anys les obres de l'Ecobar entre Gavà i Viladecans.
12: Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits.
13: L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic.
0: Gavà, David Àngela.
16: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
17: Es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
16: Des de Gavà, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Cultural Palau Robert de Barcelona es reformarà integralment per convertir-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes apte per formats immersius. El govern té un pressupost de 7 milions i mig d'euros per posar al dia l'edifici, que té mancances d'accessibilitat i ventilació. I música. Mama, cold-hearted child, tell me how you feel. I és que Ben Howard actua aquesta nit a la Sala Apolo. El concert és a 8:45 del vespre. Són les 7:20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com. Catalunya Ràdio.
12: Són les 7:20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb l'escorcoll policial a la seu del PSOE en totes les capçaleres. L'Ara explica que es redobla el setge judicial al Partit Socialista. La Vanguardia, que Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del seu partit. I el periòdico hi llegim que Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. I l'ABC sentencia tota la corrupció és de Sánchez. A la premsa de Madrid, El País explica que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i El Mundo, que el PSOE va perseguir l'UCO, jutges i fiscals per ordre del guant, en anglès. Un Sánchez que veiem en totes les portades, menys a la de l'Ara i El País, on es veu la seu socialista plena de policia. Altres temes de portada, El Periódico. El Port de Barcelona licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos, destaca. I El País diu que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I per acabar, Habitatge i Esports, l'Ara titula que es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge i també explica el dia de comiats de les campiones del Barça.
8: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
19: el 97.235-97235 de la sèrie 7.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: 7:22, i ara volem parlar del nou model de Ferrari que ha aixecat molta polseguera entre els seus seguidors. Maiol Roger, bon dia.
6: Bon dia, és el Ferrari Luce, Ferrari Llum en català, i és el primer model completament elèctric de la marca italiana. Mm? El van presentar aquest dilluns a Roma com el primer dels cotxes d'una nova etapa tecnològica i la llau de crítiques dels fans del motor va ser immediata.
20: ¿Alguien me puede explicar cómo ha fabricado semejante mierda uno de los mejores fabricantes de coches de la historia? Yo no entiendo en qué momento a Ferrari se le ocurre fabricar semejante mierda
1: nova elèctrica.
21: Dels fans i dels inversors, perquè immediatament Ferrari va perdre el 6% a borsa. La major part dels cops se l'han dut el disseny i el motor. Els dissenyadors han sigut John Ive i Mark Newson, responsables d'alguns dels dispositius més coneguts d'Apple, i que han creat un cotxe diferent del que habitualment entenem com un Ferrari. Pel que fa al motor elèctric, tot i ser molt més potent que alguns de combustió, als fans dels esportius els falta soroll. Així sona un Ferrari normal i així sona el nou elèctric. Un quasi silenci molt odiat, tot i que Ferrari s'ha esforçat perquè el Luce estigui a l'alçada. Un motor per cada roda, més de 1.000 cavalls de potència, accelera del 0 al 100 en només 2 segons i mig, arriba als 310 km per hora, i per evitar el silenci absolut, els enginyers han desenvolupat un sistema nou que amplifica les vibracions reals dels motors i dels elements mecànics, però no convenç ni els més fidels.
22: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Questa sicuramente è una macchina che almeno i
21: cinesi... Si dic el que penso farem mal a Ferrari. Com a mínim, és un cotxe que els xinesos no ens copiaran. Són paraules de Luca Cordero di Montemezzolo, que va ser president de la companyia durant 13 anys i que creu que el Luce pot provocar la destrucció de la llegenda Ferrari. A l'altra banda hi tenim el papa Lleó XIV, que va tenir l'oportunitat de provar un nou cotxe i en va sortir prou satisfet. Tot i que encara no ha sortit al mercat i el preu no és oficial, s'estima que serà de més de 500.000 euros, més que la majoria de cotxes esportius i de models mítics de Ferrari. Veurem si la rebuda es tradueix en vendes minces o acaba triomfant el que les xarxes han batejat com el Ferrari Woke.
23: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
24: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
25: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia peça de llançaria fina que dificulta la mobilitat. I la resposta era lligacama. Una lligacama és una cinta subjecta a la cuixa per evitar que caiguin les mitges. I si lligacames, la mobilitat resulta més difícil. Avui dijous, un Enigmàrius dificilíssim. Forat a la pica. Citació literal, de 7 lletres. Forat a la pica. Citació literal, 7 lletres.
24: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariela Cubells. Avui sobre la intervenció d'ahir de Carlos Franganillo a l'informatiu de Telecinco.
26: Ahir, a l'informatiu de les 9 de Telecinco, Carlos Franganillo, el conductor, es va marcar un Vicente Vallès en tota regla. Jo no ho vaig veure en directe, però vaig rebre una quantitat bona de whatsapps d'amics desconcertats i després ho vaig veure per xarxes en la mateixa direcció. Va estar virulent i, sobretot, editorialitzant, cosa gens habitual, en este cas, al parlar de Pedro Sánchez i les polèmiques que l'envolten. Franganillo mai dona el seu punt de vista a les entradetes de les notícies i per això va ser tan, tan sorprenent.
2: I a la recomanació del dia arran de la vaga indefinida a les biblioteques de Catalunya i de Barcelona, a Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula El Club de los Cinco.
27: Un retrat generacional que ens porta de cap a mitjans dels 80. Els seus protagonistes, 5 estudiants amb rols ben diferents, des del gamberro conflictiu fins a la noia més popular de la classe, han de passar tot un dissabte tancats a la biblioteca de l'institut com a càstig pel seu comportament. Però el que havia de ser una jornada de reflexió es converteix en una convivència express que els ajuda a desmuntar els seus propis estereotips i compartir l'angoixa per respondre a les expectatives dels adults. Amb una banda sonora i un càsting icònics de la dècada dels 80, trobareu El Club de los Cinco a Sky Showtime, tot i que d'aquí pocs dies caurà del seu catàleg.
28: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals a descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
29: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
30: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
31: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
32: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
33: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
32: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Quin és el protagonista d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
0: Bon dia, el PSOE.
1: A dia de hoy es la estabilidad.
3: Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
0: El PSOE és protagonista del dia perquè ara mateix és el centre de diverses operacions policials que inclouen escorcolls eterns, investigacions, judicis, tot relacionat amb casos de corrupció que ens tenen, doncs, molt entretinguts.
2: De moment, però, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta la possibilitat d'avançar les eleccions.
4: Claro. ¿Para qué? ¿Qué pasa?
2: El president Pedro Sánchez, bon dia.
4: Hola, buenos días.
2: Passen algunes coses.
4: Alguna cosa sí, que passa. Vamos a dejar que todo siga su curso y tranquilidad.
0: Sí, però, a veure, una cosa, no el preocupa el fet que les investigacions de la policia el situïn a vostè al centre de... Què fa? Què fa?
5: No em posi el dit a la boca.
4: Vamos a hacer una cosa. Como veo que estáis algo nerviosos, voy a poner un poco de incienso.
2: No comenci.
4: Yes.
2: Sí. Ho va explicar un vídeo de TikTok, no? Que vostè sempre posa encens a...
0: Sí. I aquesta música de peli porno d'on l'ha tret.
4: Bueno, pues también fue un regalo que me dieron y lo tengo aquí en el despacho.
0: Bueno. Molt bé.
2: Relaxats estem, ara.
4: Sí. ¿Qué preferís, sándalo o lavanda?
0: No, re, cap de les dues coses.
4: Pues voy a poner sándalo.
0: Molt bé.
4: En fin, venía solamente a saludaros y despedirme de vosotros.
2: ¿A s'acomiada vostè?
4: Durante 5 días.
2: Ah.
4: He pensado que voy a hacer un retiro de 5 días para reflexionar y valorar si merece la pena seguir con todo esto.
0: Sí, un altre cop, eh? Ja recordem, sí, aquell episodi.
4: Com metiréis,
0: sí. Doncs miri, ja que diu això, el jutge Pedraz creu que aquesta operació del PSOE per fer descarrilar causes judicials contra el seu entorn...
2: Suposada.
0: Tot suposat i tot presumpte. Doncs ho va dirigir Santos Cerdán i la va activar durant aquells famosos 5 dies de reflexió. Sí.
4: Ah, sí?
0: Sí, i ara, vist en perspectiva, va ser molt estrany aquell episodi.
4: Pues,
0: sí.
4: No.
0: Se'n va desaparèixer 5 dies.
4: Esos días estuve pensando, sí. En silencio, sin móvil, sin cobertura, sí. Descalzo, sí. Desnudo, nada raro.
2: Són 8:15. I avui comença el judici contra David Sánchez, germà del president espanyol, per haver obtingut, suposadament, una feina feta a mida a la Diputació de Badajoz. I més problemes per Pedro Sánchez, després que ahir la Guàrdia Civil estigués 12 hores a la seu de Ferraz buscant proves per la suposada trama per intentar fer descarrilar les causes judicials que esquitxaven els socialistes.
1: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
2: Pedro Sánchez, que descarta avançar eleccions. Avui parlarem del nou escenari amb Míriam Nogueres de Junts, amb Francesc Marc Álvaro d'Esquerra Republicana i amb José Zaragoza del PSC. I un dia més, tenim vaga l'ensenyament. Avui afecta escoles i instituts del Maresme i el Vallès, també mentre les posicions de la conselleria i també dels sindicats es van acostant. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
7: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
2: A la trobada d'avui, el govern s'ha compromès a anar-hi amb una proposta per escrit, com sentíem, que els sindicats confien que sigui definitiva. Avui parlarem amb el mateix Jiménez i amb Yolanda Segura, d'USTEC, també aquí al matí de Catalunya Ràdio. I l'acord, que tampoc acaba d'arribar, és a l'Orient Mitjà. Mentre els Estats Units i l'Iran fa setmanes que s'intercanvien propostes, Washington ha tornat a atacar avui per segon cop en 3 dies interessos militars iranians. Assegura que ho fan en defensa pròpia. I pel que fa als esports, Robert Prat...
6: El Barça fitxa l'extrem del Newcastle de 25 anys, Anthony Gordon, que pot jugar també de fals 9. L'operació és d'uns 80 milions. Avui passa revisió mèdica i firma contracte. El club no descarta més fitxatges. El públic del Barça acomiada a Alexia Putellas al partit contra la Reial Societat, un comiat perfecte, segons la jugadora. Xavi Pascual deixa de ser l'entrenador del Barça de bàsquet i el Crystal Palace, nou campió de la Conference League, 1-0 davant el Rayo.
2: I tenim també temperatures avui altíssimes. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, tant és així que avui, si es produeixen les temperatures màximes que esperen en alguns llocs, podrien arribar a ser rècord en un mes de maig. Per exemple, els 37 de Lleida, si arriben, seria un rècord. A Girona es preveu un 36, també seria un rècord si es acaben produint. O, per exemple, a Tortosa es preveu un 37 de màxima. Els rècords són de 36. Temperatures altíssimes, avui amb sol a tot arreu, avui amb algunes nuvolades potser al Pirineu. Compte també la costa, perquè les temperatures podrien filar-se per sobre els 32 o 33 graus en alguns casos. Demà, la mateixa calor que avui o fins i tot en alguns llocs una miqueta més, i demà sí que les nuvolades podrien començar a deixar algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i aquí com a mínim refrescaria una miqueta l'ambient.
2: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Avui matí relativament tranquil al transport públic, a excepció dels retards habituals que hi ha a Rodalies, aquests endarreriments que veiem des de fa 4 mesos per les limitacions de velocitat a la xarxa. L'R11, el regional que ha sortit a 6:45 de Barcelona i va cap a Portbou, circula amb una demora de 40 minuts. A l'R14, el primer tren que ha sortit de Lleida i en direcció a Sant Vicenç de Calders va amb un retard d'un quart d'hora.
2: I pel que fa a les carreteres, circulació molt complicada a l'A2 i la B23 d'entrada a Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia, sí, perquè un accident talla un carril a l'A2, sentit Barcelona. Hi ha aturades entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí i també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat cap a l'enllaç amb l'A2. També molta congestió a la Ronda Litoral entre Sant Adrià i Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. A la resta de carreteres, doncs, les retencions habituals d'aquesta hora.
2: Avui a l'Àgora del Matí, d'aquí una hora, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. Obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció, comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pau Forada, bon dia.
12: Bon dia.
2: Avui, monotema, els editorials dels diaris, després de l'entrada ahir de la UCO a Ferrat.
13: L'Ara assenyala que estem davant d'un nou front judicial que asfixia una mica més el PSOE.
14: I assegura que es fa difícil de creure que tot plegat obeeix a l'acció cega de la justícia, quan aquest és un govern que s'ha enfrontat directament als jutges.
13: La Vanguardia diu que s'entén la pressa del Partit Popular per tornar a la Moncloa 8 anys després de la moció de censura que els va apartar del poder per la trama curta.
14: El diari del grup Godó, però, fa una crida a mantenir la calma i recorda que cal esperar l'acció de la justícia.
13: Mentre que el periòdico destaca que el PSOE és massa important a Espanya per no reaccionar i continuar entregat a l'hiperlideratge de Pedro Sánchez.
14: Considera que la falta d'explicacions del president respon a un interès personal i partidista i debilita les institucions de l'Estat que té el deure de protegir.
13: El País apunta que la suposada trama per desestabilitzar processos judicials obliga Sánchez més que mai a donar explicacions.
14: En cas contrari, exposen, sortiran beneficiats els populistes i els demagogs i patiran les institucions i la democràcia.
13: Per al Mundo, el que descriu el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz, és d'una gravetat penal i política extrema.
14: Destaca que el PSOE va posar l'Estat a actuar contra l'Estat en els 5 dies de reflexió que es va prendre el president i conclou que les urnes són una urgència democràtica.
13: I l'ABC obre portada amb l'editorial i la titula «Tota la corrupció és de Sánchez». Assegura que el president del govern espanyol deshonra el càrrec que ocupa i desprestigia la vida pública.
14: I afegeix que quan tota la corrupció acaba conduint al mateix nucli de poder, el problema deixa de ser només judicial i passa a ser, sobretot, de legitimitat política.
2: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
15: Llegint la Llucia Ramis a La Vanguardia, he après un nou concepte, l'slapshot. Aquesta nova moda que succeeix al balcòning a Mallorca i que passa per entomar un raig d'aigua, una bufetada a la cara per després prendre un xarrup de licor. Aquests turistes de borratxera més gaudeixen fins a l'infinit i en fan sonora propaganda a les xarxes. Diu Ramis que aquesta nova moda és una baula més en la involució de l'ésser humà, de la qual Mallorca és testimoni, escenari, víctima i reflex. I té tota la raó.
16: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
17: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
18: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Fes-te entendre amb mi, Di.
20: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
19: Crec que m'he enamorat.
20: Normal, amb aquests preus.
19: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
20: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:37, fem un caltull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Marta Viana. Mesures per evitar copiar els exàmens.
12: A la Universitat de Girona castigaran amb un 0 els alumnes que siguin enxampats portant aparells electrònics durant un examen. El rector Josep Calbó ho ha defensat perquè els estudiants entenguin que no es poden treure un grau fent trampes. Ho llegim a la pàgina web del 3CAT.
2: No s'ha fet mai. I disculpes per un desajust horari de 5 segons.
21: Sí, les ha demanat Ferrocarrils de la Generalitat a través del seu compte d'X a un usuari que es queixava per haver perdut el tren que sortia de Sant Cugat en direcció a Sabadell perquè va sortir abans d'hora. Segons llegim a Nació, la companyia ha reconegut que el tren va sortir 5 segons abans del previst. Davant d'això, l'usuari ha acceptat les disculpes.
2: 170 anys d'un comerç emblemàtic a Barcelona.
12: La Barreteria Mil, que va néixer el 1856 i des del 1907 està ubicada al carrer Fontanella, entre la plaça d'Urquinaona i la plaça Catalunya. Llegim el periòdico que celebra l'aniversari amb una reforma integral de l'establiment. A més, ho fa tot i que l'edifici ha passat recentment a mans d'una gran companyia, l'asseguradora Occident, que ha mantingut un lloguer assumible.
2: A Itàlia s'ha acabat de tenir aigua de l'aixeta als restaurants.
21: El País recull la sentència del Tribunal Suprem italià que ha resolt que ni restaurants ni hotels estan obligats a servir d'aigua de l'aixeta als seus clients, ni tan sols quan aquests estiguin disposats a pagar-la. L'origen del cas és la denúncia d'un turista que quan es va allotjar a un hotel de 5 estrelles als Alps va veure que l'única opció era consumir ampolles de 7 euros.
2: I a Austràlia, un espectacle amb drons que no va sortir del tot bé.
12: No, ho llegim a La Vanguardia. Va passar al festival Vivid Sydney. En un espectacle de 12 minuts amb 1.000 drons, fins a 90 van caure a l'aigua. Els organitzadors han atribuït l'accident a un problema amb les freqüències de ràdio i això sí, han dit que almenys cap va caure fora dels límits de seguretat.
2: Déu-n'hi dron. I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Marc Coral i Lara García.
22: I comencem amb la guerra entre els Estats Units i l'Iran. El New York Times explica que els nord-americans han fet nous atacs al sud de l'Iran, uns bombardejos que Washington qualifica de defensa pròpia, després d'assegurar que Teheran havia llançat drons d'atac sobre l'estret d'Hormuz. Més tensió, doncs, a la zona. I mentrestant, a Europa, la calor extrema continua sent la protagonista. Per exemple, a França, llegim a Libération que l'operadora ferroviària SNCF ha cancel·lat trens per por d'avaries a l'aire condicionat. I és que hi ha 17 departaments, quatre més que ahir, en alerta taronja amb temperatures de fins a 39 graus a París. I a Suècia, per exemple, la televisió pública SVT també informa que a Malmo es podria arribar als 28 graus, 10 més de l'habitual per aquestes dates.
21: A la premsa econòmica, l'Expansió titula que Espanya juga 5.000 milions per cada 10% de turisme aeri que resti la guerra a l'Iran. Tot i que de moment Espanya està resistint bé les conseqüències econòmiques del conflicte, el diari recorda que els estralls podrien arribar aquest estiu, ja que el 90% dels visitants internacionals arriben en avió. Continuem parlant de turisme perquè el Cinco Días avisa que l'amenaça del turisme massiu plana sobre Barcelona. Assegura que aquest any hi haurà una allau de creuers que visiten la ciutat i que les companyies que operen al Mediterrani registraran rècords. I l'Hora Economia revela quin és el país d'Europa amb millors oportunitats laborals. Es tracta dels Països Baixos. Segons el diari, es posiciona com el millor destí absolut per joves espanyols que busquen una experiència laboral a Europa. Destaca que el salari mínim és de 2.370 euros i la taxa d'atur és del 3,6%, una de les més baixes.
2: I què destaquem a la premsa esportiva? Robert Prat.
6: Un fitxatge llampec pel Barça, publica La Vanguardia, arriba Anthony Gordon, és el jugador més ràpid de la Champions, corre a 37 km per hora. El diari Esport, Albert Masnou, parla d'un fitxatge d'un nivell inferior a altres davanters, però un fitxatge adequat. El Mundo Deportivo destaca aquesta operació express. Arriba avui mateix per uns 80 milions d'euros. Una bona feina de Deco, escriu Santi Noia. El Barça s'avança al Liverpool i Bayern. Un cop, remarca el periòdico, un fitxatge fet expressament abans del Mundial perquè no surti encara més car. I l'altre protagonista de la jornada, Alexia Putellas, l'esportiu, destaca el final perfecte de la jugadora.

comiat amb molt d'amor per La Vanguardia, pel diari Ara, és l'últim ball d'Alexia amb el Barça, una jugadora eterna pel Mundo Deportivo. El periódico, en clau de futur, diu que ara l'espera al London, algun club dels Estats Units o fins i tot al Paris Saint-Germain.

0: Aquí el periòdico afegeix unes paraules seves. El Barça és el millor que m'ha passat a la vida.
1: Beso per mi, sigues feliç, gràcies per tant.
2: I a la premsa del cor, avui, Bàrbara Rey, Elisenda Pineda.
3: Enxampen Bàrbara Rey gaudint d'un dia de platja a Marbella. L'actriu llueix extraordinari biquini amb estampat de leopard, presumeix de cabellera rossa del Mercadona i passeja pel Regueró, una pràctica molt sana per evitar fer varius. D'Anna Bàrbara esperàvem una cosa una mica més ostentosa. Ens hi han faltat joies d'or a dojo, un Ducados a mig fumar en una mà i un Bitter Cinzano a l'altra. Sigui com sigui, agraïm el tret de sortida a l'estiu i esperem que recordi posar-se crema, no com la pobra Gunilla von Bismarck, que es torrava tant a Marbella que li havien de treure el socarrat rascant amb un ganivet.
2: I qui fa anys avui, que n'alies?
4: Doncs mira, avui felicitem la cantant Kylie Minogue. 58. Ai. També l'actriu Pastora Vega.
2: Pastora Vega, guapíssima. 72.
4: 66. I acabem felicitant també el músic Adam Green.
2: 44.
4: 45. Sí. Molt bé.
2: Natural.
4: Avui és Sant Emili, Sant Emili. Juntament amb diversos dels seus amics, va ser màrtir per defensar les seves creences i una forta injustícia que hi havia amb dones de l'època. Abusaven d'elles, les castigaven i amordaçaven fins a deixar-les morir dessagnades. Sant Emili el van torturar de manera extrema, el van arrossegar pels carrers perquè la pell quedés enganxada de l'asfalt i també el van llançar des de les altures amb les mans lligades fins que va acabar morint. A Catalunya hi ha 938 persones que es diuen Emili.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 28 de maig del 2026, en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 28 de maig de 1986. El 22 de juny hi ha eleccions a Espanya i la gran novetat és el Partit Reformista Democràtic, un experiment que té com a candidat Miquel Roca i com a secretari general un empresari que es diu ni més ni menys que Florentino Pérez. Ara fa 40 anys, junts, en roda de premsa, explicaven com seria la campanya. L'eslògan era «La otra forma de hacer España». Havien llogat un avió privat per recórrer 37 províncies i celebrar 1.722 actes durant la campanya. Calés en aquella operació no en faltaven, però allò va acabar com un gran fracàs electoral. I ara fa 40 anys començaven els actes de celebració dels 150 anys del Mercat de la Boqueria de Barcelona, amb un xou de la Cubana, la presència de Montserrat Caballé i Alfredo Kraus, també de l'alcalde Pasqual Maragall, i d'un model que es passejava per les parades pintat de negre, de cap a peus. A les cròniques dels diaris no consta que ningú trobés estrany. Al contrari, citaven una venedora que li havia cridat «Això és un home i no el que tinc a casa».
2: Avui és 28 de maig del 2026, és el 148è dia del calendari. Falten 24 dies per l'estiu, 27 per Sant Joan, i un perquè comenci la festa major en diversos barris de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i Leire Díaz, suposadament, les executava i ho cobrava del partit.
8: Es que no entiendo nada, que no tengo ni idea.
9: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
11: Els sindicats deien ahir que...
12: Hem tornat a caure en el ja conegut dia de la marmota.
11: Perquè l'acord tampoc va arribar.
13: Ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar de la inclusiva.
14: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026.
2: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia amb Maiol Roger. Clavegueres.
15: Conducte generalment subterrani, però on s'escorren les immundícies, les aigües brutes i les aigües plujanes d'una ciutat. I d'aquí en surt la segona excepció, el lloc on aflueixen les coses i les persones més vils. El jutge investiga el PSOE per si tenia clavegueres que intentaven desacreditar els rivals.
2: Parasitar.
15: És un paràsit que depèn d'un organisme d'una altra espècie al qual perjudica per obtenir un aliment o altres utilitats, com la intel·ligència artificial que s'alimenta parasitant el coneixement dels llibres. Avui que expliquem que els llibreters denuncien que les grans tecnològiques compren llibres vells per alimentar-la i després els destrueixen.
2: Llampec.
15: Allò que tan sols dura un instant, la premsa definita el fitxer fitxatge d'Anthony Gordon pel Barça com a fitxatge llampec, perquè s'ha fet just a l'inici del mercat i, per tant, ha durat un instant. Per cert, que una de les seves virtuts és la velocitat. Per tant, aviat sentirem dir que corre com un llampec.
2: Posem-hi tres xifres, Lara García. 220.000 euros.
7: És el deute que té el fons immobiliari New Amsterdam Developers, propietari de diversos blocs a Barcelona. Us ho avancem avui al matí. Per aquest deute, Hisenda ha enviat una carta als llogaters dels pisos de l'empresa en què els demana que paguin el lloguer directament a l'agència tributària.
2: 900 milions d'euros.
7: Són les pèrdues que han tingut els ramaders arran del brot de pesta porcina africana que va començar fa mig any. Són càlculs d'Unió de Pagesos. El quilo de carn de porc ara mateix es ven a la llotja de Merco Lleida un 16% per sota del preu habitual.
2: 80.
7: Són els treballadors que vol acomiadar la multinacional sueca H&M de les oficines de Barcelona i Madrid. Ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent. A les oficines de Barcelona hi treballen unes 230 persones.
2: I ara el veig, tres imatges pel Foradada. A la primera imatge hi veig el Papa Lleó XIV i Pedro Sánchez està en el Saló del Vaticà, on habitualment el pontífex rep les audiències. El Papa aguanta un llibre petit de color vermell, tots mig somriuen.
16: Eren poc després de les 9 del matí. Probablement abans de la visita, els assessors del president del govern espanyol ja l'havien avisat que la Guàrdia Civil acabava d'entrar a la seu del carrer Ferraz. Sánchez va explicar després que havien tingut amb el pontífex una gran sintonia amb temes com la intel·ligència artificial o la immigració, una trobada que qualsevol altre dia hauria obert informatius, però que ahir va quedar tapada.
2: A la segona imatge hi veig una autopista. És l'AP7 a l'altura de Girona, a l'asfalt ocupant els tres carrils en sentit Barcelona. No hi ha cap cotxe. Sí que hi ha desenes de persones, moltes amb samarretes grogues, i han fet una espècie de barricada amb pupitres on hi penja una pancarta que s'hi llegeix SOS Educació.
16: La d'ahir no va jornada d'aturades a totes les escoles i instituts catalans i va haver diversos talls, sobretot aquest de l'AP7, n'hi va també haver en altres punts, també a la 2. Van començar al matí i, en principi, els sindicats volien mantenir-los fins que s'arribés a un acord amb la conselleria. Finalment, però, es van aixecar, però a mitja tarda. Avui, noves aturades que afecten Maresme i Vallès.
2: I la tercera imatge, hi veig diversos arbres i s'aprecia també el terra d'un tub que suposo que deu ser per regar. Julià Bacar, bon dia. Què és això?
17: Doncs és un camp d'ametllers a la plana de Lleida que té una particularitat, són ametllers de regadiu. I és que les ametlles són un conreu que tradicionalment havia estat de secà i que es produïa sobretot a la zona de Tarragona. En els darrers anys, però, les finques amb ametlles de regadiu s'han disparat a la plana de Lleida i ara ja es duplica la producció tarragonina.
2: I a 12 dies per la visita del Papa a Barcelona i a Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio, cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
5: La visita del Papa.
18: Bon dia. El lema de la visita del Papa a Catalunya i també a altres llocs de l'Estat és alça la mirada. La idea la va tenir Carlos Bosch, director de joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, un dia que passejava pel carrer. Es va trobar dos joves i li va sortir preguntar-los: què us aboca a entrar a la Sagrada Família? I van respondre: mirar cap amunt. Era un moviment físic, però també existencial.
19: Alçar la mirada correspon precisament a aquest desig que és inherent al cor de la persona, de sortir d'un mateix, d'aixecar els ulls de la pantalla, del melic, de les presses, i mirar més enllà, mirar l'altre i mirar més enllà.
18: Parlant-ho amb el bisbe i el comitè organitzador, a la Conferència Episcopal Espanyola li va agradar i es va acabar convertint en el lema de la visita.
20: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per a Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
21: Doncs això, necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
22: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
23: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca. Marc Amorós, bon dia.
24: Bon dia. La notícia circula en forma de vídeo on es veu una balena alimentant la seva cria. Diu la notícia que són imatges espectaculars, fins ara no vistes, i que mostren com és l'allatament de les balenes blaves. En el vídeo veiem com la cria pren la llet a distància sense necessitat de xuclar directament de la glàndula mamària i com la balena mare deixa anar un raig compacte de llet blanca, espessa, com si fos una pasta que va directa a la boca de la seva cria sense diluir-se. Segons la notícia, és la llet més densa del planeta, una una llet amb un 50% de concentració de greix per evitar la seva dispersió dins de l'aigua. La notícia fa la comparativa amb la llet que produeixen les dones per alletar les criatures. Afirma que la llet de les balenes és aproximadament 10 vegades més densa. Com a última dada, la notícia explica que durant els 7 primers mesos d'alletament, la cria de balena blava consumeix uns 400 quilos de llet al dia.
2: Això és real o fals?
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreix-ho a acció.gencat.cat.
24: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una balena alimenta la seva cria llançant-li un raig de llet espessa i blanca directament a la boca és una notícia falsa. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials, està fet amb intel·ligència artificial. A més, les balenes que hi veiem a les imatges no són blaves, sinó japerudes. Les imatges reals que hi ha sobre balenes alimentant les seves cries mostren un alletament per succió. És a dir, que la cria no s'alimenta a distància a través d'un xorro o d'un raig, sinó que ho fa xuclant directament de la glàndula mamària de la mare.
2: Gràcies, Marc.
24: Adéu, bon dia.
2: Són les 7:53. Repassant aquestes les titulars del dia en 2 minuts amb Ara García i Francesc Soler. Bon dia.
3: Bon dia.
2: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del partit Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El president del govern espanyol no pensa convocar eleccions.
10: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
2: La justícia també s'ha fixat en la campanya electoral del PSC per les eleccions del 2024.
4: El partit de Salvador Illa, en un comunicat, assegura que van actuar amb transparència. Mònica Sales, portaveu de Junts.
6: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
2: I en un altre front, a l'Audiència de Badajoz, aquest matí comença el judici contra el germà del president espanyol.
3: David Sánchez s'enfronta una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat suposadament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz.
2: Aquest migdia es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte.
4: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, a la sortida de la reunió d'ahir.
13: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
4: Avui estan cridats de la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès.
2: I al matí de Catalunya Ràdio s'avança novetats en el conflicte entre llogaters i el New Amsterdam Developers, propietària d'edificis a Barcelona que vol convertir en habitatges compartits.
3: Els llogaters han rebut cartes dient que els demana que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes de l'empresa.
25: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim d'aquest episodi de calor avançada que estem patint. Tant és així que fins i tot avui podríem batre rècords de temperatura en un mes de maig. Es preveuen màximes de 35 a 37 graus en molts llocs de l'interior i fins i tot 38 graus en alguns racons de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Avui farà sol amb algunes de nuvolades de tarda al Pirineu. Creiem que a partir de demà aquestes nuvolades ja deixaran alguns ruixats.
25: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora segueix la circulació molt complicada. Atenció a l'A2 i a la B23. Clàudia Serra.
27: Sí, recordem que un accident talla un carril a l'A2 a Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona. Hi ha aturades des de Castellbisbal i cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. A la B23 també hi ha lentitud al Papiol, en aquest cas, però, cap a Girona. Aturades també a la C32 de Gavà a Sant Boi del Llobregat i més endavant de Cornellà a Esplugues en sentit Barcelona, en aquest cas per un camió avariat que ocupa el voral.
28: Els
7: els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Una música que Manu Guix ens ha deixat gravada.
3: Sí.
2: Per sort, està recuperant-se i esperem doncs, des d'aquí que ho faci ben aviat i que puguem abraçar-lo ben aviat.
3: Exactament.
2: Anem a trucar al telèfon del Gerard avui.
3: Sí, avui també un missatge important de part de la seva família. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer arribar aquest missatge en directe.
2: Si diu xiripipi, se'n donava llangurissa Ral d'Avinyó.
3: Fresca i tendra.
2: Sí. Gerard.
8: Hola, bon dia i xirripipi.
3: Ah! M'encanten les versions xirripipi.
2: Com estàs, Gerard?
8: Hola.
2: Tot bé o no?
8: I tant.
2: Cap on vas? Ja t'has despertat, ja has esmorzat. Què has fet ara?
8: Mira, acabo de llevar-me ara mateix.
2: Ara mateix. I on aniràs? Què és el primer que faràs avui?
8: Avui, feina. Avui toco feina. Feina.
2: De què treballes?
8: Jo soc músic.
3: Ah. De carrer?
2: No, de carrer no.
3: És de xarango.
2: Jo sé que és de xarango. Què toques?
8: Jo toco el trombó i el piano.
3: Ara.
8: I canto i, bueno, jo faig musicals, m'encanta.
2: O sigui, ben i corda. Molt bé, caram.
8: Exacte.
2: Molt bé.
3: Gerard, et truquem de part de tota la teva família, també de tota la teva gent que t'estimen i et volen dedicar aquesta cançó per donar-te ànims i força, perquè tinguis una bona recuperació, ens han dit, després d'una operació tan important com la que has tingut, ja que parles de musicals, que ets músic, que t'agrada cantar, segur que et sona aquesta de Jerónimo Stilton, que es diu Plou.
8: Ostres.

0: Quina meravella recordar en Jerónimo Stilton i aquesta cançó, que entenc que per tu significa alguna cosa, Gerard.
1: I tant, quina passada. Bueno, i una forta recuperació al Manu.
0: Home, i tant. Que... En res i menys el tindrem ben recuperat. Doncs, Gerard, també recuperat molt i que tinguis un fantàstic divendres i un millor cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem els titulars fent un cop d'ull al trànsit. Equip viari, molt bon dia. Doncs sembla que no podem connectar amb el nostre equip viari. Tan bon punt ho puguem fer i anirem. Mentrestant, altres titulars. Aquesta tarda es tornen a reunir el govern i els sindicats d'educació per mirar de desbloquejar el conflicte a les aules. Els sindicats demanen millorar els augments salarials i que això i l'increment de la plantilla per a l'escola inclusiva quedin per escrit. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i també del Vallès. I augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'Audiència Nacional apunta que el partit va destinar prop de 200.000 euros a una estructura per fer descarrilar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Avui, protagonisme per al germà del president espanyol, comença el judici contra ell pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències. Comença l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats del cas Kitchen, la suposada trama per robar proves de comptabilitat de la Caixa B del Partit Popular a Luis Bárcenas. Està previst que avui declari l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. I els Estats Units i l'Iran reprenen els atacs puntuals, tot i la teòrica treva i les negociacions en marxa. Donald Trump ha negat l'esborrany d'un acord publicitari per la televisió oficial iraniana, tot i reconèixer avenços encara insuficients. I Uganda tanca temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Fins ara, els autors dels vídeos se n'encarregaven de forma voluntària. En cas d'error de l'automatisme, des de la plataforma ja avancen que hi haurà un mecanisme per enviar-hi al·legacions. I l'edició d'aquest any del Cerdanya Film Festival penja d'un fil. Els organitzadors lamenten les traves que, segons diuen, els està posant l'Ajuntament de Puigcerdà, que no els ha cedit l'ús del Teatre Casino Ceretà durant les dues setmanes que dura el certamen. El consistori els demana una proposta compatible amb els recursos que els pot oferir.
1: 3Cat Info.
0: I ara sí, connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs a aquesta hora destaquem circulació molt complicada a la 2 i la B23 d'entrada a Barcelona perquè un accident talla un carril a la 2 a Sant Joan d'Espí i aturades des de Castellbisbal. Cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. A la B23 també hi ha lentitud al Papiol cap a Girona. I destaquem també aturades a la C32 de Gavà a Sant Boi del Llobregat i més endavant de Cornellà a Esplugues en sentit Barcelona, en aquest cas, per un camió avariat que ocupa el voral.
1: Esports.
3: El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada. Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria els 70 milions d'euros. Alexia Putellas s'acomiada de l'afició del Barça. Ho va fer primer ahir al matí en un acte institucional celebrat al Camp Nou i a la tarda a l'estadi Johan Cruyff jugant el seu últim partit en la victòria blaugrana per 2-1 davant la Reial Societat. I el Barça de bàsquet fa oficial que Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador quan acabi la temporada. Mentrestant, el club negocia incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, primer pic de calor de la temporada, amb ambient de ple juliol. La calor arriba avui al seu màxim. S'esperen valors de fins a 38 graus a les zones més càlides del país i pròxims als 35 a l'interior. A la costa es podrà superar els 30 graus, tard amb algunes nuvolades al Prepirineu.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem dijous 28 de maig, ho fem parlant del conflicte entre el Departament d'Ensenyament i els docents. Govern i sindicats es tornen a reunir aquesta tarda després que la millora de l'oferta salarial del Departament no satisfés els sindicats. La convocatòria s'ha tornat a ajornar a les 3 d'aquesta tarda i els sindicats tornen a demanar que les propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Iolanda Segures, portaveu de l'USTEC.
4: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
5: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: I mentre no es desencalla la negociació, es mantenen les protestes dels docents. Avui hi ha nova jornada de vaga al Vallès i al Maresme. Marxem a aquesta hora cap a Mataró. Marta Vallès.
6: A la comarca del Maresme, el primer tall del dia s'ha fet a Canet de Mar. Allà, docents, professors dels diferents centres del municipi i també d'altres pobles de la comarca s'han afegit a la protesta i han tallat l'autopista C-32 quan passaven uns minuts de les 7 del matí. Ha estat un tall curt, aproximadament d'uns 10-12 minuts, entre els conductors que havien quedat bloquejats, cares de preocupació, després de veure els talls que hi van haver-hi d'entre 4 i 6 hores a diferents punts del país. Aquest matí ha estat una acció ràpida i curta, amb una pancarta enorme que demanava millores per l'educació, i al cap de 10 minuts s'ha aixecat aquest tall d'autopista i s'han traslladat cap a Mataró. Aquí, previsiblement, també es farà alguna nova acció per reclamar millores a l'educació. Pel que fa a la reunió entre el govern i els sindicats, els docents aquí a Canet de Mar, durant el tall, ens deien que no ho veuen clar fins que no vegin efectivament que les mesures de millora tiren endavant. Joan Barón, de Canet de Mar, és professor.
7: No ho veurem, no només fins que no hi hagi un acord signat i sobre la taula, sinó fins que no veiem realment mesures, canvis a les aules. És a dir, el tema de les temperatures a les aules no canvia en dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos.
6: Recordem que avui són tres les comarques on els docents fan actes reivindicatius, el Maresme i també el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. En el cas del Vallès Occidental sortiran dues bicicletades al voltant de les 9 del matí de dos punts diferents, en un cas de Sant Cugat i l'altre de Terrassa, i aniran a confluir a la Universitat Autònoma, a Bellaterra. Allà, previsiblement, es farà alguna acció que no ens han comunicat de moment.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'actuació de la Guàrdia Civil d'ahir a la seu del partit a Ferraz té l'origen de les sospites de l'Audiència Nacional que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia aquesta trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit. Madrid, Paula Brujats.
8: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i

0: i la Guàrdia Civil es van portar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices.
1: Tot i que les investigacions judicials estrenyen el setge cada cop més sobre socialistes, Pedro Sánchez es manté ferm, descarta anar a eleccions, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Mentrestant, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta. Seguim a Madrid, ara amb l'Àngels Lafuente.
2: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
3: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
2: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
3: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
2: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
4: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
2: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
6: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
2: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
7: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
2: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
1: Doncs ara en fèiem referència. Avui comença el judici contra el germà del president espanyol. David Sánchez s'enfronta a una pena de 3 anys de presó per haver-se beneficiat presumptament d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, coordinador d'activitats dels conservatoris de música provincials. Mentre que les acusacions li atribueixen els delictes de tràfic d'influències i prevaricació, la Fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 investigats. Pedro Sánchez sempre ha defensat la innocència del seu germà i ha acusat el jutge de biaix polític.
3: Esto proviene de denuncias falsas, de organizaciones ultraderechistas. Y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre. Porque es así, porque es la verdad. Aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no.
1: La previsió és que tant avui com demà el judici abordi les qüestions prèvies. Serà a partir de dilluns que començaran les declaracions dels testimonis, entre els quals hi ha altres aspirants a la plaça que va aconseguir David Sánchez i directors de conservatoris. Els acusats està previst que declarin dijous que ve. No deixem els tribunals perquè avui arrenquen a l'Audiència Nacional també les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, exnúmero 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, per a qui la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici, que va començar a l'abril, i han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves de finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva exnúmero 2, el Partit Popular, María Dolores de Cospedal, però van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
8: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
9: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
10: ¿Fue informada en algún momento?
11: No, pues es que yo hasta dudo que eso fuera así.
1: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial a l'època de Rajoy, com José Manuel Villarejo. La Fiscalia li reclama 19 anys de presó, la petició de pena més alta.
12: 3CAT Info.
1: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectiu.

0: Els militars de l'Iran, el règim dels ayatolars, hi ha resposta amb drons i míssils. Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions a prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per a les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També han constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. A Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha desestimat un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Washington, Oriol Serra.
1: Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
2: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
1: Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país.
0: Hem arribat en quart de nou, connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Molt bon dia. A aquesta hora segueix la circulació molt complicada a la 2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí i aturades des de Sant Andreu de la Barca. Cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu del Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal en sentit Barcelona. Destaquem també aturades a la C32 a Sant Boi en sentit Barcelona, en aquest cas per un camió avariat que ocupa el voral. A la B20 a Santa Coloma, aturades cap al Nus de la Trinitat i a les rondes de Barcelona. També hi ha densitat amb aturades en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, a Rodalies hi ha les demores habituals per les limitacions de velocitat. En el cas de la línia R11, Renfe informa que el tren que ha sortit de Barcelona a Sants i ha d'arribar a Portbou a les 9 i 12 minuts, circula amb 30 minuts de retard per una incidència operativa. És tot.
0: El temps. Jofre Genué.
4: Comencem aquest dijous pendents d'aquest pic de calor, el primer de la temporada, i que ens durà un ambient de ple juliol amb temperatures que podrien arribar a tocar alguns rècords de maig. De fet, ja hem començat aquesta matinada amb una tramuntana una mica rescalfada que ha fet que el termòmetre no hagi baixat dels 28 graus a Portbou, que podria ser doncs, el primer cop que en mes de maig tenim valors tòrrids de matinada. Hi ha hagut més valors tropicals en molts sectors de la costa, del Maresme, del Barcelonès, i fins i tot també alguns punts del Baix Llobregat, a Montserrat, no s'ha baixat dels 23, a Mataró dels 24. De fet, fins i tot a la Noguera hi ha hagut valors poc per sota dels 20 graus, a Vilanova de Meià, aquests 19 llargs que, arrodonint, han fet que la matinada també hagi sigut gairebé de 20 graus, gairebé tropical. I tot això és el punt de partida de les temperatures que esperem que avui arribin als 38 a les zones més càlides, entre els 35 a 37 a moltes poblacions de l'interior, al voltant dels 35 al prelitoral, també l'interior de Girona, déu-n'hi-do, el termòmetre pot arribar a superar els 35 graus àmpliament, i a la costa també arribar a superar els 30. Per tant, una situació totalment anòmala, com dèiem, amb temperatures més típiques de juliol que no pas de finals de maig. Tot plegat amb sol i algunes nuvolades. Ahir en van sorgir algunes, amb alguns petits ruixats cap a la Vall d'Aran, al Pirineu. Avui les esperem més al voltant de la Serra del Cadí, però sobretot entre el Lluçanès, sud del Ripollès, nord del Berguedà, nord d'Osona. En aquesta àrea, la mateixa calor pot acabar generant alguna nuvolada que doni, doncs, alguna petita tronada o quatre gotes. Bé, pels propers dies la temperatura comença a recular una miqueta, azotarà poc. La calor continua sent molt intensa, però avui és el màxim, per tant, reculant lleugerament, i sobretot les nuvolades a tarda que guanyaran terreny al Pirineu i especialment al llarg del cap de setmana.
5: Resca Info.
6: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 9. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat ja més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: Uganda ha tancat temporalment les seves fronteres amb la República Democràtica del Congo, on hi ha l'epicentre de l'epidèmia del virus de l'Ebola. Ho explica un responsable del Ministeri de Salut d'Uganda.
9: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, els transports d'aliments i mercaderies i la seguretat.
8: La República Democràtica del Congo ha registrat un miler de casos sospitosos i 223 morts pel virus. Els equips sanitaris estan treballant a contrarrellotge per sensibilitzar la població sobre la malaltia i aïllar els casos sospitosos, mentre que el líder de l'Organització Mundial de la Salut ha titllat la situació de xoc catastròfic i ha demanat un alto al foc a l'est del Congo perquè els equips mèdics hi puguin accedir.
0: I ara una notícia que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Novetats en el conflicte entre llogaters i New Amsterdam Developers, propietària d'edificis a Barcelona, que vol convertir en habitatges compartits, que és el que es coneix com a coallotjament o co-living. Els llogaters han rebut cartes d'Hisenda en què els demanen que paguin directament el lloguer a l'agència tributària a causa dels deutes d'aquesta empresa. New Amsterdam Developers és propietària del bloc Sant Agustí a Gràcia, per exemple, on els veïns ja han aconseguit aturar un desallotjament, i també d'un edifici de l'Eixample, on la setmana passada els Mossos d'Esquadra van executar el desnonament d'una família vulnerable amb tres menors. També és propietària del conegut com a bloc Papallona, on els veïns ja han rebut cartes en què Hisenda els demana pagar els lloguers, com us dèiem, a l'agència tributària. Al matí de Catalunya Ràdio ha pogut consultar un document de finals d'abril en què aquesta agència tributària de Catalunya deixa constància d'un embargament d'interessos i rendes a l'empresa a causa d'un deute de més de 220.000 euros. Anna Olesti és veïna d'un dels blocs afectats i portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
10: Esperen que nosaltres ens deixem el nostre sou a pagar el lloguer quan ells tenen un deute amb l'Estat. Van desnonar i van executar un desnonament la setmana passada de l'Olaia per un impagament quan ells són els primers que tenen un deute de milers d'euros. O que ens estan fent fora. A sobre d'on fer col·lidings, descobrim ara que tenen un deute amb Hisenda de milers d'euros.
0: Al matí de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb New Amsterdam Developers, que no ha volgut fer-ne cap valoració. El sindicat, per la seva banda, demana a l'administració l'expropiació dels immobles d'aquesta empresa. I YouTube detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. Des del 2024, la plataforma demanava als creadors de contingut que etiquetessin els seus vídeos declarats l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda i per això ara es farà automàticament. En cas d'error, ja avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors enviïn al·legacions. La plataforma afegeix que el fet que un vídeo estigui fet amb IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o bé un avatar d'intel·ligència artificial. Però la creació artística amb IA és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada cop més complicada. Ara marxem cap a Girona. Ni mòbils, ni rellotges digitals, ni auriculars. Els exàmens de la Universitat de Girona. El centre prohibeix als estudiants portar aparells electrònics com aquests durant els exàmens, fins i tot encara que no els facin servir. Si els enxampen, els suspendran directament. Núria Pereira.
11: Així consta en la modificació de la normativa que regula els processos d'avaluació i que ja està en vigor. S'ha fet més concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs de final de grau o treballs de final de màster. Es descriu com a conducta fraudulenta la utilització o la tinença de qualsevol sistema, dispositiu o tecnologia que permeti als estudiants posar-se en contacte amb agents externs o rebre ajuda no autoritzada. Si es detecta l'ús d'aparells electrònics, les proves o treballs se suspendran directament amb un zero. Segons el rector de la Universitat de Girona, Josep Calbó, ho fan per preservar la integritat acadèmica.
12: S'ha d'evitar el que jo anomeno cultura de la trampa. Hem d'aconseguir que tothom, els estudiants en particular, entenguin que ser honestos, ser íntegres, que l'avaluació els pugui certificar els seus coneixements, les seves capacitats, és molt important.
11: A més, es podrà obrir un procediment disciplinari que pot comportar suspendre l'assignatura o una expulsió temporal. L'UDG informa que ja ha obert diversos expedients.
12: Per exemple, un es va detectar perquè va resoldre un exercici que no es podia resoldre sense una dada si no li vingui des de fora aquesta dada. O sigui, l'exercici no donava la dada i la va posar com si la volguessin. Per tant, algú li va donar aquesta dada des de fora.
11: Argumenten que amb la norma es protegeix la credibilitat del sistema d'avaluació.
0: I perilla l'edició d'aquest any del Cerdanya Film Festival. Els organitzadors lamenten les traves que, segons diuen, els està posant l'Ajuntament de Puigcerdà. Anem cap allà, doncs, Joaquim Albalate.
13: La Fundació Cerdanya Cinema denuncia el que considera un bloqueig per part del consistori que no els ha cedit l'ús del teatre Casino Seretat durant les dues setmanes que dura el certamen i que tampoc garanteix la seguretat de l'equipament. Això fa que la 17a edició del festival, diuen, pengi d'un fil. Jordi Forcada és el director.
14: En altres ocasions, el que hem fet és, si a Cerdanya no està possible fer les activitats, doncs com nosaltres som una entitat, el nostre abast és pirinenc, les hem portat a altres bandes, no? I la veritat és que les experiències que hem tingut fora de Cerdanya han estat molt correctes i molt constructives. Ara bé, moure el Festival de Cinema de Cerdanya fora de Cerdanya jo crec que no té sentit.
13: L'Ajuntament argumenta que cap entitat pot reservar un espai tants dies seguits i ofereix el Museu Cerdà, amb molta menys capacitat, com a alternativa per la segona setmana del festival. També reconeix que no pot garantir les condicions tècniques i de seguretat que demana la Fundació.
14: Ja no només és una qüestió de dates i d'un espai públic, és amb quines condicions s'està cedint a les entitats o si està operant, no? Nosaltres hem detectat una sèrie de deficiències, o qüestió de riscos laborals i etc, que almenys nosaltres com a operadors sí que fem l'esforç de complir la normativa i que el que hem fet és demanar a l'Ajuntament que subsani aquestes anomalies.
13: Mentre l'organització del festival exigeix una solució immediata per garantir el seu futur, l'Ajuntament li ha demanat que presenti una proposta compatible, diuen, amb els recursos que els pot oferir.
0: Esports. Eudald Serra, molt bon dia.
15: Bon dia. El Barça lliga el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer reforç blaugrana. Avui està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El jugador, de 25 anys, ha donat prioritat a l'oferta del Barça davant d'altres que havia rebut. L'operació se situarà al voltant dels 70 milions d'euros. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford.
5: 3CAT Info.
15: Encara en clau blaugrana, Alexia Putella s'acomiada de l'afició del Barça. Ahir al matí va fer un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria del Barça davant la Reial Societat per 2-1. Alexia reconeixia que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que, tot i això, era el moment de fer-ho.
16: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
15: A l'acte celebrat ahir al matí, Alexia Putella es va estar acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte va rebre missatges de companyes d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, o d'un dels capitans actuals com Rafinha. I al vespre, el públic que hi va anar al Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació quan va ser substituïda.
17: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
15: L'afició blaugrana també va acomiadar Ima Pileona, una Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. En l'altre partit de la Lliga Femenina, jugat ahir en presència catalana, el Deportivo de la Coruña i l'Espanyol van empatar a 2. L'Espanyol precisament va fer oficial ahir la renovació de Leandro Cabrera per una temporada més després que el central uruguaià hagi jugat aquest curs més de 20 partits i l'equip hagi aconseguit la permanència.
18: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más.
19: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, ara estic arribant.
15: Mentrestant, el nou director general esportiu, Monchi, el tècnic Manolo González, ja van mantenir ahir la primera reunió per començar a planificar la temporada que ve. I encara en futbol, un apunt més. El Crystal Palace és el nou campió de la Conference League després de guanyar ahir la final disputada a Leipzig al Rayo Vallecano per 1-0.
20: Trescat Info.
15: Parlem ara de bàsquet perquè Xavi Pasqual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, després de fer oficial ahir el club. El tècnic de Gavà farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. Pasqual es va fer càrrec del Barça de bàsquet el novembre passat, substituint Joan Peñarroya, en el que és la seva segona etapa blaugrana. El seu destí més probable serà el Dubai, amb qui firmarà per 3 temporades. Pasqual farà una roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà amb l'Andorra, on segurament donarà avui més explicacions. Mentrestant, el Barça de bàsquet accelera les negociacions per incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Pujol havia estat abans també director esportiu del Baxi Manresa. I en waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
21: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
15: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon partit de la final a Mataró, en una sèrie al millor de 3 partits.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora segueix la circulació molt complicada a la 2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí. Ara ja s'han obert tots els carrils, però encara hi ha aturades des de Sant Andreu de la Barca. Cua també a la B23 del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues de la Diagonal en sentit Barcelona. Complicada també la circulació a l'AP7 a Sant Cugat. Hi ha un carril tallat sentit Tarragona, en aquest cas per una avaria, i aturades també a la Ronda Litoral i la Ronda de Dalt de Barcelona, aturades en tots dos sentits.
1: Doncs continua obert el conflicte entre govern i sindicats d'ensenyament. Avui a la tarda tornen a reunir-se després que la proposta d'augment salarial feta pel departament continuï sent insuficient per als treballadors. A més, la volen per escrit. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. I la pressió judicial sobre el PSOE no s'atura. L'Audiència Nacional apunta ara que el Partit Socialista va destinar prop de 200.000 euros en una estructura per fer descarrilar les causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Avui comença el judici contra el germà del president espanyol per haver aconseguit un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. Intercanvi d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic que posen en perill la treva i les negociacions de pau. Donald Trump ha negat a les darreres hores l'esborrany d'un acord publicitat per la televisió oficial iraniana, tot i reconèixer avenços encara insuficients. Des d'ara fins les 9 i tornant als tribunals, us explicarem també que el Tribunal Superior de Justícia investiga el diputat i exconseller d'Esquerra Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla. En economia, segueix el degoteig d'acomiadaments. Ara la multinacional sueca AQM, que vol fer fora 80 treballadors de les oficines de Barcelona i Madrid, i també del fabricant de motos Torrot de Salt, al Gironès, que entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. També passarem per Lleida, on el sector de l'ametlla espera una bona collita de més de 12.000 tones gràcies a les pluges de l'hivern i l'absència de gelades tardanes importants. I en esports, Sau del Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer fitxatge del Barça de cara a la pròxima temporada.
3: Gordon té previst aterrar avui a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El traspàs del davanter anglès voltaria els 70 milions d'euros.
1: I al temps ens trobem davant d'un dels dies més càlids de maig. Bona part de l'interior del país superarà els 35 graus. A Ponent se n'esperen 37 i a les Terres de l'Ebre el termòmetre s'enfilarà fins als 38. Una calor canicular que persistirà de cara a divendres. El dia serà assolellat amb algun ruixat de tarda al Pirineu. Passen 3 minuts de 8:45. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquesta tarda després que la millora de l'oferta salarial del departament no satisfés els sindicats. La convocatòria s'ha tornat a ajornar a les 3 de la tarda i els sindicats tornen a demanar que aquestes propostes quedin per escrit. El govern planteja que l'increment salarial acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que la xifra total sigui de prop de 450 euros. Iolanda Segura es portaveu de l'USTEC.
4: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que el govern ha mogut fitxa.
5: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: I mentre no es desencalla la negociació, es mantenen les protestes dels docents. Avui hi ha una nova jornada de vaga al Vallès i al Maresme. En política augmenta la pressió judicial sobre el PSOE. L'actuació de la Guàrdia Civil d'ahir a la seu del partit a Ferraz té l'origen de les sospites en l'Audiència Nacional, que el PSOE va pagar una estructura per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el jutge Santiago Pedraz, l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán dirigia la trama que es va activar durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez per la imputació de la seva dona. El jutge sospita que 180.000 euros van sortir del partit. Madrid, Paula Brujats.
6: Santos
0: Santos Cerdán dirigia les operacions per extorsionar fiscals i policies i l'exmilitant socialista Leire Díaz suposadament les executava i ho cobrava del partit. El jutge diu que va ingressar com a mínim 16.000 euros a través d'una empresa pantalla del socialista Gaspar Zarrías, també imputat en aquest cas, però el jutge té sota la lupa 180.000 euros que creu que el PSOE hauria camuflat amb factures falses. Ahir la Guàrdia Civil es va emportar de la seu dels socialistes factures, còpies de correus i agendes que demostrin la vintena de reunions que la suposada trama va fer a Ferraz, la primera coincidint amb la imputació de Begoña Gómez. El jutge investiga per organització criminal, suborn i altres delictes Cerdán, Leire Díaz, la gerent del PSOE, dos advocats i també un guàrdia civil com a còmplices.
1: Doncs bé, encara relacionat amb aquesta qüestió, el jutge Pedraz també ha posat el focus en la campanya electoral del PSC de les eleccions catalanes del 2024. Ha demanat als socialistes catalans documentació de comptabilitat, la que el partit de Salvador Illa ja va entregar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, com ara contractes, factures, despeses de propaganda i també estats de comptes. El jutge no especifica per què la demana, però el fet és que les eleccions catalanes de fa dos anys van coincidir amb la creació de la suposada trama que ara investiga a l'interior del PSOE. Els socialistes catalans en un comunicat asseguren que van actuar amb transparència. Des de l'oposició demanen la compareixença de Salvador Illa al Parlament. La líder del grup parlamentari de Junts per Catalunya ha instat Esquerra i els comuns que s'afegeixin a la petició.
6: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
1: L'oposició també demana que Salvador Illa doni explicacions sobre el contracte de la Generalitat amb la tecnològica xinesa Huawei, que les investigacions policials del cas Zapatero vinculen amb l'expresident espanyol. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla Fulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. Fons d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a atacar aquesta nit objectius militars de l'Iran. El règim dels ayatolàs hi ha resposta amb drons i míssils. Mitjans d'informació iranians han constatat almenys 3 explosions prop de la ciutat portuària de Bandar Abbas. Fonts de Washington, que han volgut conservar l'anonimat, han explicat que han bombardejat una instal·lació militar que suposava una amenaça per a les forces nord-americanes desplegades al Pèrsic i per al transport marítim comercial dels Estats Units. També haurien abatut diversos drons iranians. Poc després, aquesta matinada, la televisió iraniana ha informat que l'exèrcit persa hi havia respost atacant una base aèria dels Estats Units. També ha constatat un atac contra 4 vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. I a Kuwait, mentrestant, l'exèrcit de l'Emirat ha informat que ha interceptat també diversos drons i míssils iranians. Aquests atacs, que deixen en una situació encara més fràgil la treva entre els dos països, arriben després de les declaracions de Donald Trump, que ha negat l'existència d'un esborrany d'acord de pau que la televisió iraniana havia assegurat que s'havia tancat. Ara marxem cap a França. Allà el govern entoma el mea culpa per no haver protegit prou els infants que han estat víctimes d'abusos sexuals a les escoles. L'executiu crearà llistes negres de personal educatiu que estigui investigat per conductes inapropiades. París, Isabel Galí.
9: El govern francès ha decidit apartar del seu lloc de treball tot funcionari públic que s'estigui investigant per una denúncia d'abús sexual o maltractament físic contra un menor, ha dit el ministre de l'Educació, Édouard Geffré.
10: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
9: El govern ha fet seu el mito escolar i ha reconegut que el sistema de protecció a la infància ha fallat.
1: En economia, us ho avançàvem en el sumari, la multinacional sueca H&M vol acomiadar 80 treballadors de les oficines que té a Barcelona i Madrid. La multinacional sueca ha pactat l'ERO amb els sindicats i preveu indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball aquí o a l'estranger. A les oficines de Barcelona hi treballen 230 persones. Fa dos anys l'empresa ja va tancar botigues i va acomiadar gairebé mig miler de treballadors a l'estat espanyol. Els sindicats temen que la situació es repeteixi també en el futur. I a Salt, el gironès, el fabricant de motos Torrot, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. Maria Rovira.
11: El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla acumula endarreriments salarials i impagaments. Xavier Sanchiz, advocat de la Intersindical que representa els treballadors.
12: Portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
11: Ara l'administrador concursal té dos mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
1: I ara cultura. Aquests dies és a Barcelona Nathan Fawkes. El nom potser no us diu res, però si sabeu que ha fet els fons de pel·lícules animades com Shrek, El gat amb botes o El príncep d'Egipte, la cosa canvia. Hem parlat amb ell i, entre altres coses, ens ha dit que aprofitem el que té de bo la intel·ligència artificial i que el més important per als artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. I ha parlat la Valèria Obareda.
13: Nathan Fawkes ha vingut a conduir aquest cap de setmana un workshop al Centre de Creació Artística Palo Alto, de la mà de la plataforma Nonstop. El seu objectiu és traslladar als joves que participin en el taller la importància de transmetre emoció amb el seu treball.
14: Number one, you decide the purpose.
15: El més important és el propòsit. Què és el que volem fer amb aquella imatge? I la segona part és l'emoció. Implica que amb cada traç, amb cada gra de pintura, estem creant la qüestió i l'emoció adequada. I si fem tot això bé, la nostra audiència, totes les seves preocupacions desapareixen durant dues hores i poden gaudir de la nostra obra.
13: En relació amb la intel·ligència artificial, Fawkes recomana als bons artistes que no li tinguin por i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
15: Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases, en dos segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
13: I no veu malament que la IA s'aprofiti per a qüestions pràctiques, com per exemple complir amb els terminis d'entrega d'un treball. Ens explica el cas d'un amic seu tailandès.
15: Quan vaig estar a Tailàndia, estava amb un gran artista, que ell és un pare jove, i ell bàsicament em deia que solia treballar a torns de 10 o 11 hores. I des de que ha pogut començar a integrar la intel·ligència artificial a la seva feina, obté exactament els mateixos resultats en 8 hores. I això bàsicament el que fa és que els li permet tenir més temps amb la seva família. I és una cosa per la qual deia mai demanaré disculpes per una cosa així.
13: Recorda que quan va començar als anys 90 ell feia servir pintura acrílica i ha hagut d'adaptar-se a molts canvis.
1: I ara us parlem de Paul McCartney, que ha promocionat el seu últim àlbum, The Boys of Dungeon Lane.

0: L'ex-Beatle de 83 anys ha aparegut en un directe de TikTok per promocionar aquest nou treball, del qual ja ha publicat dos dels 14 temes que conté, però ha deixat que els espectadors escoltessin fragments curts d'altres cançons. Paul McCartney també ha respost preguntes que els fans li feien pel xat. Una, per exemple, quin moment dels Beatles tornaria a viure?
1: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum demà, 29 de maig.
2: Here we go.

0: Tres quarts de nou, actualitzem la situació a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia, explica'ns.
1: Bon dia, doncs tenim diverses noves incidències. La més destacada a aquesta hora està tallada la carretera C32 a Mataró, sentit Barcelona, per una manifestació de mestres i professors en aquesta nova jornada de mobilitzacions del sector. Destaquem també a la C58, congestió de Terrassa-Sabadell, sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat en aquest cas per un accident. Aturades també a la Ronda de Dalt i la Litoral de Barcelona, en tots dos sentits de la marxa, i recordem que segueixen les retencions, la circulació complicada a la 2 i la B23 d'entrada a Barcelona a causa d'un accident que hi ha hagut a primera hora d'aquest matí.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Déu-n'hi-do aquesta matinada el termòmetre, especialment cap a punts de l'Alt Empordà, on s'hi ha sumat les elevades temperatures que estem tenint amb una tramuntana una mica rescalfada, i això ha fet que la temperatura no hagi baixat d'aquests 28 graus al Portbou. Per tant, un valor tòrrid que seria excepcional per un mes de maig. També, déu-n'hi-do, a l'Estartit, a Rocamaura, el termòmetre ha baixat dels 25 o 24 a Mataró, 23 a Montserrat, 22 a Barcelona, més valors tropicals a tota la façana litoral, especialment de la costa central i punts de les comarques gironines amb aquesta tramuntana una mica rescalfada. Avui esperem pic de calor, les temperatures toquen sostre, l'episodi de calor més intens del que portem d'any, amb uns valors que seran més propis de juliol o agost que no pas de finals de maig. S'esperen valors pròxims als 38 a les zones més càlides de Ponent especialment, però no es descarta Catalunya central o interior de Girona, i entre els 35 a 37 a moltíssimes poblacions del prelitoral cap a l'interior. De fet, a la costa es pot arribar a superar tranquil·lament als 30. Vent molt calorós que ha de persistir al llarg dels propers dies, però ja amb valors potser 1 o 2 graus menys. Tresca
0: Info. Passen un parell de minuts de 3 quarts de 9.
3: Catalunya al dia.
0: Doncs comencem aquest Catalunya al dia en edició butxaca a les Terres de Lleida. Catalunya tindrà aquest any una bona collita d'ametlla gràcies a les pluges de l'hivern i al fet que no hi ha hagut gelades tardanes importants. El sector preveu superar les 12.600 tones de producció, més de la meitat de les quals, com us dèiem, a les comarques de Lleida, on les collites marquen una clara tendència a l'alça gràcies al reg. Noelia Caselles.
4: Encara queden mesos per començar a collir ametlles, però hores d'ara s'espera que la producció pugi un 7% respecte a l'any passat. I això per què? Doncs sobretot per la meteorologia, després d'anys molt complicats. Roger Palau és portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agrícoles de Catalunya, la FECAC.
5: Sequeres, freds, enguany, sí, cinguany, doncs hem tingut el pic, els rastres pic alineats. No tenim actualment problemes pic de sequeres importants i el tema de les gelades ha sigut una cosa anecdòtica.
4: A Catalunya hi ha 30.000 hectàrees d'ametller i el 60% encara són de secà. En termes productius, però, els percentatges canvien.
5: Aquest 40% que tenim amb rec pot suposar un de la producció, com sempre. Sí que queda dir que ens hem de continuar preocupant d'aquests ametllers marginals i de secà, que fan aquesta funció mediambiental. Igual fan poques ametlles, però fan una funció molt important.
4: Justament l'augment d'ametllers en regadiu ha provocat que les comarques de Lleida concentrin ara el 60% de la producció i que aquest any s'acostin a les 8.000 tones d'ametlla en gra, un 11% més que l'any passat. A Tarragona la producció es mantindrà estable amb 4.600 tones.
5: Històricament, antigament, Tarragona tenia més producció. El que dic a Lleida, doncs s'han substituït cultius o s'ha introduït a l'ametller en noves zones on no estava instaurat, nous tics o regadius, bàsicament, i és un dels cultius principals i amb molt de potencial a la zona dic de Lleida.
4: Tampoc es preveuen canvis en la producció de Barcelona i Girona. Com a la resta de sectors agrícoles, el sector de la fruita seca també ha patit un augment de costos de producció derivats de l'encariment dels fertilitzants i dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Asseguren, però, que encara és massa d'hora per parlar de preus.
0: I Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans al Baix Llobregat el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
6: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
7: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge,
3: sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
6: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
0: El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles o micropobles del país. Les dones representen més del 60% dels membres de la xarxa Coucat Rural, clau per frenar el despoblament en molts territoris. Tarragona, Ricard Buigas.
7: La Pilar Andrés és advocada. Fa 10 anys va decidir deixar el despatx de Barcelona per tornar a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre.
8: La veritat és que va ser una conversa amb l'alcalde i em van posar en contacte amb la Begoña i amb el Consell Comarcal. Doncs ells també tenien aquesta iniciativa de fer aquest espai de coworking i m'hi vaig llançar de cap. Ho vaig comentar al despatx de Barcelona, en principi, com que és un despatx tradicional, no? Bueno, no estàvem del tot convençuts, però deia, bueno, provem-ho i si no funciona, doncs jo ja em buscaré la vida amb els clients i ja està, no passa res, no? Però la veritat és que han passat 10 o 12 anys i segueixo treballant pel mateix despatx de Barcelona i tot igual.
7: La Begoña, qui fa referència a la Pilar, és Begoña García, creadora del projecte Coucat Rural. L'any 2015, des de Riba-roja, va reunir les 11 entitats del país que gestionen els ajuts líder destinats a fomentar la diversificació econòmica a les zones rurals per impulsar els espais coworking rural. Ara ja en són més de 50. Begoña García diu que són importants per evitar el despoblament i donar oportunitats als que decideixen quedar-se o tornar al seu poble d'origen.
9: Si tu vols tornar, com a mínim, que el territori rural acabi creant oportunitats per a la gent que vol tornar, que és el que ens trobem moltes vegades.
7: García ens ha explicat que la majoria de persones són dones, el 61%. Tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. Pel que fa als sectors, el 24% es dediquen a la informàtica i les tecnologies de la informació, el 21% al màrqueting i la comunicació i el 17% al disseny gràfic. Apunta que l'experiència es tradueix en més benestar i beneficis econòmics partint de la base, això sí, que el preu de l'habitatge és més barat i que hi ha menys desplaçaments.
9: Quan tu t'ubiques al territori rural és un benefici, tant per tu com una mica per l'ecosistema rural. Per tu, perquè augmentes en clients, perquè vas a un lloc on no hi ha aquests serveis que tu ofereixes i perquè el territori rural té serveis més a prop que normalment has d'anar a buscar-los a bastants quilòmetres i t'has de desplaçar.
7: Per promoure el coworking rural han organitzat la 5a edició del Cowork Fest. Fins al 7 de juny, 16 espais d'arreu del territori català oferiran activitats obertes al públic en col·laboració amb la UOC, la Fundació I2CAT i la xarxa d'Ateneus Cooperatius.
0: I acabarem a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, on fins diumenge es converteix en l'epicentre de la cultura catalana amb la Fira Literarum. 43 programadors d'arreu dels països catalans es trobaran en una mostra referent on es podran veure 25 espectacles literaris. Jordi Barranca.
10: A poc comencen a gruixar els actes, tot i que la inauguració oficial serà demà al vespre, un acte presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández. La fira eminentment professional aterra portes aquí a Móra d'Ebre després d'haver passat abans per Morella, els Ports, Calaceit, Almaterranya i Reus, al Baix Camp, i ja s'ha convertit en un referent a tot el país i està en plena expansió. Lluís Flores n'és el director.
11: Tingueu en compte que quan hi ha 25 d'espectacles literaris, normalment n'hi havien 16, hem augmentat, sobretot seguint el criteri, com veureu, que hi hagin totes les disciplines. I això és una cosa que hem aconseguit en guany. Hi ha disciplines des d'arts audiovisuals, com ha sigut l'Everlumen, passant per Pallassos, que és una paraula que cal reivindicar i un art que cal reivindicar amb aquest nom, fins a arribar a l'espectacle més vist, que pot ser, per exemple, la poesia recitada o el circ.
10: Avui demà són els dies en què les escoles i instituts de la comarca visiten la mostra que se celebra juntament amb la Fira del Llibre Ebrenc. La programació inclou totes les disciplines i s'adreça als programadors de fora les grans ciutats. Entre les apostes...
11: Curial e Güelfa, la segona obra més important de la literatura medieval en narrativa, una obra que fa 2 anys se va descobrir per fi, tots hem estudiat Curial e Güelfa, que era anònim, ara ja se sap qui era Íñigo Dávalos. Per tant, la segona obra de narrativa més important en literatura catalana la tindrem, i a més clou també Gemma Humet, que és un dels projectes estrella que ha tingut Espais Escrit, que és la xarxa de patrimoni literari.
10: En total, 45 institucions i entitats donen suport en l'organització de Literarum. Les més destacades són l'Ajuntament de Móra d'Ebre, la Generalitat i també el Consell Comarcal.
0: Cinc minuts i arribem a les 9.
12: Esports.
0: Saludem aquesta hora a l'Eudald Serra. Molt bon dia, Eudald.
12: Bon dia, bona hora. El Barça lliga el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, es convertirà en el primer reforç blaugrana. Avui està previst que aterri a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el nou contracte. El jugador de 25 anys ha donat prioritat a l'oferta del Barça. Davant d'altres que havia rebut l'operació, se situarà al voltant dels 70 milions d'euros. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford. Encara en clau blaugrana, Alexia Putellas s'acomiada de l'afició del Barça i el matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria al Barça davant la Reial Societat per 2-1. Alexia reconeixia que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que tot i això era el moment de fer-ho.
13: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
12: Al vespre el públic que hi va anar a l'estadi Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació.
13: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
12: L'afició blaugrana també va acomiadar Ima Pileón, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. A més d'aquest Barça 2 Reial Societat 1, es va jugar un altre partit a la Lliga Femenina de Futbol en presència catalana. El Deportivo de la Coruña i l'Espanyol van empatar a 2 gols.
14: 3CAT Info.
12: L'Espanyol precisament va fer oficial ahir la renovació de Leandro Cabrera per una temporada més, després que el central uruguaià hagi jugat aquest curs més de 20 partits i l'equip hagi aconseguit la permanència.
15: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
12: Mentrestant, el nou director general esportiu, Monchi, i el tècnic Manolo González ja van mantenir ahir la primera reunió per començar a planificar la temporada que ve. I encara en futbol, el Crystal Palace és el nou campió de la Conference League després de guanyar ahir a la final disputada a Leipzig al Rayo Vallecano per 1-0.
14: 3CAT Info.
12: Parlem ara de bàsquet perquè Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada. Després de fer-ho oficial ahir al mateix club, el tècnic de Gavà farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. Pascual es va fer càrrec del Barça de bàsquet el novembre passat, substituint Joan Peñarroya en el que és la seva segona etapa blaugrana. El seu destí més probable serà el Dubai, amb qui firmarà per 3 temporades. Pascual farà avui una roda de premsa prèvia al partit de Lliga de demà davant l'Andorra, on segurament donarà més explicacions. Mentrestant, el Barça de bàsquet també accelera les negociacions per incorporar Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Pujol havia estat abans també director esportiu del Baxi Manresa.
14: L'actualitat esportiva a fons.
12: En waterpolo, el Club Natació Catalunya es va adjudicar ahir el primer partit de la final de la Europe Cup femenina després de guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser una de les jugadores més destacades del Catalunya.
16: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún. Però sí que ens da una certa tranquil·litat tenir aquesta ventaja.
12: Sentim ara el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Xus Martín.
17: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
12: La tornada d'aquesta final de la Europe Cup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon. segon d'aquesta final a Mataró en una sèrie al millor de 3 partits.
14: 3CAT Info.
12: I en ciclisme triomfa en solitari ahir del danès Michael Valgren a la 17a etapa del Giro. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot rosa de líder amb més de 4 minuts sobre el segon classificat l'austríac Felix Gall. Avui 18a etapa, 168 quilòmetres plans entre Fai de la Paganella i Pieve di Soglio. Tenen, això sí, només un port de tercera categoria i un altre de quarta.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dijous 28 de maig del 2026. Hem garballat entre les 5 hores 5 de ple municipal. I vinga, anem per les bones notícies. El ple aprovà el projecte de reforma de l'Hort de Can Fals, en el qual hi han participat els alumnes de 6è de l'Escola Miquel Utrillo. Una proposta que va néixer sota el paraigües de Nou Horitzó i l'empenta irreductible de Beli Artigas i que ha de possibilitar la recuperació, gairebé en diríem rescat, dels elements més característics de l'indret, a més d'adaptar-lo als criteris actuals quan es parla d'un parc climàtic i afegir-hi aquell espai de lleure que nens i familiars reclamen de fa temps. I ahir, enmig d'aquest debat, la regidora Carme Gasulla va anunciar, gairebé de corredissa, una informació afegida tan important com el dictamen que s'aprovava. Llegeixo textual. Avui ens han comunicat que justament la Diputació de Barcelona tirarà endavant el projecte de recuperació de la masia de Can Fals. Es fa l'encàrrec per a la rehabilitació i consolidació estructural de Can Fals i això és una oportunitat per completar el projecte del jardí molt de la masia i connectar el cap de la vila amb la ribera. Per tant, si tot va bé, hauria de començar ara un camí paral·lel de renaixement de l'hort i de la casa pairal de Can Fals. Sobretot, i ens fem nostres les paraules de la Beli, no oblidem en aquest trajecte vital un record per les germanes del Mau. I per aquells que estiguin convençuts que val més tard que mai, el ple també va provar, amb més d'un recel sobre si aquest assumpte arribar al saló de sessions com una paella a taula amb l'arròs covat, la declaració del carrer 1 de maig com a bé cultural d'interès local, mal que sigui per protegir allò que en queda d'allò que fou i evitar que algunes de les amenaces que envolten el nostre dia a dia, com la temptació dels pisos turístics de qualsevol manera o els locals de patacada, no anorreï del tot la personalitat que encara li queda al carrer gràcies als locals que mantenen amb esforç la flama encesa del que fou des del punt de referència de l'oci nocturn. I el ple va acabar amb 4 apunts de la vida real, amb aquells apunts així pim-pam. El president del Bàsquet Sitges preguntant per la cobertura de les pistes de l'Utrillo i el nou pavelló. Els veïns de l'Avinguda Artur Carbonell indignats amb el drama de les bateries de contenidors. O els veïns de la Llevantina no menys indignats amb l'Ajuntament pel trànsit desquiciant a l'urbanització. Es veu que allò sembla, en alguns moments, un esquelèctric. Bé, en fi, de tot això i de tot el que em penja del ple municipal d'ahir ens en ocuparem en el programa d'avui.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Què és el pitjor que li va passar al ple? Doncs ficar-se en aquelles qüestions que es veia venir. L'assumpte d'Israel, Gaza i l'assumpte de Cuba i els Estats Units i tot plegat, doncs van propiciar un debat d'aquells cantellut. En fi, d'aquells debats en què tothom diu no vull intervenir, però s'acaba intervenint. I al final, bé, doncs passarem per sobre de les mocions, però bé que en el nostre web trobaran tots els debats de les 4 mocions. Avui que s'ha fet clar a les 6:51 minuts i el sol ha sortit a les 6:24, el sol es pondrà a les 9:16 minuts i es farà fosc a les 9:48. El dia s'allargarà 1 minut i 25 segons, tindrem 14 hores i 51 minuts de llum solar i 9 hores i 8 minuts de foscor. Anem a fer un repàs a l'agenda d'avui dijous, que presenta, com els comentàvem ahir, una nova sessió d'aquest espectacle dels alumnes de l'Institute of the Arts Barcelona, aquest Head Over Heels. O sigui, una mica doncs de cap per munt. Dirigit per Tania Acevedo. Avui la representació és a partir de les 7 de la tarda i demà divendres i passat demà dissabte les representacions a les 2 del migdia i a les 7 de la tarda. El preu de les entrades, els tornem a recordar, hi ha dues entrades, 10 euros als adults i 5 euros l'entrada infantil. Avui, per tant, nova representació de l'IAP, l'auditori de l'IAP, Head Over Heels. A partir de 6:45 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol, Joan García Targa amb aquesta conferència sobre El projecte Svetún, a la península del Yucatán, un model de ciutat maia, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, a partir de 6:45 de la tarda. Per aquells i aquelles que puguin tenir interès, i sobretot els que ja tinguin una parada al mercat i vulguin saber més coses sobre la licitació del concurs a les parades del mercat. Recordem que cada dijous l'Ajuntament instal·la aquest punt d'informació sobre el procediment de licitació de les parades del mercat al propi mercat. Entre 9:45 del matí, d'aquí mitjoret, i fins a 11:45, al mercat municipal hi haurà aquesta oficina d'informació sobre la licitació, sobre el procediment de licitació de les parades. Saben que ja es pot sol·licitar, ja es pot fer la tramitació per poder obtenir una parada en el mercat a partir de tots els condicionants i tots els requisits que imposa el concurs de licitació de les parades. Qui vulgui més informació, aquesta oficina d'informació, que tots els dijous, a partir de 9:45 i fins a 11:45, hi ha al mercat municipal. I el Cinema Prado, avui continuen les projeccions a partir de 6:45 de la tarda de La mujer más rica del mundo, la història de l'hereva de la dinastia L'Oréal, i a partir d'un 9:15, per tots aquells que vulguin fer un kit-kat de la vida, de tots aquests drames quotidians, de tota aquesta sorollada de cada dia, tenen des de l'Arena de Verona La Bohème de Giacomo Puccini. Aquesta nit, a partir d'un 9:15 al Prado, per tant, una de les grans obres del bel canto, al Prado, des de l'Arena de Verona, La Bohème de Giacomo Puccini. Apuntem quatre coses per als propers dies. Demà, dia 29, s'inaugura l'exposició Catifa 75 anys fent veïnatge. S'inaugurarà a 8:15 del vespre al Mercat Vell Municipal. Demà, 29 de maig, aquesta exposició que vol recordar l'evolució de la confecció de catifes i sobretot l'evolució en el disseny de les catifes de Corpus, una d'aquestes prèvies de Corpus, perquè ja estarem, Corpus ja serà la setmana que ve. Aquest divendres s'inaugura aquesta exposició, el divendres dia 5 s'inaugurarà l'exposició de clavells i també el pregó del clavell. La setmana que ve parlarem amb els i les protagonistes del Corpus 2026. Per demà s'inaugura aquesta exposició. Demà, que a l'assaig del Palau del Rei Moro de la Jove de Sitges també hi haurà en acabar l'assaig Festa Grossa, la Jove Fest, la segona part, un assaig especial, després Frankfurt per tothom, bingo musical i DJ. Després de l'assaig, no abans, després de l'assaig a partir de les 9 al Palau del Rei Moro, el dissabte que es presentarà el cartell de les barraques 2026 a les 11 del matí al Miramar, el dissabte en què en matèria esportiva, ja ho comentarem amb en Pitu Valera, d'important el municipal d'Aigüedols a partir d'un 8:15, partit important, la Unió Esportiva Sitges ha publicat a les xarxes

0: i no dic res més enllà. I el diumenge que és la Trinitat, diumenge dia 31, diumenge de la Trinitat, amb la plec, amb tots els actes tradicionals de la plec. El diumenge que també es tancarà el Fotomatch 2026. Per tant, qui vulgui veure qualsevol de les exposicions en els 11 espais disponibles, té temps fins aquest diumenge dia 31. Bé, anem pel ple municipal. El ple va aprovar el projecte de reforma de Camp Fals i, com els dèiem, afegit aquesta aprovació del projecte de Camp Fals, la Diputació va anunciar la rehabilitació i la consolidació de la masia. Ho va dir la regidora Carme Gasull així pim-pam enmig de la presentació del dictamen, però gairebé diríem que aquesta notícia és tan important com l'aprovació del projecte definitiu de la rehabilitació de Camp Fals. Per tant, si tot va bé, hi ha 1.800.000 euros perquè Camp Fals deixi de ser com és i torni a recuperar com a mínim l'esperit de com era. I després vindrà tot l'assumpte de la casa pairal dels Fals. Ara, si ens permeten també un apunt, va ser l'1 de desembre del 2014, ara fa 12 anys, que l'aleshores alcalde Miquel Forns va dir, durant la nit de Premi Sitges, el discurs de la nit de Premi Sitges, va anunciar un nou museu a Camp Fals. El mes de febrer del 2015, fa 11 anys, es va dir que aquest museu seria un centre cultural, educatiu i turístic per difondre la història marinera. El 2015, han passat 11 anys, s'afegeix Camp Fals a la llista de coses, per fer, que en són unes quantes, les més importants: Camp Fals, Can Llopis, el Museu Romàntic i, que no se n'oblidi ningú perquè el projecte val un capital i vagin a saber d'on sortiran els diners, el Palau Maricel, que espera una rehabilitació integral també de fa molts anys. I quan diem molts anys, diem de fa menys de 10 anys. I no hi ha hagut forma humana tampoc de començar-la. La feina va ser la de la biblioteca, doncs el Palau Maricel també espera. Però tornem a les bones notícies. El ple, com els dèiem, va aprovar el projecte de reforma de Camp Fals, aquesta història que va començar quan Nou Horitzó va sacsejar una miqueta l'arbre per un projecte per Camp Fals, i aquí han tingut un paper important, i la regidora Carme Gasull ho deia ahir, que el projecte té aquell valor afegit de la participació dels nens i nenes. Quins nens i nenes? Bé, doncs els nens i nenes de 6è de l'escola Miquel Utrillo. La Carola Fernández els va tenir fa un mes aquí a la ràdio i ells mateixos ens explicaven com va començar tot. I tot va començar fa uns 2 anys enrere, més o menys, el dia que la Beli Artigues va anar a classe a explicar-los què era allò del patrimoni i què s'entenia per patrimoni i la importància de cuidar el patrimoni. En Cai, la Jana, la Clàudia, la Sabina, la Naira, l'Ian, el Roger, l'Àxel, la Carla i la Candela ens ho varen explicar fa un mes.
1: Vam començar quan la Beli Artigues ens va venir a la classe i ens va explicar tot què era el patrimoni i què havíem de fer per conservar-lo i tot això. Uh-huh. Llavors d'ahir nosaltres ja vam entendre pues, que era molt important i que ens podria servir pel projecte també.
2: Uh-huh. Per tant, va començar tot fa 2 anys amb una xerrada de la Beli Artigues. Com saben, és una història... Bueno, aquí la tenim de col·laboradora, pertany a local presentacions, i us va parlar del patrimoni i de la necessitat de cuidar-lo, no? Sí, i de conservar-lo, no?
1: Sí.
2: I a partir d'aquí, decidiu treballar en el moment... En aquell moment decidiu que treballaríeu en l'Hort de Camp Fals? O quan, com funciona
1: no,
2: això?
1: Doncs... vam fer un diagnosi de l'espai.
2: Sí.
1: I vam triar com 3 jocs de Sitges que estiguessin com mal estat.
2: Sí.
1: Va ser entre el Mercat Vell,
2: sí,
1: la Fregata i sí, l'Hort de Camp Fals.
2: Uh-huh.
1: I llavors va sortir l'Hort de Camp Fals.
2: Va sortir l'Hort de Camp Fals, i des d'aquí sí, que us agraïm, els sitgetans i les sitgetanes. Sí. I a partir d'aquell moment dieu, d'acord, doncs l'objecte d'estudi i de treball serà l'Hort de Camp Fals. I que, com continueu? Què comenceu a fer? Comenceu a recaptar també signatures, pot ser això?
3: Sí.
4: Sí. Sí. Sí.
2: Àxel?
3: Sí?
2: Recapteu signatures per què?
3: Doncs per...
2: Qui l'ajuda? Vinga, no cal que jo us
5: ho digui. Vam recollir signatures per demostrar-li
4: el govern, sí,

0: No és només un grupet de 50 nens els que volen la reforma de l'ordre de Can Fals, sinó que quasi tot el poble.
1: Exacte, és a dir, d'alguna manera el que volíeu era el suport, no, de la gent de Sitges a aquest projecte, que veiessin que això no era com tu deies, Kai, no és una cosa d'uns quants alumnes, sinó que és una cosa de tots Sitges, no?
0: Sí, tots Sitges.
1: Esteu treballant per un projecte per tots Sitges, no? Què més, Jana?
2: Vam recollir 1.752 signatures en total.
1: Caram, i què vau fer amb aquestes? Això ho vau presentar aquí a govern, què vau fer?
2: Sí, l'altre dia vam...
1: Les vau presentar.
2: Sí.
1: I ho vau presentar. I després d'això, clar, vosaltres heu treballat en el projecte, no? Heu decidit una mica i heu plantejat, heu fet una proposta de com hauria de ser. Com ha anat això, Naira?
3: Ha anat molt bé, bueno... Hem anat a l'Ajuntament de l'Aldi a veure si ho estaven fent,
1: sí,
3: i si ho estaven seguint.
1: Sí.
3: I realment ho estaven seguint,
1: sí,
3: que tardaria, però, bueno... Que sí, que ho estan seguint.
1: I què és el que heu presentat? És a dir, vosaltres feu una proposta, no? I en què consisteix aquesta proposta? Qui m'ho sap explicar una mica, això? Roger, saps explicar-me alguna cosa? Va, en què consisteix aquesta proposta? Que feu? Li feu una pintura a l'Hort de Can Fals i ja està? Ah, d'acord, doncs vinga, en què consisteix?
4: Consisteix en canviar tot perquè està en mal estat, els bancs, alguns estan trencats, i consisteix en canviar per complet, bueno, per complet tampoc, conservar algunes coses que...
1: Com ara quines? Quines coses es conserven?
5: El xup, per exemple.
4: El xup. I la font. I la font aquella tan gran, volen que torni a haver-hi aigua, perquè per la sequera es va haver de parar i...
1: I ara ja no estem en sequera, no? I demaneu que sé. Digues, Carla.
6: I també hi posaran coses noves.
1: Com ara quina, per exemple?
6: Una tirolina, un tobogan...
1: Sí. A veure, però si això és el més interessant. És a dir...
6: Volen, i sobretot volen posar més...
1: Volem.
6: Posar
1: el volen verd. Encara no ho sabem, no? És a dir, el volen és el que estem pendent, no?
6: Sí,
1: però vosaltres el que proposeu, què és? Canvi de, entenc que canvi de bancs, del mobiliari que hi ha allà, mantenir el xup, mantenir la font, conservar això, i què més? Què més voleu afegir a banda de les tirolines i això?
7: També volem més verd.
1: Més verd?
7: També van dir que... Bueno, vam dir amb unes altres noies que van venir també, que eren les que preparaven el projecte i tot, també van fer una presentació i van ensenyar com voldríem que quedés finalment.
1: I com voldríeu que quedés finalment? Digues, Ian. No, com voldries? Com t'imagines o com vols que quedi l'Hort de Can Fals? Amb més, si més verd, segur.
7: Més
1: per tant, què vol dir? Més plantes, això.
7: Més plantes i amb més... zones per jugar.
1: D'acord.
7: Pels nens, perquè el parc que n'hi ha està fet per un tamany de nens
1: de molt petits.
7: Sí.
1: I vosaltres esteu parlant d'un parc per nens ja més de la vostra edat, no?
7: Sí.
1: És a dir,
7: sí.
1: Que hi pugueu anar, nens, de quina edat teniu ara?
5: 12 o 11
1: anys.
8: Això és el que ens explicaven els nens de 6è de l'escola Miquel Utrillo fa un mes. Per tant, avui ells també poden celebrar probablement més que ningú aquesta aprovació del ple municipal al projecte de l'Hort de Can Fals, valorat en 1.800.000 euros per reformar tot l'Hort de Can Fals. Com els hem anat dient, per poc que es faci, per poc que es faci, quedarà millor. Ara, a veure fins on s'arriba. I després, aquesta segona derivada que caldrà saber com es desenvolupa el projecte de rehabilitació i consolidació de la masia de Can Fals, de la casa pairal de Can Fals. I després, què s'hi vol fer allà, si és que es vol recuperar aquest projecte, que en el seu moment, aquest projecte, aquesta intenció, que en el seu moment va manifestar l'alcalde Miquel Forns, o si vol fer una altra cosa. El ple municipal, que com els deien, també va aprovar la declaració del carrer 1er de maig com a bé cultural d'interès local. Això ve d'alguna manera a reformar un posicionament que ja l'Ajuntament va tenir l'any 2017, el desembre del 2017. L'alcaldessa Aurora Carbonell es va encarregar i també de posar-ho sobre la taula perquè es va obrir un debat que era bastant previsible, sobre si aquesta declaració de bé cultural d'interès local, que d'alguna manera és una eina de protecció pel carrer, pel que ha simbolitzat i pel que és, arriba molt tard en el temps, perquè el carrer ha canviat molt i el carrer probablement en molts casos ja no respon al que havia estat al carrer 1er de maig. Però en qualsevol cas aquesta declaració, o almenys la defensa que es va fer d'aquesta declaració, és de cara a futur, per evitar la degradació del carrer i sobretot per evitar que algunes de les amenaces del món present, apartaments turístics o locals de qualsevol mena, s'hi puguin instal·lar. Per bé que des del desembre del 2017 la normativa ja no permet, en el cas que un local tanqui, que pugui obrir amb qualsevol altra activitat que no sigui la d'un bar musical. Una altra cosa és, com es va comentar ahir també, que molts dels locals no són bars musicals perquè en el seu moment es va permetre obrir un altre tipus de local que no fos bar musical i, evidentment, la llicència és activa. I mentre la llicència sigui activa, allà hi pot haver un establiment de restauració, agradi més o agradi menys. En qualsevol cas, ara la norma diu que qualsevol llicència que caduqui al carrer 1 de maig només pot tornar-se a activar si s'obre un bar musical. Seguint, per tant, aquesta idea de recuperar l'esperit del carrer. Això va propiciar un cert debat, però com els dèiem, un debat més des de allò, el reconeixement de si s'ha arribat molt tard a l'hora d'establir aquesta catalogació. Però, en qualsevol cas, es va aprovar i, per tant, d'alguna manera, el carrer 1 de maig és a hores d'ara un carrer protegit com a bé cultural d'interès local. El ple que va aprovar també 7 modificacions de crèdit per valor totes elles d'uns 2,5 milions d'euros, aproximadament inversions dedicades a educació, espai públic, patrimoni, serveis a les persones. Aquí hi ha des del mobiliari per les noves aules del centre d'adults fins a millores en el salari de les treballadores de les llars d'infants, passant per subvencions pel Carnaval, per Prado o Retiro, o l'arranjament del talús del jardí del patronat, que està quantificat a la vora de 150.000 euros aproximadament, o obres de millora al Palau del Rei Moro, de la seu de l'Agrupació de Balls Populars. Tot això en 7 modificacions de crèdit que barrejaven conceptes una i altra i que van propiciar també un debat que també està sent bastant recurrent els darrers mesos per part de l'oposició sobre aquesta forma de gestió de la quotidianitat a partir de les modificacions de crèdit. El Partit Socialista ho va fer valer també altres partits de l'oposició, des de Junts fins a Vox. Entenen que el fet de no haver aprovat els pressupostos en el seu dia, de no haver aprovat una planificació pressupostària, ara porta aquesta forma de gestionar a partir de les modificacions de crèdit. En qualsevol cas, les 7 modificacions de crèdit es van aprovar, com també es va aprovar la plantilla municipal, tot i que alguns grups també van apuntar a la malfiança dels sindicats. El govern va fer valer l'acord també amb el sindicat CIT, que quedava pendent en els darrers plens municipals, doncs s'han acostat posicions i això va ser ben valorat per tothom, però també més d'un grup polític municipal va parlar de la malfiança dels sindicats davant la gestió que està fent el govern de la plantilla municipal. I un dia preguntarem, perquè no es va donar resposta, però és un apunt interessant. La cap de llista de Junts, Mònica Gallardo, va dir que a hores d'ara l'Ajuntament té sobre la taula 200 demandes actives de treballadors. 200 demandes, que és un disbarat de demandes. Perquè l'Ajuntament, perquè tots vostès ens entenguin, hi ha uns 400 treballadors. Doncs és com si diguessis, doncs mira, que la meitat de treballadors... No es va respondre això, però va quedar allà 200 demandes actives de treballadors. De la mateixa manera que mirarem de confirmar-ho, però en el debat sobre les modificacions de crèdit, Isaac Bielsa va comentar que a hores d'ara, en el debat sobre el patronat i sobre com ha quedat el patronat, pim-pam, pim-pam, va sortir així també en el debat, però tampoc no es va respondre, que sembla que el Cotepas, que és aquest organisme que vetlla pel patrimoni, exigeix o ha demanat al Prado que les baranes de les llotges s'elevin 20 centímetres més de la mida actual, que està la mida de tota la vida, pels criteris de seguretat. Les baranes de les llotges del Prado, per tant, les del primer pis i les del segon pis, que són aquelles baranes fetes amb forja, és a dir, que no és una d'aquelles baranes que dius, escolta'm, vine'm aquí i fes-me més alta la barana. No és tan fàcil fer alta la barana de les llotges del Prado, precisament perquè no és una barana qualsevol. Mirarem de confirmar això, però Isaac Bielsa ho va dir en veu alta, que ara el Prado s'enfronta a aquesta exigència de fer, d'aconseguir que les baranes de les llotges siguin 20 centímetres més altes. Bé, doncs, tot això també va anar sortint, així com a titular més gran, més petit, en el Play Day. Els dèiem que hi van haver quatre mocions. Va ser un debat molt, molt cantallut, o de les mocions, va ser un debat d'aquells que arribava un moment que pensaves en si paga la pena tot això. Però bueno, primera moció, la moció que presentava Vers en Comú Podem i Guanyem, en aquest cas, per denunciar l'actuació d'Israel i de suport a la Global Summit Flotilla. La segona, també presentada per Vers en Comú Podem, a la qual s'hi va adherir Guanyem, per l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. Totes dues es varen aprovar. Una derivada aquí, que quan la tinguem li preguntarem. La regidora Elena Alonso, que es va mostrar especialment colpida per les declaracions de Vox i del Partit Popular en aquest assumpte, i la regidora Elena Alonso, que va dir que és descendent directe de cubans. Per tant, li preguntarem en el seu moment aquest vincle familiar que va expressar d'una manera molt, molt sentida, molt, molt emocional en el Play Day. I les altres dues mocions les presentava Vox, la proposta d'acord de Vox sobre la prioritat nacional a l'accés als serveis públics. Aquesta prioritat nacional que, com els vàrem explicar ahir, té a veure ras i curt en què les persones amb nacionalitat espanyola siguin prioritzades a l'accés a la seguretat social i a l'accés als ajuts, etcètera, etcètera. I la segona, la proposta de Vox per exigir a la Generalitat de Catalunya el compliment immediat de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel que fa referència a la presència del català i el castellà a les escoles, una moció que també tenia en aquest cas el suport del Partit Popular. Totes dues, però, no van ser aprovades. I al final, l'apartat de pregs i preguntes, que va donar peu a algun dels moments, home, també interessants d'ahir, per allò de la vida real. Veníem de les mocions i vam aterrar així, pum, el president del bàsquet, Pau Simó, preguntant per la cobertura de les pistes de l'escola Miquel Utrillo, que quan serà, o pel nou pavelló, per quan serà, perquè Pau Simó deia que moltes entitats esportives diuen que no hi ha espais per poder entrenar, que no hi ha espais, en definitiva. I els que hi ha... Bé, va fer una definició molt interessant, Pau Simó, que va dir, no és que tinguem un pavelló, és que tenim dues pistes cobertes, de les quals en diem pavellons. Però Pau Simó va venir a dir això. Després, la Conxita Miret, en representació dels veïns del vingut d'Artur Carbonell, els veïns absolutament indignats, ja no són només els comerços, sinó que és tot el veïnat, sobre aquest assumpte dels contenidors, els veïns que volen una actuació immediata de canvi dels contenidors. I després aquí va haver també intervencions tant de la regidora Cristina Guiu com de la pròpia alcaldessa, fent valer el criteri tècnic, però aquí, diguem-ne, que es va entrar en una certa contradicció en alguns moments, perquè es feia valer el criteri tècnic, però a la vegada es va justificar el canvi de la bateria de contenidors de davant de l'Ave Maria, perquè l'Ave Maria va assenyalar que els residents de l'Ave Maria, precisament per la seva condició de persones vulnerables, són molt propensos a la sensibilitat pel soroll. Clar, l'Ave Maria fa com a 30 anys que és allà. Aleshores, diguem-ne que no cal massa criteri tècnic. Si fa 30 anys que allà hi ha persones amb una discapacitat severa a les quals el soroll els és especialment complicat de suportar, doncs és qüestió que, des del punt de vista del criteri tècnic, no cal donar-hi massa voltes. Vull dir, no cal gairebé ni preguntar, perquè en 30 anys que fa que s'està allà, no caldria. Però bé, en fi, escoltaran també tot aquest debat i després el president de l'Associació de Veïns de Llevantino, el senyor Carlos Espinós, visiblement també indignat i molest pel tracte que l'Ajuntament ha donat a les demandes o requeriments de l'Associació de Veïns. Requeriments que, segons el president de la Llevantina, no han estat atesos, quelcom que l'Ajuntament va rebatre, que el govern va rebatre, en el sentit de dir que sí, que s'han reunit amb els veïns i que han estat ateses les peticions. Bé, tot plegat té relació amb l'assumpte de la gestió del trànsit a la Llevantina i, com saben tots vostès, en especial el Mirador i tots els problemes que hi ha a la zona del Mirador. Doncs el ple va acabar amb això, després en fem un bon repàs, però ara, com sempre fem en aquesta primera hora, el resum dels diferents portaveus de les diferents formacions polítiques. Comencem amb Eva García del Partit Popular, continuem amb Nacho Rubí de Fets per Sitges, José Antonio Gilabert de Vox, Josep Maria Tubau de Guanyem, Carmes Gasulla de Verds en Comú Podem, David Martínez de Sitges Grup Independent, Luis Miguel García del PSC, Albert Oliver Rodés d'Esquerra Republicana, Mònica Gallardo de Junts i finalment l'alcaldessa Aurora Carbonell.
9: Soc Eva García, portaveu del Partit Popular. Ahir, en el ple municipal, es va tornar a evidenciar el desgovern i el mal govern que tenim a Sitges. Durant el torn de precs i preguntes del públic, que és allà on realment doncs, es veu l'opinió dels ciutadans quina és, la veritat és que vam assistir a una situació absolutament esperpèntica, on doncs, els veïns es queixaven, amb tota la raó, de les males polítiques d'aquest govern i de la no presa de decisions quan cal. No? Per un costat hi havia representants de la Llevantina, doncs, que van explicar els comportaments incívics que han de patir, el canvi de trànsit que ha imposat el govern sense cap avís, sense cap informació, així com les curses de cotxes i motos que hi ha cap al Mirador. Es queixen d'això i perquè el govern no fa absolutament res per evitar-ho. I per altre costat també doncs, veïns de l'avinguda Artur Carbonell es queixaven dels contenidors, de les bateries de contenidors que els hi han posat a davant de les botigues, a davant de cases catalogades, tampoc sense cap avís i sense cap informació. Per tant, va ser, com us dic, un ple absolutament doncs, lamentable, on l'alcaldessa no sabia per on sortir, perquè es va demostrar que no diu la veritat, que és un govern que no treballa i que no pensa en solucionar els problemes dels sitgetans.
10: Bon dia, sóc el Nacho Rubí de Fets per Sitges. Ahir, en el ple municipal, es vam aprovar diverses bateries de modificació de crèdits, entre d'altres, per el tema d'educació, les llars d'infants, el centre d'adults, també una partida important de 880.000 euros per al tema del projecte de l'Hort de Can Fals, una cosa que nosaltres hem donat suport des de fa molts anys i creiem que és un espai que s'ha de recuperar. També inversions sobretot amb el patronat i amb el Palau del Rei Moro, unes actuacions sobretot importants, i també dins de la vessant social també unes partides importants perquè el dia a dia de Sitges pugui continuar. Després, evidentment, hem votat a favor també del projecte bàsic i executiu de l'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals. Pensem que això serà un gran projecte i que nosaltres el 2019 ja ho portàvem en campanya electoral i hem estat molt punyents perquè entenem que l'Hort de Can Fals ha de ser un dels punts més emblemàtics de Sitges i han d'estar, com Déu mana, cuidats i que tinguin una característica important perquè la gent hi pugui accedir en condicions que ara actualment i lamentablement no estan. I per últim també, i no també menys important, és la cessió dels terrenys per un nou CAP tan necessari a Sitges, que també nosaltres sempre hem defensat que Sitges necessita un nou CAP i amb aquesta aprovació doncs, també ajudem a tirar endavant aquest projecte.
11: Bon dia a tots els oients de Ràdio Maricel. Soc José Antonio Gilabert, portaveu del grup municipal de Vox Sitges. Ahir vam celebrar el ple ordinari del mes de maig. Es va poder constatar que l'autèntic grup que encapçala l'oposició és el grup municipal de Vox Sitges. El més destacable del ple d'ahir va ser els 7 punts que va portar el govern municipal de modificacions de crèdit. Un govern que, com s'ha dit tantes vegades, no té cap pla i no té un pressupost. También se ha de destacar la declaración de bien cultural de interés local para la calle del Pecado. Desde aquí animamos a todos los ciudadanos de España que vengan a conocer nuestra famosa calle, que es un referente del ocio nocturno. Del mismo modo, se ha de poner en consideración una cuestión que consideramos que es de vital importancia, y es la moción que presentó Vox sobre la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos. No podemos permitir que nuestros jóvenes de Sitges se tengan que ir a residir a otros municipios. toda la vivienda pública, todas las ayudas y prestaciones sociales tienen que tener prioridad nacional. Prioridad para...
12: Josep Maria Tubau. Avui, al ple, des de Guanyem Sitges, hem començat mostrant el nostre suport a les mobilitzacions dels docents d'aquests darrers dies arreu del país. Pel que fa al carrer Primer de Maig, hem reconegut el seu valor històric i simbòlic dins la memòria col·lectiva de Sitges, però hem expressat que la proposta Bécil presentada no protegeix el patrimoni original, sinó la realitat d'un carrer molt transformat. També hem qüestionat l'ús d'aquesta figura patrimonial aplicada a un carrer sencer, ja que Sitges sempre s'havia fet de manera individualitzada. Per això ens hem abstingut. També hem donat suport a fer un pas més cap al nou CAP i hem reclamat al govern que continuï pressionant perquè el servei pugui estar obert les 24 hores, així com també hem criticat la poca implicació de l'Ajuntament a la plataforma per la sanitat pública del Garraf. També volem destacar l'aprovació de les mocions presentades conjuntament en Comuns Verds, on denunciem l'actuació d'Israel i donant suport al Global Sud Mont Flotilla, així com la moció per l'aixecament de bloqueig dels Estats Units contra Cuba i en rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. Finalment, volíem traslladar la nostra preocupació per la problemàtica dels contenidors del carrer Artur Carbonell. No entenem que encara no s'hagi resolt un conflicte que s'ha anat traslladant d'un lloc a un altre i que ara afecta tant el veïnat com el comerç local. Existeixen alternatives com el trasllat dels contenidors al carrer Salvador Miravent o la instal·lació de contenidors mòbils en determinades franges horàries. Des de Guanyem Sitges exigim una solució immediata.
13: Des d'en Comú Podem Sitges, en el ple del mes de maig s'han pogut tirar endavant tot un seguit de modificacions de crèdit vinculades, entre d'altres, a àmbit educatiu i social, també a l'àmbit d'acció climàtica. Hem pogut tirar endavant doncs, una modificació de crèdit que permetrà dotar econòmicament el nou contracte de gestió de les llars d'infants, on s'incorporen moltes de les millores que han estat perseguint les educadores de les llars d'infants durant molts anys. També podrem dotar econòmicament el projecte d'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic i precisament en dos punts posteriors hem pogut aprovar de manera gairebé unànime inicialment aquest projecte bàsic i executiu d'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. Un d'aquests projectes que és molt especial per Sitges, no només pel que representa recuperació i millora d'un espai emblemàtic, sinó sobretot pel valor afegit que d'incorporar aquesta mirada dels infants, especialment dels nens i les nenes de l'escola Utrillo. D'ells mateixos es van poder escoltar les seves aportacions amb una junta de portaveus, també amb una sessió informativa, i representa sobretot adaptar aquest jardí de l'Hort de Can Fals dins del Pla Clima de Sitges 2050 i transformar-lo després d'anys d'infrautorització. Igualment, l'aprovació de la declaració de bé cultural d'interès local Bécil del carrer Primer de Maig de 1838 també ha estat aprovada i aquests dos aspectes formen part del pacte de govern que hem fet com a grup de comuns i estem especialment satisfetes i contents.
14: Des de Sitges i valorem molt positivament el ple ordinari de maig d'avui. Han aprovat totes les modificacions de crèdit que portàvem, també el projecte de l'Hort de Can Fals, també s'ha aprovat la primera modificació de la plantilla, previ reunions amb representants sindicals, arriben acords i treballant-ho conjuntament. Fet del que n'estic molt orgullós per part de tots i que seguirem treballant i treballant d'aquesta manera per seguir assolint acords pel bé de l'organització. I bé, també important que s'hagi aprovat el Bécil del carrer del Pecat, un reconeixement que arriba tard, però que també ens orgulleix que hàgim estat nosaltres qui ho hàgim portat. I també doncs el fet de poder aprovar doncs també diguem-ne que l'espai on anirà el nou CAP de Sitges i en definitiva un ple que ha estat força positiu pel govern, per Sitges Grup Independent i bueno, ja seguir treballant com fins ara i més si cap. Moltes gràcies.
15: Bon dia, sóc Lluís Miguel García, portaveu del grup municipal socialista Sitges. El ple d'ahir va aprovar diversos punts destacats, entre ells un nou bloc de modificacions de crèdit que sumen més de 2,18 milions d'euros, totes finançades amb el romanent de tesoreria. Des del grup municipal socialista hem tingut una abstenció responsable que permet tirar endavant actuacions necessàries, però advertint que Sitges continua sense pressupost i que això obliga al govern a funcionar a base de pedaços i no amb una planificació real. El nostre grup municipal ha remarcat que moltes d'aquestes despeses, jardins d'infants, serveis socials, manteniment urbà o cultura, són importants, però no poden continuar aprovant-se com a urgents quan formen part de la gestió ordinària que hauria d'estar prevista en un pressupost. També s'ha alertat que aquesta manera de treballar tensiona el romanent i evidencia la manca de personal tècnic qualificat en llocs clau, un problema estructural que afecta la capacitat de gestió de l'Ajuntament. En l'àmbit patrimonial, el ple ha aprovat la declaració del carrer Primer de Maig o carrer del Pecat com a bé cultural d'interès local, una mesura que hem votat a favor perquè reforça la protecció d'un patrimoni històric que rememora la llibertat, la diversitat i l'oci transgressor i identitari de Sitges. També ha tirat endavant el projecte de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic, una actuació rellevant per adaptar l'espai públic a la realitat climàtica actual. En aquest punt hem expressat i volem reiterar el nostre agraïment i traslladar les nostres felicitacions a l'alumnat de l'Escola Miquel Utrillo, protagonistes participatius d'aquesta transformació. En definitiva, des del PSC hem defensat una posició clara, facilitar el funcionament de l'Ajuntament, però exigint rigor.
16: Bon dia. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de maig, una sessió amb la que es van aprovar tots els punts presentats pel govern. Entre els acords destacats hi ha l'aprovació de diferents partides econòmiques que permetran impulsar diferents inversions i millores de la via pública, als parcs infantils, a la jardineria i als serveis municipals. També es reforcen serveis essencials com l'atenció de les persones sense llars i el manteniment de les llars d'infants. El ple va aprovar inicialment el projecte de reforma de l'Hort de Can Fals, juntament amb els primers recursos econòmics per fer-ho realitat i recuperar aquest espai emblemàtic del centre de la vila. I finalment m'agradaria destacar l'aprovació de la declaració del carrer Primer de Maig com a bé cultural d'interès local, en reconeixement del seu valor històric i social pel nostre municipi.
17: Bon dia, sóc Mònica Gallardo de Junts per Sitges. El ple de maig ha evidenciat clarament quina és la manera de governar d'aquest govern d'Aurora Carbonell, Carme Gasulla i David Martínez. La pressió veïnal ha estat la protagonista d'aquest ple. D'una banda, els veïns i els comerciants de l'avinguda Artur Carbonell que van evidenciar el malestar per la nefasta gestió dels contenidors, aquesta situació que ha tensat tothom, la convivència dels veïns i sobretot doncs, els que hi viuen i, evidentment, les persones que tenen negocis a l'avinguda Artur Carbonell. També han estat protagonistes els veïns de la Llevantina, cansats de no rebre cap resposta darrerament per tots els problemes que estan comportant aquestes curses il·legals de cotxes i motos que fan aquestes curses per anar fins al mirador de la Llevantina. I l'àmbit esportiu, que hem denunciat moltíssimes vegades, vam comptar amb la presència del president del bàsquet Sitges, que va posar damunt la taula la precarietat amb la que han de practicar l'esport i la falta de resposta de la millora d'equipaments, com per exemple la solució de la pista coberta del Miquel Utrillo. Finalment hem de dir que ens felicitem perquè el carrer del Pecat ha estat declarat bé cultural d'interès local. Esperem que aquest becil no sigui malbaratat per part del govern, que hi hagi accions que donin resposta a aquest patrimoni municipal i que tingui més fortuna que el que ha passat amb el Club de Mar o el Kansas. Per cert, felicitats a tots els establiments que allà mantenen l'essència i molt especialment una felicitació a Las Vegas, que dilluns compleix 70 anys d'història.
18: Avui hem celebrat un ple llarg i intens on s'han aprovat tots els punts que portàvem i, per tant, és una bona notícia. En primer lloc, totes les modificacions de crèdit, que bàsicament són inversions importants, tant en obra pública com en manteniment de carrers, parcs i jardins, o en drets socials, en turisme, és a dir, unes importants modificacions que sobretot són pel benefici al final de la ciutadania de Sitges. I per altra banda, tres punts a destacar molt importants. Per una banda, l'aprovació del projecte de Can Fals, aquest projecte que s'ha fet conjuntament amb alumnes de l'escola de l'escola de Miquel Utrillo, entre d'altres, i que és un gran projecte per arranjar a l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. Per altra banda, també s'ha aprovat la declaració de bé fill del 1 de maig. Això vol dir que hem declarat aquest carrer un bé cultural d'interès local i això, bàsicament, és per posar en valor aquest carrer històric de Sitges, centre de l'oci nocturn i, per tant, un pas important per seguir preservant-lo. I finalment hem aprovat la cessió final, l'últim tràmit urbanístic per fer la cessió del terreny on anirà el futur CAP de Sitges, que com bé se sap això ho ha de fer la Generalitat, ja està fent el pla funcional, però ens faltava aquest tràmit final per una inversió tan important com és el futur ambulatori de Sitges, tan necessari.
8: Tres quarts de deu en 20 minuts, més o menys, anirem pel ple municipal d'ahir, sobretot per aquests tres punts en especial, l'Hort de Can Fals, la declaració de bé cultural d'interès local del carrer 1 de maig i l'apartat de precs i preguntes. Amb aquests tres temes pivotarà la crònica del ple. Per tant, després del repàs als principals titulars dels diaris, anirem pel ple i el ple ens portarà fins a les 12. Ja ho saben, encara, en la majoria de casos, passi el que passi, acabem a les 12. Per tant, aquestes 5 hores de ple ahir, inclòs l'intermedio, i perquè hi va haver, una mena de compromís dels grups polítics que van cedir el temps dels precs i preguntes corresponent als grups polítics al públic. I, per tant, ens vàrem evitar, per dir-ho d'alguna manera, el minutatge de l'apartat de precs i preguntes dels grups polítics, perquè si no, si el ple va durar 5 hores, hagués durat 6 perfectament o gairebé. Després vindrien aquelles qüestions, eh? Qui aguanta 6 hores de... I llavors vostès, quan ens pregunten què el ple, què? Aquell d'allò, què? Queda què? Bé, doncs això. En una horeta i mitja, dues horetes, el resumim al ple d'ahir.

28 de maig del 1908 se celebrà la primera Copa Catalunya de Guaturets, la primera cursa automobilística que es va fer a l'estat espanyol i el precedent del que després serien les proves automobilístiques a l'autòdrom. 28 de maig del 1908. I un 28 de maig del 1967 moria el músic Joan Francesc Tort, el fundador del Sextet Albéniz i autor de la suite Llegenda Granadina. Vinga, les nostres efemèrides d'arreu del món, avui tots aquells que tinguin, va, diguem que de 50 cap amunt, aquests dos temes els despertaran molts records, un l'any 1982 i l'altre l'any 1983. Probablement els dos fa molt de temps que no els han escoltat. El primer d'ells d'una banda que va néixer a Chicago l'any 1979. El primer d'ells va néixer de la intenció de Sylvester Stallone de posar música a la banda sonora de la tercera part de Rocky. I es va encarregar la gent de Survivor, doncs això, un tema musical per la pel·lícula. I a la gent de Survivor els hi va sortir un clàssic, aquest.

Aquests cops de percussió que van quedar marcats a l'imaginari col·lectiu i que formen part del segell d'identitat de la tercera part de Rocky. Estem al 1982, la cançó no guanyaria els Oscars, la va guanyar Up Where We Belong, d'Oficial y Caballero, aquella balada tan romàntica, però per descomptat que Eye of the Tiger es va convertir en un clàssic.

1982, han passat només 44 anys d'aquest tema. Poca broma. Un 28 de maig del 1961 passa per ser la data fundacional d'Amnistia Internacional, amb un article del britànic Peter Benetton a The Observer sobre dos estudiants portuguesos empresonats per brindar per la llibertat. Estem en època de la dictadura d'Antonio de Oliveira Salazar a Portugal. Els presoners oblidats, així es titulava aquest article, que seria reproduït arreu del món i, com els deien, va marcar l'inici de l'activitat d'Amnistia Internacional com a organització. Tal dia com avui, de l'any 1964, es fundava l'Organització per l'Alliberament de Palestina. El 1969, Yasser Arafat n'esdevindrà líder i el 1974 s'adreçaria a les Nacions Unides. Tal dia com avui, de l'any 1937, neix Volkswagen, el cotxe del poble. Aquesta seria la traducció literal de la marca que posaria en marxa l'Escarabat. I sí, l'Escarabat era un projecte que va néixer en el marc de l'Alemanya nazi. Abans del Escarabat, el KDF Wagen. El KDF Wagen, que s'intitularia en traducció catalana així literal La força per l'alegria. O sigui que el cotxe del poble, amb tot aquest entorn polític, social i econòmic, va néixer de la mà de Volkswagen, 1937. Tal dia com avui, de l'any 1967, Francis Chichester arribava al port de Plymouth amb el seu vaixell Gypsy Moth 4. Acabava de donar la volta al món en solitari, 226 dies de navegació, que varen començar el 27 d'agost del 1966. 1967, tal dia com avui, va arribar al port de Plymouth. I en què acabem? Els dèiem que avui és un dia de cançons vuitanteres. Número 1 als Estats Units, tal dia com avui. La cançó més coneguda, amb diferència, d'Irene Cara. Actriu i cantant, que va posar la veu al tema principal de Flashdance.

La pel·lícula d'Adrian Lyne, produïda l'any 1983, la cançó What a Feeling va mereixer l'Oscar a la millor cançó original en la cerimònia dels Oscars de l'any 1984. Irene Cara, que va néixer al Bronx, actriu i cantant, com els dèiem, i que va morir l'any 2022. Una dona significada sobretot a través d'aquest tema.

1979-1980, fama. Després va venir la sèrie de televisió, aquestes sèries de televisió i aquestes pel·lícules que molt sovint basaven la seva història en totes aquelles il·lusions de noies i nois que entraven a acadèmies de ball i que volien esdevenir, doncs això, estrelles. Fama en el seu moment i uns anys més tard, Flashdance, la pel·lícula protagonitzada per Jennifer Beals. Amb Irene Cara i el tema principal de Flashdance, tanquem les nostres efemèrides d'avui.

0: Avui que és Sant Germà de París, també Sant Emili, Santa Mariana de Jesús, Sant Crescent i també Sant Llucià. Tres cerimònies funeràries per avui. La primera, ha mort la senyora Conxita Trigueros Surroca, a l'edat de 99 anys. Conxita Trigueros Surroca. La cerimònia funerària tindrà lloc avui a 1:15 del migdia a l'oratori del Tanatori. A l'edat de 82 anys, ha mort el senyor Francisco Candel López, a l'edat de 82 anys. En aquest cas, la cerimònia funerària tindrà lloc també a l'oratori del Tanatori avui a 6:15 de la tarda. Francisco Candel López, cerimònia funerària avui a 6:15 de la tarda. I la tercera cerimònia funerària per avui, ha mort a l'edat de 89 anys, Juan Félix Gómez Domínguez. Juan Félix Gómez Domínguez. En aquest cas, la cerimònia funerària tindrà lloc a 6:45 de la tarda a l'oratori del Tanatori. La cantant Kylie Minogue, 58 anys, celebra avui. L'actriu Carey Mulligan en fa 41. L'actor Lucas Cage en celebra 31. L'actriu Pastora Vega en fa 66. I la pilot Carmen Jordà, 38 anys, celebra avui. Avui, en principi, hem de tenir la temperatura més càlida de la setmana. Els meteoròlegs ja anuncien que la setmana que ve això s'ha de calmar una miqueta i les temperatures retrobaran una mica la mitjana pròpia de l'època en la qual estem, finals de maig, principis de juny. Per hores d'ara, de fet, ahir estàvem a 24, avui estem a 23. No es nota, però estem a 23. La humitat del 71%, sí que ha pujat l'humitat, per tant, més xafogor que no pas ahir. I com els dèiem, avui, dia esplèndid, demà també, dissabte també, diumenge de la Trinitat també, i així gairebé diríem que en periòdica pura uns quants dies. Però sort tenim que embassaments plens, aigua, no hi ha problema. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, l'estiu ens ha arribat de cop i és que avui de nou tornarem a parlar d'aquest ambient molt i molt càlid amb valors que podran enfilar-se entre els 37 i 38 graus, aquesta temperatura més alta cap a les Terres de l'Ebre, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre o bé també cap a la zona del Pla de Lleida. Valors que també seran elevats cap a la Conca de Tremp, cap a les comarques de Girona, cap a la zona de la Catalunya central, valors que podran arribar entre els 36 i 37 graus. I a altres punts del país s'arribarà perfectament a valors de 33, 34 i 35 graus. I en conjunt, i és que dominarà l'ambient assolellat, han de créixer alguns núvols d'evolució de cara a la tarda en zones de muntanya, algunes nuvolades que podrien descarregar algun ruixat local que no tendirà a anar a més i tot plegat amb aquest ambient càlid que ens ha d'acompanyar en bona part de la setmana. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

Les 10 del matí. Ve el papa. D'aquí uns dies hi haurà 50 confessionaris a l'estadi olímpic. Potser no n'hi hauria prou, tal com estan les coses, perquè les confessions estarien plens. Però bueno, tampoc vivim ara massa l'època dels confessionaris, ja. Però n'hi haurà 50. Aleshores, el president del govern, en audiència amb el papa, mentre aquí la UCO entrava a la seu del Partit Socialista Ferraz, sembla que la planta cinquena d'aquesta seu hi havia molta documentació de moltes coses, i avui és notícia, això, la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE, i hi ha titulars de diaris bastant més contundents que altres, sobretot a Madrid, l'ABC, La Razón, amb uns titulars molt potents. Els d'aquí són, diguem-ne, menys intensos. La Vanguardia, per qui vulgui marxar cap a un altre registre de les coses, presenta un suplement extens sobre la visita del papa. Per tant, si vostès volen abraçar l'espiritualitat, tenen el suplement de La Vanguardia per dir, mira, a veure si me'n surto, es veu la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, que el papa beneirà, gira que tomba, també l'encíclica de la qual n'hem parlat aquests dies. Bé, doncs avui a La Vanguardia el papa surt per tot arreu. I això que queden encara comptin, perquè vindrà a Catalunya el 9 i el 10. I abans ha de passar per Madrid, em sembla que és el 6 que arriba, el dia 6. Per tant, queden encara dies. Papa per un costat, Alexia Putellas per un altre, que va acabar amb els ulls inflats de tant plorar i amb l'ànima també que ja no podia més, de tantes mostres d'afecte que va tenir al llarg del dia d'ahir, des del matí fins a la tarda, amb el partit que va jugar el femení del Barça. El Barça, que també ja ha fet el primer fitxatge, doncs també és notícia, però sobretot és notícia avui Alexia Putellas i el seu comiat. I enmig de tot això, tota aquesta polseguera, com us dèiem, polseguera política, judicial, bé, per aquí van les coses. Ara no parlem tant, es veu que hi ha hagut un altre atac nord-americà a Iran, però clar, ara tot això tal com està, doncs, bé, no hi posarem més pebre i més sal aquesta manida.

0: bé les hores. Hola, Joan.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Bé, doncs això, eh? Que va entrar a la UCO la seu del Partit Socialista.
1: Correcte. I també a la seu de la Guàrdia Civil, que ja és, això ja és el punt més paradoxal. És a dir, una unitat de la Guàrdia Civil va entrar a la seu de la Guàrdia Civil a buscar documentació. Documentació i declaracions. Han dit no, que no era una entrada i registre, com sí que ho era la seu del PSOE. Per cert, que es veu que va sortir algun ministre al matí dient que el que s'havia fet no era una entrada i registre. I sí, era una entrada i registre. Algú se n'enreia i deia no. Diu, no era una entrada perquè van sortir del carrer. Però clar, arriba un punt... Sí, era una entrada i registre.
0: Ah, el que és... Tampoc cal posar-hi massa eufemismes. Si entren a casa teva, entren a casa teva.
1: Exacte. Sortint del carrer, però clar, entrant a algun lloc. Ahí.
0: Però esclar, de fet, del carrer... Això del sortir del carrer no ho havia sentit a dir mai.
1: No,
0: tampoc.
1: Bueno, era...
0: Estava al carrer, surto del carrer clar, i entro a una casa.
1: No és una entrada, no és una sortida del carrer, home, clar.
0: Sí, i abans de ser al carrer estaves en algun lloc del qual no has sortit. I abans d'estar en aquest món, estaves al ventre de la mare.
1: Que al final estem en aquestes èpoques de postveritats, sí, que al final, sí. com importa tant el llenguatge, doncs no, és una entrada... Sí que és una entrada, punt, ja està. No...
0: Bé, aleshores, hi ha molts fronts oberts en
1: molts
0: àmbits.
1: Molts,
0: i com
1: molts.
0: Que n'hi ha tants, arriba un moment que el cap ens peta. Per explicar-ho... No sé si dir fàcilment, però...
1: No hi ha manera.
0: Avui també per postres hi ha l'inici del judici al germà del president del govern, de Pedro Sánchez.
1: Sí, i aquesta setmana hi ha l'inici del judici del germà de Sánchez per aquell tema que va ser contractat per la Diputació de Badajoz, sembla que era, i també demà la declaració dels ministres de la Kitchen, Fernández Díaz i companyia.
0: Exacte. Afortunadament, perquè estava prevista la declaració de Zapatero per dimarts que ve,
1: la
0: i s'ha ajornat 15 dies.
1: Sí, la jornada ho va demanar ell. Per tant, el tema Zapatero ara mateix està...
0: Diguem-ne així, en un segon pla.
1: Sí, clar, està amortitzat per això. De fet, bé, el titular, el més contundent, com comentaves, és el d'ABC, Toda la corrupción es de Sánchez. No...
0: Sí, per tant, diguem-ne que és un titular d'aquells que s'obre i es tanca.
1: Sí, clar, és un titular d'editorial, no és un titular de...
0: Exacte. Perquè em sembla que l'editorial cavalca la primera pàgina.
1: A la primera pàgina,
0: pàgina,
1: correcte. Què és el que va passar ahir? Bueno, doncs diu, anirem pel mundo. El PSOE va perseguir a la UCO els jutges i fiscals per ordre del UAN.
0: El Juan és el president del govern.
1: Però qui posa suposadament, el Juan.
0: El Juan. Recordin que la UCO és la Guàrdia Civil, la UDEF...
1: Policia Nacional.
0: Policia Nacional.
1: Correcte. Diu El País, el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions. I, de fet, el resum de tot plegat és això. Es veu que aquesta senyora de nom Leire Díaz, exmilitant socialista i que
0: la
1: va ser molt popular...
0: a la qual la denominen, i els diaris també en parlen, lampista.
1: Sí, era la lampista del PSOE.
0: Aquestes persones que es dediquen a la feina del darrere són els lampistes, o almenys l'acrònim és això, els lampistes que ho són de veritat, deuen pensar, home, també, mira...
1: Però és que aquest terme...
0: Sí,
1: ens
0: ho vas dir un dia, que va venir de Nord-Amèrica, això.
1: Va venir de Nord-Amèrica una de les persones que es dedicava a això, la seva mare li va preguntar, escolta'm, i tu a què et dediques?
0: I va dir, soc lampista.
1: Soc lampista.
0: Bé, doncs.
1: Perquè, clar, a què es dedica un lampista? A arreglar les instal·lacions.
0: Bé, doncs, Leire Díaz, periodista, exmembre ja del Partit Socialista...
1: Sí, correcte, es va donar
0: de baixa. I en el seu moment, això, denominada lampista, perquè, segons, suposadament, diguem-ne, tenia aquesta feina...
1: Ah, exacte. Sembla que, segons els documents, cobrava uns 4.000 euros al mes... per influir o per buscar fórmules que doncs torpedinessin d'alguna manera les investigacions que diversos organismes judicials, fiscalia, etc., tenien en marxa en contra del Partit Socialista. De fet, ahir mateix es va obrir expedient a dues fiscals de Madrid, que es veu que apareixen en aquesta documentació, i en relació a això també... ahir la mateixa UCO doncs aquesta paradoxa va entrar a la seu de la Guàrdia Civil també, sembla que buscant informació. S'apunta directament a un capità de la Guàrdia Civil, directament amb noms i cognoms, està a les informacions.
0: I dues qüestions afegides que ens toquen una mica a la vora per qüestions diferents. Enmig de tot aquest registre també es preguntarà pel finançament de la campanya del Partit Socialista de Catalunya.
1: Correcte, perquè s'ha demanat informació sobre doncs com es va pagar aquesta campanya, la campanya del PSC del 2024.
0: I en paral·lel a tot això, però sense que tingui res a veure, anem a parar l'any 2017 i Joan Ignasi Elena.
1: Sí, això no té res a veure amb això, eh?
0: Res a veure.
1: Res, zero.
0: Però diguem-ne que ahir també va ser notícia,
1: que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha fet seva una investigació d'un jutjat d'instrucció, no recordo si és del Vendrell, sembla que era del Vendrell, al voltant d'unes contractacions de l'Ajuntament, diria que és d'Altafulla, a una empresa vinculada a Joan Ignasi Elena i al també exdiputat Carles Herrera.
0: És a dir, eren dos socis que havien fundat una empresa.
1: Una empresa d'assessorament jurídic.
0: I l'Ajuntament d'Altafulla anava contractant els serveis d'aquesta empresa.
1: Sí, el que passa és que els hi feia uns pagaments mensuals de 1.000 i escaig euros. I al final...
0: ja saben què passa amb allò de...

0: s'estava facturant, s'entén que canvi d'un servei, però sense seguir el procediment que tocava. Al final es van cobrar uns 25.000 euros a través d'aquestes factures, fins que ho van tallar. De fet, Herrera es veu que va donar-se de baixa de l'empresa en aquest període. I el que passa és que, bueno, doncs, clar, crida l'atenció, el 2017 estem parlant de 10 anys, i ara de cop i volta tot això ho ha agafat el tribunal. Era una pràctica bastant habitual en molts ajuntaments, per no dir que en la majoria d'ajuntaments, doncs de tirar pel dret quan doncs es podia justificar d'alguna manera la incapacitat dels serveis municipals per assumir determinades tasques.
1: Vinga, anem pels esports directament, perquè la resta, poca cosa més a afegir, el món continua més o menys igual, o de moment encara no hi ha hagut cap notícia d'aquelles que és, carai, quin canvi.
0: No.
1: Això encara no ha passat, per tant, entre el papa, la política i la justícia, els esports i una felicíssima Alexia Putellas.
2: Sí, i com va dir ella ahir en acabar aquesta emotiva jornada, amb els ulls gairebé que no podia més, amb mal de cap, perquè també havia passat calor durant el matí d'ahir al Camp Nou. En fi, una Alexia superada, evidentment, per tanta emoció, primer al Camp Nou i després al Johan, on l'equip femení va jugar amb el partit contra la Reial Societat, va guanyar 2-1 amb els gols de Clàudia Pina i Aitana Bonmatí. I bé, no només va ser el comiat d'Alexia, sinó també de jugadores com Mapi León i Ona Batlle, que també es van acomiadar. No va ser un comiat, òbviament, a l'estil Alexia, però vaja, ahir el Johan també va ser un ball de llàgrimes, perquè van plorar les jugadores, van plorar els afeccionats, van plorar els directius, va plorar gairebé el president, en fi, va plorar mig món en aquest comiat, com dèiem, carregat d'emoció i d'emotivitat d'Alexia Putellas. El Barça, que ha fitxat o ha incorporat el seu primer jugador de cara a la temporada que ve, per sorpresa de tothom, tot i que el nom ja va aparèixer fa unes quantes setmanes, ha fitxat Anthony Gordon, extrem del Newcastle, 25 anys, es parla d'una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, algú ha considerat que és excessiu pagar això per Gordon, i les informacions també apunten a que el jugador aterraria avui mateix a Barcelona, per tant, per acabar de confirmar el seu fitxatge. Ahir es va disputar la final de la Conference amb derrota del Rayo Vallecano, que va perdre per 1-0 davant Crystal Palace. Faig un parèntesi aquí perquè és que em va cridar molt l'atenció. Abans de començar el partit, les càmeres enfocaven la graderia i no parava de veure afeccionats del Crystal Palace amb uns gots enormes de cervesa. Entenc que era cervesa sense alcohol, perquè teòricament està prohibit servir alcohol
1: sí,
2: als camps de futbol, però uns gots d'aquells, no, vull dir...
1: mig litre a litre.
2: I no n'hi havia ni un ni dos, sinó la gran majoria. En fi, tanco parèntesi perquè aquella imatge doncs, em va cridar l'atenció. Ahir el Barça va comunicar que Xavi Pascual, oh, quina sorpresa, no seguirà l'any que ve. Per tant, es confirma allò que feia dies que ja es deia, que Xavi Pascual acabarà acceptant l'oferta de Dubai, però compta perquè el Barça està bastant per la labor de canviar o de que hi hagin canvis en la seva estructura del bàsquet. I es parla d'un nom com a nou director esportiu, el de Xevi Pujol, ex de Baxi Manresa, actualment exercint aquestes tasques a Baskonia, i Xevi Pujol, doncs, que agafarà les regnes del Barça de bàsquet per començar ja a prendre decisions importants, i una d'important serà qui entrenarà l'equip la temporada que ve.
1: Qui vol més informació? Fa roda de premsa.
2: Sí, Xavi Pascual, aquest matí.
1: Aquest matí, eh?
2: Aquest matí, sí. I acabo amb un punt de tennis, a Roland Garros, Rafa Hover, que va derrotar l'australià James Duckworth en 4 sets. El proper rival serà el nord-americà Alex Mitchelsen, demà divendres. Comencen a veure's imatges de tenistes allò, com es diu en català, exhaustos, per la calor que fa a París també aquests dies.
1: Allò que els dèiem,
2: sí.
1: Una calor horrorosa.
2: Jugadors que els veus estesos a terra amb
1: 33 graus, sí. 34, gent jove, nanos llançant-se al Sena des dels ponts. El Sena, que no està tan... Vull dir, que ho van netejar pels Jocs Olímpics, però que el Sena, vull dir, surts d'allà i ves el cap directament, perquè es veu que està maco.
2: Arribarà un procés de desinfecció.
1: Exacte, sí, sí. Però es veu que fa una calor a París, sí, sí, tan espantosa com a Londres, bé.

0: com aquesta, com ho deien això, una cúpula de calor. Cada any tenim un terme per
1: un terme
0: concepte
1: nou, no?
0: per d'allà, eh? Doncs hi ha una cúpula de calor. 10 i 14 minuts, els diem que, i és una informació interessant, eh? Les donacions, traspassos de béns o de diners en vida, s'han disparat a màxims històrics a Catalunya en un context de crisi del mercat immobiliari tensionat com a sortida per ajudar als familiars a accedir a l'habitatge propi. El 2025 les donacions es van incrementar en un 22%, gairebé 23.000 donacions a Catalunya, 10 punts per sobre de la mitjana espanyola.
2: I compta amb com es fan. I compta amb com es fan, que si no després vindrà Hisenda.
0: Exacte, amb patacada gran, eh? Sí. O sigui que compta. Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Deu i 16 minuts del matí, anem a repassar 5 hores de ple municipal. Bé, la repassarem ràpid, perquè de les 5 hores hem deixat una hora i mitja. Una hora i mitja de parlaments. Dic 5 hores amb l'intermedio, eh? No hi ha servicio de bar, però hi ha també, perquè si no, això no acabaria bé. I recordin el que els comentàvem, que arriba un moment que les sessions s'inflantant, que fins i tot, i aquesta va ser una diferència que varen tenir els grups polítics respecte al públic que s'esperava al Saló de Plens. Un Saló de Plens que ahir no tenia, com va dir Mònica Gallardo, els tropicanos, per tant, si fa calor encara en feia una miqueta més. I no us acaba... potser en alguns casos els podrem dir com van anar les votacions, però no, tampoc us ho podrem dir del tot, perquè no funcionava el micròfon de la secretària. Per tant, se sent molt de bona. En un moment, José Antonio Gilabert va demanar que una de les seves mocions fos exposada per la secretaria, però ara no se sent res. O sigui que no se sent res perquè un micro no anava. Per què no anava un micro? Bé, quan no és un all, és una ceba, però cada ple municipal hi ha algun micro que té alguna cosa, que té allò, un duende, eh? Com dirien els castellans. Bé, anem per les coses importants i començarem per aquí. El ple que va aprovar el projecte de reforma de Can Fals el va aprovar, i almenys això sí que ens va semblar veure, amb l'abstenció dels regidors de Junts, perquè la resta de regidors al plenari va votar a favor d'aquest projecte que, com va assenyalar la regidora Carme Casulla, va néixer del paraigües de Nou Horitzó, va tenir també la presència impulsora de Beli Artigas, però ha tingut el valor afegit dels nens i les nenes de 6è de l'escola Miquel Utrillo. Es notava, Joan, que Carme Casulla el presentava amb satisfacció, eh?
2: Sí, el presentava amb satisfacció. Va agrair també, evidentment, als serveis tècnics municipals a la B, doncs, la tasca que s'ha fet a l'hora d'aquesta renaturalització del projecte de l'Hort de Can Fals. I, per cert, va haver també una pregunta al final del ple lligada amb aquest aspecte.
1: Interessant, perquè algú, amb nom i cognom, que l'escoltaran també al llarg d'aquest matí, que és l'empresari que està darrere la reforma dels riquis, que és el senyor, si no vaig...
2: Jordi Teixeiro.
1: Exactament. Es vol recuperar els riquis i, sobretot, l'essència dels riquis. En fi, tot un projecte. Però bé, va passar una cosa molt singular, que també és molt pròpia de l'administració. Què li passa al senyor Teixeiro?
2: Doncs al senyor Teixeiro, evidentment, saben que la sortida d'emergència del Riquis dona a l'Hort de Can Fals, està a la part del darrere de l'edifici, i té la rampa corresponent. Què passa? Amb la reforma de l'Hort de Can Fals, aquesta rampa l'Hort de Can Fals canvia de cota, i per tant la rampa ha de ser diferent i ha d'ocupar una bona part d'aquest local. El que reclama el senyor Teixeiro és que, clar, li ha arribat això, diu, bueno, però si aquesta obra que s'ha de fer, perquè actualment la rampa actual ja compleix la normativa, es fa perquè passa alguna cosa a fora, és a dir, en l'àmbit públic, ha de ser
1: l'àmbit públic
2: el que es faci càrrec del cost que té aquesta reformulació de la rampa.
1: Perquè, en aquest cas, l'empresari ja ha fet tot el projecte, l'ha desenvolupat, clar, li han validat tot plegat, és a dir, que s'està fent tot com s'ha de fer, però resulta que de cop i volta, bueno, què passa aquí ara?
2: Sí, la resposta va ser que presentés una al·legació.
1: I que serà acceptada l'al·legació. Mm-hmm. Però té molt a veure amb a vegades aquest retret que molts de vostès fan a l'administració d'obrar d'aquesta forma tan reactiva, que és, bé, ho arreglarem, però primer tu m'has de demanar que ho arregli, perquè si no jo d'ofici no ho arreglaré, tot i que sé positivament que tu estàs fent un projecte perquè l'has entrat a l'Ajuntament i te l'hem validat. Bé, això vindrà després, perquè en qualsevol cas aquest debat sobre l'Hort de Can Fals va ser un debat bonic. Quin va ser el però? Doncs el però, com és lògic, és el que van exposar alguns dels grups de l'oposició, en el sentit que s'ha deixat durant tants anys que aquest espai es degradés. Però ens sembla que és un debat que us agradarà escoltar.
3: Passem ara a la regidoria d'Acció Climàtica, Transició Energètica i Espais Naturals. El punt número 14, que diu el següent: aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. Senyora Gasulla, endavant.
4: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Com bé diu, avui portem a aprovació doncs, un projecte molt especial per Sitges, com és aquest projecte bàsic i executiu d'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. I és especial no només per la recuperació i la millora d'un espai emblemàtic del nostre municipi, sinó perquè representa una manera d'entendre la ciutat, una ciutat que escolta, que cuida el seu patrimoni i que construeix futur amb la participació de la seva gent. L'Hort de Can Fals és molt més que un espai públic, és un lloc de trobada, de passeig, de convivència, de memòria compartida, i amb aquesta reforma volem recuperar-lo i dignificar-lo, fer-lo més accessible, més amable, més viu, perquè sigui no només un espai central per a la vida social i cultural de Sitges, sinó també un refugi climàtic on l'entorn amable i respectuós amb la història ens aculli i ens protegeixi. Però si aquest projecte té un valor afegit és perquè incorpora la mirada dels infants. Vull destacar especialment la participació dels nens i les nenes de les escoles, molt particularment de l'escola Miquel Utrillo, que han treballat aportant idees, sensibilitats i una manera de mirar l'espai públic que sovint els adults oblidem. De fet, ells mateixos van exposar les seves aportacions tant en una junta de portaveus com en una sessió informativa oberta doncs, a tota la ciutadania. Exposicions que, per cert, almenys a qui us parla, ens van emocionar per la seva implicació, el seu compromís i la seva naturalitat i expertesa. Quan fem partícips als infants a la construcció del poble no estem fent només un exercici pedagògic, estem enviant un missatge molt potent. Sitges també és seu. La seva veu compta i molt. I que el futur del municipi es construeixi amb ells i amb elles, la veritat és que ens agrada molt i els donem les gràcies de tot cor. També vull donar les gràcies a tots aquells que al llarg dels darrers anys han aportat propostes, idees per recuperar Can Fals. Des del grup Nou Horitzó en el seu moment, de la mà de la Beli Artigas, Biodiversitat Sitges de manera molt especial, també a les tècniques del nostre Ajuntament que han fet possible que avui portem aquest projecte en aquest plenari. Gràcies Anna Cevillo, gràcies Imma Robert. Aquest projecte parla de reforma urbana, sí, però també parla de comunitat, de participació i de respecte pel nostre entorn i les noves generacions. El projecte proposa adaptar el Jardí de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic seguint el Pla Clima Sitges 2050 i transformar-lo després d'anys d'infrautilització. Els objectius principals són rehabilitar l'espai actual, millorar l'accessibilitat, revaloritzar el patrimoni de Can Fals i el seu entorn, recuperar elements històrics com la font o les terrasses, mantenir l'amfiteatre com a espai d'activitats, crear espais d'estada, incorporar jocs infantils, integrar el manteniment posterior a l'execució, execució que en principi durarà aproximadament 8 mesos. S'ha redactat a través de la contractació d'una empresa en concret, Arriola i Fiol Arquitectes, per redactar aquest projecte bàsic i executiu, i l'empresa és una empresa amb trajectòria professional molt reconeguda en aquest tipus de projectes, però sempre sota la supervisió dels nostres tècnics, i la documentació que tenen vostès al seu abast doncs, inclou doncs, tot aquest estudi que abans comentava de programació dels parcs climàtics a Sitges per part de la Diputació de Barcelona, la fitxa de parcs i jardins per part de l'entitat Biodiversitat Sitges, l'estudi històric de Can Fals del Consorci de Patrimoni de Sitges, la presentació amb les propostes d'actuació del partit polític fets per Sitges abans Nou Horitzó amb l'assessorament de Beli Artigas, les fitxes de la modificació del PEPAC, del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic del Català de Sitges, també explica doncs, aquest procés participatiu de la mà tant de les escoles com d'aquesta participació ciutadana que hem obert amb la sessió informativa. Els organismes que han estat implicats en aquest projecte amb la seva validació és des de la COTEPAS fins al Departament de Festes, la taula d'Albert Urbà, la mateixa Diputació de Barcelona i el Consorci del Patrimoni. I permetin per acabar una reflexió ja més de caire personal. De vegades quan parlem de transformació urbana sembla que només parlem d'obres, de paviments, de mobiliari i de pressupostos. Però la política municipal, la que es fa des de la proximitat, no va només d'això. Va de decidir com volem viure junts, va de crear espais que facin sentir orgull a la gent, que generin convivència, records i oportunitats. Transformar un espai públic és, en el fons, transformar també una petita part de la vida quotidiana de les persones. És pensar que els infants que hi jugaran, en la gent gran que hi passejarà, les famílies que compartiran estones, en les converses, en les festes i en els moments que encara han de venir. Que els nens i nenes hagin format part d'aquest projecte ens recorda també una responsabilitat important. No construïm només des del present i per al present, sinó també per al futur. El futur sempre té més sentit quan es construeix escoltant. I crec sincerament que aquesta és una de les coses més nobles de la política, deixar espais millors dels que ens van trobar. No per lluïment, sinó perquè cada racó que cuidem parla del model de poble que defensem. Un Sitges més humà, més amable, més compartit i més pensat per a les persones. Per avui Per això avui no aprovem només un projecte o una reforma. Avui fem un pas més endavant en la manera com volem continuar fent créixer Sitges, amb sensibilitat, amb participació i amb orgull del que som. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora García.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Gasulla, nosaltres hi votarem a favor d'aquest punt. De fet, volem felicitar a les nenes de l'Utrillo que han participat en aquest projecte i que ens van presentar en una junta de portaveus. Vostès ho qualifiquen d'un espai amable i un refugi climàtic, amb aquest llenguatge esquerrà que normalment solen tenir. Nosaltres creiem que és la recuperació d'un espai emblemàtic al centre de la vila, però en qualsevol cas entenem que és una operació, diguem-ne, una inversió doncs, necessària. Farem seguiment de l'obra perquè l'empresa compleixi amb els terminis establerts, però en qualsevol cas, repeteixo, per vostès és un espai amable, no sé exactament què vol dir amable, un espai, és el llenguatge que vostès tenen, però és la recuperació d'un espai emblemàtic que nosaltres doncs, estem a favor i per tant hi donarem suport.
3: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyor Rubí.
6: Moltes gràcies. Nosaltres votarem a favor d'aquest projecte perquè creiem sincerament que és una bona notícia per al municipi perquè a més representa una manera d'entendre Sitges que compartim profundament. I permeti-me que comenci recordant una mica d'història, com vostè abans, senyora Gasulla, ha esmenat. No? L'any 2019, quan des de Nou Horitzó ens presentaven a les eleccions municipals, es va organitzar un debat entre les diferents candidatures a l'alcaldia on cada formació havia de presentar una proposta de futur per Sitges. En aquell moment la majoria de partits parlaven de les smart cities, de grans conceptes tecnològics i de la digitalització urbana. Nosaltres vam decidir posar el focus en una altra prioritat, recuperar l'hort de Can Fals, perquè enteníem i continuem entenent que abans de parlar de grans eslògans, Sitges havia de recuperar espais emblemàtics, històrics i centrals que portaven massa anys degradant-se davant els ulls de tothom. I avui és just reconèixer persones que van ajudar a impulsar aquella mirada. Volem donar les gràcies personalment a la Beli Artigas, activista i defensora incansable del patrimoni sitgetà, que arran de converses amb nosaltres ens va transmetre la idea i la necessitat de posar aquest espai al centre del debat públic. Gràcies a la seva sensibilitat i col·laboració vam poder presentar l'any 2019 una proposta molt semblant a la que avui ens presenta la regidora Carme Gasulla. I ho diem sincerament, encara que arribi tard, ho valorem molt positivament. De fet, hem votat favorablement a la partida pressupostària inicial perquè enteníem que aquest projecte havia de començar a caminar. I volem recordar que aquesta proposta tampoc no surt del no-res. Podran veure al YouTube, que ara el podran trobar, que nosaltres en el seu moment ja vam fer ressò a les xarxes socials a l'entrevista de la companya Sílvia Pérez del Canal Blau, on explicava públicament aquella proposta de remodelació de l'Hort de Can Fals que defensaven ja fa 6 anys. Mentre altres parlaven de smart cities i grans eslògans, nosaltres, el 2019, vam defensar recuperar l'Hort de Can Fals perquè Sitges també es construeix protegint la seva història, els seus jardins i els seus espais emblemàtics. I avui, gràcies a molta gent que ho ha defensat durant aquests anys, aquest projecte començarà a ser una realitat. Per això, avui ens alegra veure que moltes sensibilitats diferents han acabat confluint en una mateixa direcció. Ens alegra la implicació de l'Escola Miguel Utrillo, dels nens i nenes, que han aportat idees i il·lusió, de persones compromeses com la Beli Artigas i de tota la gent que durant anys ha defensat que aquest espai i que també la convicció política partirà endavant aquest projecte. Perquè al final governar també és això, és saber escoltar, saber recollir idees que venen de la societat civil, de les escoles, de les persones compromeses amb el patrimoni de convertir-les en realitat. I el més important és que avui fem un pas per recuperar un espai que feia massa anys que estava en decadència. Nosaltres ho hem anat denunciant reiteradament perquè l'Hort de Can Fals no podia continuar abandonat al mig del casc antic. Aquest projecte, a més, no és només una reforma física. El mateix expedient parla de dignificar un espai històric i emblemàtic de Sitges i convertir-lo en un espai intergeneracional de cohesió social i de refugi climàtic. I aquesta és precisament la idea de la vila que compartim, una ciutat que protegeix el seu patrimoni, que genera espais de convivència i que pensa també en la qualitat de vida de les persones. Per això avui votarem convençuts a favor d'aquest projecte i ens permetrem, com hem fet altres vegades en aquest procés d'exposició pública, fer arribar alguns suggeriments de millora i en l'ús de l'espai. Esperem que aquesta vegada sí l'hort de Can Fals es converteixi definitivament en una realitat que Sitges es mereix.
3: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Gilabert.
7: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Nosotros, como somos consecuentes con nuestras acciones, vamos a votar a favor, ya que hemos votado anteriormente a favor y no tendría ningún sentido hacer una modificación de voto de lo que se ha votado anteriormente y votar con un voto distinto en lo que viene ahora a aprobación. Nosotros estamos de acuerdo, y reitero un poco lo que he comentado anteriormente, aparte del lenguaje este que utilizan ustedes, que lo que van a hacer será un espacio en el que haya sombras, entendemos que es necesario y estamos de acuerdo con el proyecto. Estamos de acuerdo con el proyecto porque entendemos que es acertado el anfiteatro que se quiere realizar para las actividades que se quieren realizar y porque es un concepto en la cual se puede llevar a cabo estas actividades de carácter intergeneracional. Es cierto. Ahora bien, nosotros nos reservamos el derecho de presentar algún tipo de alegación en toda la exposición pública, en todo el periodo de exposición pública en el que va a estar este proyecto. Aunque ya le digo que de entrada estamos de acuerdo y vamos a votar a favor.
3: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Tubau.
8: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, una mica, doncs, seguint... quan escoltava amb el regidor Rubí, doncs quan explicava que el 2019, doncs, quan van demanar un projecte, ell, doncs, bueno, en aquell moment Horitzó parlava de l'hort de Can Fals, doncs recordo que nosaltres també l'hort de Can Fals ha estat important, vale? Perquè creiem que és un lloc emblemàtic al centre de la vila que pateix i ha patit molta decadència durant al llarg dels anys. Creiem que no s'ha fet feina, creiem que ha estat d'alguna manera abandonat de la mà de Déu, però bé, al final hem trobat un projecte transformador que ens agrada en aquest tipus de projectes, ens agrada com s'ha portat a terme aquest projecte. Nosaltres, des de Guanyem Sitges, quan hi hagi aquest tipus de projectes, votarem sempre a favor. I li vaig dir a la regidora Gasulla, dic, ostres, al principi estàvem una mica expectants, però al veure com ha començat a caminar, la manera en què s'ha fet, com s'ha fet, amb qui ha comptat, doncs ha sigut un projecte que ens ha acabat convencent. Per tant, el nostre vot serà a favor. I tornant a quan parlava abans el regidor Rubí de l'hort de Can Fals del 2019 a través de l'horitzó, nosaltres volem fer també una referència que nosaltres el 2019 vam apostar per l'habitatge. El 2015 també creiem que feia falta habitatge. El 2011, a les primeres eleccions que ens presentaven, també creiem que feia falta habitatge. I sí, l'habitatge fa falta, és necessari. Anem ràpid perquè cada vegada la situació doncs, és més complicada, està marxant gent, surten titulars a l'Eco que posen els pes de punta i bé, emplaço tothom doncs, a treballar, a remar i a tirar endavant. Carme, felicitats pel projecte.
3: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Roig.
9: Sí, gràcies. Entenc que parlem de l'hort de Can Fals, no? No és un debat sobre l'habitatge avui, però bueno. No, més que res, fora conyes, felicitar a l'alumnat de l'escola Miquel Utrillo i a la mateixa escola, per una banda per impulsar aquest projecte i per l'altra també per treballar per un alumnat conscient i proactiu amb la millora del municipi. També agrair a tota la ciutadania que després s'ha sumat o ha anat treballant per fer-lo realitat i aquí també no, que la regidora ha estat hàbil d'agafar el guant. No? Mai sabrem com hagués anat aquest projecte si la proposta vingués d'aquest govern, potser encara estaríem esperant, però volem recordar, no, que aquest projecte no estava recollit a la proposta de pressupost d'aquest any, i aquesta és una mostra de la manca de planificació i de que es va fent segons bufa el vent i segons el que caigui, segons quina taula. Però tot i que creiem que teníem que posar de manifest aquesta manca de full de ruta al govern municipal, repetim que ens reafirmem amb total convenciment gràcies a tothom que ha impulsat aquest projecte per millorar el poble de Sitges.
3: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyora Tugau.
10: Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes les persones que ens escolten. Doncs bé, avui porten aprovació inicial d'aquest projecte bàsic i executiu de l'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. És evident que és un projecte molt important per Sitges, és un projecte molt necessari i és un projecte que fa molts i molts anys que s'està esperant i que les 21 persones que estem aquí representant al poble de Sitges, doncs ens hi sentim identificades. Nosaltres, quan vàrem començar a revisar aquestes més de 580 pàgines del projecte tècnic, ens va preocupar un punt que ens deia: hem de dignificar aquest espai, actualment força degradat i infrautilitzat per la sensació d'inseguretat que dona la seva configuració actual. Hem de fer un espai accessible. Molt preocupant que parlem d'un espai com Can Fals, com l'Hort del Can Fals, que és un pulmó al centre de Sitges, i que el propi projecte tècnic l'hagi de recollir així. Ho recull com un espai força degradat i infrautilitzat. Què hem estat fent durant aquest temps? Ens preocupa i ens preocupa moltíssim. Un altre dels temes que alhora també volem dir que sí que ens felicitem, doncs, pel fet d'haver fet que aquest projecte sigui participatiu, que s'hagi comptat amb infants, que s'hagi comptat amb entitats vinculades amb tot el tema de la biodiversitat, i tot això, doncs, el que fa és enriquir-lo i millorar-lo. Però també, doncs, tenim dubtes, i tenim algun dubte pel que fa al propi projecte sí i com es protegeix el que significa un jardí o un hort d'una masia catalana i tot aquest jardí romàntic que en el seu principi va ser l'inici d'aquest espai de Can Fals. Tenim dubtes que no hem pogut resoldre. És evident que segurament tindrem temps per fer-ho. Tenim molt clar que hi ha elements que queden ben protegits, com és la part dels xups, i també tenim clar, doncs, el tema del sistema de pèrgoles i les glorietes del xiprès, tot això es recupera. L'aspecte de l'amfiteatre, doncs, també està molt bé, però hi ha altres dubtes que ens preocupen una mica. Revisant aquest document hem vist que, per exemple, hi ha alguna mirada que no hem vist recollida. És possible que, com que és un projecte tan extens, potser se'ns ha passat per alt. Però sí que hem vist que, vull dir, incorporem la mirada dels infants, incorporem aquest aire de la necessitat de protegir la biodiversitat, evidentment incorporem la necessitat de refugis climàtics, però no hem estat capaços de trobar en quin lloc queden recollits els itineraris segurs necessaris quan es dibuixa un espai públic amb perspectiva de gènere, perquè com qualsevol espai públic, doncs, també és necessari aquesta mirada de perspectiva de gènere. I la trobem a faltar, la trobem a faltar. Volem deixar aquesta reflexió aquí damunt. Gràcies.
3: Moltes gràcies. Només, abans de passar la paraula a la senyora Gasullà, només per quan diuen que això no estava planificat i que era una cosa com si hagués sortit així de bolet, que fa molt de temps que ho està treballant. A l'inici d'aquesta legislatura vam descriure 27 projectes, es deien les 27 pels 27, i el número 17 justament era executar el pla director d'Albert i els parcs climàtics de Can Robert i de l'Hort de Can Fals. De Can Robert ja està gairebé finalitzat, que està quedant molt bé, i ara portem a aprovació el que vam dir a l'inici de la legislatura. Senyor Gasullà, endavant.
5: Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies per les paraules tan amables que hem rebut, tot l'equip d'Acció Climàtica, i estic segura que els nens de l'escola també ho agrairan moltíssim. Jo sí que voldria començar, sembla que avui és el tema de que les dretes i les ultradretes facin de filòlegs. Aleshores, jo li contestaré que entenem nosaltres per un espai amable, senyora García. Des del punt de vista urbanístic és un espai respectuós amb l'entorn, amb les persones, que propicia pertrebació social, humana, contacte. Això és que per nosaltres el punt de vista urbanístic és el que és. Que no li agrada el concepte? Mala sort. Però per nosaltres és això, no pretén ser una volada dels comuns, sinó que és un concepte que contínuament es fa servir en arquitectura. De fet, recullo expressions que apareixen també en el projecte. En relació amb algunes de les observacions que ha fet el senyor Rubí, efectivament és un projecte de molta gent, no és només un projecte d'una escola, un projecte d'un arquitecte, sinó és un projecte que ha agafat tot aquest relleu de totes aquestes contribucions. Aquí agafo també l'afirmació que fa la senyora Tubau, que li preocupava molt que el mateix projecte parlés d'aquesta sensació d'inseguretat en la diagnosi. Doncs per això fem la intervenció, faltaria més. És en el moment que hem passat a formar part del govern, hem agafat doncs, aquest guà i ens hem posat a treballar, perquè és un espai que fa aproximadament 20 anys va tenir una intervenció i s'ha anat degradant al llarg dels anys, i per tant la diagnosi que es fa doncs, se li posa remei. Si vostè vol doncs, encallar-se en que això és molt preocupant, doncs efectivament, com és molt preocupant, li posem remei. És una obvietat bastant senzilla d'entendre. Després, en referència també a qüestions vinculades amb els itineraris segurs i la perspectiva de gènere, jo crec que vostè senyora Tubau, li dic amb tot el respecte, vostè ha anat a buscar a veure què trobava, no? Llavors, aleshores, afortunadament tots els projectes urbanístics actuals es fan sempre des de perspectiva de gènere. És a dir, és gairebé obligatori. Per tant, jo no sé què és els dubtes que vostè té, però estarem encantades de rebre aquestes al·legacions, aquests dubtes en format d'al·legacions, un cop es publiqui, saben vostès que tenen un mes d'exposició pública, perquè la nostra voluntat és incorporar tot allò que sigui viable i positiu. I no és en absolut un projecte contra ningú, al contrari, pretén enriquir-ho tot el que sigui possible. Per tant, aquests dubtes que vostè té, doncs estarem encantades de rebre, com deia, aquesta mancança o aquests dubtes que vostès diuen. I ja per acabar, doncs ha passat per moltes mirades, i mirades tècniques, ho dic perquè no, ni jo sóc arquitecte ni urbanista, sinó sóc en aquests moments la representant política que porta el projecte en nom de govern a la seva aprovació. Per moltíssimes mirades. La mateixa Comissió Territorial de Patrimoni doncs, va fer aquesta valoració entenent que, tot i no ser un vecín i no hi ha cap element diguéssim, que estigui inclòs en aquests supòsits que habitualment la comissió informa, doncs, va validar i va aplaudir el projecte. I això no ho diu la regidora, ho diu els components de la COTEPAS, com el mateix consorci ha dit, que per cert, avui hem rebut bones notícies. Avui mateix ens han comunicat que justament la Diputació posarà la primera pedra, no, en aquest sentit figurat, per tirar endavant el projecte de recuperació de la Masia. Ens arriba aquesta s'ha comunicat que es fa l'encàrrec per la rehabilitació i consolidació de Can Fals, i això és una oportunitat per completar el projecte del jardí amb el de la Masia i connectar el cap de la vila amb la Ribera. I aquest inici d'aquest projecte també agraeix a l'Ajuntament tota la documentació que els hem pogut passar. Per tant, és un projecte que enriqueix Sitges i que crec que totes ens hem de felicitar. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies. Segon torn de paraules. Senyora Alonso.
12: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que en un principi no anava a fer alguna argumentació, però com el senyor Tubau m'ha donat una miqueta de peu, perquè veig que ell parla d'habitatge quan no és el punt d'habitatge, doncs jo continuaré parlant del refugi climàtic a les botigues de Sitges, que en part sí que té a veure amb aquest punt. Aprofito per dir que agraeixo també moltíssim, com els meus companys de govern i d'oposició, a tots els alumnes i professors de l'Escola Miguel Utrillo que van venir a presentar-nos el projecte amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i amb molta empenta, així que amb moltes felicitats. Volia comentar una cosa que s'ha dit abans. Vostè, senyora alcaldessa, m'ha dit que s'han fet moltes inversions al barri de les botigues i que jo m'estava queixant d'un parc climàtic que està previst de construir-se no sé quan, però que es construirà segur al, parc de la, al, al barri de les Botigues. I és casualitat que l'únic parc climàtic de les Botigues es construeixi a l'únic parc on hi ha arbres a les Botigues de Sitges, que és el parc dels eucaliptus. Tenim altres àrees on es podrien fer un parc, de, un parc climàtic, però han triat aquest espai. També volia dir-li que si ens posem a repassar les actuacions que ha fet aquest Ajuntament, no només a l'any 2027, sinó des de que vostè està al govern amb aquesta legislatura, el 2023, obres que hagi fet aquest Ajuntament, en realitat només ha estat el petit tram del, de rehabilitació del passeig marítim des de Rosamar fins al Port Ginesta, que són uns 225.000 euros, i poca cosa més. El, la resta del passeig marítim és ministerial. Les obres que estan, s'estan fent a Vallbona és d'un promotor privat. Les obres de, dels aiguamolls estan aprovades sine die. I així podrien continuar, amb la qual cosa, sincerament, la restauració de la Riera de Vallbona, 83.000 euros, també per part de l'Ajuntament, però que està adjudicat, però que no es pot fer l'actuació perquè hem arribat tan tard com sempre, que ara resulta que, com ja han nidificat uns animalets, hem de passar tot l'estiu una altra vegada, vale, amb aquest risc d'incendi que tenim al, al barri de les Botigues i sobretot a totes les franges perimetrals de Sitges, perquè es va arribar tard. Amb la qual cosa, diguin les coses com són. A Sitges, a les Botigues de Sitges estan fent moltes obres, però no són de l'Ajuntament, són de promotors privats. I aprofito per dir que aquestes obres no les controla bé l'Ajuntament. Així, realment, que hagi fet l'Ajuntament, només hi ha 225.000 euros d'inversió pública municipal des de l'any 23 fins a dia d'avui. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies. Jo entenc que a vostè, segurament, això de l'Hort de Can Fals li interessa molt poc. Estem parlant del projecte de l'Hort de Can Fals. Li contestaré tot això que ha dit en el torn de precs i preguntes, que és quan s'han de fer els precs i preguntes d'altres temes. Ara estem en un projecte importantíssim que hem agraït moltíssim a tota la gent que ha col·laborat i que, per tant, no ha de passar desapercebut com és l'aprovació inicial d'aquest projecte bàsic i executiu. No sé si volia afegir alguna paraula més. Estàvem amb senyor Rubí. Pensava, perdó, pensava que només hi havia una paraula. Senyor Rubí, endavant.
6: Sí, bàsicament el senyor Tubau, en carinyo, 2019 no sé el que aportava. Jo crec que em sembla que en aquell acte, no sé si estava la senyora Eva Martín, a l'acte de presentació de les candidats de, dels projectes dels candidats, era vostè, no? Jo no recordo el que aportaven vostès. Jo me'n recordo, sí? O dos mandats. Vull dir, el que sí que hem fet nosaltres, senyor Tubau, és que no he tingut capacitat de governar com vostès quatre anys en el seu moment, no? Vull dir, és una realitat, sí, no ho sé, bueno, és la realitat que vostès van tenir. I l'altra és que nosaltres des de 2019 no hem canviat. Nosaltres l'habitatge l'entenem com que ha de ser l'Ajuntament, el promotor i el gestor de l'habitatge i dels terrenys i de l'edifici. És la gran diferència, la transversalitat que tenim nosaltres i que des del 2019 nosaltres hem tingut clar, molt clar, quin és el model d'habitatge que volem per a aquest poble. Moltes gràcies.
11: Molt bé. Alguna aportació més sobre l'Hort de Can Fals? Senyor, bueno, només hi havia una paraula, després n'han aixecat dos, ara n'hi ha quatre. Senyor Tubau i senyora Tubau, i entenc que ja no hi ha ningú més amb aquest segon torn. Eh? Senyor Tubau, endavant.
8: Gràcies, senyora alcaldessa, per al·lusions. Ostres, dir que, parlant de Nou Horitzó, no? Dir que Nou Horitzó no va governar, recordo que va governar amb una nova majoria, un govern de molts partits, molt de dretes, i que tots recordem doncs, quines polítiques feia en aquell moment. I després, senyora Alonso, ostres, no em digui a mi del que haig de parlar i del que no haig de parlar. No m'ho digui, perquè precisament qui no tenia dret a parlar en aquest torn era vostè, que ha fet ús del segon torn de paraula quan en el primer torn no ha parlat. D'acord? I el ROM ho deixa ben clar, que si no es parla en el primer torn, el segon torn queda anul·lat.
11: Molt bé, senyora Tubau, per tancar aquest segon torn de paraules.
10: Gràcies. Bé, senyora Gasulla, nosaltres insistim, tornem a insistir que el projecte tècnic de l'Hort de Can Fals comença dient que s'ha de dignificar un espai actualment força degradat i infrautilitzat. És que és molt greu que un projecte tècnic comenci així. Jo no sé com ho veuen, vull dir, porta 3 anys governant, no, senyora Gasulla? Vull dir, suposo que en algun moment podria haver iniciat aquest projecte. Per altra banda, tornem a insistir, vull dir, els espais patrimonials ens continuen preocupant i ens continuen preocupant una mica, perquè hi ha a vegades hi ha en algun render que veiem xipresos i en alguns renders que no. I pensem que si volem recuperar en si tot allò que significa aquell jardí romàntic d'aquesta masia de Can Fals, doncs és important saber com es definirà el projecte definitiu. I escolti, veig que pel que vostè i el Tom el que ens ha respost, entenem que els itineraris que recullen doncs, la seguretat amb mirada gènere, doncs, suposem que és que no estan incorporats i per tant doncs, caldrà incorporar-los. En aquest sentit, nosaltres, malauradament, doncs, després d'haver escoltat a vostè, doncs, ens abstindrem. Ens abstindrem perquè parlem d'una aprovació inicial amb moltes ganes de poder votar en el seu moment doncs, afirmativament, però ara mateix, davant dels dubtes que a més plantejarem en al·legacions, ens abstindrem. Gràcies.
11: Moltes gràcies, senyora Gasulla, per tancar.
13: Molt bé. Sí, contestaria en primer lloc a la senyora Alonso. Miri, l'estudi, fer un parc climàtic no és una cosa qualsevol, és a dir, es fa a través de tot un seguit de previsions, d'estudis, de paràmetres, des de mapes de calor fins a temps de distància a peu respecte al conjunt dels espais avaluats, ha de ser un corredor, es fan fitxes determinades vinculades, per exemple, a elements d'accessibilitat, de mobilitat, és a dir, no és qualsevol cosa. També pensava com vostè, li haig de dir, i la veritat és que ha estat una sorpresa que realment no, les fitxes que es fan de cadascú són molt completes i per això es va decidir que es fes d'aquesta manera. És a dir, no es fa un parc climàtic o un refugi climàtic en qualsevol lloc, com dèiem, aquests paràmetres. En relació doncs, amb alguns comentaris que he sentit, jo, senyora Tubau, vostès poden presentar... Jo estic esperant les seves al·legacions, de veritat, les estic esperant perquè continuen insistint en un discurs que és una pena, perquè insisteixen en que l'espai està molt degradat, efectivament. Què han fet vostès en 3 anys? Doncs preparar aquest projecte, que ha durat exactament 3 anys. Portem 3 anys treballant en aquest projecte i per fi el portem a aprovació. El que no sé és què han fet vostès fins ara. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies. Doncs passem a la votació. És el punt número 14, que és l'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. Vots a favor.
14: Vots a favor.
11: Vots en contra.
14: Cap vot en contra.
11: Abstencions.
14: 4 abstencions. El punt queda aprovat.
11: Moltes gràcies.
1: Primer titular important, per tant, del ple d'ahir, l'aprovació del projecte de rehabilitació, reforma de convertir Can Fals en un parc climàtic. Respectant els elements del seu passat que encara queden i incorporant totes aquelles aportacions que els nens i nenes de l'escola Miquel Utrillo, de 6è de l'escola Miquel Utrillo, han fet també perquè aquest parc encara sigui més aprovat. Vaja, que de fet serà tot nou menys els elements antics. I amb l'afegit del projecte de reforma i rehabilitació, consolidació, perquè està fet una ruïna, la masia, literalment, de Can Fals, que la Diputació de Barcelona ja ha anunciat a l'Ajuntament que posarà en marxa. Déu ens escolti i a veure si Can Fals es pot tornar a obrir. I ara anem pel carrer Primer de Maig. Bé, recordin que Primer de Maig del 1838, episodi de la Guerra Carlina, tropes carlines que arriben a Sitges i Sitges fa el que pot per contenir aquesta embestida. El carrer Primer de Maig del 1838 es diu així per aquest episodi. Després de la Guerra Civil, amb el franquisme, el Primer de Maig es passa a convertir en el 2 de Mayo. El 2 de maio, com tots vostès saben, el moment en què Madrid es va enfrontar a les tropes de Napoleó. Anem de guerra en guerra. Mira, la vida és així també, eh? I amb el 2 de maio vam anar a petar fins, bé, fins a l'entrada de la democràcia i vam tornar el 1 de maig. A males, com també en alguns moments l'informe que sustenta aquesta declaració de bé cultural d'interès local pel 1 de maig en parla, el carrer del Pecat i el carrer 2 de maig són denominacions que estan ja tan interioritzades que no passa res. Ara, si us plau, evitem la 2D o el 2D, que és com allò que hauríem d'evitar de dir la Pia per l'escola Pia. Però bé, aquí ja no hi ha remei amb l'assumpte de la Pia, però això de la 2D, la 2D o el 2D, potser que ho deixem córrer, i a males, doncs, el 2 de maig o el 2 de maio o com vulguin. Dit això, què va passar ahir? Doncs allò que ja ens temien que passés, Joan, que el passat truca a la porta i pesa tant que va caure el passat a plom, sí, sobre aquesta declaració. Eh?
2: La majoria de grups que li van donar suport, de fet, només es va abstenir Guanyem en aquesta aprovació, doncs van retreure al govern el retard en aquesta declaració, en el moment que ja molts establiments que han desnaturalitzat aquella essència primigènia de l'entorn.
1: Què ha passat aquí? Aquesta declaració es basa fonamentalment en els mateixos criteris en els quals es va basar en el seu dia la modificació del pla d'usos. Què és això del pla d'usos? El pla d'usos és un document annex al pla general en el qual s'especifiquen, s'estipulen quin tipus de locals poden anar en determinats tipus de carrers. El desembre del 2017 va quedar negre sobre blanc en el paper i aprovat que el carrer 1 de maig, qualsevol local que perdés la llicència o qualsevol local que s'establís de vell nou, hauria de ser un bar musical. Per tant, els locals de restauració que queden al carrer 1 de maig corresponen a llicències que es van donar abans del desembre de l'any 2017. I mentre aquestes llicències continuïn vigents...
2: Sí, perquè no caduquen.
1: Exacte.
2: La vigència, mentre s'explota, és operativa.
1: Sí. Per tant, si en algun moment algun d'aquests locals de restauració plega veles i tenca, qui vingui haurà d'obrir obligatòriament un bar musical.
2: Entenc que sí. Almenys, que no es pot traspassar la llicència.
1: Entenem que es va dir ahir d'una forma molt taxativa i en aquest cas la llicència no es podria traspassar. L'abstenció de Guanyem va venir donada fonamentalment perquè el regidor Tubau també va fer referència a una circumstància singular. És cert, és el primer cop que s'agafa tot un conjunt urbà, diríem que és el primer cop a mitges tintes, perquè el passeig marítim, com a conjunt, també està qualificat com a bé cultural d'interès local. Però diguem-ne que dins la trama eminentment urbana de Sitges és el primer cop que passa que tot un carrer sencer es consideri bé cultural d'interès local. Tubau assenyalava que li estaria bé, per exemple, que s'haguessin declarat bé cultural d'interès local les cases més antigues del carrer 1 de maig que encara estan dretes i que corresponen a alguns establiments també històrics del carrer, que havia estat el Quims, el Titos, el Fèlix, el Prisma, bé, doncs aquelles cases, però li costava d'entendre que tot el carrer es considerés bé cultural d'interès local, tenint en compte que hi ha hagut també molts canvis urbanístics. Però al final gairebé diríem que vàrem conciliar aquest apunt del govern que diu no es tracta tant d'intentar recuperar el passat, un passat que ja no és recuperable, sinó de protegir el present i sobretot de protegir el futur del carrer.
2: Sí, el que passa és que també hi ha una qüestió, que és que, a diferència d'altres declaracions, aquesta apela més al sentiment o a la història de l'indret.
1: Sí, sí. Perquè a la immaterialitat.
2: El bé urbanístic no té més valor.
1: I de la mateixa manera que ahir sí que es va posar en valor, bé, doncs, aquells locals que encara mantenen la flama encesa del carrer, en especial Mònica Gallardo va dir que el dilluns que ve farà 70 anys Las Vegas.
2: Ah, exacte.
1: Un dels clàssics del carrer, o bé, en aquest sentit, també es va posar sobre la taula els qui, en el seu moment, a veure si ho dic ara perquè tenia els noms, oi, i com es diu? Els empresaris que han arribat Ui, que m'ha marxat el nom, que és el representant de l'oci nocturn en el Gremi d'Hostaleria.
2: Damià
1: Ors. Damià Ors, gràcies,
2: perdó,
1: Joan.
2: Perdó.
1: Que, doncs, en Damià, el seu company també, que han posat en marxa establiments i que han intentat, i intenten, mantenir la flama del carrer com a referent d'oci nocturn. Bé, doncs es tracta, en el fons, d'això. Per tant, hi va haver dos camins que al final es van conciliar, escoltaran el debat que va acabar amb aplaudiments, perquè hi havia els representants de l'oci nocturn i també del Gremi d'Hostaleria, al Saló de Plens, que van rebre aquesta aprovació de declaració de bé cultural d'interès local amb aplaudiments, però és evident que en el debat hi havia aquell desencís i aquell enyor pel que va ser el carrer Primer de Maig en el seu dia. Enceta el debat, en aquest cas, el regidor Xavier Ripoll, el regidor de Turisme, fent valer, com els dèiem, el que ha estat el carrer Primer de Maig i perquè el govern posava en marxa aquest dictamen per declarar-lo bécil.
3: Doncs passem ara al punt, la regidoria d'Urbanisme, al punt número 15, que és l'aprovació de la declaració de bé cultural d'interès local, un bécil, al carrer Primer de Maig de 1838. Abans he comentat amb la planificació que es va fer a inici de legislatura de 27 projectes i aquest també era un d'ells, era el número 14, justament, que era tramitar el bécil del carrer Primer de Maig dins del procés de revitalització de l'oci nocturn i compartíem entre turisme i urbanisme. Per tant, ara passaré la paraula al senyor Ripoll i després en l'àmbit urbanístic la faré jo mateixa. Senyor Ripoll, endavant.
15: Molt bona tarda. Avui portem a aprovació la incoació de la declaració del carrer Primer de Maig com a bé cultural d'interès local. Es tracta d'un acord de govern que des de Verds en Comú van plantejar des de l'inici del mandat i que compartim plenament amb la resta del govern municipal, perquè considerem que representa un pas important en el reconeixement de la història contemporània, social, cultural i turística de Sitges. I ho dic així perquè creiem sincerament que aquesta proposta va molt més enllà d'un debat urbanístic o administratiu. El que avui es planteja és un reconeixement institucional a un espai emblemàtic de la vila, un espai que forma part de la memòria col·lectiva de generacions de sitgetans i sitgetanes i que ha contribuït durant dècades a construir la identitat oberta, tolerant, diversa i cosmopolita que Sitges projecta al món. Abans de continuar, també voldria fer un agraïment especial a Roland Sierra per l'elaboració del primer informe que va obrir el camí a tot aquest procés. Crec que és just reconèixer la feina feta i el rigor d'un document molt complet que ha ajudat a fonamentar i posar en context aquesta proposta. El carrer Primer de Maig no és només un carrer vinculat a l'oci nocturn, és també un espai de convivència, de relacions socials, de cultura popular i de projecció turística. És part de la història viva de Sitges. Per això aquesta proposta posa especialment l'accent en el valor etnològic, ambiental i material del carrer. No es protegeixen façanes o elements arquitectònics, sinó una atmosfera urbana, una manera de viure, l'espai públic i un patrimoni contemporani vinculat a la cultura de l'oci mediterrani i a la història social de la vila. I aquesta és probablement la part més rellevant del bécil que avui es planteja. Preservar el caràcter propi del carrer, el seu ambient, la seva identitat i la seva continuïtat històrica. Per això la proposta planteja reconèixer el carrer pels seus valors genològics i ambientals, limitar les actuacions que puguin alterar la percepció i l'ambient urbà, preservar l'ambient social i festiu, garantir la continuïtat de l'espai públic i la seva morfologia històrica, i també posar en valor en aquells casos que es consideri pertinent elements identitaris com retolacions històriques d'alguns locals. També vull deixar molt clar que aquesta declaració no comporta cap modificació urbanística immediata. No modifica POUM, no es canvien els usos, ni s'alteren classificacions de sòl ni paràmetres urbanístics. I a la mateixa fitxa tècnica s'estableix que és plenament compatible amb el planejament actual. Això és important entendre-ho. Estem davant d'una figura de protecció patrimonial emparada per la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, no davant d'una modificació urbanística. Urbanísticament, l'única conseqüència directa és la incorporació del carrer al PEPAC. A partir d'aquí, qualsevol obra, rehabilitació o reforma haurà de comptar amb l'autorització i valoració corresponent del COTEPAS i existirà també el deure de conservació per evitar la degradació del conjunt. Des del punt de vista turístic, aquest bécil ens obre la porta a futures accions de posada en valor del carrer, senyalització interpretativa, itineraris culturals i patrimonials o iniciatives de divulgació vinculades a la història de l'oci nocturn i de la vida social sitgetana. I pel que fa als usos, aquest bécil també ens dona un marc de futur per poder estudiar regular determinats aspectes vinculats a l'activitat, la imatge urbana o la preservació de l'ambient característic del carrer, ja sigui a través d'una futura modificació del pla d'usos, de noves ordenances o altres instruments municipals. També és important remarcar que la catalogació de, com a BECIL pot facilitar l'accés a les línies d'ajut i subvencions de la Generalitat o la Diputació per actuacions de conservació, restauració o millora de l'espai públic i del patrimoni, així com eventuals avantatges fiscals previstos a les ordenances municipals. Per tant, el que es fa avui és començar a caminar. Volem seguir l'exemple d'altres ciutats que han sabut reconèixer espais vinculats a la seva vida social, cultural i nocturna com a part del seu patrimoni i de la seva identitat urbana. Espais com Carnaby Street a Londres o la zona del Tubo a Saragossa formen part de la identitat turística i cultural de les seves ciutats, no només per la seva arquitectura, sinó pel que representen social i culturalment. Creiem que el carrer Primer de Maig té aquesta mateixa dimensió. I aquesta dimensió contemporània del carrer és especialment important, perquè no estem parlant només d'un espai vinculat al passat o a la memòria històrica de Sitges, sinó d'un carrer que continua formant part de la identitat social, cultural i turística de la vila encara avui. De fet, hi ha un episodi recent que així ho exemplifica. El paper que aquest carrer va tenir durant la pandèmia, quan Sitges va acollir la prova pilot internacional d'oci nocturn l'any 2021. Aquell assaig va convertir la vila en un referent europeu de la reobertura segura de l'activitat cultural i nocturna i va tornar a situar el carrer Primer de Maig com un espai simbòlic de la identitat contemporània de Sitges. I avui ens acompanyen aquí representants de l'oci nocturn, els quals conjuntament amb el gremi agraeixo, i també part de regidors que hi havia en aquella època, doncs, el treball que es va fer aleshores. Per tot això demanem el vot favorable dels grups municipals, perquè creiem que aquesta és una proposta positiva per Sitges, una proposta que suma, que reconeix, que dignifica i que protegeix una part fonamental de la nostra història contemporània, social i turística. I perquè, en definitiva, creiem que preservar la identitat pròpia de Sitges és també una manera de preservar el futur de Sitges. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies, regidor. Només un apunt en l'àmbit urbanístic, perquè com deia el regidor, això no transforma cap modificació, però sí que recordem que això, el desembre del 2017, es va fer un pla de millora urbana que va ser una mica un inici de com preservar aquest carrer. En aquell pla de millora urbana del desembre del 17, des d'activitat precisament, es van limitar, i encara estan, és el pla d'usos que limita algunes activitats, i en aquell pla de millora urbana, en aquell moment ja es va dir que es destacava que el carrer Primer de Maig com un element clau en la identitat històrica i funcional de Sitges, consolidat tradicionalment com un principal eix d'oci nocturn. Reconeixia en aquell moment ja el seu valor simbòlic, social i turístic, així com el renom de la marca associada al carrer. O sigui, el pla de millora urbana el que va fer, sobretot, és que des d'aleshores qualsevol establiment que tanca, si ha de tornar a obrir, només pot ser un bar musical. Penso que va ser un pas endavant important. Ho sabem, que hi ha restaurants i hi ha altres que no són bars musicals, però és que són anteriors al 2017. I si la llicència no s'acaba, diguem, es pot tornar a obrir, però en el cas de que s'extingeix una llicència o que qualsevol bar musical tanca, només pot obrir un bar musical. Penso que aquell va ser un pas important ja per començar a preservar aquest carrer. Després, amb tota la insistència també dels actuals es diu explotadors, és que el nom sona molt raro, però és els establiments que estan amb la insistència de sobretot millorar aquest carrer, de posar-lo en valor, es va insistir per fer-lo un BECIL. I com deia el regidor, que ell ho ha deixat anar així al PEPAC, però per qui no sàpiga el que és el PEPAC, no, que és el Pla Especial de Protecció Patrimonial. Ho dic perquè ara aquest carrer forma part d'aquest pla especial on estan edificis, cases, portes, finestres, arbres, és a dir, tots els elements que des de Sitges es creuen que són patrimoni històric nostre. Per tant, és molt important que el Primer de Maig ara estigui dins del PEPAC i esperem que això també ajudi a vitalitzar-ho i ajudi a l'oci nocturn seguríssim. I ens anem adaptant als nous temps, perquè també ens hem d'adaptar en els nous temps. Bé, ara passarem la paraula a cadascú de vosaltres. Senyora García, endavant.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor regidor, deia vostè que era un espai emblemàtic i que amb això doncs, volien preservar el caràcter propi. Però sota el meu punt de vista, jo crec que s'ha permès la proliferació de locals amb activitats que nosaltres qüestionem, però en tot cas un espai emblemàtic però molt deteriorat, no li sembla? Creu vostè que d'aquesta manera recuperarem l'essència?

0: carrer? Jo penso que no. Jo penso que no, i repeteixo, considero que van tard i malament.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gilabert.
2: Muchas gracias, alcaldesa. Esto es una medida que se tenía que haber tomado hace tiempo. De hecho, Vox incitó y habló incluso con ustedes para que se tomase en consideración que se declarase bicil la calle del 1 de mayo de 1838. Es cierto. Pero les voy a decir una cosa. Yo soy optimista. Yo soy optimista y desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de Barcelona provincia que vengan a la calle del 1 de mayo, que vengan a la calle del pecado, que Sitges continúa siendo Sitges y que Sitges volverá, sobre todo a partir del año que viene, a ser lo que nunca debió de ser, que es el mejor referente del ocio nocturno y de la diversión que hay en toda la provincia de Barcelona y, por extensión, de toda España y de todo el Mediterráneo.
1: Més paraules en aquest punt, senyor Tubau.
3: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Des de Guanyem Sitges volem començar reconeixent que el carrer Primer de Maig forma part de la memòria col·lectiva de Sitges. Ha estat durant dècades un espai centrat de la vida nocturna, de trobada social i d'obertura al món, i això forma part indiscutible de la identitat de la vila. Ara bé, també volem situar el debat en el context actual. Sitges ha anat perdent progressivament espais d'oci i de socialització al conjunt del municipi, no només en aquest carrer. Aquesta transformació no és menor, respon a canvis en els hàbits, a pressió normativa, a canvis econòmics i a un model d'oci que desplaça i concentra, amb la consegüent pèrdua de diversitat d'espais. En aquest context ens preocupa que la resposta institucional sigui una declaració patrimonial que, a la pràctica, no protegeix el que existia, sinó el que hi ha avui. I el que hi ha avui, cal dir-ho clarament, té una composició molt diferent del carrer històric que es vol abocar. Hi ha edificis construïts en les darreres dècades i d'altres amb múltiples reformes que no han preservat l'estètica original. Si parlem dels negocis, alguns no tenen activitat i d'altres no guarden relació amb l'oci nocturn. La pròpia fitxa que presenten reconeix que no hi ha edificis d'especial interès arquitectònic. I això és rellevant, perquè el BECIL que es proposa no es fonamenta en la conservació d'un patrimoni edificat coherent, sinó en una interpretació difusa i en la memòria d'un model d'oci. També volem remarcar que la figura del BECIL s'ha aplicat històricament al nostre municipi de manera individualitzada, edifici per edifici. De fet, Sitges supera àmpliament els 400 BECILs, tots ells basats en elements concrets i identificables. Mai s'havia plantejat fins ara la declaració d'un carrer sencer amb aquesta formulació i això mereix com a mínim una reflexió sobre el precedent que es crea. Finalment, hem detectat que la fitxa presenta errors formals i de redacció, amb frases incompletes i camps no acabats. Entenem que un expedient d'aquesta naturalesa hauria de tenir un nivell de rigor tècnic més elevat abans d'arribar a aprovació. Per tot això, el nostre grup optarà per l'abstenció.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest primer torn. Senyor García.
4: Gràcies, alcaldessa. El nostre grup votarà a favor d'aquesta declaració i ho fem convençuts, però no podem deixar passar aquest moment sense dir algunes coses que cal dir. El carrer Primer de Maig de 1838, el carrer del Pecat, que és com tothom el coneix, no necessita que cap administració li expliqui què és o què ha significat per a la societat sitgetana. Fa dècades que existeix, que resisteix i que representa alguna cosa molt important per a Sitges, la llibertat, la diversitat i l'oci sense complexos. Una manca que molts municipis d'aquest país envegen i que nosaltres, de vegades, sembla que no sabem prou bé valorar. Per tant, benvinguda sigui aquesta declaració com a bé cultural d'interès local. Ja tocava. De fet, ja tocava fa anys. Però aquí venen els matisos, i són importants. No n'hi ha prou amb una placa i un expedient administratiu. Mentre avui declarem patrimoni a aquest carrer, els locals que el fan viure pateixen traves burocràtiques, llicències eternes, legislacions que s'interpreten diferent cada any i una pressió normativa que no ha desaparegut. Declarar un carrer bé cultural d'interès local sense garantir les condicions perquè els seus establiments puguin funcionar amb seguretat jurídica és, en tots els respectes, una operació de màrqueting institucional. Preguntem, doncs, a l'equip de govern, aquesta declaració quines garanties concretes aporta als titulars dels locals Quines obligacions assumeix l'Ajuntament més enllà de comunicar l'acord

0: a la Generalitat, quin pressupost hi ha per protegir, promoure i mantenir viu aquest patrimoni que avui diem que estimem tant? Perquè el patrimoni immaterial no es conserva en fitxes de catàleg, es conserva en política municipal valenta, en ordenances clares, en llicències àgils i a la voluntat real de defensar un model d'oci que ha fet de Sitges el que és. El carrer del Pecat ha sobreviscut a molt, ha sobreviscut a èpoques molt més difícils que aquesta, però no pot sobreviure a la indiferència disfressada de protecció. Votem sí, però exigim que aquest sí significa alguna cosa més. Gràcies.
1: Moltes gràcies. No sé si... Ah, perdó, senyor Gallardo.
2: Moltes gràcies. Nosaltres també volem parlar del carrer del Pecat, senyora alcaldessa. Votarem favorablement perquè és evident que el carrer del Pecat forma part d'aquesta història que s'està dient, que és emocional, que és social, que és transgressora de tots els qualificatius que vulguin posar i al final és Sitges, sobretot, no? Ha estat una marca internacional, malauradament creiem que potser ara no tant. Ha estat identitat i per suposat també a economia i la vida d'aquest poble i per tant una part molt important, fonamental de Sitges. Però mirin, precisament perquè ens ho creiem, perquè sabem que el que ha representat el carrer del Pecat, el carrer Primer de Maig, també hem de dir que aquesta declaració arriba tard, arriba molt tard, senyor regidor. I a més, la pregunta, més enllà també de compartir els qüestionaments sobre com s'ha elevat aquest dictamen a ple, és inevitable. Quants dels establiments que van construir el carrer del Pecat continuen vius? No volem dir amb els mateixos propietaris, però sí amb la mateixa ànima o amb la mateixa activitat, no? Quants locals històrics, quants negocis emblemàtics, quanta gent que va fer gran aquest carrer encara hi és? I aquí em permeto donar l'enhorabona per avançat a la Míriam Morató, que és representant de la família Morató de Las Vegas, que dilluns celebrarà 70 anys, per tant, mereix un grandíssim aplaudiment perquè crec que no ha resistit ningú més com Las Vegas. Però també tenim el Damià i l'Andrés, que representen segurament la part més nova del carrer del Pecat, que són empresaris que han vingut amb moltes ganes, que s'han trobat amb la resistència d'allò que és la crosta d'un poble, no? Dels que venen de fora, que volen fer activitat aquí, però que han tingut moltes ganes de formar-ne part i que s'han trobat cada dia moltíssims problemes. Però no hi ha gaire cosa més, el carrer del Pecat era moltes, moltes, moltes més coses que això. Els donem en qualsevol cas les gràcies a tots els representants que avui estan aquí. I els volem dir que ho estan passant malament moltes vegades, que ho han passat malament, que han demanat, han reclamat, han demanat moltíssim, que avui suposo que estaran contents, però efectivament amb aquesta declaració no n'hi ha prou. El govern avui diu que aquest carrer és patrimoni cultural de Sitges i nosaltres hi estem d'acord, però durant anys hem vist com aquest patrimoni es degradava, s'ha dit també aquí, perdia la seva activitat, perdia identitat i perdia al final aquesta essència, no? I això és el que ens preocupa i la pregunta és clara. Nosaltres volem dir-los, a part de tot això que vostè ha dit en la seva intervenció, què protegirem ara exactament amb aquest becil? Perquè no ho tenim clar. És a dir, el dictamen parla reiteradament d'un actiu que no es pot perdre i com a eix nocturn potent, perfecte, però aleshores la pregunta és què hem fet tots aquests anys per preservar-lo de veritat? Perquè nosaltres fa temps que reclamem, l'alcaldessa ha donat unes explicacions, però fa molt de temps que reclamem una revisió del pla d'usos, una reflexió rigorosa, valenta, un treball com a poble per definir què volem que sigui Sitges i per això no depenem ni de ministeris, ni de Barcelona, ni de res de tot això, depenem de nosaltres, no? I sincerament ens costa entendre alguns arguments que apareixen en aquest expedient, senyor Ripoll. No podem entendre que justifiqui aquesta declaració parlant de la prova pilot de la pandèmia, que la vam gaudir tots molt, que va estar molt bé, i tampoc podem entendre que parlin només de les subvencions. Home, tinguem una miqueta més d'alçada perquè està molt bé, ja ho sabem, que necessitem subvencions, que necessiten recursos afegits per promocionar el carrer, però aquest, en un cas de la declaració del Becil, d'una declaració patrimonial, entenem que no pot ser un argument principal. El patrimoni no volem que es protegeixi perquè pugui haver una subvenció. És que a mi em va trontollar una mica tot això, eh? És a dir, que està molt bé que això ho faciliti. Bé, per tant, nosaltres volem acabar la intervenció amb una pregunta clau, reiterant de nou l'agraïment a les persones que avui ens acompanyen aquí, els que mantenen encara l'activitat d'oci nocturn. Becil sí, però ara què? Què passarà quan tanqui el proper local d'oci nocturn, senyor Ripoll? Què permetran que obri en un espai que avui declarem bé cultural d'interès local? Perquè si no definim model, si no protegim també l'activitat de la qual no n'ha parlat, l'essència i la funció que han fet únic aquest carrer, correrem el risc que un dia només protegim, doncs això, que també s'ha dit, una placa, mentre desapareix doncs, definitivament l'ànima que li donava sentit. I això doncs, sí que serà irreversible, com altres coses que han estat a les seves mans. Esperem sincerament, de veritat, que el carrer del Pecat tingui més fortuna, molta més, que altres vecils d'aquest poble, que avui malauradament estan coberts amb tanques, no puc evitar dir-ho. Club de Mar, Alcances, vecins, no s'enfadi, senyor Ripoll, però és que hi ha coses que les seves mans ens fan patir una mica. Dit això, benvingut al vecí del carrer del Pecat. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Ripoll.
3: Intentaré ser molt breu. En primer lloc vull agrair el vot favorable dels grups que han entès la proposta com el que és, un reconeixement cultural identitari d'un espai emblemàtic de Sitges, també per suposat la feina dels tècnics a l'expedient, i respondre també a tots els grups que expressen dubtes o consideren que arribem tard. Bé, nosaltres hem treballat, quan hem arribat al govern, doncs és quan hem portat el vecil. Segurament molts de vostès saben molt millor que jo com ha evolucionat aquest carrer, perquè també ha tingut responsabilitats durant tots aquests anys. Jo no puc respondre per el que s'ha fet abans, jo no puc viure anclat al passat. Sobre la pregunta que em feien, senyora Eva, i també en resposta Junts, jo estic convençudíssim que si vostès porten propostes en aquest plenari i són per un bé comú, doncs es debatran i segurament es portaran endavant. Què permet a aquest vecil? Doncs ordenar millor els usos, protegir l'ambient urbà, regular l'imatge i elements identitaris, impulsar ajuts i inversions i desenvolupar eines de revitalització. Això és una primera pedra, és una eina. És una eina pel futur. Per poder, vostè ha preguntat, quan tanqui un bar que es podrà obrir? Això no és nou d'ara, segurament ho sabrà millor que jo. El pla d'usos actual ja contempla que només es poden obrir pubs i bars musicals. I simplement, doncs, per tancar, doncs, tornar a agrair el vot favorable i les intervencions. Gràcies.
1: Segon torn de paraules. Senyor Gilabert.
4: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, señor Ripoll, por su observación. Aunque le tengo que hacer yo también otra observación. Usted ha dicho que todas las alegaciones o todas las observaciones que realicemos, que las planteemos, que se nos harán, se le darán curso y que se nos aprobarán. ¿No es verdad? ¿O no es del todo verdad? Y voy a hacer un inciso en ese punto. Cuando Vox presenta algo en este pleno, exceptuando dos grupos municipales, y los puedo personalizar, en la persona del Nacho Rubí y la señora Eva García, son los únicos que, según su criterio, votarán a favor o votarán en contra. ¿Por qué? Porque están las cámaras y se van a tirar el rollo de que el resto de grupos, que a Vox no. ¿Pero qué pasa? Vox también presenta alegaciones por escrito. También. ¿Qué ocurre? Cuando se presenta por escrito y no están las cámaras delante y no hay teatro, sí que me aceptan alegaciones, como ocurrió en el mercado. En el mercado, que es lo más reciente. Podría decir de algunas más. En el mercado, que hay una memoria, solamente dos grupos municipales presentaron alegaciones, que fue el grupo municipal de Fets per Sitges y el de Vox. Y el de Vox presentó una serie de observaciones que eran tan razonables que vienen recogidas hasta en la memoria las observaciones que formuló el grupo municipal de Vox. Señor Ripoll, yo le agradezco mucho lo que ha dicho, pero que la gente sepa que cuando a la gente no le ve, considera que lo que propone Vox es razonable. Cuando no están delante de las cámaras, exceptuando la valentía que tienen a veces el señor Rubí y la señora García. Dicho lo anterior, yo entiendo como usted que es un punto de partida la protección mediante vecil de la calle del 1 de mayo de 1838, más conocida como la calle del Pecado. Y yo entiendo que a partir de aquí seremos todos los ciudadanos de Sitges los que tengamos que hacer algo para que no se deteriore, porque yo no voy a decir que está deteriorada, no lo voy a decir. No voy a decir ninguna observación de carácter negativo, porque considero que es uno de los espacios lúdicos que tienen alma, que todavía conserva el alma y que realmente lo tenemos que potenciar todos los ciudadanos de Sitges. Y yo a la Administración le diría muchas veces que el tema de las subvenciones y todas estas cuestiones que le gustan mucho a la izquierda, digo, no se preocupen tanto por las subvenciones, pero no les molesten. No molesten a los que yo le diría a usted que no quería decir explotadores, a los gestores de los establecimientos lúdicos. No les molesten, no les molesten. Déjenles hacer y acepten todas sus iniciativas y todas las cuestiones que ellos proponen. Porque así, precisamente dejando en libertad a la iniciativa privada y más a la iniciativa de los locales de ocio nocturno, es como se potencia el ocio nocturno, siempre teniendo en cuenta la libertad del resto de personas.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Tubau.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Volem aprofitar per posar sobre la taula una realitat que va molt més enllà d'aquest expedient. A Sitges s'estan perdent espais d'oci, de trobada i de socialització. No parlem només d'activitat econòmica, sinó de vida comunitària, de relacions socials quotidianes i d'espais que han format part de la identitat viva de la vila. Aquesta pèrdua és progressiva i afecta diferents punts del municipi, no només el carrer del Pecat. En aquest context, sorprèn que la resposta sigui una declaració patrimonial global que no afronta aquesta problemàtica, sinó que presenta el carrer actual com una continuïtat directa del seu passat. Com ja hem dit, el carrer que es vol protegir ha canviat substancialment respecte de la seva etapa històrica d'oci nocturn. De totes maneres, i en coherència amb la resta de vecins de Sitges, la nostra proposta seria, en tot cas, protegir els 5 edificis centenaris que encara conserven la particular estructura de casa de pescador i incloure'ls individualment al catàleg. Serien els números 9, 11, 12, 13 i 14 del carrer que tots reconeixem i recordem, com a Quims, Prisma, el Blues, el Titos i Fèlix. És una qüestió de rigor, de protegir allò que realment té valor i amb la figura adequada. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. No? Doncs per tancar només, senyor Ripoll, si li sembla. Bé, el senyor Ripoll ha dit una cosa que estic absolutament d'acord. Aquí dos partits polítics, Partit Socialista, Junts per Sitges, abans Convergència i Unió, van governar durant molts anys aquest poble i és curiós que ara diguin que van tard. Aquí fa anys que el primer de maig ha anat canviant i és molt curiós que moltes coses diuen van tard, van tard, van tard. Recordar-los, per si abans no ho han entès, que el pla de millora urbana es va fer el desembre del 2017. En aquell moment jo mateixa era regidora d'activitats i vam precisament limitar que només es poguessin obrir bars musicals. Per què si no es pensen que actualment el Titos o el Prisma està tancat? Si no hagués hagut aquesta limitació del 2017, actualment aquí hi hauria seguríssim un súper o un restaurant segur o una hamburgueseria, seguríssim. Tots aquests locals que han quedat tancats, és veritat, és perquè només es pot obrir un bar musical. Per tant, aquell primer pas ja va ser molt important i el d'avui, d'aquesta declaració que estem fent, doncs és el següent pas. I en absolut jo diria que aquest és un carrer absolutament segur. No m'agrada que parlin de que és insegur, de que és lleig, de que està... És un carrer segur. Una altra cosa és que en els voltants, com en qualsevol lloc d'oci nocturn, pugui haver inseguretat i per això nosaltres ara precisament hem aprovat diverses vegades la instal·lació de càmeres de videoprotecció precisament per protegir més aquest espai. Però és un carrer segur, és dels pocs carrers, per no dir gairebé l'únic carrer pla que dona al mar, per tant és un carrer preciós, al matí us el recomano perquè és un carrer preciós que dona al mar directament. I que és un carrer on es socialitza. És clar que hem canviat, és clar, tots hem canviat, evidentment, i el primer de maig també ha anat canviant, i l'oci ha anat canviant. Avui en dia la gent, el primer de maig, doncs, va a ballar zumba o sevillanes, o va a parlar allà amb la gent, o vas a ballar amb un altre, vas a fer coses, vas a socialitzar, que és això el que volem que segueixi fent i que és tan necessari també per la societat sortir i socialitzar. Per tant, nosaltres ho defensem, és clar que sí, com aquest vecil, farem tot el que calgui, si cal preservar algun edifici, doncs endavant, clar que sí, qualsevol proposta serà benvinguda. De què servirà això? Doncs, per exemple, que no es converteixin en tot d'habitatges d'ús turístic on la planta baixa sigui on s'entreguen les claus. Podria ser, també hi ha hagut demanda d'aquestes i hem dit que no. Això és el que s'ha de, això és el que s'ha de preservar. I després ens anirem adaptant a les necessitats i a les demandes de la societat actual. Però cal agrair, com hem dit també, a tots els establiments que avui en dia s'ho estan treballant i s'estan esforçant al màxim, Val a dir, evidentment, que això no treu, que han de complir amb la normativa igual que tothom altre, no? Això no treu, però evidentment que se'ls ha d'ajudar i acompanyar el màxim possible. Nosaltres pensem que per nosaltres és un orgull dir que tenim, que el 1 de maig dir que tenim un carrer que és un bé cultural d'interès local, doncs és un orgull, és clar que sí, i per tant, per això nosaltres el defensem. Doncs passem a la votació. És el punt número 15, que és l'aprovació de la declaració de bé cultural d'interès local del carrer 1 de maig de 1838. Vots a favor.
6: Vots a favor.
1: Vots en contra. Abstencions. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Un aplaudiment per vosaltres també.
7: Com els dèiem, els representants de l'oci nocturn, en Damià Ors, la gent del gremi que també era present al ple municipal i va aplaudir aquesta declaració del carrer 1 de maig com a bé cultural d'interès local. El ple també, com els dèiem, que va aprovar 7 modificacions de crèdit que sumen més o menys a la vora d'uns 2 milions i mig d'euros. Aquí hi ha una miqueta de tot. Des del mobiliari per les noves aules del centre de formació d'adults fins a una dotació econòmica per petites reformes al Palau del Rei Moro, les aportacions pel Carnaval de l'any que ve per Prado i Retiro, aquests prop de 800.000 euros que han de servir per començar l'obra de reforma a l'Hort de Can Fals, millores també en les condicions econòmiques de les treballadores de les llars d'infants, l'arranjament del talús del pati del patronat que puja a la vora de 150.000 euros, com els dèiem, i ara ja ho podem confirmar. En aquest assumpte del patronat, Isaac Biel se va parlar d'aquesta exigència, d'aquest requeriment que el Cotepas, que el Consell del Patrimoni, per dir-ho així, li va fer al Prado amb la reforma. La presidenta del Prado ens ho ha confirmat, és a dir, el Prado ha hagut de refer, millor dit, ha hagut de fer de nou les baranes de les llotges, tant la del primer pis com la del segon, per adaptar-les a normativa. La normativa diu que han de ser 20 centímetres més altes. Per tant, no ens podem imaginar què li ha costat això, perquè són de forja, com eren, amb Neu Delgado les afetes, però comptin, que ja hi ha molts metres de barana. Bé, doncs, properament, ens diu la presidenta Carme Artigues, que seran instal·lades a les llotges del Prado aquestes baranes de forja. I hi van aparèixer perquè, com que el patronat, l'assumpte de l'accessibilitat ha anat com ha anat, doncs va aparèixer en contraposició, diguem-ne, a aquesta exigència que s'ha mantingut a les entitats. Bé, en fi, anem a dir-los també que el ple va aprovar finalment la plantilla municipal. Saben que la plantilla és la transposició de la RLT, de la relació de llocs de treball, amb la dotació econòmica, perquè tothom ens entengui. Hi ha hagut un acord també amb els sindicats per tirar això endavant. Per tant, des del punt de vista del govern hi havia una satisfacció manifesta, tot i que l'oposició va dir que els sindicats malfien, que hi ha una sensació de malfiança per com ha anat la gestió de tot plegat, amb assumptes pendents encara pel que fa referència a la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament. Apartat de precs i preguntes, que va tornar a captar l'interès del ple, perquè veníem de les mocions que van deixar un regust així tot amargant, i vam anar a parar a la vida real. Pau Simó, el president del Bàsquet Sitges, sobre la situació de les instal·lacions, el manteniment de les instal·lacions, els canvis que moltes entitats han de fer pels entrenaments. Ell parlava pel Club Bàsquet Sitges i diu que cal fer realitat el cobriment de les pistes de l'escola Miquel Utrillo i un nou pavelló esportiu. Li va contestar el regidor d'Esports, del nou pavelló és una prioritat, però com a mínim fins a finals d'aquest 2026 no es podrà començar a parlar del concurs d'idees, perquè després hauria de venir la redacció del projecte i després hauria de venir la dotació pressupostària i després hauria de venir la licitació de l'obra i després hauria de venir la construcció del pavelló. O sigui que n'hi ha per estona. Pel cobriment de les pistes de l'Utrillo, sembla que tot plegat avançarà en els propers plens municipals. Després, la Conxita Miret Oliva, en representació de comerços i veïns de l'Avinguda Artur Carbonell, que n'estan fins al capdamunt d'aquest assumpte dels contenidors amunt i avall, fins al capdamunt de com s'ha portat tot això, de la situació de tot plegat. Volen un canvi immediat dels contenidors, i aquí va haver un estira i arronsa amb l'alcaldessa important. Primer va intervenir la regidora Cristina Guiu fent un històric de la situació dels contenidors al carrer, i sembla que a l'espera d'un informe que ha de ser bastant, bastant ràpid, es procedirà a una, diguem-ne, una situació temporal, però que posarà en pràctica la proposta de futur per l'avinguda Artur Carbonell, que és que l'avinguda Artur Carbonell sigui de sentit únic. I aquest sentit únic vol dir des de Can Perico en amunt, de Can Perico cap a l'estació, sentit de pujada. No hi haurà sentit de baixada. Això propiciarà que les voreres siguin més amples i això propiciarà que els contenidors estiguin situats més lluny dels establiments i de les cases. De tota manera, l'alcaldessa es va comprometre a que en un mes veïns, comerços, tècnics i polítics s'asseuran per decidir on van els contenidors de l'avinguda Artur Carbonell, perquè hi han d'anar, perquè són una necessitat. I després d'aquest, diguem-ne, d'aquest episodi amb tensió bastant alta entre els veïns de l'avinguda Artur Carbonell i el govern municipal, va venir el representant dels veïns de la Llevantina, el president de l'Associació de Veïns de la Llevantina, també amb un discurs prou dur davant del govern, dient que el barri de la Llevantina és una pista de curses, que s'han fet un munt de requeriments a l'Ajuntament i tots els requeriments han estat ignorats. Va respondre el govern dient que això no era així, i preguntant al govern que quina responsabilitat pensa assumir l'Ajuntament si algun dia passa alguna cosa greu a la Llevantina, perquè el que us dèiem, que allò es veu que és un esc elèctric, matí, tard i nit, i sobretot la zona del Mirador. Saben que el passat cap de setmana els veïns van intentar tallar el Mirador, finalment va haver un diàleg amb les forces de seguretat, amb la policia, i això es va aturar, però per descomptat que el convenciment dels veïns que això s'ha d'arreglar d'alguna manera continua ben ferm. I al final, el senyor Jordi Teixeiro, la propietat del Riquis, parlant, com els hem comentat fa una estona, de la rampa de sortida a l'Hort de Can Fals, la sortida d'emergència del Riquis, i com el projecte de Can Fals no ha tingut en compte precisament el projecte de reforma del Riquis, i per tant alguna cosa s'ha de fer per adaptar la rampa de sortida de la discoteca amb la nova cota que quedarà a la zona de Can Fals després de l'obra de rehabilitació. Un apartat de precs i preguntes, com els dèiem, intens.
6: La primera intervenció que tenim és del senyor Pau Simó. Exactament, Pablo Ramón Simó Tarroc, tal com surt aquí. Així ho diu el DNI. Endavant, digui el seu nom igualment i si ve propi o en representació d'algú. També dir-los que disposen de 3 minuts. Com funciona això? Disposen de 3 minuts per exposar. Disposen de 3 minuts per exposar el seu cas. Nosaltres podem contestem, però no hi ha rèplica. Sí que sempre diem que qui vulgui després quedar-se i parlar amb qualsevol de nosaltres pot quedar, però no hi ha rèplica del que nosaltres contestem. D'acord? Doncs endavant, senyor Simó.
8: Ara. El meu nom és Pau Ramon Simó Tarroc i sóc el president del Club Bàsquet Sitges. Bona tarda a tothom, senyora alcaldessa, regidores, regidors i resta de membres aquí presents. En representació de la gran família del Bàsquet Sitges, que tinc l'honor de presidir, us volem agrair que ens heu dedicat aquests minuts per poder posar en veu les nostres reivindicacions. En primer lloc, voldríem agrair també a tots els partits polítics tingut reunions presencials com els que no, pel temps i l'interès mostrat. No volem passar per alt la feina ben feta dels regidors d'Educació i d'Esports, senyora Carmen Gasulla i senyor Daniel Martínez, tant en la coordinació de l'àmbit municipal educatiu com la gestió i planificació de la neteja i manteniment de les pistes del Miguel Utrillo. Tots sabem dels beneficis que comporta la pràctica de l'esport, sobretot en l'etapa infantil i juvenil, tant com a complement a l'educació acadèmica com a l'impulsor d'estils de vida saludables. Però per tal d'això funcioni, cal que hi hagi els mitjans adequats per poder-lo practicar. No es poden suspendre entrenaments perquè les pistes estiguin molles i s'hagin de replegar dos equips en una mateixa pista per poder entrenar. No és normal que hagin de reduir el temps dels entrenaments per poder donar cabuda a tots els equips. Tot això per culpa de la falta d'espai, la falta de pistes al pavelló. I és aquí on vostès, com gestors d'aquest municipi, tenen quelcom a dir, o més ben dit, a fer. Només els demanem que la mateixa aprovació i sensibilitat que van mostrar en les rondes d'entrevistes que vam tenir la comparteixin plegats per a poder fer realitat els dos projectes promesos i desitjats, que són el cobriment de les pistes de l'escola Miguel Utrillo, el nou pavelló poliesportiu municipal. Aquí voldria fer un parèntesis. Aparentment, això m'ho haureu sentit moltes vegades, tenim dos pavellons, però són dos pistes cobertes. Mai aquí a Sitges s'ha fet un pavelló de nova planta. Jo crec que ja seria hora de que ho fessin, no ho sé. És per això que us preguntem que si realment existeix voluntat ferma d'execució. Ens digueu quins són els terminis d'ambos projectes. Moltes gràcies i aquí he acabat.
6: Moltes gràcies. Donem la paraula al senyor Martínez, regidor d'Esports, per donar resposta.
9: Bé, bona tarda a tothom, primer de tot. Gràcies Pau, gràcies al club per fer la pregunta. Primer de tot donar-vos les gràcies també per la bona voluntat que heu tingut sempre, pel respecte sempre que ens hem reunit i la benentesa que hem tingut durant el poc temps que porto aquí al consistori. Sobre els dos projectes, en relació al projecte de cobriment de les pistes, el Miguel Utrillo, simplement dir que estem a les esperes de rebre la versió definitiva del projecte de naturalització de l'escola. Com sabran, aquest és un projecte que va conjuntament amb l'escola Miguel Utrillo, amb el club i amb la regidoria de projectes i obres i l'educació, en la qual totes les parts volíem que estiguessin implicades i totes es sentissin còmodes amb el nou espai. En base a això, estem a l'espera de la recepció definitiva del projecte final fet per l'empresa Milanta, una empresa de confiança de l'escola Miguel Utrillo, l'han proposat ells i ells han sigut partícips d'aquesta renaturalització, que tenim l'assegurança de que serà en breus aquesta entrega. La voluntat d'aquest govern és portar a aprovació el projecte del cobriment de les pistes més naturalització del Miguel Utrillo en els propers plens, a una brevetat el més aviat possible, que això ens permetrà continuar avançant amb la creació d'aquest projecte i amb els futurs passos que se'ns portin. Esperem que això sigui molt en breus. Perquè fa el projecte del nou pavelló municipal, aquest està definit pel govern i sobretot per la regidoria de projectes i obres com de les actuacions de màxima prioritat i estratègica bàsica. Jo els hi puc parlar des de el dia que jo vaig entrar, des del dia 19 de desembre, els tècnics de projectes i obres ho tenen com a prioritat, com a punt d'estratègia i com a punt bàsic per poder avançar aquesta vida esportiva i vida completa dels clubs esportius. És per això que ho tenim com a prioritat tirar endavant el que serien els plecs per fer el concurs d'idees, aquest concurs d'idees necessari per poder fer la confecció del projecte. Això dins de l'equip ho tenim posat com a marge de que sigui abans de la finalització de l'any 2026, que puguem haver tirat el concurs d'idees endavant i poder començar amb la redacció del projecte. És un projecte que tardarà més que les pistes per un tema temporal, però si més no ja estem treballant en ell i estem mans a l'obra. Així que gràcies.
6: Moltes gràcies, regidor. Passem ara a la següent pregunta, que és la Concepció Montserrat Miret Oliva. Endavant, encara que he dit el nom, ha de dir, i si ve vostè sola o ve en representació. Espera, que no s'ha connectat bé el...
10: Vinc en representació del carrer Artur Carbonell, avinguda Artur Carbonell, que aixequin la mà els que venen amb mi, sisplau. Vull dir, tenim uns quants que tenim darrere famílies i altres comerços que no han pogut venir perquè estan treballant, i restaurants i tal. Perquè ara hem intentat ajuntar-nos a tot el que és el carrer avinguda Artur Carbonell. Vale? Bueno, es queda clar que parlo en nom de molts veïns, no parlo només per mi sola, i no entenem com persones que estan per gestionar que la vida dels ciutadans sigui més fàcil i agradable siguin capaços de maltractar-nos posant en risc la nostra salut i modus vivendi. Perquè aquí hi ha gent gran que viu allà, que està a sobre d'uns containers que s'han posat malament i gent que té els negocis que es guanyen la vida i que el poden perdre hasta la feina. ¿Vale? Vivim en un carrer que ja està per si supertensionat i estressat. És una de les entrades a Sitges, on s'apleguen els principals comerços d'alimentació del poble. A sobre, ara ens han castigat en dues bateries de contenidors sense tenir en compte les normes bàsiques i recomanacions d'ubicació correcta que s'estudia a la carrera. A ple sol tot el dia, motivant que es puguin fer cucs i altres plagues perilloses per la salut pública, a 2 metres de comerços amb portes que s'obren constantment, un d'ells d'alimentació i l'altre d'higiene de persones, que inclús durant la pandèmia estava obert perquè era qüestió d'higiene, plantes baixes habitades i balcons de primer pis enganxats als contenidors. Han convertit un carrer principal en la que hi entra tota la gent que ve en tren com a l'abocador de Sitges. ¿Vale? Estem aquí com a veïns afectats per aquesta mala decisió. Si la primera ubicació estava equivocada, el canvi al cap de pocs dies encara ha sigut pitjor. Volem una solució ja, vull dir, no, una solució ràpida, igual que se'ls ha fet amb els altres ciutadans. Ens estimem Sitges, molt, vull dir, moltíssim. I ens sentim avergonyits quan sentim parlar del nostre poble actualment perquè l'estem matant d'èxit. Després de reunir-nos amb vostès, amb alguns de vostès, hem arribat a la conclusió que volem una solució ara mateix, que seguirem lluitant fins que es canvin ja o fins que hi hagi noves eleccions, no deixarem de fer actuacions, ho sentim molt, però seguirem així perquè volem un canvi ja, com es va fer amb l'altra ubicació que s'havia fet ara. I la pregunta és, hi ha ciutadans de primera i de segona aquest poble? I per si tot és provisional, per què no han esperat a tenir el projecte tal com mana i s'ha fet un canvi, simplement buidant i netejant sovint la ubicació antiga, que no es netejava mai? Ja està, he acabat.
6: Moltes gràcies.

0: Per respondre, regidor de Serveis Urbans i regidor de Mobilitat. Endavant.
1: Hola, bona tarda. Ui, perdó. Bona tarda i gràcies per haver vingut. Ens hem reunit en diferents ocasions. No tornaré a explicar, com molt bé han explicat vostès, la situació que tenim en aquest carrer, que és la quantitat de gent que hi passa i els eixos comercials que n'hi ha. Aquest carrer ha canviat moltíssim. I davant d'aquesta realitat, també m'agradaria recordar que en aquest carrer durant un temps hi havia dues bateries. Una estava a la part superior i l'altra estava a la zona de Can Julià. Per diferents obres que n'hi ha hagut en el carrer, doncs els contenidors, les bateries de contenidors que estaven a Can Julià es van moure i es van acabar a Can Perico. Què va succeir en aquesta situació? Doncs que va quedar una sola bateria de contenidors a la part superior del carrer, a l'alçada d'Illa de Cuba. De tots és conegut les queixes de veïns, de veïnes i de negocis. És més, i també ho dic, de l'oposició, que també ens ho han tret aquí al ple, de fotos de desbordaments, de saturació i de problemes veritablement greus que teníem amb aquesta part de dalt. Llavors, vam fer els anàlisis, els tècnics, perquè sempre direm el mateix i li hem traslladat, vam fer els anàlisis pertinents i al final vam haver de prendre una decisió amb urgència de forma provisional, que és el que sempre hem traslladat. Per què és provisional? Perquè, i després comentarà el regidor de mobilitat, hi ha un pla de mobilitat de que aquest carrer s'ha de canviar. Tenim, com he comentat, molta població que camina, és l'entrada de Sitges, hi ha molts negocis, hi ha molta gent que està visquent, les voreres, els carrers són molt estrets, hi ha una doble circulació de vehicles i s'ha de fer un projecte i analitzar els canvis que s'han de fer. Li vam traslladar l'altre dia que s'està fent un estudi, que en un mes tindrem ja resultats, i el que sí que li vam traslladar és que en un mes faríem una reunió amb tots els veïns i veïnes del carrer i amb tots els negocis del carrer i entre tots decidirem quines seran les ubicacions d'aquestes dues bateries al carrer, perquè el que sí que és cert és que és una necessitat per la recollida domiciliària de tots els veïns.
0: Senyor Martínez.
2: Sí. Bé, com ha dit la regidora d'Imatge i Via Pública, la senyora Guiu, doncs, en la seva intervenció, Sitges té aprovat un pla de mobilitat que s'està implantant i que s'està duent a terme, no? durant ja i s'està d'anar implementant en el temps. I aquest pla de mobilitat el que contempla és una reordenació del carrer Artur Carbonell i el seu entorn. El que provocarà serà que sigui de sentit únic de pujada, i dir que des de la regidoria de mobilitat s'ha encarregat un estudi que d'aquí un mes el tindrem i una vegada el tinguem doncs podrem iniciar les actuacions necessàries, com deia, provisionals, per tal de regular l'espai, fer-lo més agradable i amb espais més amplis. Aquest fet de que siguin els espais més amplis doncs ajudarà a endreçar tot el que és el carrer, eixamplarà les voreres, fet que també permetrà separar els contenidors dels edificis i a més alhora podrem també diguem-ne que treballar per decidir on es col·locaran exactament. Aquesta actuació el que provocarà, com no podria ser d'altra manera també, és que hi hagi una mobilitat més segura. Per tant, ja s'ha encarregat aquest estudi, estem esperant que ens arribi i un cop ens arribi doncs ja ens reunirem amb la regidoria corresponent, també policia i urbanisme també, i llavors ens posarem mans a l'obra.
0: Gràcies. Deixeu-me dir una cosa. Hem parlat diverses vegades amb diversos de vosaltres. No ens neguem a canviar-ho. No ens neguem. Estem oberts a canviar-los de lloc. Estem oberts a canviar-los de lloc. Però primer de tot dir-vos, problemes en contenidors n'hi ha a tot arreu. A les botigues, hem tingut a la Bassa Rodona. Ara mateix n'hi haurà una obra al Passeig de Vilanova i s'hauran de canviar uns contenidors. I tindrem queixes dels veïns que els hi tocarà al davant, perquè els hi tocarà al davant, evidentment. Per tant, problemes amb els contenidors és normal que n'hi ha a tot arreu. Que aquest carrer, en el llarg dels anys, ha augmentat moltíssim, no només el trànsit de persones, de vehicles, sinó també de residus, i per això hi ha tants desbordaments, és un carrer que realment ha canviat, és veritat. que el que li diuen del pla de mobilitat, que a més és que ho hem de fer, perquè hi ha un pla de mobilitat que deia que això tenia que ser d'una direcció, vull dir que això ho haurem de fer, n'hi hagin brosses o no n'hi hagin, ni que no n'hi hagin contenidors al carrer aquest, perquè està aprovat, aquest pla de mobilitat està aprovat perquè aquest carrer sigui de direcció única i les voreres es facin més amples. Què vam dir nosaltres? Que quan això es faci, però no quan es faci l'obra, que evidentment trigarà molt de temps, sinó quan es faci provisional, que de fet la policia ens ha dit, si voleu ho fem demà mateix provisional, però és veritat que necessitem que almenys ens passin aquest informe, quan fem això ens reunim tots i quedem a on posem els contenidors. Ens reunim... No, mireu el que has dit. Quan canviem, posem direcció única al carrer, perquè l'hem de fer, la direcció única al carrer es posarà i aleshores parlem. I com sempre hem dit, i els he dit, estem disposats a canviar, tot i que és una decisió absolutament tècnica, pura i durament tècnica, però estem oberts, per això ho dic, estem oberts a parlar. Hem de canviar la direcció única, canviem la direcció única i parlem d'on posem els contenidors, no tenim cap ni un de problema. Per què canviaran els contenidors? Entre altres coses perquè al ser direcció única també el camión de la brossa canviarà. Bueno, igual es posaran a l'altra vorera, es poden posar a la vorera del davant. No digueu que es posin a la vorera del davant perquè hi ha més ombra, però es poden posar a la vorera del davant, si quan sigui direcció única. Amb algun lloc han d'anar. Ho enteneu? Algun lloc, com tots els contenidors, es netegen exactament igual que tots els contenidors. És més, és possible que aquests es netegin més perquè estan al centre. A l'Ave Maria, us ho dic a l'Ave Maria, que quan l'Ave Maria es va queixar, no, us recordo que quan l'Ave Maria es va queixar molt no va sortir cap veí a dir que l'Ajuntament estava... Tothom ho va sortir... us va semblar molt bé que es traiessin. Per què s'ha tret els de l'Ave Maria? Per què s'han tret els de l'Ave Maria? Us ho dic perquè s'han tret? O no us interessa? Doncs és igual, no us ho dic. Escolteu-me una cosa. A l'Ave Maria s'ha tret perquè ells van venir a denunciar que les persones que hi ha a dins d'aquest equipament són persones amb una discapacitat física i psíquica greu que els afectava el soroll. I per això, i com és un canvi provisional, doncs per això provisionalment es van traslladar. Igual que era provisional el de l'Ave Maria, però és veritat. No, perquè s'han de posar, evidentment, clar que s'han de posar, i si demà els canviem al davant, es tindrà que tornar a fer una obra, almenys per posar-los, això no et dic que no. Per això estem dient que quan canviem el sentit únic, el pla de mobilitat diu que aquest carrer ha de ser sentit únic, aleshores és quan entre tots decidim on els posem, i ho decidim entre tots i totes. I els tècnics també. No, les obres de canviar el sentit únic. Sentit únic vol dir fer-lo molt més petit al carrer. No, sentit únic. Ara passarem a l'altra pregunta i després us quedeu tot el rato que voleu i podem seguir parlant. Però ara, tal com he dit, no hi ha rèplica. Després es podem quedar tot el rato que vulgueu, de veritat, tota l'estona que vulgueu. Senyor Carlos Espinós, digui en nom de qui ve i faci la seva aportació aquí en el micro, sisplau.
3: Hola, bona tarda. Us felicito, això és el que hauríem de fer tots. Sincerament. Però en serio, eh? Senyora alcaldessa, senyor regidors, parlo en nom dels veïns de la Llevantina. Soc el president de la Llevantina, em dic Carles Espinós i ja em coneixeu perquè he passat per aquí diverses vegades. Fa més d'un any que advertim, documentem i denunciem una situació que vostès coneixen perfectament i que, malgrat això, han decidit ignorar. El canvi de trànsit imposat pel govern municipal, sense participació, sense motivació tècnica i sense escoltar ningú, ha convertit el barri en una pista de curses. Cotxes i motos que venen al mirador circulen a velocitats desmesurades, fent soroll a hores intempestives i posant en risc constant els veïns. Tot això ho van advertir abans. Tot això ho hem reiterat després. I la resposta de l'Ajuntament ha estat sempre la mateixa. Res. Al gener del 2025, un vehicle va enderrocar un mur. La seva solució, una pastilla reductora que no redueix res. Els cotxes passen pel costat. Al gener de 2026, al maig de 2026, un vehicle entrant derrapant en un revolt. La reunió sol·licitada al maig de 2025, que la vaig sol·licitar jo com a president de la Llevantina, va tenir resposta al desembre i l'alcaldessa va tenir a bé no presentar-s'hi. I pel que fa als requeriments formals entregats pels veïns, documentats, prioritzats i registrats, sap vostè quants s'han atès? Cap ni un. No hi ha cap matís possible. Tots han estat ignorats. Per tant, formulo la pregunta que vostès fa un any que eviten. Quina responsabilitat pensa assumir aquest Ajuntament quan, no sí, sinó quan, es produeix un accident greu a la Llevantina a conseqüència directa d'una decisió municipal que fa més d'un any que saben que és perillosa, ineficaç i rebutjada pel barri? No he terminat. Aquesta intervenció té rèplica seva, però no té contrarèplica meva. Per això li demano que la seva resposta, si és que la vol fer, eviti repetir afirmacions que no s'ajusten a la realitat per a generar una atmosfera de preocupació que mai ha existit. No digui, si us plau, perquè he rebut un mail de contestació al mail que jo he fet arribar a tots els caps de partit, jo he rebut el mail de contestació. No digui, si us plau, que hi ha hagut una atenció elevada, diverses reunions o un alt nivell d'implicació tècnica. Després d'un any i mig, el que ha fet l'Ajuntament o la Llevantina és res. O sent molt generós, res plus. Aquest plus és pràcticament inexistent i ve de la mà dels tècnics. I sobre els requeriments dels veïns, cap atès. Aquí no hi ha plus ni interpretació possible. Li demano, doncs, que no ompli la seva resposta de paraules buides, perquè la impressió que transmeten és que la seva prioritat no és el barri, sinó sortir als mitjans i de cara al públic com si haguessin fet quelcom i mantenir entretant la cadira el màxim temps possible mentre la Llevantina continuem patint les conseqüències d'una decisió mal plantejada, mal executada i pitjor gestionada.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Per donar resposta li donarà el regidor de mobilitat, però sí que abans li vull dir, no hi ha contrarèplica perquè ho diu el ROM, d'acord? No hi ha rèplica, contrarèplica perquè ho diu el ROM, no perquè jo ho vulgui. No hi ha rèplica. I li vull dir claríssimament, no és cap disculpa, li vull dir claríssimament que ens hem reunit bastantes vegades, sobretot els tècnics, moltes vegades amb vostè, moltíssimes, i està escrit. I el dia que vostè es va reunir amb mi aquí, que m'ha dit i vostè no va estar, vostè em va veure, aquell dia va venir el conseller de Justícia, li vaig presentar personalment perquè venia aquí i vaig tenir que atendre un conseller i em vaig disculpar perquè no podíem. Per tant, ho diguem. I ara passarem la pregunta al senyor regidor.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda, senyor Espinós. Li agraeixo la seva pregunta com a president de l'Associació de Veïns de Llevantina sobre la reordenació de la mobilitat i la implantació dels sentits únics en diversos carrers de l'urbanització i que em permet reiterar els motius tècnics de seguretat i legals que justifiquen aquesta actuació. En primer lloc, aquesta decisió no és arbitrària ni improvisada. La conversió en sentit únic dels carrers de la Sardana, Roc Florit, Corral d'en Fals, Tenis i Creu Roja respon a criteris tècnics elaborats pels serveis de mobilitat i validats per la policia local. La situació anterior el que generava eren problemes de seguretat viària. En segon lloc, d'una banda, molts d'aquests carrers tenen una amplada suficient per mantenir el doble sentit de circulació, aparcament i pas segur de viatge.

0: tant, no es tracta d'una mesura aïllada, sinó d'una acció coherent amb la planificació general de mobilitat del municipi. L'Ajuntament, a més, exerceix les competències que li atribueix la legislació vigent en matèria de trànsit i seguretat viària. També és important recordar que aquesta zona està configurada com a zona 30, i això significa que el límit de velocitat és de 30 km per hora, una mesura que està demostrat que redueix considerablement la gravetat dels accidents en entorns residencials. Finalment, l'Ajuntament té l'obligació d'ordenar i senyalitzar correctament la via pública, i això és precisament el que s'ha fet en aquest projecte. Ara bé, la responsabilitat de la conducció és sempre personal, del conductor. Infraccions com excés de velocitat, la conducció negligent, qualsevol conducta imprudent depèn exclusivament de qui condueix el vehicle. L'administració pot establir normes, senyalització, mesures correctores, però no pot ser en cap cas responsable dels comportaments incívics i il·legals de tercers. Per aquest motiu, la policia local continuarà fent seguiment i vigilància a la zona per garantir el compliment de la nova configuració viària i dels límits de velocitats establerts. I com no pot ser d'altra manera, estic a la seva disposició per qualsevol aclariment i per si ens hem de tornar a trobar.
1: Moltes gràcies. Li proposo, mire, li proposo, senyor Espinós, li proposo que ens trobem allà mateix, in situ, amb tots els veïns. Ens trobem allà amb tots els veïns, no només amb vostè, la representació. Fem una jornada amb els veïns, tots allà in situ, i ho expliquen. D'acord? Fem una reunió allà. Tenim bastanta idea, però fem-la allà. La última persona que ha de parlar, no sé si tinc bé el nom, perquè tinc dos noms, no sé si és Jordi Teixeiro o Juan Rafael Alonso Vázquez. Perdó, doncs endavant. Si pot dir el nom i si ve en representació i la seva consulta. Sí.

0: No vol. Bona tarda, el meu nom és Jordi Teixeiro, veí de Garraf i representant de la propietat del Riquis, del carrer Sant Pau. El nostre propòsit és aconseguir la seva reobertura recuperant el patrimoni material i immaterial d'aquest local que representa Sitges des de l'any 64. Per descomptat, complint sempre amb tota la normativa vigent i reobrir un espai segur, accessible i de qualitat. Amb la llicència d'obres otorgada, l'edifici del Riquis disposa d'una sortida d'emergència que dona a Can Fals, que actualment compleix la normativa, en estar en la mateixa quota. Aquesta baixarà 65 centímetres pel nou projecte i resoldre aquesta diferència de quota dins del local és inviable, ja que la rampa no es podria, perdríem la pista de ball i no es podria, quedaria en mig local inutilitzat. Sol·licitem en aquest Ajuntament confirmi expressament que la necessitat de la rampa deriva exclusivament del projecte municipal de Can Fals, que modifica la seva cota i que, en conseqüència, es tracta d'una actuació imputable a l'obra pública, i confirmi que el projecte del parc incorpori de manera expressa, com a partida del pressupost municipal, l'execució i finançament de la rampa, per ser conseqüència directa de la rehabilitació del parc. Per concloure, vull traslladar en aquest ple que fa mesos que treballem per recuperar el patrimoni material i immaterial del Riquis amb un equip tècnic local qualificat i així retornar a Sitges aquest local emblemàtic. En aquest sentit, sol·licitem que aquest Ajuntament es pronunciï sobre si considera compatibles la reforma de Can Fals i la reobertura del Riquis i si es treballa en aquesta línia, confiant que acompanyi aquest esforç a la col·laboració institucional que la situació requereix. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. Bé, com vostè, com li hem comentat, era una pregunta com a molt tècnica, però tot i així la regidora competent del tema de l'obra de Can Fals li pot donar resposta.
2: Sí, moltes gràcies. A més, vostè ha estat des de l'inici del ple, la qual cosa té molt de mèrit, no per la resta, però té molt de mèrit. I, de fet, hem estat parlant amb els tècnics al llarg del dia, una mica perquè el que vostè està presentant en nom de la propietat és una al·legació, en tota regla, que evidentment els mecanismes de l'al·legació, nosaltres escoltem aquí sense cap problema el seu comentari, les seves peticions, però el mecanisme formal quan es fa una aprovació d'un projecte executiu, aprovació inicial, és obrir l'exposició pública i llavors es presenta al·legació. Ja li avanço, per aquesta al·legació té tots els visos de que pugui ser acceptada, perquè efectivament si aquesta cota, com diu vostè, de la rampa, hem fet la consulta, aquest desnivell acumula més dels 17,5 centímetres, nosaltres ho resoldrem durant l'execució de l'obra. En aquest sentit poden estar tranquils, que el procediment és aquest, és a via al·legació i per tant en el moment que s'exposi el projecte doncs, i també fem el reconeixement a aquesta tasca que vostès fan de recuperar un local emblemàtic que tots recordem en aquesta casa. Moltes.
1: Sobretot estiguin amatents que no passi el plaç, que les al·legacions tenen aquest plaç concret, o sigui que de seguida que puguin entren en l'al·legació i la tenim en compte. Doncs molt bé, aixequem aquí el ple i s'ha finalitzat. Moltes gràcies.
3: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.

12 i 9 minuts, què ens queda? Ens queda l'anunciat més entretingut de tots els dictàmens del ple municipal d'ahir. Atenció. Aprovació definitiva de l'expedient de mutuació demanial intersubjectiva de la parcel·la 2R del Pla Especial Urbanístic d'Usos i Ordenació de l'Àmbit d'Equipaments de Cal Antoniet, PUOK, a favor del Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, per a la construcció d'un nou centre d'atenció primària de Sitges. Aleshores, com que costa tant això d'explicar en veu alta, i ahir en el ple més o menys va aparèixer així d'això, bàsicament això és la cessió d'un terreny entre administracions. S'hi acabó. Per tant, diguem-ne que és el darrer pas que havia de fer l'Ajuntament per cedir-li el terreny proper a la seu de la policia local perquè la Generalitat continuï desenvolupant el projecte d'ampliació del CAP. Es va aprovar. I amb tot això hem arribat a les 12:10. Ja n'hi ha prou, per avui. Doncs això, 5 hores de ple reduïdes aquestes 2 hores que els hem ofert. Ho podran trobar tot al nostre web, les declaracions d'allò, tal, tal, tal, però bàsicament el que us hem explicat fins ara. Bé, doncs ja està. Demà a partir de les 9 tornem a ser aquí. Que passin una bona tarda de dijous i fins demà. Adéu.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: En l'atenció mèdica varien en funció del lloc on es viu, és ben sabut, però posar-hi xifres sempre ajuda a calibrar la magnitud del desequilibri territorial, de la falta d'equitat. Posem d'exemple una persona al·lèrgica que necessiti que el visiti un especialista, un al·lergòleg o al·lergòloga. A Badalona o Sabadell o alguna de les ciutats de la regió metropolitana nord trigarà una mica més de 2 mesos a tenir cita, 67 dies de mitjana, concretament. Però si aquesta persona al·lèrgica demana hora amb l'especialista a les Terres de l'Ebre, s'haurà d'esperar 247 dies de mitjana. Això és una diferència de 6 mesos amb la regió metropolitana nord. Quan la llista d'espera és massa llarga, sobretot quan es tracta d'operacions, els pacients poden demanar el trasllat a un altre centre sanitari i tenen dret, però el Sindicat Metges de Catalunya diu que no és un procés ni àgil ni efectiu. I quin remei els queda, doncs, als pacients que esperen i desesperen per tenir hora amb el metge, per fer-se proves, per tenir un diagnòstic? La sanitat privada. La desigualtat territorial comporta també desigualtat econòmica.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida en parlarem, sentirem també altres reivindicacions del Sindicat de Metges. Això el dia en què també recollirem l'advertència de la consellera d'Educació als sindicats amb qui el govern està negociant més sou i més recursos.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa.
1: Departament i sindicats s'han de tornar a trobar a les 3 de la tarda amb aquesta proposta, l'última que diu el departament que presentarà. Això després que ahir l'USTEC va sortir decebuda de la reunió que van tenir. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel. Sí, i això mentre avui hi ha vaga al Maresme i al Vallès. La protesta ha estat acompanyada avui també per talls de trànsit.
1: I com ho tenim a aquesta hora, equip viari? Clàudia Serra, alguna incidència?
4: No, ha estat un matí de trànsit molt complicat a Mataró pel tall de 2 hores de la C32, també als municipis propers perquè han quedat afectades les vies secundàries, però ara ja normalitat en aquesta zona. Les principals retencions les tenim a la B20 a Santa Coloma, direcció al Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral, sentit Llobregat, de Sant Adrià a la Barceloneta i a Ciutat Vella. Precaució aquí perquè hi ha un carril tallat per una avaria.
1: Sobre la pesta porcina africana, el govern estudia aixecar les restriccions a Collserola, però en tot cas seria molt puntualment i en circumstàncies concretes.
3: Veïns i ajuntaments afectats estan molt molestos per tants mesos de limitacions d'accés al parc i ja preparen un acte reivindicatiu per la setmana que ve. Sentim l'alcalde de Sant Cugat.
5: La gent ja està entrant perquè a la gent se li acaba la paciència. Jo no dic que s'obri tota la serra de Collserola, no, però clar, la gent el que té ganes és d'entrar.
1: I continuen arribant bones notícies pel que fa a les collites. Si ahir us parlàvem del préssec, avui de l'ametlla. La previsió és que la producció serà bona, millor que la de l'any passat.
3: I gràcies també, en aquest cas, a la meteorologia.
6: Enguany, doncs, hem tingut el pic als rastres, pic alineat. No tenim actualment problemes pic de sequeres importants i el tema de les gelades ha sigut una cosa anecdòtica.
3: L'augment d'ametlla sortirà sobretot dels ametllers dels camps de regadiu, que com aquest any no tenien problemes d'aigua, produiran un 11% més, 8.000 tones d'ametlles.
1: Al camp, la cara ve avui són les alzines sureres de les Gavarres. Les està matant un fong que els provoca la malaltia de l'escaldat.
3: No a totes, sinó les que van pelar en els últims anys, quan hi havia sequera. Des del Consorci de les Gavarres, a més, es queixen que no hi poden aplicar el fungicida per eliminar aquest fong, perquè Europa està prohibit.
7: No tenim el producte, però llavors què fem? Seguim pelant, fem una pausa i esperem a veure quins resultats podem oferir per donar unes consignes als propietaris per pelar amb més seguretat, o què fem?
1: I ara que falten 2 mesos i mig per al fenomen de l'estiu, l'eclipsi total de sol, avui, a més de saber quines activitats preparen a Tarragona, desmuntarem alguns mites sobre aquest fenomen.
3: És veritat que prima i que afecta els aliments i els animals? N'hem parlat amb experts de la Universitat de Lleida per treure'n l'entrellat.
1: Pel que fa al temps, Francesc Maurí, bon dia.
8: Bon dia.
1: Ja tenim a aquesta hora registres de rècord als termòmetres?
8: Encara no, però s'hi apropen. Ja hem tingut, però, la nit més càlida en la història de Catalunya en un mes de maig en un observatori. No a tot el país, però sí en un observatori, el de Portbou, amb 28 de mínima. Mai hi havia hagut una mínima tan alta a Catalunya en un mes de maig a qualsevol observatori. I la ciutat de Barcelona, l'observatori Fabra, ha tingut una mínima, de moment és provisional, de 23,4, que s'ha quedat a la mínima històrica més alta de 23,8 que en els registres des de 1914. Tot això a l'espera d'aquesta calorada, que ara mateix es deixa sentir molt. Tenim les temperatures més altes a aquesta hora del que portem de setmana. 36 a Cabanes, ara mateix a Vinebre, el Pantà de Siurana, 35 a Torroja del Priorat, Vallirana, el Montmell, Girona Ciutat, la Tallada d'Empordà, Anglès, a la Bisbal del Penedès o a Parets del Vallès, 34. Per tant, calorada que aquesta tarda ens fan sumar que podria batre alguns registres històrics i demà, en alguns casos, també.
4: Doncs ho explicarem. I en esport, Ricard Isidro, amb aquesta calorada, no sé si podeu preparar massa cosa.
9: Però segur que sí, el que no sabem és com patirà Anthony Gordon aquesta calorada que hi ha a Barcelona. Anthony Gordon és un futbolista del Newcastle que viatjarà avui cap a Barcelona per passar la revisió mèdica abans de convertir-se en nou jugador blaugrana. El cost del seu traspàs se situarà en 70 milions més 10 en variables. Pel que fa al Barça de bàsquet, Xavi Pascual diu que deixarà la banqueta a final de temporada perquè no es veu en cor de continuar el projecte. Mentre que el Girona continua debatent quin serà el futur a la banqueta, la Federació de Penyes del Girona ha fet un comunicat on reclama transparència i explicacions sobre quin ha de ser el projecte. D'altra banda, el Cèbul Torredembarra està pendent dels despatxos per saber si finalment podrà jugar la pròxima temporada a la primera divisió estatal femenina de voleibol, i el Pujol Mollerussa de bàsquet comença aquesta tarda la fase d'ascens a la segona FEB. En el primer partit de la fase de grup s'enfrontarà a la pista del Sueca a 7:15.
4: Doncs tot això, el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. És 1:07, comencem.
0: Catalunya al dia.
4: I comencem amb aquestes declaracions de la consellera d'Educació, d'Esther Niubó, que avisa que la proposta que avui farà el govern al sindicat serà l'última que posaran sobre la taula des del departament. L'USTEC, el sindicat majoritari en l'àmbit de l'ensenyament, ja ha respost al departament que aquest plantejament és inacceptable i que no afavoreix el clima de negociació que semblava, si més no, fa 24 hores força ben encarrilat i que des d'ahir al vespre que s'ha tornat a enrarir una mica. Sara Canyete, bon dia.
10: Hola, bon dia. Si la consellera Esther Niubó diu que aquesta proposta definitiva també és millor pel que fa a sous i a recursos per a l'escola inclusiva del que es va plantejar a la reunió d'ahir, però evita entrar en detalls d'una compareixença al Parlament on ha presentat un nou pressupost absolutament eclipsat per aquesta qüestió, la consellera ha insistit en els esforços que ha fet el govern en aquesta negociació i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que ja va signar el govern amb els sindicats minoritaris amb UGT i Comissions Obreres al mes de març.
2: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula, per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
4: Doncs ja hi ha hagut resposta a aquestes declaracions que la consellera feia aquest matí. Des de l'USTEC qualifiquen d'inacceptable que Esther Niubó presenti com a definitiva i tancada una proposta que diuen que encara no està negociada.
10: Sí, exacte. En un comunicat, el sindicat diu textualment que la reunió d'aquesta tarda ha de servir per negociar amb garanties una proposta oberta i no per validar una proposta, diuen, de caixa o faixa. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC i són declaracions a aquesta emissora.
11: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar. Podem afirmar que estem aproximant-nos a un acord, però cal arribar-hi doncs, amb totes les garanties possibles.
10: També retreu al departament que no els hagi fet arribar aquesta proposta detallada i per escrit, com els han reclamat diverses vegades. La reunió reprèn a 3:00 PM al departament i USTEC recorda que qualsevol acord que en pugui sortir serà posat a consulta per al conjunt del col·lectiu docent i serà en funció dels resultats d'aquesta consulta que els sindicats valoraran si continuen o no amb les protestes.
4: Entesos, gràcies. Sara, bon dia.
10: Bon dia.
4: I
1: paral·lelament, avui s'ha viscut un nou episodi de mobilitzacions de docents al Maresme i al Vallès. Mestres i professors han tallat diferents carreteres de forma intermitent. Al Maresme també s'han manifestat pels carrers del centre de Mataró i a Bellaterra. Els docents s'han concentrat davant la Facultat d'Educació de la UAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona. I cap allà podem anar a aquesta hora des de Bellaterra. Marta Vallès, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs mira, sí, encara som aquí a la Facultat d'Educació. Aquí han arribat a partir de les 12 del migdia gent vinguda dels diferents municipis del Vallès Occidental, des de Barberà, Terrassa, Sabadell, Ripollet, Cerdanyola. Han vingut amb columnes de bicicletes i també a peu. Han arribat aquí i a partir d'aquest moment el que han fet i el que segueixen fent a hores d'ara és entrar a les aules de la Facultat d'Educació i demanar que s'aixequin les classes que s'estan fent. Alguns alumnes els han seguit i han marxat de classe i altres han continuat dins l'aula. Estan demanant que se solidaritzin amb ells, que són docents, i que això és el que lluiten ells perquè tinguin un futur, quan ells siguin professors, tinguin un futur millor. Abans de

0: Allà hem parlat amb l'Anna Torralbo de l'Austec a la comarca del Maresme, que ens deia que això ja no té marxa enrere i que confien que aquesta tarda es pugui arribar a una entesa.
1: Ens encantaria, esperaríem que la bona notícia fos aquesta, que avui es porten els deures fets, que penen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Vull dir, ahir vam escoltar persones i del personal docent i educatiu que van dir que, si cal, el curs que ve seguim. Això no té marxa enrere perquè el futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
0: I en Joan Barón, que és professor de Canet de Mar, ens deia que els objectius, que les mesures que demanen són irrenunciables.
2: El tema de les temperatures a les aules no canvia en dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos, fins que no comencem a veure que els instituts, que les escoles, tenim llibres, tenim biblioteques, tenim maneres de fer que els alumnes, que són de classe treballadora, que són fills de classe obrera, tenen la possibilitat de fer servir un ascensor social que actualment no és que estigui espatllat, és que no existeix.
0: Per cert, que els docents del Maresme han fet un recorregut per les diferents escoles i instituts públics demanant a les direccions que dimiteixin, com s'ha fet al País Valencià, en protesta per la situació de l'educació pública a Catalunya.
3: Des de Bellaterra, Marta Vallès, bon dia.
4: Bon dia.
3: Això en aquesta nova jornada de mobilitzacions avui al Maresme i al Vallès, quan s'ha superat ja l'equador d'aquestes protestes, del calendari de mobilitzacions que inicialment van convocar els sindicats, s'han d'allargar fins al 5 de juny, però tot pendent d'aquesta nova reunió que hi haurà aquesta tarda per seguir negociant aquest conflicte entre docents i Departament d'Educació. 2:15 del migdia. I un altre conflicte laboral és el que hi ha amb els metges. A partir de dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Això és una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya, que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública, justament per la falta de professionals. Tenim una unitat mòbil a Barcelona amb en José Antonio Rodríguez i la Mònica Mas. Mònica, bon dia.
5: Bon dia, Estel. Sí, Xavier Llaunar, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, assegura que el 30% de l'activitat assistencial que es fa a Catalunya és gràcies a les anomenades paonades, és a dir, totes aquelles hores i serveis que es fan més enllà de la jornada laboral que tenen per contractar els metges. A partir, com deies, del dilluns, de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals ho deixaran de fer, i un dels col·lectius que més s'han adherit a aquesta campanya són els anestesistes, cosa que pot repercutir en anestesiòlegs, cosa que pot repercutir tant en cirurgies com en proves diagnòstiques i exploracions que requereixen sedació.
6: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. Per això aquesta iniciativa està sent un complet i un absolut èxit, perquè la gent té molt clar que una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any no pot més.
5: I és que, segons el sindicat, les llistes d'espera han empitjorat durant el 2025, sobretot l'espera per ser visitat per un especialista. Les demores més importants són en al·lergologia, traumatologia i cirurgia general, sobretot a l'àrea de la Metropolitana Nord, que és l'àrea dels Vallesos i el Maresme. Pel que fa a les cirurgies, totes es fan a termini, en els terminis legals, però les llistes han augmentat sobretot també, en aquest cas, en pròtesis de maluc, seguit de les de genoll i de les reconstruccions mamàries.
3: Entesos, gràcies, Mònica, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
3: Doncs les llistes d'espera dels hospitals a la xarxa pública al mes d'abril, publicades pel CatSalut, evidencien diferències clares entre regions sanitàries. El codi postal pot condicionar i molt quants dies hem d'esperar per una prova mèdica o una operació. La diferència més gran és en les visites amb el metge especialista.
7: Visita per una al·lèrgia.
8: A l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa cal esperar 247 dies per una cita amb l'especialista.
7: A l'Hospital Santa Maria de Lleida la llista d'espera és de 76 dies. La diferència és de gairebé 6 mesos.
9: Visita amb l'otorrino.
10: A l'Hospital del Vendrell la llista d'espera és de 244 dies.
7: A l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona cal esperar 39 dies. La diferència és de 7 mesos.
3: Doncs qui ha recopilat aquestes xifres és en Lluís Freixas, que és especialista en periodisme de dades. Lluís, ara ho sentíem, hi ha diferències entre comarques, però és que també n'hi ha dins de les mateixes regions sanitàries.
11: Sí, dos centres sanitaris de la xarxa pública, i a pocs quilòmetres de distància, poden tenir llistes d'espera molt diferents per a un mateix problema mèdic. És el cas de la ciutat de Tarragona, amb les visites de traumatologia.

0: A l'Hospital Joan 23, la llista d'espera és de 45 dies, però a 20 minuts caminant, a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla, cal esperar 171 dies, més del triple. Els dos hospitals tenen un nombre similar de pacients esperant una visita amb el traumatòleg, uns 1.200. Ara bé, les regions amb llistes d'espera més tensionades són el Vallès, el Maresme, les comarques gironines i el Penedès.
1: I què hi diu el govern respecte a aquestes diferències territorials a l'hora d'accedir a la sanitat pública?
0: Salut reconeix que hi ha hospitals que assumeixen més complexitat, més volum territorial o casos derivats d'altres centres i que això pot incidir en els temps d'espera. També recorden que els pacients que afrontin una llista d'espera massa llarga, sobretot si és per una operació, tenen dret a demanar que es traslladi el seu expedient a un altre centre sanitari de la xarxa pública i s'estudia cas per cas si és convenient fer aquest trasllat.
1: Molt bé, doncs gràcies, Lluís. Per cert, que si voleu saber quant temps heu d'esperar per una visita o una prova mèdica a la vostra regió sanitària o allà on viviu directament, podeu fer la consulta al cercador que ha incorporat aquesta notícia sobre les llistes d'espera i que trobareu signada pel mateix Lluís Freixas al portal 3CatInfo.

0: Ara ens ho deia en Francesc Mauri. Hi ha una calor excepcional per un mes de maig amb ambient d'agost o de juliol, amb mínimes que fins i tot ja comencen a batre rècords, com per exemple els 28 graus de mínima que s'han assolit a Portbou, unes altes temperatures que ja patim i que es preveuen per aquest estiu que podrien complicar una campanya d'incendis que els bombers qualifiquen de clàssica perquè comença quan toca i es trobarà amb uns boscos força humits en aquest cas. La presentació dels efectius s'ha fet aquest matí al Parc de Bombers de l'aeròdrom de Sabadell, Montse Poblet.
1: Bon dia. Amb 328 professionals més i pocs canvis pel que fa als equipaments, els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. Comença l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest les pluges han remullat prou la vegetació perquè no s'hagi de patir més del compte. El problema són els termòmetres. La freqüència i la intensitat de les onades de calor poden complicar la feina en un any en què els boscos acumulen molta vegetació per les pluges i pel que va morir durant la sequera. David Borrell, ell, el cap del cos, confia en l'efectivitat de la nova estratègia de gestió forestal, que preveu la creació de 14 eixos de paisatges ben gestionats per evitar que els grans focs, els que potencia el canvi climàtic, puguin saltar d'un massís a l'altre i ells els puguin extingir.
2: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís a un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturi allà, sinó que l'incendi allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
1: D'aquests 14 eixos, 5 ja s'han començat a treballar, però fins l'any que ve no seran efectius per les tasques d'extinció dels incendis forestals.
0: I Banús i Bagús són els pobles aranesos més exposats a patir un incendi de sisena generació. Així ho determina un estudi dels pompiers d'Aran, que ha de permetre implementar un pla basat en la gestió forestal i la ramaderia per tal d'evitar-los. Per què es considera que aquests pobles són els que pateixen un risc més gran, Sofia Cabanes?
3: Bon dia, Estel. Doncs perquè tots dos, Banús i Bagús, es troben en un vessant solell, força escarpat i envoltats de vegetació. Un cop determinat aquest risc, ara el govern d'Aran s'ha fixat dos objectius. El primer, desbrossar els entorns dels pobles, i el segon, mantenir esta neteja amb ramats d'ovelles i cabres. Oriol Sala, conseller de gestió ambiental.
4: Primer, en una desbrossada mecànica, i a partir d'aquí ho metei una carga ramadera.
3: Este pla de gestió forestal naix de l'exemple de Vilamós, on fa més d'un any que hi ha un ramat municipal, un model que es vol replicar a més pobles aranesos.
0: Doncs així hem arribat a 10 minuts i ens plantem a 2:15 del migdia. Catalunya al dia. Per seguir parlant ara, en aquest cas del Departament d'Agricultura, que no vol sentir a parlar de relaxar les prohibicions per la pesta porcina africana, com estan reclamant alguns alcaldes i molts veïns del Parc de Collserola. David Àngela, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Tot i això, el conseller s'obre a negociar, això sí, que es pugui obrir algun espai molt concret, eh?
5: Doncs sí, efectivament, el conseller Òscar Ordeig defensa que de moment no hi haurà relaxament, però s'obre a estudiar, com deies, amb els alcaldes, però també amb científics i amb el Consorci del Parc de Collserola, la possibilitat d'obrir alguna zona molt concreta per accedir al medi natural, però també sense puntualitzar-la.
6: Estem parlant és determinades zones amb determinades circumstàncies que es pugui permetre l'accés al medi natural, però sobretot no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà això, doncs veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona en determinades circumstàncies aquest accés.
5: Precisament un d'aquests alcaldes, el de Sant Cugat del Vallès, en Josep Maria Vallès, demana al govern flexibilitzar les restriccions, coincidint amb l'escàndol de la setmana passada quan es va saber que la conselleria havia autoritzat la filmació d'una pel·lícula protagonitzada per en Russell Crowe a la zona delimitada per la pesta porcina. Són declaracions aquí, al Catalunya al dia.
7: La gent ja està entrant, perquè a la gent se li acaba la paciència. Jo no dic que sobretot a la Serra de Collserola, no, però clar, és que al confinament ens vam posar tots mascaretes, rentaven les mans, doncs... Escolta'm, si jo li dic als ciclistes, mira, a partir d'ara, per entrar, t'has de posar un esplai a les rodes o tu t'has de fer no sé què, la gent ho faria, perquè la gent el que té ganes és d'entrar.
5: De fet, Vallès ha demanat per carta al conseller Ordeig que s'habilitin zones del parc on es pugui accedir amb l'argument de fer compatible el setge a la pesta porcina amb el benestar físic i psicològic de la ciutadania.
0: Molt bé, gràcies, David. Bon dia.
5: Adéu, bon dia.
0: Catalunya tindrà aquest any una bona collita d'ametlla gràcies a les precipitacions de l'hivern i al fet que no hi ha hagut gelades tardanes que hagin estat importants. El sector preveu superar les 12.000 tones de producció, més de la meitat de les quals a les comarques de Lleida. Aquí les collites marquen una clara tendència a l'alça gràcies al rec. Repassem tot seguit les xifres que mou aquest sector, el de l'ametlla, a Catalunya, amb la Noèlia Caselles i l'Estela Bosoms.
8: Producció d'ametlla en gra a Catalunya.
9: 12.600 tones, un 7% més que l'any passat.
8: Quantes hectàrees d'ametllers hi ha a Catalunya?
9: 30.500 hectàrees, un 2,5%, menys que fa un any.
8: El 40% d'aquestes hectàrees són de regadiu, però produeixen prop del 80% de les ametlles.
9: Unes 4.000 hectàrees són de cultiu ecològic.
8: Producció per demarcacions.
9: Lleida, 7.895 tones, un 11% més que l'any passat.
8: Tarragona, 4.663 tones, un 0,8% més que l'any passat.
9: Barcelona i Girona es mantenen estables.
0: Noelia, encara queden mesos per començar a collir les ametlles, però a hores d'ara s'espera que la producció sigui bona.
8: Sí, sobretot per la meteorologia després d'un grapat d'anys complicats. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC.
10: Que la paraula és bona. Sortim d'un hivern amb pluges, que fa doncs, que els arbres comencin la campanya amb força. No hem tingut glaçades significatives.
8: Palau destaca com el regadiu ha canviat la producció.
10: Històricament, antigament, Tarragona tenia més producció. El que dic a Lleida, doncs, s'han substituït cultius o s'ha introduït a l'ametller en noves zones on no estava instaurat, nous tixos regadius, bàsicament, i és un dels cultius principals i amb molt de potencial a la zona d'Ic de Lleida.
8: I tot i l'augment clar de la productivitat incideix en el paper dels cultius de secà.
10: Dic que ens hem de continuar preocupant d'aquests ametllers marginals i de secà que fan aquesta funció mediambiental. Igual fan poques ametlles, però fan una funció molt important.
8: Com a la resta de sectors agrícoles, el sector de la fruita seca també ha patit un augment dels costos de producció derivats de l'encariment dels fertilitzants i dels combustibles per la guerra a l'Orient Mitjà. Asseguren, però, que encara és massa d'hora per parlar de preus.
0: Cinc minuts i haurem arribat a 2:15. Hi ha preocupació al massís de les Gavarres, a les comarques gironines, perquè hi ha un rebrot d'un fong que està atacant les alzines sureres. Els provoca una malaltia que es diu escaldat i algunes d'aquestes alzines s'estan morint. Investiguen ara per què les torna a afectar tant i com combatre aquest fong. Laia Claret, primer de tot, què ha aixecat l'alerta?
11: Doncs mira, bon dia, Quim Combau, gerent del Consorci de les Gavarres, ho explica en poques paraules.
12: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van pelar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
11: El fong que provoca la malaltia de l'escaldat es podia combatre amb un fungicida, però fa 5 anys que Europa l'ha prohibit. Això per una banda. I per l'altra, les alzines més afectades són les que es van pelar els últims anys de la sequera. Sandra Torres és gerent de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres i demanen això.
13: Des del govern o des de qui sigui, no?, que ens diguin realment cap on hem de tirar. El canvi climàtic ens està afectant cada mes, tornava a venir més sequera. Si aquesta sequera, a més hi afegim el fong, que es demostri que no debilitarà molt els arbres, necessitem saber cap on hem de tirar.
0: I què estan fent per resoldre aquests dubtes?
11: A veure, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya fan proves a les alzines i estan acabant un estudi. Jorge Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica què faran un cop tinguin els resultats.
14: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sàpiguen més, pues, transmetre als propietaris pues, orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic. Sobretot el factor biòtic, el canvi climàtic que està afectant a les suredes. En concret, aquí a les Gavarres probablement sigui de les 3 zones o 4 zones de Catalunya la que està empitjorant pitjor.
11: La campanya de pela de les alzines d'aquest any ha de començar els pròxims dies.
0: I mentrestant, hi ha hagut un nou robatori de xais a les últimes hores a Catalunya, aquest cop a Maçanet de la Selva. A El ramader, a qui se li van emportar 40 caps de bestiar, els ha pogut recuperar quasi tots després que els Mossos els localitzessin ràpidament al Maresme. Per trobar-los va ser clau un anunci online a internet on es posaven a la venda aquests xais robats. Anem cap a la granja on hi va haver el robatori. Allà hi ha la Núria Peraire. Núria, com estan aquests ramaders ara?
15: Hola, bon dia. Doncs mira, els dos germans, l'Albert i el Marc Martín P, ja respiren més tranquils, tot i que només han recuperat una part dels xais de la raça xisqueta. Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació del departament i dels Mossos i de la resta d'implicats, perquè van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalt, del Maresme. També agraeixen molt l'ajuda dels seus companys pagesos, que va ser clau per localitzar els xais. Es va trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cadascun. El Marc assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat a temps de recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
16: Vull dir, jo el dematí, aquell dematí plegava. El que passa, bueno, després pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, jo ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada sí, la veritat és que sí.
15: Sospiten que el robatori es va produir la nit de dilluns a dimarts. Van treure'ls per la porta més llunyana a uns veïns que viuen aquí i com que els estaven esquilant els animals, no portaven les esquelles.
0: El coworking creix a les zones rurals i ja té més de 50 espais en diversos pobles i micropobles del país. Les dones representen més del 60% dels membres de la xarxa Cowork Rural, clau per frenar el despoblament de molts territoris. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: I per quin motiu creix? Cada vegada hi ha més coworking en aquestes zones rurals?
17: Doncs mira, d'entrada, la digitalització de l'administració i també moltes feines que ara permeten que molts professionals puguin treballar en remot. També és veritat que cada vegada hi ha més persones que valoren la flexibilitat i la qualitat de vida. Aquest és el cas de la Pilar Andrés, és advocada. Fa 10 anys va decidir deixar el despatx de Barcelona per tornar a Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, on hi té la família.
18: La veritat és que va ser una conversa de bar amb l'alcalde i em van posar en contacte amb la Begoña i amb el Consell Comarcal, doncs ells també tenien aquesta iniciativa de fer aquest espai de coworking i m'hi vaig llançar de cap. Ho vaig comentar al despatx de Barcelona, en principi, com que és un despatx tradicional, no, bueno, no estàvem del tot convençuts, però vaig dir, bueno, provem-ho i si no funciona, doncs jo ja em buscaré la vida amb els clients i ja està, no passa res, no? Però la veritat és que han passat 10 o 12 anys i segueixo treballant pel mateix despatx de Barcelona i tot igual.
17: La Begoña, a qui fa referència la Pilar, és Begoña García, creadora del projecte Cowocat Rural. L'any 2015, des de Riba-roja, va reunir les 11 entitats del país que gestionen els ajuts líder destinats a fomentar la diversificació econòmica de les zones rurals per impulsar els espais de coworking rural. Ara ja en són més de 50. Begoña García ens ha explicat que són molt importants per evitar el despoblament i donar oportunitats als que decideixen quedar-se o tornar al seu poble d'origen.
19: Si tu vols tornar, com a mínim, que el territori rural acabi creant oportunitats per a la gent que vol tornar, que és el que ens trobem moltes vegades.
17: Algunes dades curioses, García ens ha explicat que la majoria de persones són dones, el 61%. Tenen entre 46 i 50 anys i titulacions acadèmiques superiors. Pel que fa als sectors, el 24% es dediquen a la informàtica i a la tecnologia de la informació, el 21% al màrqueting i la comunicació i el 17% al disseny gràfic. Apunta que l'experiència es tradueix en més benestar i beneficis econòmics partint de la base, això sí, que el preu de l'habitatge és més barat i hi ha menys desplaçaments.
19: Quan tu t'ubiques al territori rural és un benefici, tant per tu com una mica per l'ecosistema rural. Per tu, perquè augmentes en clients, perquè vas a un lloc on no hi ha aquests serveis potser que tu ofereixes i perquè el territori rural té serveis més a prop que normalment has d'anar a buscar-los a bastants quilòmetres i t'has de desplaçar.
17: Bé, per promoure el coworking rural han organitzat la cinquena edició del Cowork Fest. Fins al 7 de juny, 16 espais d'arreu del territori català oferiran activitats obertes al públic en col·laboració amb la UOC, la Fundació I2CAT i la xarxa d'Ateneus Cooperatius.
0: Catalunya al dia. 2:15 de dues. Anem a Aitona, ara un municipi del Segrià que ha de passar fronteres gràcies al fruiturisme. La seva alcaldessa, que governa l'Ajuntament des de fa 16 anys, ha arribat a un acord amb candidatura de Progrés. Aquesta és la marca blanca dels socialistes de cara a les eleccions municipals de l'any que ve. Des d'Aitona, Pere Joan Álvarez, en recordem que Pujol va arribar el 2010 a l'alcaldia sota les sigles de Convergència i Unió.
20: Sí, fa dues legislatures i va concórrer amb el PDeCAT i des del 2023 governa amb majoria absoluta amb la llista Primer Aitona, ara Pacte Local. Doncs bé, avui ha escenificat l'acord amb el primer secretari del PSC a Lleida, Òscar Ordeig, per concórrer a les eleccions municipals sota les sigles Primer Aitona Candidatura de Progrés, que sumarà pels socialistes a Consells Comarcals o la Diputació. L'alcaldessa Rosa Pujol destaca les facilitats de comunicació amb el govern de Salvador Illa.
21: Cara, tu pugues agafar el telèfon com a alcaldessa i et responguen, i et contesten des d'un conseller a un director general. Feia molts anys que no passaven. I això és el que avui, ja de forma molt meditada, ha fet que Primer Aitona prengués aquesta decisió.
20: Aitona té 2.500 habitants.
0: I ara parlem de Zero Port. És la plataforma que reclama el decreixement del port i l'aeroport de Barcelona amb diferents entitats ecologistes de defensa del transport públic, de territori, de l'aigua i de moviments per l'habitatge. Ha convocat una mobilització pel 20 de setembre contra l'ampliació anunciada per l'aeroport del Prat. Joan García, bon dia.
22: Hola, Estel.
0: I per què el 20 de setembre, ho sabem?
22: Perquè farà 5 anys de la mobilització que va impedir que el 2021 l'ampliació tirés endavant i perquè serà quan el Consell de Ministres donarà llum verda als plans d'inversió que ja ha aprovat AENA pels anys 2027-2031, en què aquí sí s'inclouen els 3.200 milions per al Prat. Zero Port alerta que, encara que l'ampliació de la tercera pista es farà més endavant, ja s'executarà uns 1.000 milions per augmentar la capacitat de la T1. El seu portaveu, Joan Manuel de Ollano, en fa aquesta lectura.
23: Ja hi ha prevista a curt termini una ampliació encoberta que el que farà serà empitjorar tots aquests efectes que han vist.
22: Ara AENA està tramitant el pla director, el document que marcarà com s'ha de fer l'ampliació. Les entitats convocants insisteixen que, entre altres efectes, comportarà un deteriorament del delta del Llobregat i més turisme, que, segons diuen, incentivarà l'ús especulatiu de l'habitatge.
0: I gairebé un any després de la dana que va causar destrosses a la desembocadura del riu Foix a Cubelles, ara s'està reconstruint el passeig marítim. Són unes obres que van a càrrec del Ministeri per la Transició Ecològica i que representen la reculada del passeig per deixar més espai la natura en futurs episodis d'inundacions. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
24: Hola, Estel, bon dia.
0: Quants metres de passeig es perden, per tant?
24: Mira, es perden 90 metres quadrats de passeig. Representa que en la part que toca el riu, que va quedar totalment enfonsada, la línia del passeig recula uns 4 metres i en lloc de fer un angle recte queda com esbiaixat. Així es dona més espai a la llera en cas de crescuda sobtada del riu, com explica el regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda.
25: Aquest passeig no fa ni 2 anys que es va estrenar o fa vora 2 anys que va estrenar, i la natura ens ha marcat un límit, no? Ens ha dit per on i per on no podem passar. Llavors hem fet cas de les senyals de la natura i amb aquest plantejament doncs, s'ha redissenyat una mica el recorregut que referem ara d'aquest tros de passeig.
24: Les obres està previst que acabin aviat a finals de maig, tot i que podria ser que s'allarguessin una mica més. En tot cas, a l'estiu es podrà gaudir del passeig marítim de Cubelles. Pel que fa a la passera de fusta, que permetia creuar el riu a peu i que la riuada va trencar el 12 de juliol de l'any passat, no se sap quan es refarà. És titularitat de l'Estat i ha calgut trobar la documentació de fa 33 anys quan es va construir per poder fer el projecte. Les dues obres, les del passeig i les del pont, seran finançades pel govern espanyol. Aquella riuada va fer molts més danys, ja que l'aigua va entrar en tromba a les cases i va inundar garatges i baixos.
26: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I fem ara un cop d'ull a l'app i al web del 3Cat Info, amb Marc Vidal. Marc, bon dia.
27: Bon dia.
0: Què recomanes avui?
27: Mira, dues coses molt ràpides. Artistes locals transformen carrers de Cadaqués pintant les tapes dels comptadors.
0: Home, ja era hora.
27: Com ja saps, Cadaqués...
0: És un element...
27: Sí, primer perquè hi posa una mica de color en aquells carrers tan blancs i després perquè Cadaqués té aquesta tradició artística, per tant, en fi, és molt adequat, no? I també aquesta sobre la salamandra comuna, no sé si et fa... saps quina és i si t'esgarrifa massa, aquesta salamandra que és fluorescent a la llum ultraviolada, també s'ha descobert ara. De fet, mai s'havia posat aquesta fluorescència sobre de les salamandres i ara s'ha descobert que efectivament doncs, pot tenir una funció comunicativa, aquest fet de ser fluorescents amb la llum ultraviolada.
0: Res mai és gratuït a la natura, però em sembla que nosaltres no ho podem apreciar, no, això,
27: menys,
0: aquesta fluorescència.
27: No, perquè s'ha de veure amb aquesta llum ultraviolada. Ja, per tant, no és fàcil. No?
0: Fa un any de què parlàvem, Marc?
27: Mira, parlàvem de l'última de la fila. Més que res perquè es va anunciar fa un any que farien el concert.
0: Ah, i ara fa res va ser el concert.
27: Ara va ser a principis de maig, és aquest que escoltem. Va ser un èxit a l'Estadi Olímpic. Van fer, de fet, dos concerts. Les entrades es van posar a la venda poc després. Però a mi el que em sorprèn és que ha passat un any ja des que es va anunciar el retorn de l'última de la
0: fila.
27: En aquest, no, en aquest espai d'un any sempre ens passa això, que fa un any ja el concert s'ha fet. En aquell moment semblava que estava molt lluny. I com saps, encara hi ha gent que hi pot ser a temps a veure'ls perquè la gira acaba el 9 de juliol a València.
0: Molt bé, doncs gràcies, Marc.
27: Molt bé, adéu-siau, bon dia.

0: Catalunya al dia. Una i 38 minuts. Tenim novetats sobre el monument franquista de Tortosa. El Tribunal Contenciós Administratiu de Tarragona ha aixecat la suspensió de l'adjudicació de la llicència per la retirada d'aquest monument, que havia quedat suspès de fa 5 anys. Ara falta la sentència perquè l'Ajuntament i la Generalitat puguin tornar a engegar el procés. Última hora des de Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
1: Hola, Estel, molt bon dia.
0: Digues, què podem explicar d'última hora sobre aquest canvi judicial que aixeca aquesta suspensió que hi havia de l'adjudicació de la llicència per la retirada del monument franquista?
1: Doncs mira, bàsicament és un tràmit més per tornar a començar aquest procés d'adjudicació de la retirada del monument. Aquesta suspensió, aquesta mesura cautelar, recordem, estava en vigor des del 2021, quan el contenciós administratiu va decretar, mentre no es resolien tots els tràmits i totes les parts, tots els processos oberts en relació a la descatalogació del monòlit. Tot aquest tema ja està superat, són les sentències, no, que hem anat coneixent els últims mesos, i ara doncs el tribunal ja pot entrar al fons de l'equació i per tant ja pot redactar aquesta sentència, una sentència que les parts, en aquest cas l'Ajuntament, esperen que aplani el camí per tornar a adjudicar aquesta retirada del monòlit franquista. Mar Lleixas, alcaldessa de Tortosa.
2: Per tant, el jutge i la justícia ja ha tombat tots aquells arguments dels que mantenien este suspens del procediment. Es podia interposar un recurs de reposició en un termini de 5 dies hàbils, però el fet també d'interposar o de la possibilitat d'interposar un nou recurs de reposició, també l'auto deixa clar que no atura en cap cas el procediment.
1: Un cop es conegui aquesta sentència, aleshores sí, tant l'Ajuntament com la Generalitat ja podran tornar, hauran de tornar a començar des de zero, o que és el mateix, hauran de tornar a adjudicar les obres de la retirada. Tot plegat quan falta menys d'un mes perquè se celebri, atenció, el 60è aniversari de la inauguració d'aquest monument franquista a càrrec del mateix dictador.
0: És l'última hora des de Tortosa. Gràcies, Jordi Barranca. Bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet. Els municipis de la demarcació de Tarragona, des d'on es podrà gaudir de l'eclipsi solar total, es preparen per al fenomen amb tot un seguit d'activitats. Ciutats com Tarragona, Reus o Valls presenten aquests dies l'oferta pensada per tots els públics. Tarragona, Clara Echevarría Domingo, avui ha estat aquí, a la ciutat de Tarragona.
3: Exacte, tot i que la ciutat ja fa dies que s'hi fan activitats de divulgació, el gruix de la programació per a tots els públics comença ara amb propostes com ara un planetari inflable o un videomapping astronòmic que es podrà contemplar a la capçalera del circ. La ciutat també acollirà el Congrés de la Societat Espanyola d'Astronomia. El divulgador i científic Joan Anton Català assegura que hi ha un interès creixent per l'eclipsi.
4: Molta part de la població que comença a fer-se una idea de realment què és el que ens ve a sobre, no? I entendre, no només entendre el fenomen físic d'un eclipsi, sinó entendre l'impacte que això significa per temes com la seguretat, també preocupa temes de mobilitat, i això serà una bola de neu. Com més s'acosti l'eclipsi, més interès hi haurà.
3: Arreu s'han previst activitats divulgatives, culturals i educatives, a més de tallers de fotografia astronòmica, activitats familiars i a les escoles, entre altres propostes. Un altre dels municipis que es prepara és Valls, a l'Alt Camp, on sota el lema Valls mira el cel, s'han preparat activitats per aquell mateix 12 d'agost que combinaran divulgació científica, observació astronòmica, activitats familiars i música.
0: Doncs quan només falten 76 dies per aquest eclipsi total de sol, serà, com sabeu, el 12 d'agost, avui volem parlar dels mites que hi ha associats a aquest fenomen astronòmic. Ho fem amb la informació dels experts de la Universitat de Lleida i el repassem amb la Júlia Albacar.
5: L'eclipsi i les persones pot afectar dones embarassades?
6: No, el mite sorgeix perquè durant l'eclipsi només arribaran a la Terra els rajos X del Sol perquè la resta de la radiació la taparà la Lluna. Gemma Villorbines, la coordinadora del grau de biotecnologia de la UdL.
7: Aquesta és la radiació que hi ha, que és l'anell solar, i com que és l'única part del Sol que es veu en el moment que hi ha l'eclipse total, doncs hi ha la creença de que es rep molta més radiació solar, cosa que és mentida.
6: La radiació, per tant, és la mateixa que la que rebem cada dia i no té cap conseqüència sobre el desenvolupament del fetus ni pot provocar malformacions.
5: L'eclipsi fa primar?
6: No, tot i que amb matisos. L'eclipsi provoca una petita alteració de la gravetat i el pes es mesura tenint en compte esta variable. Si canvia la gravetat, podria canviar el nostre pes, però això serà pràcticament imperceptible.
5: L'eclipsi pot fer caure la producció dels cultius?
6: No, el que pot fer és abaixar una mica la taxa de fotosíntesi d'aquell dia, però només dura uns minuts, per tant serà una variació mínima. No tindrà cap conseqüència a llarg termini per a la producció dels camps i tampoc les flors plantades durant este moment naixeran amb colors més vibrants.
5: L'eclipsi fa malbé els aliments?
6: No, per la radiació tampoc s'enverinen ni la carn ni els làctics i també és completament segur menjar durant l'eclipsi.
5: L'eclipsi altera els animals salvatges?
6: No els altera, però aquell dia sí que podem notar que les orenetes o pardals deixen de cantar o les vaques que pasturen poden tornar a l'estable. Això és pels nivells de melatonina, que pujaran i els faran a dormir. Tenint en compte, però, que l'eclipsi passarà una estona abans de la posta de sol, senzillament s'avançarà una mica més este procés.
5: I les mascotes?
6: Tampoc l'eclipsi no afectarà les mascotes, tot i que si tenim animals, com gats o gossos hiperreactius, en cas que hi hagi una alteració de la rutina aquell dia, poden posar-se nerviosos, però només és perquè els afecta el nostre comportament. No cal tampoc que portin ulleres perquè els animals no miren el sol de forma instintiva.
0: Pràcticament 3:45. Tenim una última hora relacionada amb incendis. A jutjar per les imatges, impressionen bastant del tuit que ha fet a Bombers. Manel Laborda, bon dia.
8: Hola, bon dia. 10 dotacions dels Bombers treballen en l'incendi d'un espai d'una indústria a Òrrius, al Maresme. La feina dels efectius dels Bombers se centra a evitar que les flames arribin a una zona de vegetació que està a tocar i podria descontrolar la situació. El fum és molt visible a tota la zona i el telèfon d'emergència 112 ha rebut ja més de 200 trucades alertant del foc.
0: Segons aquest vídeo que ha penjat Bombers, es veu una gran fumareda negra. Sembla que hagi d'anar cap a la massa forestal, però de moment apuntaria que queda encara perimetrat i no ha saltat a la vegetació, però anirem seguint com evoluciona aquest incendi. Gràcies, Manel, bon dia.
8: Adéu, bon dia.
9: Catalunya al dia.
0: Altres qüestions. Les universitats catalanes estan treballant en un marc normatiu per detectar el frau acadèmic per l'ús d'aparells electrònics en un examen. A la Universitat de Girona ja ho han decidit i són taxatius. Des d'aquesta setmana no es poden fer servir ni mòbils, ni rellotges digitals, ni tampoc auriculars. De fet, els estudiants no els poden ni portar encara que no en facin cap ús. Si els enxampen, els suspendran directament. Tot això, Fèlix Martín, és conseqüència d'un canvi en la normativa.
10: Sí, exacte, un canvi que ha entrat en vigor aquesta setmana. La nova normativa concreta i amplia els supòsits de frau o plagi quan es facin proves d'avaluació, treballs final de grau o treballs finals de màster. Descriu com a conducta fraudulenta la utilització o tinença de qualsevol sistema, dispositiu o tecnologia que permeti als estudiants posar-se en contacte amb agents externs o rebre ajuda no autoritzada. A qui n'hi trobin, li posaran directament un zero. De fet, per la normativa que hi havia fins ara, hi ha en marxa els primers expedients. Ha confirmat Josep Calbó, el rector de la Universitat de Girona.
11: Per exemple, un es va detectar perquè va resoldre un exercici que no es podia resoldre sense una dada si no li vindria des de fora aquesta dada. O sigui, l'exercici no donava la dada i la va posar com si la volguéssim. Per tant, algú li va donar aquesta dada des de fora.
10: Si es porta algun dispositiu electrònic, la UDG podrà obrir un procediment disciplinari que pot comportar suspendre directament l'assignatura o bé una expulsió temporal.
9: Catalunya al dia.

0: Els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del Papa Lleó 14 a Catalunya. Segons ha pogut saber, 3 Catinfo es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos en la campanya que engegaran i que porta per lema «Jo no t'espero», com la que es va fer el 2010 per la visita de Benet XVI. Mar Riera, bon dia.
1: Bon dia. La campanya la impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica. Critiquen que la visita del Papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat, quan en el fons diuen és un líder religiós, i reclamen que els actes no es paguin amb diners públics. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
2: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
1: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat, que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Josep Manyer és investigador de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
3: Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet de religió sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
1: I les dones continuen sent més religioses que els homes.
0: Doncs un fenomen que ja vam explicar en el seu dia, aquesta cada vegada que calava més la religiositat entre el col·lectiu de més joves arran del Lux, de la Rosalía i també de la pel·lícula Los Domingos. Gràcies, Mar, bon dia.
1: Bon dia.
4: El monestir de Pedralbes és un indret on es podria dir que la història ha quedat congelada.
0: Doncs parlant de dones i religió, la reina Elisenda de Montcada va ser enterrada en una caixa de fusta d'època medieval, tenia uns 70 anys, i sembla que portava indumentària austera, vinculada a l'àmbit monàstic. Aquestes són algunes de les primeres conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV. Aquesta tarda es podrà veure el documental que s'ha fet sobre aquest estudi multidisciplinari, del qual estem sentint ara de fons el tràiler, i que porta per títol Pedralbes, despertant la reina. Des del monestir de Pedralbes a Barcelona, Anna Escurà, bon dia.
5: Bon dia. La investigació ha permès reconstruir l'edat, la constitució física, la salut i les condicions de vida de les persones enterrades al monestir. S'han estudiat 25 individus, entre els quals predominen les dones adultes, algunes d'edat avançada segons els estàndards medievals, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia uns 70 anys, que era de constitució robusta i que els últims anys de vida va tenir molt dolor. Ho han explicat l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Tresserra.
6: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
7: Ara s'ha demostrat doncs, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos i, per tant, li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
5: Una altra de les teories que sembla que es confirma és que la reina Elisenda, Constança de Cardona i Elionor de Pinós eren família.
6: Perquè tota la resta de dones que hem analitzat fins ara tenen una estatura mitjana esperable en l'època, però no n'hi ha cap que arribi gaire més lluny, excepte la reina Elisenda, Constança de Cardona i Pinós, que són les 3 familiars. Elles feien 1,60 m, 1,66 m i 1,61 m o 1,62 m.
5: L'estudi també ha descobert que a les tombes no sempre hi ha les persones que s'esperava que hi hagués. Per exemple, al sepulcre d'Artal de Fosses no hi ha cap home, sinó les restes de 5 persones, 3 dones adultes i 3 infants.
0: Doncs molt interessant. Gràcies, Anna. Adéu.
5: Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
0: I aquests són el Rumbasia, que protagonitzaran un dels 25 espectacles literaris d'aquesta edició de la Fira Literàrum de Móra d'Ebre, la Ribera d'Ebre. Fins diumenge, el municipi serà l'epicentre de la cultura catalana, rebrà 43 programadors d'arreu dels països catalans. Es reuniran en una fira referent per aquest sector. Móra d'Ebre, Jordi Barranca.
8: Sí, Estel, de fet és una mostra eminentment professional adreçada als programadors de fora a les grans ciutats, un aspecte que destaca Lluís Solores, que n'és el director.
9: Són programes molt més mitjans, no significa que siguin humils artísticament, perquè hi ha molt de potencial en moltes d'elles, però crec que el país no es representa només per les grans ciutats, sinó per unes ciutats mitjanes i petites que necessiten tindre uns productes que poden ser contractats, i aquesta és la fira d'ells.
8: Literàrum està en plena expansió i arriba a Móra d'Ebre després d'haver passat per Morella, als ports que l'Aceit, el Matarranya i també Reus al Baix Camp. Avui comença la majoria d'actes, tot i que la inauguració oficial serà demà al vespre amb la consellera de Cultura. Les grans apostes són...
9: Curial e Güelfa, la segona obra més important de la literatura medieval en narrativa, una obra que fa 2 anys se va descobrir per fi, tots hem estudiat Curial e Güelfa, que era anònim, ara ja se sap qui era Íñigo Dávalos. Per tant, la segona obra de narrativa més important en literatura catalana la tindrem, i a més clou també Gemma Humet, que és un dels projectes estrella que ha tingut Espais Escrit, que és la xarxa de patrimoni literari.
8: Fins diumenge, 25 espectacles literaris amb totes les disciplines representades, des de les arts audiovisuals fins a la poesia recitada passant pel circ o els pallassos. En total, 45 administracions i entitats són les que donen suport a la celebració de Literàrum.
0: Molt bé, doncs abans dels esports encara afegirem que l'associació La Bon reclama a la Diputació de Barcelona la propietat de l'històric edifici Francesca Bonmesón per la via contenciosa. L'entitat feminista denuncia que la pèrdua de l'immoble durant el franquisme va ser una confiscació encoberta. De la seva banda, la Diputació de Barcelona manifesta sorpresa, decepció i tristesa per aquesta via que han optat per seguir. Assegura que es treballava per una solució acordada que permetés seguir sumant, diu, amb el feminisme que aquesta entitat representa i que seguirà treballant per aconseguir-ho. Afegeix que fa temps que la Diputació busca diferents fórmules jurídiques, tot i que la situació és complexa, i recorda que a l'espai conviuen diverses activitats.
10: Esports.
0: Doncs ara temps per la informació esportiva, com sempre en desconnexió per les 4 demarcacions. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
11: Bon dia.
0: El davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, viatja avui mateix cap a Barcelona per convertir-se en el primer reforç del Barça de cara a la pròxima temporada.
11: Està previst que passi avui la revisió mèdica i firmi ja fins i tot el nou contracte amb el club blaugrana. El Barça pagarà pel traspàs d'aquest jugador de 25 anys uns 70 milions d'euros, més 10 en variables al Newcastle. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. L'arribada d'Anthony Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick no significa que el club blaugrana hagi descartat altres operacions com ara les de Julián Álvarez, João Pedro o Marcus Rashford.
0: Encara ressonen les paraules del comiat institucional i social d'Alexia Putellas.
11: Putellas es va acomiadar ahir del Barça i de la seva afició. Al matí ho va fer en un acte institucional al Camp Nou i al vespre a l'estadi Johan Cruyff, jugant el seu últim partit en la victòria del Barça davant la Reial Societat per 2-1. Un cop finalitzat el duel de la penúltima jornada, el públic que va anar a Johan Cruyff la va acomiadar amb una gran ovació.
12: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. He viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment, i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
11: L'afició blaugrana també va acomiadar i Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que tampoc continuaran a l'equip la temporada que ve. De fet, el Barça ha fet oficial la marxa d'Ona Batlle un cop finalitzi el seu contracte aquest 30 de juny.
0: Per cert, tant Alexia com Ona Batlle i Mapi León han entrat a la llista d'11 jugadores del Barça per jugar amb Espanya 2 partits de classificació per al Mundial Femení de l'any vinent.
11: A part de les 3 que ja has dit, també hi són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patri Jarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina. També hi ha les catalanes Laia Codina, de l'Arsenal, i Jana Fernández, del London City. Sònia Bermúdez, seleccionadora espanyola de futbol, destaca el retorn d'Aitana Bonmatí un cop superada la seva lesió al turmell.
13: Está bien, es verdad que venía de una lesión muy dura, pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de sumarse a la concentración, de aportar, y bueno, nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental, es una de nuestras capitanas, y bueno, estamos encantados de tenerla, así que me consta que está feliz de volver para la selección.
11: Espanya ha de jugar contra Anglaterra el 5 de juny a Palma i el 9 de juny contra Islàndia a Reykjavik.
0: Seguim al Barça perquè hem de parlar del comiat de Xavi Pascual de la banqueta del bàsquet blaugrana.
11: L'encara tècnic del Barça ha explicat que deixarà el Barça de bàsquet a final de temporada, no perquè tingui una mala relació amb el club ni amb la direcció esportiva, sinó perquè se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu en cor de continuar el projecte.
10: I m'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer lògicament en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi globalment m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
11: Pascual afegeix que la decisió ha estat difícil de prendre, però que no hi ha marxa enrere.
0: En waterpolo, el Centre Natació Catalunya es va adjudicar el primer partit de la final de la Europe Cup femenina.
11: Va guanyar l'Atlètic Barceloneta per 14-9. Lucía Gómez, amb 4 gols, va ser de les jugadores més destacades del Catalunya.
14: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
11: Sentim ara el tècnic de l'Atlètic Barceloneta, Xus Martín.
15: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan és una portera de davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
11: La tornada d'aquesta final de la Eurocup femenina jugarà dimecres de la setmana que ve. Mentrestant, ahir també va començar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la victòria del Sant Andreu per 10-8 sobre el Mataró en el primer partit. Dissabte jugarà el segon partit de la final a la capital del Maresme en una sèrie al millor de 3 partits.
0: I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador.
11: Es tracta de Jorge Vargas, que serà l'encarregat de dirigir el primer equip en substitució de Xavi Closas. El tècnic barceloní, de 47 anys, afrontarà així la seva primera experiència a la primera divisió després de dirigir el filial 7 temporades.
16: Catalunya al dia, amb Estel Batet. I'm never full of my memory.
0: What we had could be. La Sala Sarau de Badalona homenatja demà Amy Winehouse amb un concert de la cantant, guitarrista, productora i compositora Susanna. Ella és Susanna Avellán, és de l'Hospitalet de Llobregat, va tenir ressò a partir del 2017 per la seva participació al programa de televisió La Voz. Un any després va publicar el seu primer disc en solitari i demà la seva portentosa veu recordarà la diva del sol, la mala guanyada Amy Winehouse, cantant i compositora britànica que va morir el 2011, tenia només 27 anys i un talent únic a les cordes vocals. Ho deixem aquí per avui, però ens tornem a sentir demà, si ho voleu, a partir de la 1 del migdia.

0: Caixa o faixa del Departament d'Educació als sindicats. La proposta a la negociació d'aquesta tarda serà l'última. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Després del desacord a la reunió d'ahir, tant pel que fa als salaris com al reforç a l'escola inclusiva, la consellera d'Educació, Esther Niubó, adverteix als mestres i professors que el temps per arribar a un acord s'acaba, Joan Bota.
2: Un avís que els sindicats veuen inacceptable. Sentiu la consellera Niubó i la portaveu nacional de l'USTEC, Iolanda Segura.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta que els avanço que serà la definitiva.
4: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
0: Mentrestant, mestres i professors mantenen la pressió al carrer, sobretot amb talls de carreteres. Avui la vaga s'ha traslladat al Maresme i al Vallès. Bellaterra, Marta Vallès.
5: Bon dia. A la Universitat Autònoma, els docents han entrat a les aules de la Facultat d'Educació per aturar les classes al Maresme. Talls a l'autopista C32 a primera hora del matí, molt breu a Canet i de prop de dues hores a Mataró. La portaveu del sindicat USTEC a la comarca, Anna Torralbo, confia que es tanqui un bon acord aquesta tarda perquè, diu, els docents també hi estan invertint molt.
6: Portem unes 7 vagues. Cada vaga són 100 euros. Portem 700 euros invertits perquè l'escola sigui el que ha de ser, una escola de qualitat, una escola inclusiva.
0: I mentrestant, a Madrid, avui és dia de ressaca al PSOE després de l'entrada ahir de la Guàrdia Civil a la seva seu a buscar proves d'una suposada trama per torpedinar operacions judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
2: El partit se'n desvincula i sosté que si hi hagués cap trama seria cosa de l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán o de la mateixa Leire Díaz, exmilitant del partit. L'objectiu de Pedro Sánchez continua sent aguantar malgrat totes les adversitats. Avui se n'hi suma una de nova. Ha començat el judici contra el seu germà pel suposat concurs públic a mida perquè aconseguís una plaça a la Diputació de Badajoz.
0: Madrid, Paula Brujats.
7: Sánchez i el PSOE es desmarquen de la suposada claveguera del partit. No en tenien ni idea i si es va pagar la trama amb diners del PSOE i factures falses va ser cosa de Santos Cerdán. El Partit Socialista està desbordat per l'acumulació de casos judicials i ministres com Ángel Víctor Torres i Óscar Puente acusen policies i jutges de coordinar una persecució contra els socialistes.
8: O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí provoca shock. ¿Pero qué es un show?
9: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: En una línia semblant, el president Salvador Illa també dibuixa una operació judicial contra els socialistes.
2: Tot i evitar referir-se a la informació sobre la campanya electoral del PSC de fa 2 anys que reclama l'Audiència Nacional, Illa insinua un possible lawfare i adverteix.
10: Ingenus tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: Encara en crònica judicial, però en aquest cas vinculada al Partit Popular, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu exnúmero 2, Francisco Martínez, neguen haver donat ordres per robar informació sobre la caixa B del PP.
2: I és novetat d'aquestes dues declaracions. Cap dels dos ha acusat l'altre en una estratègia molt diferent de la que van mantenir durant la instrucció del cas, en què tots dos es van dir mentiders.
0: Més detalls també des de Madrid, Tània Tàpia.
11: En un clar pacte de no agressió, els dos han seguit la mateixa estratègia i només han respost al seu advocat i han defensat el mateix, que no sabien res de l'operació, que ni molt menys la van encarregar, ni van moure un dit per robar documentació sensible a Luis Bárcenas.
12: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
13: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
0: De tornada a Catalunya, atenció a aquesta notícia que us ha avançat Catalunya Ràdio. Col·lectius laics organitzen una manifestació contra la visita del papa Lleó XIV el mateix dia de la seva arribada a Catalunya. Barcelona, Mar Riera.
14: Bon dia, es farà el 9 de juny, coincidint amb l'arribada del pontífex a Catalunya. L'organitzen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, que engegarà la campanya Jo no t'espero, per denunciar el tracte que dona un estat a confessional a Lleó XIV i els costos que acabarà tenint tota la visita.
0: I atenció a aquesta notícia, perquè de fa tot just uns minuts. Protecció Civil acaba d'ordenar el confinament d'Òrrius, al Maresme, per un foc en una indústria. Els bombers treballen per evitar que aquest foc es propagui al bosc.
2: S'han rebut més de 200 trucades advertint de la situació perquè les flames són visibles des de bona part del Maresme, el Vallès Oriental i fins i tot el Barcelonès. Ara mateix no afecta la serralada litoral.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: El Barça tanca el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada, l'anglès Anthony Gordon.
7: L'extrem del Newcastle, pel qual el Barça ha arribat a un acord i pagarà al voltant de 70 milions d'euros. S'espera que aterri aviat a Barcelona per passar ja avui la revisió mèdica i firmar el nou contracte. Però el Barça no s'atura aquí, treballa per intentar també arribar a un acord amb Julián Álvarez, el davanter atlètic de Madrid, i negociar amb el club matalassé. Sentirem al Catalunya Migdia el tècnic Xavi Pascual, que ha explicat per què deixa la banqueta del Barça de bàsquet. Una altra marxa confirmada fa poca estona, la dona Batlle, de l'equip del Barça, també. I atenció amb el Girona, les pròximes hores, aquesta tarda, ha d'anunciar el futur de Mitchell i tot apunta que el tècnic gironí o del club gironí deixarà el club.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'A2 a Castellolí, sentit Barcelona, perquè un vehicle avariat talla un carril. Complicada també la circulació a les rondes de Barcelona en tots dos sentits, especialment la ronda de dalt sentit Llobregat, i aturades perquè hi ha un carril tallat també per un vehicle avariat.
0: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia.
0: Seguim amb aquesta pujada de temperatures que toca sostre avui o demà?
17: Avui i demà, depenent de l'observatori. Per tant, ara mateix destriar-ho seria evidentment il·limitat en el temps i no el tenim. Però entre avui i demà, depenent de l'observatori, toca sostre. Ara mateix, 38 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 37 a Torroja del Priorat, a l'Alt Empordà, Cabanes, amb 36, Aldover, Benissanet, Girona, la capital, Pantà de Siurana, Parets del Vallès, la Tallada de Empordà, el Montmell, el Baix Penedès, Sant Salvador de Guardiola, el Bages, per tant, valors altíssims que en algun cas podríem fregar els 39. De moment hem tingut la nit més càlida de la història a Catalunya en un observatori, el de Portbou, amb 28 de mínima, la més càlida de la història en un mes de maig. I l'Observatori Fabra, amb dades des del 1914, segona nit més càlida de la seva història, amb 23,4 a la mínima. Per tant, doncs, valors de rècord a prop. Aquesta tarda i demà farem números i, de moment, el que baixarà la temperatura al cap de setmana és ben poc.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
17: Bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 8 minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avisa que la proposta que avui farà el govern als sindicats de l'educació serà l'última que posaran sobre la taula des del departament. La USTEC, que és el sindicat majoritari, ja ha respost que aquest plantejament és inacceptable i que no afavoreix el clima de la negociació, Sara Canyete.
18: La consellera Niubó diu que aquesta proposta definitiva també és millor pel que fa a sous i a recursos per a l'escola inclusiva del que es va plantejar a la reunió d'ahir, però evita entrar en detalls. En una compareixença al Parlament per presentar el nou pressupost, la consellera ha insistit en els esforços que ha fet el govern en aquesta negociació i espera que serveixi per incorporar els sindicats convocants de les protestes a l'acord que el govern ja va signar amb els dos sindicats minoritaris, amb UGT i Comissions Obreres, el mes de març.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa, que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs més completa que la que vam doncs poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial.
18: Des de l'USTEC qualifiquen d'inacceptable que la consellera presenti com a definitiva i tancada una proposta que encara no ha estat negociada. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: No acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar. Podem afirmar que estem aproximant-nos a un acord, però cal arribar-hi doncs, amb totes les garanties possibles.
18: El sindicat recorda que qualsevol acord que pugui sortir de la negociació serà consultat amb el conjunt del col·lectiu per decidir si l'accepten o continuen amb les protestes. La reunió reprèn ara a les 3 de la tarda al departament.
0: Paral·lelament, avui s'ha viscut un nou episodi de mobilitzacions dels docents. Avui tocava el Maresme i el Vallès. I una altra vegada, mestres i professors han tornat a tallar diferents carreteres de forma intermitent al Maresme. També s'han manifestat pels carrers del centre de Mataró. A Bellaterra, els docents s'han concentrat a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs a la Facultat d'Educació s'han interromput les classes perquè els docents han entrat a les aules amb crides a la mobilització per una escola pública de qualitat. Han arribat a peu i bicicleta des de diferents municipis del Vallès Occidental. Un cop acabin el recorregut pel campus, faran un dinar de germanor. El Maresme començava en d'hora, tall de 10 minuts a Canet de Mar, a quarts de 8 del matí, i de 2 hores a Mataró. Els Mossos havien desviat prèviament els vehicles per vies alternatives, de manera que ningú quedés bloquejat pel tall. La portaveu de l'USTEC a la comarca, Anna Torralbo, diu que confia que aquesta tarda es tanqui un bon acord.
20: Ens encantaria que avui es porten els deures fets, que venen les concrecions en paper i, per tant, que poguéssim fer un pas endavant. Si no, això continua. Si cal, el curs que ve seguim. El futur és massa dur com per pensar que no ha valgut la pena.
19: És del mateix parer el professor Joan Barón, de Canet de Mar, per qui les reivindicacions dels docents són irrenunciables.
21: El tema de les temperatures a les aules no canvia en dos dies. El tema de la inclusió no es canvia només amb un acord sobre paper. El tema dels recursos, fins que no comencem a veure que els instituts, que les escoles, tenim llibres, tenim biblioteques, tenim maneres de fer que els alumnes que són de classe treballadora tenen la possibilitat de fer servir un ascensor social que actualment no existeix.
19: La manifestació...
0: Hem perdut la comunicació amb la Marta Vallès. En tot cas, hem pogut sentir les reivindicacions dels docents. Recordeu que a partir de les 3 està prevista una nova reunió amb aquesta oferta, sembla, del Departament d'Educació, que ja ha dit la consellera que serà l'última. Veurem si això serveix per arribar a un acord o si acaba encara allunyant més les posicions. Ara, més coses. Pedro Sánchez i el PSOE es renten les mans i es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials. L'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, el partit descarrega tota la responsabilitat sobre el seu

0: políticas.
1: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: I la Moncloa diu que si existia la suposada trama, Pedro Sánchez no en tenia ni idea, tot i que, segons el jutge, la trama es va activar només dos dies després de la imputació de la seva parella. Unes explicacions que pel Partit Popular no s'aguanten per enlloc. Borja Sémper, portaveu del PP.
2: El president del gobierno ayer dijo que las cuentas del Partit Socialista son escrupulosas, justo el mismo día en el que la gerente del partido era imputada. Es verdaderamente sorprendente cómo el presidente del gobierno fía y une su futuro al de la gerente del partido imputada.
0: I Feijóo, que torna a pressionar els aliats parlamentaris, diu que seran còmplices de tot si no trenquen amb Pedro Sánchez.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha insinuat el mateix que ha dit el ministre Puente. Ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
3: El president ha parlat per primera vegada després que ahir l'Audiència Nacional va demanar les factures de la campanya electoral del PSC que el va portar a la presidència de la Generalitat. D'aquest requeriment d'informació i de les sospites del jutge, el president Illa no n'ha dit res. I els partits que van investir Pedro Sánchez aguanten l'alè. Descarten una moció de censura. Només el Partit Nacionalista Basc redobla la pressió al PSOE perquè convoqui eleccions, Jordi Corbalán.
5: Des de Bilbao, Aitor Esteban ha insistit aquest matí que la legislatura espanyola ha arribat al final i que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions aquest 2026.
6: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz, o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
5: Els partits independentistes catalans, pendents de l'amnistia dels seus líders, que es demora, es queden per ara en l'exigència d'explicacions. Des de Junts, Míriam Nogueres ha negat al matí de Catalunya Ràdio contactes amb el PP.
7: Ells estan descartant la moció, no estan contactant els partits i estan demanant eleccions, però la realitat és que la situació es veu i no serveix de res que surti el president de Catalunya, el president Illa, nerviós, enfadat i renyant. El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
5: Al mateix programa, el diputat d'Esquerra al Congrés, Francesc Marc Álvaro, no ha descartat que les eleccions s'avancin uns mesos. Un avançament tècnic, ha dit. Els d'Oriol Junqueras creuen, però, que per ara no es donen les condicions per deixar caure Pedro Sánchez.
8: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, que ens apunti cap aquí, doncs analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient. Sentència ferma o alguna cosa, diguem, que s'aproximi a una evidència palmària.
5: La vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, apuja el to davant el PSOE, el seu soci de govern.
9: La política no es la vergüenza que estamos viendo todos los días en nuestro país. Venga de donde venga.
5: I Podem qualifica la situació d'insostenible.
3: Una de les causes que la suposada trama del PSOE hauria intentat frenar és la que afecta el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Avui ha començat el judici en què se l'acusa de prevaricació administrativa i de tràfic d'influències. És per la plaça que va obtenir l'any 2017 a la Diputació de Badajoz per coordinar les activitats musicals als conservatoris d'aquella regió. El seu advocat ha demanat la nul·litat de la causa i la prescripció del delicte, Pilar García.
10: Sí, en la primera sessió, la de qüestions prèvies, l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, argumentat que les denúncies tenen un marcat biaix polític i se sustenten en retalls de premsa amb informacions falses. I ha posat aquest exemple.
11: La trama de Aldama desvió mordidas a sociedades del pequeño pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez. Ya aquí habían encontrado el enganche popular. Esto tiene una inspiración de signo político. Ni el señor Sánchez, ni la población de Elba, ni nada parecido. O sea, esto es una pura invención. Esto es mentira, una falacia.
10: Ja en qualsevol cas, segons el lletrat, el delicte d'acceptació irregular d'un càrrec públic hauria prescrit perquè s'hauria comès en el moment de la firma del contracte fa 9 anys. Un argument que ha rebatut l'acusació de l'organització Manos Limpias.
12: No se puede entender prescrito un delito que cometen dos en el que la persona que...

0: alguien que nombrando ilegalmente a alguien quedaría condenado y, sin embargo, la persona que se beneficia de ese delito quedaría absolutamente absuelto. Esto no tenía sentido.
1: A les acusacions també hi ha Vox, el PP i Azpilicueta, que demanen 3 anys de presó per a David Sánchez i també per a Miguel Gallardo, expresident de la Diputació i exsecretari del PSOE a Extremadura. A la causa hi ha 11 investigats i el judici s'allargarà fins a mitjans de juny.
2: I parlant de judicis, avui també és dia important en el judici de la Kitchen, a l'Audiència Nacional, també a Madrid. La trama que hauria impulsat el Partit Popular per frenar les investigacions contra el partit. L'exnúmero 2 d'Interior i exministre Jorge Fernández Díaz han calcat l'estratègia durant els seus interrogatoris. No sabien res de l'operació, no van encarregar res i no van moure ni un dit per robar documentació compromesa a Luis Bárcenas. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Bon dia, just acaben els interrogatoris i s'ha fet evident el pacte de no agressió entre tots dos, que han respost només les preguntes del seu advocat, un interrogatori dirigit on s'han desvinculat de la Kitchen. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven en fons reservat al xofer de Bárcenas per espiar-lo. Sentim Francisco Martínez.
4: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
3: Testimoni idèntic al de l'exministre, que diu que no sabia res de res i va conèixer l'existència de la Kitchen per la premsa. Era el 2015, diu, 2 anys més tard dels fets.
5: Pero hasta ese momento yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, como la operación Kitchen.
3: Els dos han mesurat les paraules i han evitat incriminar l'altre, tot i entrar en alguna contradicció temporal. Martínez diu que ja va comentar a l'operació el 2013 per alguns rumors sobre confidents, ho va fer amb el ministre, però l'exministre diu que no, que fins al 2015 no en saben res. En tot cas, avui s'ha fet palès un canvi molt significatiu, perquè la fase d'instrucció es van escridassar i es van acusar mútuament en un aclament davant del jutge. Martínez fins i tot va registrar davant de notari uns missatges amb l'exministre on parlaven de l'espionatge a Bárcenas a través del seu xofer. Avui el seu advocat ni li ha preguntat per aquests missatges, sin ha parlat l'exministre per negar-los.
5: Mal podia jo conocer ja detalls com los que presuntament aquí se dicen.
6: No lo reconoce, por tanto.
5: No, claro que no.
6: De acuerdo.
3: Tots dos s'enfronten a 15 anys de presó.
2: Passen 20 minuts de les dues i ara podem ampliar una informació que us hem explicat quan començàvem a Catalunya Migdia. Tenim 22 dotacions dels bombers, 5 de les quals aèries, treballant en un incendi a Òrrius, al Maresme. L'origen és en una indústria de cera i parafina, però ha arribat ràpidament a una zona de molta vegetació que és allà mateix. Saludem la cap de guàrdia del CECAT de Protecció Civil, Montse Font. Montse, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
7: Bé, doncs ara mateix hem donat l'ordre de confinament al municipi perquè no només hi ha l'incendi forestal, sinó que també hi ha el fum aquest de les parafines que han sigut bàsicament el que ha iniciat l'incendi forestal. Per tant, s'ha demanat al municipi d'Òrrius el confinament, que tanquin finestres, que tanquin portes, que es quedin a casa, que no hi hagi mobilitat fins que els bombers puguin ben bé apagar tant aquest foc industrial com el foc forestal.
2: Per tant, el confinament és pel fum, no pas per perill per les flames.
7: En principi, el confinament és pel fum, com dèiem, perquè hi ha part de fum que és de producte químic, que són les parafines, que evidentment estaven al pati amb uns palets, ha començat l'incendi allà, a l'encendre's doncs, la parafina ha anat corrent, ha baixat per la riera que hi ha allà al costat i ha sigut el que ha agafat també doncs, massa forestal. Per tant, tenim els dos tipus de fum i en qualsevol cas doncs, ni un ni l'altre són la millor situació per estar a l'exterior.
2: Aquesta és una indústria que està envoltada de zona boscosa, com vostè mateixa deia, i a més està molt a prop doncs, de la serrada litoral. Ara mateix la prioritat és que això no vagi a zona forestal o que no s'expandeixi en aquesta zona forestal?
7: Evidentment, ara estan treballant els bombers doncs, per contenir el que seria el foc forestal, que per la direcció del vent, que és poc, però en aquests moments doncs, encara bufa, aniria de mar cap a terra, per tant podria agafar molta massa forestal i és el que ells estan intentant evitar, que no agafi tota la massa forestal d'aquí del corredor del Montnegre.
2: Sabeu si estan molt amoïnats els bombers amb aquest incendi o creuen que el podran controlar?
7: Bé, estan amoïnats amb aquest i també amb l'altre que hi ha a Bot, a la Terra Alta. Per tant, doncs, el risc d'incendi amb aquestes calorades ja comença a ser doncs, preocupant, la vegetació ja comença a estar estressada i per això doncs, els bombers estan treballant amb la màxima intensitat per evitar que es facin grans i poder-los extingir i controlar el més aviat possible.
2: En aquesta zona d'Òrrius hi ha moltes urbanitzacions. Pot arribar a ser necessari doncs, fer fora gent de casa seva per tal de, per seguretat?
7: Ara, tal com va la direcció del vent, en principi no es veu aquesta situació i, com deia, a més hi ha molt poc vent, però s'ha d'estar atents i veure doncs, si el poden controlar amb rapidesa i, sobretot, contenir amb la zona que sigui més al voltant de la indústria.
2: I la situació d'aquest alt incendi que em deia, de Bot, a la Terra Alta, quina situació tenim allà?
7: Doncs igual, també estan treballant els bombers amb 10 dotacions, dos d'ells aeris, doncs perquè també està complicada la situació. Com dèiem, ara ja comencem a estar en una època de perill d'incendi, de moment encara baix, però aquestes calorades que tenim aquests dies i que encara perduraran doncs fan preveure una situació complicada i, evidentment, molta feina pels bombers.
2: Doncs, òbviament, estarem pendents a Catalunya Ràdio d'aquests dos focs forestals que tenim ara mateix a Catalunya. És Montse Font, cap de guàrdia del CECOT de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
7: Gràcies a vosaltres.
2: De fet, aquests dos incendis arriben perquè les altes temperatures que ja tenim i les que es preveuen, per exemple, per aquest estiu, podrien complicar una campanya d'incendis que els bombers qualifiquen de clàssica, perquè comença quan toca i es trobarà amb uns boscos força humits. La presentació dels efectius s'ha fet aquest matí al parc de bombers de l'aeròdrom de Sabadell. Montse Poblet.
6: Bon dia. Amb 328 professionals més i pocs canvis pel que fa als equipaments, els bombers qualifiquen la campanya d'aquest estiu de clàssica. Comença l'1 de juny i, a diferència del que va passar durant els anys de sequera. En aquest, les pluges han remullat prou la vegetació perquè no s'hagi de patir més del compte. El problema són els termòmetres. La freqüència i la intensitat de les onades de calor poden complicar la feina en un any en què els boscos acumulen molta vegetació per les pluges i pel que va morir durant la sequera. Les temperatures extremes, sumades a la falta de gestió de molts boscos i a la continuïtat de les masses forestals, expliquen que ara mateix un 11% dels incendis ja superin la capacitat d'extinció dels bombers. David Borrell, cap del cos, confia en l'efectivitat de la nova estratègia de gestió forestal, que preveu la creació de 14 eixos de paisatges ben gestionats per evitar que els grans focs, els que potencia el canvi climàtic, puguin saltar d'un massís a l'altre i ells els puguin extingir.
8: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís amb un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturin allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
6: En el que portem d'any, els bombers han hagut d'actuar en 1.065 incendis de vegetació, 364 més que en el mateix període de l'any passat. En total, a la campanya del 2025 es van cremar a Catalunya 8.600 hectàrees, un percentatge molt petit de les 400.000 que es van perdre a tot l'estat.
2: Falten 4 minuts per arribar a 2:15. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
9: Catalunya migdia.
10: Avui, dia 28 de maig, és el Dia Mundial de la Fam. Sabies que el teu testament no només reparteix el que has construït en vida, sinó que també pot lluitar contra la injustícia de la fam al món. Amb un testament solidari a favor d'acció contra la fam, decideixes que una part del que ets passi a combatre la desnutrició en els infants, a garantir l'accés a aigua i aliments i a generar un futur en què sobreviure per milions de persones. És una decisió personal que converteix la teva herència en vida i oportunitats. Fes que el teu testament sigui part de la solució. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
11: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
12: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
6: Ostres.
12: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
13: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
14: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
15: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
14: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
15: Últimes entrades a bcnclassics.ca.
16: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
17: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
16: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
17: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
18: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Els col·lectius laics preparen una manifestació en contra de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya. Segons ha pogut saber 3Cat Info, es farà el 9 de juny a Barcelona, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana. És un dels actes previstos a la campanya que engegaran i que porta per lema Jo no t'espero, com la que es va fer l'any 2010 per la visita de Benet XVI a Marriera.
1: La campanya l'impulsa la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, denuncien el tracte de cap d'estat que es dona al papa i els costos que acabarà tenint tota la visita. Sentim Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
19: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
1: Justament avui l'entitat ha presentat el darrer informe de laïcitat que conclou que la secularització es consolida i la població no religiosa es manté al voltant del 40%. Tot i que els joves són un dels col·lectius menys religiosos, han detectat un repunt de creients i els joves catòlics cada vegada són més practicants. Josep Mañé és investigador de la Fundació.
20: Un context social determinat, podria ser també doncs, l'adhesió d'alguns joves a unes opcions de polítiques concretes, no? Que això faci que el fet religiós sigui percebut no com un fet espiritual únicament, sinó també com un fet identitari que vingui vinculat a unes idees polítiques. Podrien ser possibles explicacions d'aquest repunt de joves catòlics practicants.
1: Les dones continuen sent més religioses que els homes.
2: Doncs a l'altra cara de la moneda, un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del papa Lleó XIV a Barcelona i a Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a l'Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries, ara mateix senyals horaris de 2:15 de la tarda. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita. Palau de la Generalitat, Miquel Jarque, bon dia.
21: Bon dia. El recorregut de poc més d'un quilòmetre en papamòbil a Barcelona serà una de les poques oportunitats per veure el pontífex. Circularà des del carrer Rosselló en diagonal fins a Sardenya, en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran 9 illes de cases que envolten el temple. A Montserrat, en canvi, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
22: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
21: El desplegament policial realment té pocs precedents perquè, a banda de la seguretat que porta el Vaticà, la coordinació haurà de ser també amb la Guàrdia Reial i la seguretat de la Moncloa.
2: La Comissió Europea ha multat amb 200 milions d'euros la plataforma xinesa Temu per haver permès la venda a internet de productes perjudicials pels consumidors. Brussel·les considera que la multinacional xinesa vulnera la llei de serveis digitals europea perquè no controla el risc de difondre productes il·legals. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
23: Hola, bon dia. La investigació ha trobat un gran nombre de carregadors defectuosos amb el risc de provocar cremades, joguines que poden fer que els menors s'ennueguin i roba o joies fabricades amb substàncies químiques perilloses. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, diu que hi haurà més contundència contra Temu si a finals d'agost la companyia no presenta un pla per solucionar aquests riscos.
24: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que, com a empresa, ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
23: Per ara, la sanció anunciada a Temu és la més elevada que Brussel·les ha imposat mai a una plataforma, emparant-se en la Llei Europea de Serveis Digitals. Però la xifra, 200 milions d'euros, està molt per sota del que podria haver exigit la Comissió Europea. Té marge per multar l'equivalent al 6% de la facturació global d'una empresa, i en aquest cas no arriba ni a l'1%. La comissió diu que és proporcional i recorda que Temu té altres investigacions en marxa que podrien acabar en més sancions contra la companyia per la venda de productes il·legals, el disseny addictiu de la seva aplicació i el funcionament dels algoritmes per elaborar perfils i suggerir compres personalitzades en funció dels gustos de cadascú.
2: I mentrestant, Israel intensifica els atacs al Líban i ha fet almenys 14 morts a Beirut i al sud del país. La guerra a l'Orient Mitjà ha escalat en aquest front i també han augmentat les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, que s'han atacat mútuament les últimes hores. Les expectatives d'un acord, doncs, s'allunyen i el preu del petroli ha tornat a pujar, Jordi Baró.
0: Netanyahu està complint amb la seva promesa i ha bombardejat amb més força el sud del Líban i també la capital del país. L'exèrcit israelià defensa que se centra en objectius de la milícia xiïta libanesa de Hezbollah en uns atacs que han matat almenys 3 nens i que s'han concentrat a la localitat de Tir, amb uns 200.000 habitants i que és un dels punts d'acollida de desplaçats forçats.
3: És clar que els israelians busquen venjança. Han estat greument ferits i s'estan venjant en aquesta ciutat.
4: L'enemic israelià té com a objectiu el present i la història de la ciutat de Tir. Tenen com a objectiu una ciutat incomparable, la perla de l'Orient Mitjà.
0: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars de l'Iran per segona vegada en 3 dies en una nova escalada de la guerra. El règim de Teheran ha respost contra una base aèria nord-americana a Kuwait. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es mantenen, però enmig de missatges descoratjadors. El líder suprem de l'Iran acusa els Estats Units i Israel d'intentar posar el país de genolls i Donald Trump nega l'existència d'un esborrany d'acord de pau. El preu del petroli ha tornat a pujar a l'entorn d'un 3%, amb el barril de Brent ara al voltant dels 96 dòlars.
2: Tornem a Catalunya perquè a partir d'aquest dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i cirurgies extres més enllà de les que fixa el seu marc laboral. És una mesura de pressió del Sindicat Metges de Catalunya que avui ha denunciat l'empitjorament de les llistes d'espera a la sanitat pública justament per la falta de professionals. Unitat Mòbil a Barcelona, José Antonio Rodríguez i Mònica Mas.
5: Bon dia, Òscar. Xavier Llaunar, secretari general del Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, assegura que el 30% de l'activitat assistencial que es fa a Catalunya és gràcies a les PAUNA. És a dir, totes aquelles hores i serveis extres que es fan més enllà de la jornada laboral dels metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals ho deixaran de fer i un dels col·lectius que més s'ha adherit a aquesta campanya seran els anestesiòlegs. I això pot repercutir tant en cirurgies com en proves i exploracions que requereixen sedació.
7: Hem dit prou perquè no estem disposats a seguir aguantant el sistema amb el nostre sobreesforç. Per això aquesta iniciativa està sent un complet i un absolut èxit, perquè la gent té molt clar que una persona que està fent 3.000 hores laborals a l'any no pot més.
5: El sindicat ha analitzat també l'evolució de les llistes d'espera durant el 2025 i remarca que el que va pitjor són les demores en les visites als especialistes. Han augmentat els dies d'espera per veure el traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. On hi ha més dies d'espera és a traumatologia i urologia. Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, totes es fan en termini legal, però augmenten les esperes sobretot per una pròtesi de maluc, seguit d'una pròtesi de genoll i les reconstruccions mamàries. A nivell territorial, qui s'emporta la pitjor part és la regió metropolitana Nord, Vallesos i Maresme.
2: I atenció a aquesta història. Nou robatori de xais a Catalunya. Aquesta vegada han estat uns 40 de la raça Xisqueta en una granja de Maçanet de la Selva. S'han recuperat, en part, perquè els Mossos els han localitzat ràpidament al Maresme i això ha estat clau un anunci online on es posaven a la venda precisament aquests xais robats. Anem a Maçanet, a la granja on es va produir el robatori. Núria Peraire.
25: Hola, bon dia. Els en van robar 40 dels més joves i n'han recuperat 27, la majoria femelles. Els lladres han venut majoritàriament els mascles. Els germans agraeixen la rapidesa d'actuació dels Mossos. Van posar la denúncia dimarts i dimecres i els van localitzar a un camp de Sant Cebrià de Vallalta al Maresme. També agraeixen l'ajuda dels seus companys pagesos que van trobar un anunci a internet on es venien a més de 200 euros cada xai. Els ramaders afectats són dos germans, un d'ells, el Marc Martín P., assegura que si no s'hagués actuat ràpid no haurien estat temps de recuperar-los i explica que va ser un cop dur.
26: Jo el dematí plegava.
6: El Barcelona, després, pues, bueno, et vas movent, veus suport de la gent, veus que la cosa es mou, igual no aconsegueixes res. Vale. Hem tingut molta sort, ja ho he dit abans. Hi ha menys ramats, perquè és una feina dura i la gent realment, pues, no vol fer-ho. Hi ha més robatoris. Pues aquesta temporada, sí, sí, la veritat és que sí.
25: Sospiten que els van robar per la porta més allunyada d'on viuen uns veïns i com que els estaven esquilant, els animals no portaven les esquelles.
2: Passen 7 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
12: una cullerada de silenci,
26: dos reflexos de llum,
12: 5 quilos de cadira
26: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
12: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
27: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
28: Contes, novel·les, poemes, cançons...
27: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
29: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
2: Passant 8 minuts a 2:15.
31: El monestir de Pedralba.
2: La reina Elisenda tenia vora 70 anys quan va morir i sembla que portava indumentària austera vinculada amb l'àmbit monàstic. Són algunes de les conclusions de l'estudi que el Reial Monestir de Pedralbes ha fet sobre 8 sepultures del segle XIV en les quals hi havia enterrades 25 persones. Això que sentim és el tràiler del documental que s'ha realitzat sobre aquest estudi que porta per títol Pedralbes despertant la reina. Anna Escura, bon dia.
32: Bon dia. La investigació ha reconstruït l'edat, la constitució, la salut i les condicions de vida d'aquestes persones. I predominen les dones adultes, algunes d'edat avançada, tot i que també hi ha persones joves i infants. Sobre la reina Elisenda, s'ha confirmat que tenia uns 70 anys, que era de constitució robusta i que els últims anys de vida va patir molt dolor. Ho han explicat l'antropòloga Carme Rissec i la directora del Reial Monestir de Pedralbes, Anna Castellano Treserra.
33: Veiem a la reina Elisenda que té 3 fusions en la columna vertebral. Tenia que fer-li molt de mal.
34: Ara s'ha demostrat, doncs, que efectivament tenia dolors, no, dels ossos, i per tant li devia impedir de poder-se moure. En els últims temps devia patir bastant de dolor.
32: La investigació va començar l'agost del 2024 i està previst que s'acabi el maig de l'any que ve.
2: I ara, música.
35: Vull veure't riure.
2: Aquest que sentim, que és Alfred García, és un dels 45 artistes que actuaran en el nou cicle a sales de concerts que impulsa Estrella d'Am per celebrar els 150 anys juntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Altres noms que hi participaran són Miqui Núñez, Caral Laoz, Macaco, el Poni Pissador, Al·lèrgiques al Polen o el Petit de Calaril. Es faran entre el setembre i l'octubre en 45 sales de tot Catalunya, de les Illes Balears, Castelló i Andorra, de diferents formats i capacitats i que sumaran més de 22.000 localitats. El nou projecte reivindica les sales de concerts com equipaments culturals essencials pel creixement dels artistes i la vitalitat de l'escena musical de Catalunya.
30: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
36: Bona tarda.
2: Amb els fitxatges del Barça, que, escolta'm, estan on fire, eh?
36: Sí, Deco accelera i comença amb força el mercat de fitxatges.

0: Hansi Flick ja té el primer reforç per la pròxima temporada. La prioritat del Barça era reforçar la davantera i per qui ha començat Deco. El Barça ha fitxat un extrem, Anthony Gordon. Ramon Salmurri.
1: Dit i fet, Anthony Gordon s'ha convertit en el primer fitxatge del Barça de Hansi Flick de cara a la temporada 26-27. Ahir el Newcastle va acceptar la proposta blaugrana, 70 milions d'euros, més 10 en variables. El club ja tenia l'acord tancat amb el futbolista des del viatge de Deco a Londres a finals de la setmana passada. El Barça s'ha mogut amb molta agilitat i celeritat per tancar una operació condicionada per l'interès del Bayern i el Liverpool en el futbolista. Gordon aterra avui a Barcelona, ho fa cap a 3:45 de la tarda i va directe cap a l'Hospital de Barcelona a passar la revisió mèdica. En principi, demà es faria oficial el seu fitxatge. Gordon és un extrem de 25 anys, arriba del Newcastle, és un fitxatge amb ADN Flick, un futbolista que destaca per la seva capacitat de pressió, que destaca més en el joc sense pilota, pressió i desmarcada que per ser un virtuós amb la pilota. 17 gols i 5 assistències a aquesta temporada.
0: Doncs Gordon, que ja està fitxat, però el Barça no s'atura aquí i Deco avança en un altre fitxatge.
1: El de Julián Álvarez, del davanter de l'Atlètic de Madrid. Avui mateix el Barça podria plantejar una primera proposta pel davanter, una oferta al voltant dels 100 milions d'euros. Fa pintar per això la idea que serà una negociació llarga. Ahir hi va haver una reunió a Barcelona amb Deco, amb Joan Laporta i amb Alejandro Echeverría, on hi eren també Juanma López i Andy Vara i Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo és el representant del futbolista. Juanma López, representant de Dani Olmo, exfutbolista de l'Atlètic de Madrid i que també serveix d'enllaç entre tots dos clubs. En aquesta primera part de la reunió és on es van parlar de les condicions de l'acord amb Julián, és a dir, el salari, el que s'espera d'ell, el seu rol a dins de l'equip i saber si realment el futbolista vol venir al Barça. La resposta va ser que sí, que Julián vol venir i que accepta aquestes condicions que li planteja el Barça. A partir d'aquí s'obrirà la negociació entre els dos clubs.
0: I al Barça avui un nou comiat. Com a mínim hem tornat a sentir algú que deia adeu.
2: En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt.
0: Doncs aquest és Xavi Pasqual, el tècnic de l'equip de bàsquet, que acabarà la temporada, però que d'aquesta manera, com el sentíeu, ha justificat aquesta decisió de marxar, Ernest Macià.
3: Doncs sí, ha intentat marxar l'Aia, no obstant, sense crear problemes. Avui, de fet, a la roda de premsa hi havia Rafa Juste, Enric Massí, pel marge també de la cúpula del bàsquet. I, per tant, doncs, ha intentat ser conciliador. Et puc dir que no s'havia preparat res. Volia venir i parlar amb el cor, parlar de manera oberta, i això és el que ha dit només començar.
2: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pasqual en absolut. La meva relació no amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això.
3: El que sí que et puc dir, Laia, i ara sentirem doncs, que a mesura que avançava la roda de premsa, precisament perquè no s'ho ha preparat, ha incorregut doncs, en algunes actituds o incongruències, perquè en alguns moments ha dit que estaven a la mateixa pàgina amb Navarro i Mario Bruno Fernández, després ha dit que potser en algunes coses no tant, però sobretot, més que a nivell estratègic de junta directiva, decisions més a llarg termini, realment el problema venia des de la vessant executiva, és a dir, com acostar la realitat als desitjos. I aquí és on Pasqual ha trobat que el club, així com amb el futbol sentíem ara el Ramon Salmurri, que ens explicava doncs, que s'obre l'aixeta per grans fitxatges, amb el bàsquet no es feien pràcticament concessions, al marge de l'augment de pressupost no hi havia massa marge per fer certs ajustos a nivell contractual, sobretot per carregar al mínim el pressupost la temporada que ve i fer-ho de manera progressiva les temporades anteriors. I veient que no hi havia aquesta ductilitat i que, en canvi, Dubai sí que li ofereix totes les facilitats del món, doncs Pasqual ha arribat a la conclusió que així no podia ser un entrenador guanyador del Barça i ha marxat.
2: I m'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
3: I tot i aquest desgast en el temps, la situació fa que arribem als play-off i quan sembla que tot malament, resulta que la plantilla, ho explicàvem ahir, i ell tenen i se senten també en òrbita d'intentar guanyar aquest títol de Lliga o almenys posar-ho tot. I posar-ho tot és recuperar els lesionats, que ja ha dit avui el que us vàrem avançar ahir, que recupera la Provítola i tots els jugadors lesionats, i per parafrasejar Michael Jordan, ha dit que el que passi en aquest, aquest proper mes serà una conjura, serà un últim ball, un last dance.
0: Doncs avui s'ha acomiadat Xavi Pascual, com a mínim ha explicat, ha dit les seves explicacions de per què marxa, i ahir qui es va acomiadar definitivament del Barça va ser Alexia Putellas.
4: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
0: Aquest va ser el discurs final d'Alexia, emocionada davant de l'afició del Johan Cruyff. Tot això va ser ahir a la nit, i avui ja ha començat la confirmació d'altres sortides que també es produiran al Barça femení. Marcos García.
5: Sí, el Barça ha fet oficial ja la marxa d'Ona Batlle, lateral dret indiscutible de les campiones d'Europa. Ona marxa a final de temporada amb dues Champions, tres Lligues, tres Copes, tres Supercopes i una Copa Catalunya. També sortirà Mapi León, que encara no hi ha anunci oficial, potser podria ser a les properes hores, i també cal veure què passa amb Marta Torrejón. En aquest cas, no hi ha tampoc cap anunci de manera oficial. Comiats sensibles tots aquests, com explica Patrick Guijarro, que és una de les jugadores que sí que es queda i que té més pes al vestidor.
6: Muchas, muchas emociones. Yo desde por la mañana llorando, hablando, con la piel de gallina, recordando momentos con Alexia. También, pues, yo creo que ya se ha visto un poco con Mapi y con Ona. Son personas que le tenemos un cariño increíble. Es que son nuestras amigas. Día muy emotivo, pero también sé que se van felices porque ha sido una gran temporada.
5: Ahir sentíem Alexia al migdia, al programa, en l'homenatge al Camp Nou, i a la nit, després del Barça 2, Reial Societat 1, la seva última declaració estava esgotada física i emocionalment.
7: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
5: 11 jugadors del Barça han estat convocades per jugar dos partits de classificació per al Mundial 2027 contra Anglaterra i Islàndia. Són Aitana Bonmatí, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López, Mapi León, Clara Serra Jordi, Alexia, Clàudia Pina i Ona Batlle. A més, les catalanes Laia Codina i Jana Fernández. El 5 de juny, Espanya-Anglaterra. El dia 9, Islàndia-Espanya.
0: I atenció, perquè avui encara podríem tenir un altre comiat més. A Girona pot haver-hi novetats a les pròximes hores. El club espera poder anunciar ben aviat quin serà el futur a la banqueta, i sembla, Eduard Solà, que si no hi ha canvis d'última hora, serà amb l'adeu de Mitchell.
8: Tot sembla encarat que el descens haurà acabat amb un canvi de cicle a la banqueta i sense Mitchell, que acaba contracte. Hi ha hagut contactes entre el tècnic i el director esportiu Quique Cárcel, però el descens acabarà provocant l'adeu de Mitchell després de 5 temporades a l'equip. El descens ha estat un cop dur per tothom i ho estan acabant de pair. Des del club esperen poder anunciar la decisió a les pròximes hores. Mentrestant, la Federació de Penyes del Girona ha fet aquest matí un comunicat en què reclama transparència, compromís i un projecte real de futur després del descens de l'equip a la segona divisió. Cristóbal Sánchez és el president de la Federació de Penyes del Girona.
9: Demanant explicacions al club de temes d'infraestructures, de temes de fitxatges, temes de gestió, en el qual doncs, pensem que hi ha hagut moltes errades, doncs, la transparència que sempre han demanat, el compromís i tenir clar el projecte de futur, que no pot ser que sigui venent, desmantellant una plantilla que ens havien garantit anar a la Champions. Està bé fer un canvi d'alguns jugadors per fer una mica de caixa i poder continuar el projecte, i amb aquests diners reinvertir-los en una plantilla que no ha respost.
8: En aquest comunicat també expressen la decepció amb el City Football Group i es plantegen diverses preguntes, algunes esportives, però d'altres d'infraestructures com el calendari per culminar la ciutat esportiva o si us continuarà ajornant la millora de l'estadi.
0: I a l'Espanyol, Manolo González i Monchi ja han començat a dibuixar conjuntament la propera temporada. El club blanquiblau s'espera una renovació important, però com diu el tòpic, Sergi Andreu, abans d'entrar cal deixar sortir.
10: Sí. Mira, ara 23 jugadors del primer equip han acabat la temporada amb l'Espanyol. D'aquests ja sabem que n'hi haurà 5 que no seguiran. Acabaran sent més, les sortides, però ara mateix en podem assegurar 5. Carlos Romero i Ramon Terrats, cedits pel Villarreal, no continuen. També acaba sessió en Gongue, que va arribar al gener, i després d'un rendiment molt pobre se'n torna al Nàpols. El central Fernando Calero acaba contracte al juny, tampoc seguirà. I el lateral esquerre José Salinas no entra en els plans de l'estaf tècnic i també rescindirà el seu contracte, que s'acaba el 2028. Cas especialment delicat és el d'Àngel Fortuño. Amb contracte, el porter ha viscut dues temporades senceres com a suplent a l'ombra de Joan García primer i de Dimitrovic després. Ahir, el reservat, el podcast Perico de Catalunya Ràdio, va ser molt clar respecte a una altra temporada en blanc.
11: No, és veritat que jo encara tinc contracte aquí, al final jo vull jugar aquí perquè és el club de la meva vida, però sí, és veritat que una altra temporada com aquesta seria difícil per mi, al final jo el que vull és jugar i bueno, ja es veurà què passarà.
10: Fortuño només ha jugat 3 partits oficials en els últims 2 anys. Ara mateix no podem descartar la sortida del porter de la Verneda, encara que sigui en forma de cessió.
0: 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
12: Por mucho que se empeñen en construir mentiras, no nos van a engañar. Nos han lanzado ataques gravísimos.
0: S'escalfen les eleccions del Real Madrid.
13: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
14: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
16: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
15: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
17: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
18: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
19: Sou molt bona gent!
20: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
21: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.

0: I abans de parlar del Real Madrid i de com s'han escalfat les eleccions, el Rayo Vallecano s'ha quedat sense premi. El Crystal Palace ha impedit el somni dels vallecans guanyant Jan Ortuzar la Conference League.
1: Nit molt cruel per un Rayo que es va quedar a les portes del triomf en la primera final europea de la seva història al Leipzig Stadium. Un únic gol del francès Jean-Philippe Mateta a l'inici de la segona part va dictar sentència a favor del conjunt anglès. Tot i que els madrilenys van fregar el gol, el Crystal Palace va saber aguantar el tram final davant el conjunt de Vallecas. El tècnic del Rayo, Íñigo Pérez, parlava així després de la derrota.
2: Ahora mismo lo que impregna nuestro organismo es dolor, rabia y tristeza por bueno, sentir que una oportunidad como esta se ha escapado y que sabemos de la complejidad para volver a encontrarnos en una situación así.
1: Aquest 1-0 és el comiat perfecte per a l'entrenador Oliver Glasner i dona el bitllet directe als anglesos per a la pròxima Europa League. Una conference que, per cert, és la penúltima competició que faltava per decidir-se just abans de les Champions d'aquest dissabte entre Arsenal i PSG.
0: Florentino Pérez va presentar ahir la seva candidatura a les eleccions al Real Madrid. L'actual president blanc va fer acusacions directes contra l'altre candidat i rival, Enrique Riquelme, i aquest, avui, Enrique Riquelme, s'hi ha tornat, Montserrat.
3: Florentino acusa Riquelme d'haver demanat un préstec a un interès desorbitat per presentar l'aval com a candidat i també que té vincles personals amb la candidatura de l'expresident del Madrid, Ramon Calderón. Riquelme assegura que tot és fals i insta Pérez a fer un debat públic i obert entre els dos candidats. L'actual president blanc, de 79 anys, creu que li queda molta història per fer, com diu el seu lema de campanya, i que amb ell no es privatitzarà Madrid. Florentino Pérez vol crear un gran club social blanc i també la ciutat Real Madrid.
4: Ara proyectamos para la ciudad Real Madrid lo que puede ser la sala de máquinas, 250.000 metros cuadrados en Valdebebas. Allí construiremos el distrito tecnológico más importante de Europa, con empresas líderes mundiales en inteligencia artificial, biotecnología, medicina deportiva y producción audiovisual. Por primera vez en la historia del fútbol, un club tendrá acceso directo y permanente al conocimiento tecnológico más avanzado del mundo para aplicarlo a sus propias necesidades. Rendimiento deportivo, prevención de lesiones, preparación táctica.
3: Un altre vent serà el Bernabéu Infinit. Florentino explica que tenen un acord amb Apple perquè aficionats d'arreu del món, des de casa, puguin tenir una experiència immersiva com si fossin a l'Estadi Blanc. I Florentino Pérez assegura també que continuarà amb les accions contra el cas Negreira.
0: Diumenge es disputa el Gran Premi d'Itàlia de motociclisme al circuit de Mugello i ho farà, finalment, com ja ens vas explicar, Damià Aguilar, amb Marc Márquez. Els metges li han donat un permís condicionat.
5: Els metges del Mundial, en col·laboració amb el metge titular del circuit de Mugello, li han donat un permís inicial que li permetrà pujar a la Ducati demà a partir de 3:15 del matí a la primera sessió d'entrenaments. Però és certament un permís condicionat. Haurà de passar una nova revisió mèdica després d'aquesta primera sessió. Avui se l'ha vist arribar al circuit amb una bota protectora al peu dret que es va operar el passat dia 10 i juntament amb la cirurgia correctora a l'espatlla dreta. L'altra notícia del matí a MotoGP és que l'equip LCR Honda, que tindrà Johann Zarco de baixa durant setmanes, ha decidit recuperar un pilot ja retirat, Cal Crutchlow, de 40 anys. El britànic, que va córrer 6 anys per la formació italiana, va disputar la darrera temporada com a titular el 2020. La darrera cursa que va fer amb una Yamaha és del Gran Premi del Japó del 2023, fa quasi 3 anys.
0: A l'Eurocup femenina de waterpolo, el Catalunya agafa un avantatge important després de la victòria ahir a l'anada davant l'Atlètic Barceloneta de Vitobac.
6: La històrica final catalana a l'Eurocup femenina de waterpolo es va saltar amb victòria àmplia del Catalunya per 14-9 enfront de l'Atlètic Barceloneta, un marge més ampli del que tot feia pensar en principi, atès a la igualtat entre tots dos conjunts en els partits de Lliga, que es va saltar amb empat ahir. Però les gracienques van agafar la davantera al segon quart, no la van deixar anar de la mà, sobretot d'una inspirada Lucía Gómez, autora de 4 gols.
7: No estamos a tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
6: Mentrestant, Chus Martín, el tècnic mariner, es resignava a una derrota que els posa molt coll amunt aquesta final.
8: Crec que nosaltres, en aquest cas, doncs, no hem sabut jugar amb equip, amb errors individuals, i que cadascú ha volgut buscar el gol per seu compte i no hem treballat. I quan tens una portera davant com la Laura, doncs, es fa més difícil.
6: El partit de tornada que definirà quin dels dos conjunts catalans, Catalunya o Atlètic Barceloneta, aixeca el primer títol del seu historial, es jugarà dimecres de la setmana vinent, dia 3, a 7:45 del vespre. Per cert, que en paral·lel es va disputar el primer partit de la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. A la Pere Serrat, triomf de les locals per 10-8.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 més esports, el Tot Costa. I avui aprofitem per acomiadar una de les estudiants en pràctiques que tenim al Catalunya Migdia, la Maria Chesena, és el seu últim dia. Ens ha ajudat moltíssim, agraïm tota la feina i li desitgem molta sort a partir d'ara. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
9: Són les 3.
10: Catalunya Migdia.
9: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors arriben a la reunió d'aquesta tarda, que de fet ha de començar ara a les 3, amb l'avís del govern que la proposta d'avui és de caixa o faixa. Si els sindicats no l'accepten, no n'hi haurà una de nova. Mentrestant, els docents mantenen les mobilitzacions en vagues avui al Maresme i al Vallès. També hem connectat amb Madrid, l'endemà de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE. El partit es desvincula de la suposada trama per torpedinar operacions judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez, el dia en què ha començat també el judici contra el germà del president del govern espanyol, en aquest cas per una plaça suposadament a mida a la Diputació de Badajoz. I hem estat molt pendents també de l'incendi d'Òrrius, al Maresme. La població està confinada pel fum que surt d'una fàbrica de ceres i parafines. Els bombers treballen per evitar que el foc salti al bosc, a la serralada litoral. De seguida ampliem aquesta informació des d'Òrrius mateix. Ara, però, expliquem altres coses. Joan Bota?
11: Doncs mira, podem posar números a les dotacions que treballen en aquest incendi, ja són 20, entre els quals 5 d'aèries. Fa un parell d'hores que ja estan fent feina. La nau, per cert, on ha començat el foc, ha quedat totalment cremada i el foc on és ara és a una zona de vegetació molt densa. La feina dels bombers se centra precisament a mirar de frenar l'avanç de les flames en aquesta direcció. El 112, Òscar, ha rebut 400 trucades alertant del foc. La cap de guàrdia del CECAT, de Protecció Civil, Montse Font, ha explicat aquest programa al Catalunya Migdia fa uns minuts que de moment no veuen risc d'haver d'evacuar les urbanitzacions de la zona.
12: Tal com va la direcció del vent, en principi no es veu aquesta situació i, com deia, a més hi ha molt poc vent, però s'ha d'estar atents i veure doncs, si el poden controlar amb rapidesa i sobretot contenir amb la zona que sigui més al voltant de la indústria.
11: I com deies, també a aquesta hora, on també hi ha notícia, és el Departament d'Educació, perquè hi ha de començar aquesta reunió entre el govern i els sindicats amb aquest avís del govern, que és una reunió a caixa o faixa, perquè ja diuen que no volen fer més propostes. Anem, doncs, cap allà, Cristian Roldán.
13: Comencen a arribar els primers representants sindicals amb un aire tens. No han agradat les paraules de la consellera Niubó al Parlament aquest migdia, dient que l'oferta que plantejarà avui el govern serà la definitiva. Els representants dels docents asseguren que això els deixa molt poc marge de negociació i lamenten la manera de fer del Departament d'Educació perquè els situa en una situació de caixa o faixa. Sigui com sigui, veurem si les parts aconsegueixen arribar a un acord, tot i que la tensió en les darreres hores ha augmentat considerablement i que les posicions segueixen distants pel que fa per exemple, a l'augment salarial, una de les demandes capdals del col·lectiu. A més, des dels sindicats recorden que l'última paraula sobre el possible acord la tindran els mestres i professors en una votació en assemblea.
11: Mentrestant, aquest migdia s'ha signat el conveni col·lectiu de les grans cadenes del comerç tèxtil. El nou conveni beneficiarà 120.000 treballadors. Es tracta d'un conveni que s'aplicarà arreu de l'Estat i acaba amb els convenis provincials. Preveu millores de la jornada i la conciliació. Per exemple, la jornada laboral es reduirà de manera gradual fins al 2028 i, a més, també augmentaran els caps de setmana lliures i s'haurà de comunicar amb una antelació de 5 setmanes l'horari detallat. L'habitatge de compra s'ha encarit un 12% l'últim any a Barcelona i al conjunt de Catalunya. A la capital, el preu per metre quadrat s'ha enfilat fins als 4.681 euros el primer trimestre. Són 500 euros més que un any enrere, segons les dades de valor taxat que fa públiques el Ministeri d'Habitatge. Amb tot, no és la ciutat més cara del país. Segons aquestes dades, que recullen la informació de tots els municipis de més de 25.000 habitants, la població amb un preu més elevat és Sant Cugat del Vallès, amb 5.060 euros per metre quadrat, i Sitges, amb 4.820. També supera, en aquest cas, Barcelona. La mitjana del conjunt del país és de 2.750 euros per metre quadrat.
9: Passant 4 minuts de les 3, de seguida saludo els convidats i els tertulians que ens acompanyaran fins a les 4, però ja sabeu que estem pendents d'aquest foc a Òrrius, al Maresme, i ara podem saludar l'alcalde d'aquesta població, l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau. Alcalde, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
9: Quina és la situació ara mateix a Òrrius?
14: Bueno, ara mateix la veritat és que hi ha 15 dotacions terrestres de bombers i 5 aèries i estem intentant controlar el foc perquè no es propagui més enllà.
9: És un foc que ja és forestal, és a dir, el foc ha entrat ja al bosc que envolta la fàbrica en la qual ha començat?
14: Sí, no. No sabem exactament i tal on ha començat, però a la fàbrica es veu que no. Ha sigut un foc forestal i amb el bruixol dels pallancres, pollancres i tot, la veritat és que s'ha introduït a la fàbrica, no a l'inrevés. I ara estan els dipòsits de parafina que s'estan cremant, amb la problemàtica que té la parafina, de que, bueno, que això amb aigua és molt difícil d'aturar-ho, però que ha començat com forestal. Això és el que teòricament, al final, suposo que una vegada ja estigui controlat el foc i es pugui veure, suposo que tindrem ja una... tindrem clar de com s'ha originat a l'incendi. El que estem ara és, doncs, bueno, desallotjar una part de nuclis disseminats de la població i la resta com confinament. I intentar amb aquestes dotacions terrestres i tal, de que això no propagui cap al parc de la serralada, litoral, ni més massa forestal.
9: Sobre això que explica, vol dir que estan desallotjant algunes urbanitzacions, entenc.
14: Sí. Ja estan desallotjades, eh?
9: I a Òrrius hi ha confinament per el fum, sobretot?
14: Pel fum, sí, sobretot, sí.
9: I l'objectiu és...
14: I llavors...
9: Digui'm.
14: Sí, no. Sobretot el que sí que volia fer una menció especial, ja que som un poble petit, que no tenim policia local, que tota la policia local dels pobles colindants del voltant, Argentona, Dosrius, Cabrera de Mar, la veritat és que La Roca, la veritat és que tota la policia s'ha posat a disposició nostra i un agraïment molt gran a tota la gent del voltant, que, bueno, que entre nosaltres ens estan ajudant moltíssim.
9: Els bombers què li diuen?
14: Els bombers estan treballant moltíssim per intentar aturar que això no baixi ja més, però això portarà temps, portarà temps.
9: I sobretot l'objectiu és que no s'estengui per les...
14: Segurament.
9: Deia que sobretot l'objectiu...
14: Que no s'estengui més, que no s'estengui.
9: Exacte. Molt bé, doncs...
14: Sobretot controlar-lo, controlar el foc, i la veritat és que... I també de la delegació de govern ens ha enviat també un missatge a tots els habitants d'Òrrius i voltants per el tema de confinament i tot això, i la veritat és que no podem donar més que les gràcies de tota la infraestructura que està desenvolupant per intentar assolir el repte de controlar l'incendi.
9: Aquesta zona boscosa que està cremant és una zona que està ben gestionada, està ben neta? O...
14: Sí, és una zona boscosa, sí. És boscosa. Mm. És boscosa. I a més, aquests dies també anteriorment amb moltíssima pluja, ha plogut molt... I ara, pues, allò tan famós de dir el 30-30-30, no? La humitat, el vent i la temperatura. Tot va en contra i el perill que té els incendis forestals.
9: I aquest fum, tenint en compte que...
14: Estem intentant de totes que no passi.
9: Anem a preguntar-li pel fum. Tenint en compte que el que està cremant és parafina, és un fum que és especialment tòxic o no?
14: No és tòxic, el que passa és que és molt espès. És molt espès. I llavors, per això és per precaució el confinament.
9: Doncs queda clar. És l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, que ens dona aquesta última hora sobre quina és la situació en aquest incendi, que encara crema hores d'ara en una zona forestal a les afores d'aquest poble, d'Òrrius, i que els bombers, 20 dotacions, 15 d'elles terrestres i 5 aèries, estan lluitant dels bombers per evitar que s'estengui en aquesta zona boscosa, que pràcticament seria tota la serralada litoral al voltant d'Òrrius. Alcalde, gràcies i molts ànims.
14: Moltíssimes gràcies, molt amable a vosaltres.
9: Passen 9 minuts de les 3.
15: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
9: Doncs hi saludo per acompanyar-nos des d'ara i fins les 4, el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
16: Hola, bona tarda, Òscar.
9: El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
16: Bona tarda.
9: I l'expert en relacions institucionals, Isabel Lleuger. Bona tarda.
17: Molt bona tarda.
9: Tot a punt?
16: Sí.
17: A punt.
9: Vinga, doncs, ja sabeu, el primer tema... Bé, avui el primer tema ha estat aquest incendi, del qual en seguirem pendents durant tota l'hora que ens queda del Catalunya migdia. Però a banda d'aquest, en tenim un altre que també es ve des de fora, com sempre. I els dijous, ja sabeu que és la Llucia Ramis qui ens l'ofereix. Llucia, bona tarda.
18: Bona tarda.
9: Estàs bé? Tu també?
18: Estic fatal. Estic
9: fatal?
18: Supermalalta, però intentarem xerrar.
9: Carai, què tens?
18: No, fa dos dies o tres que no puc aturar de tossir, dia i nit. I estic una mica feta pols, però...
9: No.
18: Intentarem no tossir.
9: Aquests encostipats, quan ve la calor, són més difícils de curar, eh? A vegades,
18: saps per tant... la part bona? Que no fa tanta calor, perquè com que estàs així com destemperada...
9: Ah, molt bé. Que m'ha fotut pel costat positiu, vinga. Doncs vinga, molts ànims a la Llucia i que ho superis ràpid. Què ens proposes, a veure?
18: Ahir vaig veure una notícia a l'Ara Balears que ha fet que se m'enduguin els dimonis. I és que resulta que a l'aeroport de Palma, a la façana de la terminal d'arribades, han posat un cartell publicitari íntegrament en alemany que diu, traduesc, el que passa a Mallorca queda a Mallorca. De fet, ni tan sols diu Mallorca, diu Malle, que és la denominació col·loquial que empren els turistes alemanys per referir-se a l'illa, i és una denominació associada al turisme de l'accés, no? També conegut com el turisme de gatera o el turisme de borratxera. Evidentment, el cartell ha indignat els residents perquè en aquest anunci tot està malament, i m'agradaria analitzar-lo. Per començar, la llengua en què està escrit, no? Només en alemany. Això vol dir que només va adreçat en els alemanys. Més específicament, els qui s'estaran només uns dies a l'illa. Recordem que el cartell està a la terminal d'arribades de l'aeroport. No esperen que els mallorquins ni els turistes d'altres procedències entenguin aquest missatge i, per tant, és com un codi intern, no? Una picada d'ullet, una complicitat davant dels nassos de tothom. Nosaltres ens entenem. Això queda pelat, sobretot, per l'ús del col·loquialisme malle que només fan servir ells. Després tenim el missatge, que és calcat en aquella màxima de Las Vegas, el que passa a Mallorca queda a Mallorca. Què vol dir? Que a Mallorca no hi ha control, que pots fer-hi el que vulguis, pots beure i drogar-te tant com vulguis, fins perdre el coneixement, perquè ningú et retrà comptes, no? Pots fer balconing, pots insultar els treballadors a la via pública, això va passar fa uns dies a la zona de Serenal, uns borratxos que se burlaven d'uns operaris que feien feina de manteniment, que havien d'arreglar un fanal. I llavors el missatge, el que passa a Mallorca queda a Mallorca, transmet que aquest és un espai on els alemanys no han de complir les regles. Vine aquí i diverteix-te, i no passa res, no? L'anunci forma part d'una campanya de Sparkasse Ibero, que és una caixa d'estalvis i bancs públics d'Alemanya, i un proveïdor de serveis de pagament tipus Bizum, la qual cosa ho fa encara més indignant, tot plegat, no? Hem de pensar que des de fa uns anys proliferen rètols, anuncis i serveis orientats exclusivament als visitants estrangers, i que posen en banda d'una forma molt directa el lloc al qual aterres, no? Per exemple, els aeroports tant de Palma com de València han vist cartells que diuen, en anglès, la millor ciutat del món on viure i on invertir. Res de welcome, res de bon dia, sinó directe.

0: Cada cop més, l'espai públic se subordina a la indústria turística, no? I ja feim tard en encarar el model que es projecta, en aquest cas a les Balears, però és aplicable a molts altres llocs, un model que es projecta als milions de turistes que arriben cada any a les illes, no? On queden la llengua i l'identitat pròpies en unes infraestructures orientades al consum turístic sense límits? Quina és la imatge que estem donant, més enllà de ser un espai per especular, per saltar-se les regles i per fer coses il·lícites que no sortiran d'aquí? I el que és més important, tot això és reversible i com es reverteix?
1: Doncs moltes preguntes de la Llucia, a veure.
2: Jo no sé si estic capacitada per respondre a aquestes preguntes, però sí que...
1: Alguna em fa l'efecte que és retòrica, però...
2: Però està bé dir-ho. Jo sí que crec que realment és un error estructural, reputacional, i que, a més, al final de tot és... qui va deixar que això es pengés en el terminal? És a dir, que després hi ha una responsabilitat de dir com algú o alguna entitat, alguna empresa, alguna institució, algú no posa les llums vermelles, per tant, han fet molt malament la seva feina, més enllà de que el missatge t'agradi o no. Jo diria que es tracta més, que va molt més enllà d'un anunci desafortunat, no? Jo crec que té a veure amb el símbol d'un model turístic que converteix el territori en un producte i que, per tant, en els residents en un decorat. Els hi és igual el lloc, no? I per mi també fer servir Maie no es tracta només d'una abreviatura alemanya, és també posseir simbòlicament Mallorca des de fora, no? És a dir, no és Maie, no hauria de ser Maie, sinó que és Mallorca, i més si poses aquest anunci en la terminal d'arribades, no? Jo crec que també, jo sempre he defensat que no hauria d'existir l'antiturisme, és a dir, que tot i les mancances que pugui tenir el model turístic, hem de vehicular una política pro-turisme, però sempre cuidant la dignitat de la vida dels residents, no? Per què? Perquè des de la meva perspectiva el turisme és projecció, feina, economia, etc. Ara bé, també és veritat que quan aquesta marca la marca turística humilia el que és el territori, això es converteix en un producte de factura reputacional. Per tant, jo crec que el que està clar és que Mallorca no pot ser venuda com que tot s'hi val, i després estic d'acord amb el que deia la Llucia, no? El missatge, el contingut del missatge, no? El que facis a Mallorca queda a Mallorca, desprestigia precisament el que representa la illa, que no pot ser només associada amb una qüestió d'accessos, de no límits, de que no hi ha fronteres i que hi ha una certa impunitat amb tot allò que facis.
3: Bueno, jo crec que hi ha coses que depenen més i coses que depenen menys de nosaltres o dels governs d'aquí, locals o autonòmics, però que, clar, s'hauria de poder limitar alguns efectes, no? S'hauria de poder limitar un cert efecte crida. I a mi se m'acut, per exemple, doncs, que estaria molt bé que l'aeroport de Palma, doncs, no estigués gestionat per AENA i que estigués gestionat, fins i tot sabent com són les administracions locals i autonòmiques de les Illes Balears, malauradament, que estigués gestionat per aquestes administracions locals, perquè fins i tot aquestes, governades pel PP i per Vox, tindrien segurament més sensibilitat amb aquest tema, perquè AENA, que és qui gestiona els aeroports i, per tant, qui ha permès que es posi una publicitat d'aquestes característiques, doncs l'únic que li interessa és el compte de resultats. I el compte de resultats, doncs, l'engreixen més si són aeroports de tipus low cost que si són aeroports, doncs, intercontinentals o més petits, per no fomentar tant la indústria turística barata, no? Per exemple, el de Barcelona. Si AENA podria dir que a l'aeroport de Barcelona, doncs, només allarga la pista, com han dit, no?, cap al Remolà i cap a la Ricarda, perquè d'aquesta forma, amb una pista més llarga, l'aeroport de Barcelona pot atreure vols internacionals, però que renuncien a que l'aeroport de Barcelona passi, tal com pretenen, de 55 milions de passatgers a 80 milions de passatgers, que bàsicament el que farà serà portar més turisme low cost, en el cas de Barcelona, doncs, que ja és l'aeroport low cost més gran d'Europa. I crec que el que val per l'aeroport de Barcelona val molt també per l'aeroport de Sant Joan, perquè les característiques de l'economia de les Illes Balears s'assemblen molt, malauradament per ells i per nosaltres, a les nostres. Fa uns dies ha sortit una publicació molt interessant, l'informe Fènix, que hem fet un grup de 7 economistes que en parla de tot això, no? I que parla de l'impacte d'aquest tipus de turisme en el producte interior brut per càpita.

0: que ha anat baixant, és a dir, el producte interior brut dels països catalans ha anat creixent, però ha anat creixent perquè en som més, però som més pobres proporcionalment, perquè els sous doncs no han crescut prou, i un dels del que ha llastrat clarament els sous doncs és el sector turístic. I sí que aquí doncs podem fer coses, no? Com tenir doncs un salari mínim català, o en aquest cas doncs hauria de ser un salari mínim balear que fos més alt que el salari mínim estatal, o incrementar la taxa turística i incentivar unes indústries en detriment d'unes altres.
1: Jordi?
2: Sí, jo m'imagino que hi ha una part de la comunitat estrangera, sigui Alemanya o de qualsevol altre lloc, que pel que fa a aquest anunci deu pensar: ostres, tu, si tens la pell molt fina, sou una bombolla, sou molt tancats, sou molt amargats, al capdavall estem pagant nosaltres l'anunci, no n'hi ha per tant, etc. I per tant me n'alegro molt que hi hagi hagut polèmica, perquè si hi ha hagut polèmica vol dir que la marca pot sortir perjudicada, i s'ho pensarà dues vegades abans de tornar a fer-ho. És una marca d'un banc
0: és una marca d'alemanys
2: i d'un Bizum, però aquest abisme que s'està creant entre la comunitat local i la comunitat internacional o turista o turística, em sembla que pot créixer d'una manera desagradable i fins i tot perillosa. Això pel que fa al públic alemany, que vull pensar que hi tornarà a pensar, que tornarà a replantejar-s'ho i a no tornar-ho a fer de la mateixa manera. Ara, una altra cosa és el que és responsabilitat nostra, o el que nosaltres podem fer-hi. És una llàstima que, de nou, de cara a les negociacions pressupostàries, no s'hagi pogut o no s'hagi volgut, o no hi hagi hagut el talent necessari per forçar el traspàs de les competències o, com a mínim, la gestió compartida dels aeroports, però, evidentment, sí, com deia la Ferran, això seria bastant una solució. Quan una cosa depèn d'Aena, pot ser que se'ls escapi de les mans allò que pugui més sensible cap a la comunitat local. Un aeroport, com altres infraestructures, és un aeroport una càrrega simbòlica molt important. És a dir, quan tu arribes a una terminal, siguis alemany, siguis català, siguis espanyol, siguis de qualsevol altre lloc, el primer que veus és aquella terminal. Són aquells anuncis, aquell missatge. I, per tant, allò que l'aeroport o la terminal autoritzi diu molt de la sensibilitat, de la simbologia, el missatge, allò que es vol transmetre. A l'aeroport de Barcelona es va decidir en un moment donat donar la terminal a la publicitat del MOCO, d'aquest museu privat que hi ha a Ciutat Vella, que no em sembla del tot malament, però és molt millorable, és a dir, podria perfectament fomentar-se que si exposés un anunci del MNAC o del MACBA o de qualsevol altra institució, o que pugui ser una cosa, diguéssim, més d'interès general. No dic que s'hagi d'intervenir tot, no s'ha d'intervenir tot, s'ha de donar marge, però sí que et posa límits a una publicitat que en aquest cas és clarament ofensiva. I confio que la retirin i que s'ho torni a pensar.
1: Doncs aquesta és la polèmica que hi ha per aquest cartell que hi ha en aquest aeroport de Mallorca i que ens ha portat la Llucia Ramis. Llucia, gràcies, recupera't.
3: Gràcies, que vagi bonet. Passen
1: 21 minuts de les 3. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria amb tot l'embolic que hi ha al voltant del Partit Socialista Obrer Espanyol, del PSOE.
4: Catalunya migdia. Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
5: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
6: Tuya, tuya.
5: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
6: Sí, tu prima.
7: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Tots els marroquís roben.
11: Ens treuen treballs.
12: Com a trans, et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
15: Una soledat, la gent gran.
16: Són gent que roben.
17: Paràssim, marimatxo.
18: Però si estic solo.
19: Terroristes.
20: Té a menjar plata.
21: Monstre. Tot això és odi.
22: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Catalunya migdia.
24: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
25: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
24: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
25: Estimar és molt revolucionari, i ets la força que ens pot salvar.
24: I sabem celebrar els bons moments.
25: Pa-da-pam!
24: Uau! I com diu l'escriptor Vial Mesquida, visca la veu.
25: M'agrada molt la teva veu, m'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
26: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
27: La tarda dona molt de joc.
28: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
1: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Jordi Cabré i la Isabel Lleuger. Hem parlat sobre aquest anunci a Mallorca, també sobre aquest incendi a Òrrius, en una empresa de cera i de parafina, i que els bombers, 20 dotacions, 15 terrestres i 5 aèries, estan intentant evitar que s'estengui més enllà per tota la serralada litoral, cosa que seria realment molt problemàtica perquè allà hi ha molta massa forestal. Hem parlat amb l'alcalde d'Òrrius, que ens ha explicat com els habitants d'Òrrius estan confinats per els efectes del fum, que és molt negre, molt dens, no és tòxic, però sí que és molt molest, i que s'han desallotjat algunes cases disseminades en la zona més boscosa d'Òrrius. De seguida ja anirem cap allà per saber quina és l'última hora. Això en el dia en què Pedro Sánchez i el PSOE intenten desvincular-se de la suposada trama que ahir apuntava el jutge Santiago Pedraz, que haurien muntat l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán i la militant Leire Díez per incidir en jutges i en fiscals que portaven causes que podien afectar el PSOE i l'entorn familiar de Pedro Sánchez. Els socialistes demanen esperar a les concrecions de la investigació judicial i diuen que no saben res de suposades factures falses del partit, com apunta el jutge. Per tant, Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés, demana prudència.
29: Pues supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas.
1: Però més enllà de la prudència que demanen els socialistes, ja hi ha qui diu que és molt casual aquesta acumulació de casos contra el PSOE. Un dels que ho diu és el ministre, també socialista, Ángel Víctor Torres.
30: Estamos en el embrión, en los albores de una investigación. Se quiere hacer un uso político de las investigaciones judiciales. O sea, estamos asistiendo en directo a un show que sí, provoca shock, pero que es un show.
1: En una línia semblant s'ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
31: Respectem i respecto fa justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
1: I és que aquest cas Leire Díez, que va revifar ahir, podríem dir, s'embolica amb el cas Zapatero, que també vam conèixer fa uns dies, o, per exemple, el del germà de Pedro Sánchez, que avui ha començat el judici a Badajoz, acusat d'haver-se'n beneficiat d'una plaça feta pràcticament a mida i aconseguida en un concurs que el jutge considera sospitós. Veurem què surt d'aquest judici. No sé com ho veieu tot plegat, que s'ha generat al voltant del PSOE.
2: M'ha sorprès molt perdó.
3: No, tu Jordi, sisplau.
2: M'ha sorprès la contundència del president Illa. Evidentment que la política vol dir que has de fer declaracions i has de tenir un relat. I el relat del president Illa és aguantarem, som els socialistes i no hi ha qui ens doblegui. És evidentment legítim i fins i tot em sembla raonable en el seu cas. Ara, és que està plovent molt fort. És que està plovent molt fort i les sospites són grans i són molt lletges i són molt generals. Afecten el Partit Socialista Obrer Espanyol i afecten el PSC, valgui la redundància, i són greus. Són greus. Jo diria que un exemple de ponderació declarativa seria dir anem a col·laborar amb la justícia i veurem què passa. Hi ha coses que, si realment són certes, no es poden admetre, però confiem en els nostres companys de partit i veurem si tot això es pot provar. Em sembla que hauria estat molt més raonable, molt més sensat i molt més moderat, ja que a ell li ha agradat tant la sensatesa i la moderació. Jo no m'aventuro només per vocació professional, sinó també per ètica. És a dir, no m'aventuro a dir què pot arribar a passar, què hi ha de cert, què no hi ha de cert, però sí que és veritat que les dues coses poden ser certes. Al mateix temps que pot haver una persecució judicial, que l'independentisme ha patit de forma molt barroera, i que la UCO és la UCO i que la UDF és la UDF i que a vegades actuen d'una manera poc convencional i poc professional i molt política, que és una cosa que és veritat, també és veritat, d'altra banda, que pot haver-hi coses que realment no siguin presentables, que realment s'hagi actuat amb molta matusseria i que el relat del jutge i que el relat judicial sigui veritablement sòlid. I quan és tan sòlid i afecta tanta gent, em sembla que, com a mínim, les declaracions dels polítics haurien de ser de prudència.
0: Jo estic d'acord amb molt del que està dient en Jordi, i qualsevol dels panorames davant a mi em preocupa molt. Tant si és que hi ha una conxorxa per desestabilitzar el govern de l'estat espanyol, inventant-se o fent una traçabilitat fictícia d'una sèrie de delictes gravíssims, com si aquests delictes existeixen. Per tant, a mi em preocupa molt perquè em dona un missatge que aquells que creiem en la democràcia i creiem que Espanya és un estat democràtic, qualsevol d'aquests escenaris és un escenari reputacionalment negatiu i que comporta que la ciutadania dubti de qualsevol mecanisme democràtic actualment, no? Jo crec que això és molt greu, i per tant aquests escenaris, sigui perquè hi ha una conxorxa realment de la policia, etc., o sigui perquè realment el PSOE ho ha fet tan malament com el que ens estan dient a través de les informacions, em sembla que els dos escenaris són gravíssims i el que fan és faltar, és a dir, minvar la reputació del que és una estat democràtic, que jo segueixo pensant que vinc en un estat democràtic ple de mancances i ple de coses a millorar, com no pot ser d'una altra manera. Dit això, és evident que el PSOE viu un moment delicadíssim, i que, a més, jo crec que jo fins ara defensava que una posició progressista havia de ser encara més contundent que una posició conservadora. Jo crec que no. És a dir, la necessitat de que les, davant de possibles delictes, conservadors i progressistes siguin tan contundents un com l'altre per perseguir els possibles delictes ha de ser una demanda ciutadana i una demanda de qualsevol partit, sigui quina sigui la seva ideologia. Dit això, jo crec també que el PSOE ha de demanar una investigació fins al final, ha de posar sobre la taula la presumpció d'innocència i denunciar també la política de fang si s'escau. Però també crec que si hi ha corrupció s'ha de depurar, però també crec que associar el que pugui passar amb que el socialisme és punible, crec que és un error. És igual que si associem el cas Kitchen amb que els conservadors són de per se manipuladors i instrumentalistes dels poders de l'Estat. Crec que és un error, i això és el que no hauríem de deixar, i això és el que crec que el PSOE ha de reivindicar. Que si s'ha fet una mala praxis, investigar, prudència, i anar fins al final i col·laborar amb la justícia, però no deixar que s'associï a unes determinades conductes que poden ser delictives si es demostren, amb una contaminació del que representa, en aquest cas, el socialisme. Crec que això és necessari per part de totes les persones que podem tenir veu o per part de tots els responsables polítics de reivindicar, igual que hauríem de reivindicar que el conservadorisme no va associat amb unes activitats delictives, per molt que el cas Kitchen ens posin a el PP, que també direm, no?, que més val que vigili la seva pròpia moral i actuació, pugui posar-se en boca que ha actuat més o menys bé o més o menys malament.
4: Aviam, a mi el que està passant o el que es queixen els dirigents del PSOE ja ho vam veure aquí, no? Va passar amb la Laura Borràs, que era presidenta del Parlament, va passar també amb la família Pujol, que és... Hi havia coses, sí, però la justícia i la policia doncs es van ocupar de posar-hi més pa que formatge perquè eren qui eren, però hi havia coses, perquè també quan en el marc de l'Operació Catalunya, doncs de coses mal fetes i de mirar d'empastifar, doncs també es va mirar amb Esquerra Republicana, també es va mirar amb la CUP i no es va trobar. Per tant,
2: el Xavier Trias tampoc.
4: I el Xavier Trias tampoc.
0: Però sí amb Laura Borràs i sí, tant, ja veurem què decideix la justícia amb el cas de Pujol.
4: Amb el PSOE, evidentment, no tots els dirigents, però és evident que hi ha algunes coses, doncs, que no acaben de fer massa bona olor, no? Veurem què passa amb el cas de José Luis Rodríguez Zapatero, que com a mínim ja sabem que és poc ètic el que hem vist. Després caldrà veure si és delicte. Però amb el cas Santos Cerdán o amb el cas Ábalos, jo, per exemple, amb el cas del Santos Cerdán, estic bastant convençut que si Santos Cerdán no hagués tingut el rol polític que hagués tingut i no fos qui és, doncs no haurien anat amb aquesta força i amb aquesta contundència contra ell. Però també, pel que sabem del sumari i de les investigacions, doncs hi ha algunes coses que no acaben d'estar fines, que no acaben de quadrar. Com deia, posava jo aquests exemples doncs, de la família Pujol i de la Laura Borràs. En tot cas, sí que jo crec que, a diferència d'aquests partits independentistes que jo esmentava, o de Podem, que també ha sigut víctima d'aquesta mena de muntatges per part de les clavegueres de l'Estat, el PSOE sí que hi podia fer alguna cosa. I ho podia fer de forma legal i eficaç, i no de la forma cutre i penosa en què sembla que ho han fet doncs, amb la Leire Díaz i amb la supervisió, diuen, de Santos Cerdán i de la gerent del partit, i veurem si Pedro Sánchez o no n'estava el cas. Ho dic perquè el PSOE no té el cercle virtuós del que es beneficia la dreta a Espanya, no? D'aquests jutges i fiscals corruptes, d'aquesta premsa i aquests partits que ho amplifiquen i que els hi permet doncs, allargar casos que a vegades doncs, no tenen res, però, caram, durant aquests anys el PSOE ha tingut, i encara té ara, però jo crec que ja no hi és a temps, però durant aquests anys el PSOE ha tingut el BOE, ha tingut el Consell de Ministres i ha tingut una majoria absoluta al Congrés, perquè la majoria de la investidura per moltes coses no val, per moltes coses no és operativa i és molt difícil a vegades que aconsegueixi aprovar coses. Però jo crec que aquesta majoria absoluta de la investidura, atès que els socis que van investir Pedro Sánchez, tant Junts com Esquerra Republicana, com Bildu, com el PNB, com Sumar i Podem, han estat víctimes d'aquests mateixos aparells de l'Estat, haurien estat disposades a fer una reforma ambiciosa de la llei orgànica del Poder Judicial, de la llei de secrets oficials, de la llei del CNI, de la llei de cossos i forces de seguretat de l'Estat, i el PSOE ha preferit no fer-ho, ha preferit intentar pactar, intentar
2: la llei
4: que
2: Mordassa,
4: això
2: sí,
4: no els hi passés, la llei Mordassa, i per això ha tingut durant 8 anys un ministre de l'Interior, com Fernando Grande Marlaska, que s'ha dedicat a tapar a la policia, a defensar-la i fins i tot a infiltrar policies al moviment independentista. I que ahir, increïblement, Fernando Grande Marlaska plorava perquè en seu parlamentària, perquè deia que resulta que el PP té massa informació del que fa la policia. Bueno, però és que el senyor Grande Marlaska, quins canvis ha fet al Ministeri de l'Interior en 8 anys? Quants comissaris ha depurat? Què ha fet per garantir que el que va passar amb l'Operació Catalunya i que el que va passar amb Podem, o el que va passar amb el Catalan Gate, amb l'espionatge a líders polítics independentistes, no torni a passar? La senyora línia, Margarita Robles, que és de qui depèn el CNI, què ha fet durant 8 anys?
2: Amb aquesta línia, perquè estic d'acord amb el que dius, només per reblar-ho, hi ha aquella frase de l'Aznar que diu el que puede hacer que haga, i això vol dir que l'àmbit de la dreta i dels conservadorisme i l'extrema dreta espanyola, també valgui la redundància, doncs s'activa des del punt de vista professional, mediàtic, judicial, i tothom fa el que pot per intentar embrutar. Per exemple, ara no sabem si què hi ha de cert i què hi ha de provat o de no provat, però mentrestant el cost electoral i de soroll ja és molt elevat pel PSOE. Mm-hmm. I això de vegades funciona ja de per si. Per la banda del PSOE i per la banda del progressisme també hi hauria d'haver-hi un que puede hacer que haga. És a dir, tant des del punt de vista legislatiu que ara apuntava el Ferran, però també des del punt de vista de reacció. Si tu realment tens alguna possibilitat de demostrar ràpidament allò que va fer el Trias, que l'endemà demostrar que no hi havia el compte, d'argumentar, de defensar-te, més enllà de som molt valents i de que van a per nosaltres, poder reaccionar ràpidament i poder, perquè no és poc poder el que té el PSOE, no, és que no tenim els jutges, que és, vaja, és em sembla que és l'únic estat d'Europa que és capaç de dir aquestes frases, però vaja, no tenim els jutges, d'acord, no teniu els jutges, però algun poder teniu, i podíeu haver previst, primer, fer coses per poder demostrar la vostra innocència, i segona, no fer determinades coses. També hi ha el que pueda no hacer que no haga, i el resulta que sembla ser que alguns xoriços ho han fet.
1: Deixa'm dir que això de que està passant amb el PSOE es barreja amb que avui ha començat a declarar a l'Audiència Nacional la cúpula del Ministeri de l'Interior que comandava Jorge Fernández Díaz en l'anomenada trama Kitchen.
4: Però fixa't.
1: El tribunal investiga la presumpta operació parapolicial de l'anomenada policia patriòtica per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i eliminar proves de la compatibilitat B del Partit Popular. La Fiscalia demana una pena de 15 anys de presó tant per l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, com pel seu número 2, Francisco Martínez. Pel comissari, José Manuel Villarejo, en demana 19. Aquest matí ha passat el mateix amb els dos màxims responsables del Ministeri. Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez neguen tenir cap coneixement d'aquesta operació, i això sí, no s'han acusat l'un a l'altre, que és el que havien fet en el moment de la instrucció. Aquesta vegada ha semblat que hi havia una mena de pacte de no agressió entre tots dos que deien això.
5: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
7: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitsch.
1: Doncs no en sabien res, ells no van organitzar res i no van ordenar res.
4: Això arriba al jutjat, quan és una guerra dins del PP. És a dir, quan Jorge Fernández Díaz s'equivoque, traspassa la frontera i es posa... utilitzen per una guerra dins del PP, dins de la dreta espanyola, a aquesta policia patriòtica. Perquè quan això és contra l'independentisme o és contra l'esquerra, és a dir, contra els que no juren bandera cada dia i fins i tot s'atreveixen a qüestionar la unitat d'Espanya, aleshores queda impune. Perquè Jorge Fernández Díaz seu al banc dels acusats pel cas Kitchen, però no per l'operació Catalunya. No per tot el que van fer contra Podemos.
2: Sí.
4: Tot això... queda absolutament impune, malgrat que, per exemple, hi ha aquella gravació brutal amb Daniel D'Alfonso, que era el cap de l'oficina antifrau de Catalunya, per ser incomprensiblement nomenat en el seu moment per Convergència i Unió, conspirant contra els polítics independentistes. I és cert que el PSOE, l'esquerra, pot dir que no té un control de la justícia i la policia a Espanya, perquè aquests poders, doncs, segurament doncs, encara hi ha una pulsió repressiva del franquisme i no van fer la transició. Però el PSOE ha gaudit als anys 80 de majories absolutes per reformar-los i no ho va fer. I ara, i ho torno a repetir, ha tingut durant aquests anys una majoria absoluta clara i que s'hauria compromès, n'estic segur, en això, perquè és evident quin és l'interès polític dels independentistes catalans i bascos i de sumar i Podemos amb això, i no ho ha volgut fer. Ha pensat que hi podia pactar.
0: Jo, per agafar una miqueta el que ha parlat abans en Ferran i el que parlem ara, no? Perquè si no és com tot un revolutum, jo només aclarir una cosa. Qualsevol estat de dret democràtic, la policia s'infiltra quan hi ha un moviment que el que fa és intentar trencar l'ordre constitucional democràticament establert. Dit això, el cas Kitchen és evident que el que passa aquí és que, primer de tot, que el PP no es pot posar en boca la honorabilitat quan en realitat el que ha estat gestionant és precisament els poders de l'Estat per trobar una sortida en allò que internament el partit estava gestionant de manera delictiva. I, per tant, avui sentíem també el senyor Fernández Díaz, que no sap molt bé, ha incorregut amb contradiccions, etc. Jo crec que, de nou, el que ens trobem és amb una falta de credibilitat de credibilitat reputacional institucional, que el que fa és que, de nou, la ciutadania dubti de que el sistema que s'està establint i que és el millor dels pitjors sistemes funcioni a nivell democràtic. I jo crec que aquest és el problema, no? Jo crec que el PP ha de ser criticat amb tota contundència, que el PSOE ha de ser criticat també amb tota contundència, si es demostra tot això que té a veure amb el que representa el Partit Socialista o amb el que representa el PP. Jo crec que Kitchen no és només un tema de corrupció, és molt més que un tema de corrupció. Kitchen és realment la sospita de que un estat utilitzat com a servei de seguretat del PP. I jo crec que això és tan greu com pensar que l'estat, en tant que estat, no ha de vigilar per la seguretat de la pròpia estat. I que segurament aquí el procés d'aquests 8 anys de governant el PSOE en el Congrés dels Diputats de Madrid no ha sigut un exercici de modificar aquestes qüestions? Sí. També és veritat que no hi ha hagut per part de l'oposició, també hi poso a Junts per Catalunya, ni tampoc per part dels socis de govern, una acció totalment contundent per reclamar-ho. Per què? Perquè aquests pactes establerts durant aquest temps els hi han anat molt bé. És a dir, hi han hagut altres prioritats que han posat sobre la taula, perquè els interessos partidistes, lamentablement, passen moltes vegades per sobre de l'interès de la ciutadania.
2: Jo, simplement, només per una reflexió important, ja estem parlant de drets fonamentals quan parlem d'infiltrar-se en moviments polítics i de determinat sentit, és a dir, pot haver-hi alguns que puguin ser més radicals, altres que puguin ser-ho menys, però si tu no poses límits a la intervenció policial dintre dels moviments associatius, polítics, cívics, etc., si no poses límits a això, afectes drets fonamentals i passen coses com que acabes infiltrant policies a assemblees de mestres.
1: D'aquí a 2 minuts seran 3:45. Som al Catalunya Migdia, fem una pausa i de seguida anem a Òrrius per saber l'última hora d'aquest incendi que afecta a una indústria, però que també ha passat al bosc que hi ha al seu voltant. Ara hi anem cap allà.
6: Catalunya Migdia.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
26: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: La poeta Xènia Diaconova es va criar amb el seu pare llegint-li poemes. Poc sabia del català quan va arribar, però amb el temps s'ha convertit en la traductora al català de Txékhov i Anna Politkovskaya. Xènia Diaconova, de Sant Petersburg, al nostre estudi.
26: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest divendres a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
9: Aquest divendres descobrim un dels cervells més brillants de la nostra època. Amb totes les lletres.
26: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
6: Catalunya Migdia.
10: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
11: Quina raó mou el teu món?
12: Lo futur del Pere.
15: Algun dia tenia el meu propi piset.
16: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
17: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
19: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
32: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Catalunya migdia.
33: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
26: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
34: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
26: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
35: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
34: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
26: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
36: I també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
1: D'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia i ja sabeu que des de les dues estem molt pendents d'aquest incendi en una indústria a Òrrius, al Maresme, i que afectaria massa forestal. Els bombers estan treballant-hi, 20 dotacions, 15 terrestres i 5 aèries. N'hem parlat amb l'alcalde de la població i ara podem anar allà in situ amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio, amb la Matilde Seoane i la Cèlia Forment. Cèlia, bona tarda.
37: Hola, bona tarda, Òscar.
1: Quina és la situació ara mateix aquí?
0: Doncs mira, nosaltres ara hem pogut arribar fins a aquesta zona que es diu la Riera de Riudameia. És a l'entrada d'Òrrius, una zona especialment sensible des del punt de vista forestal perquè connecta directament amb tota la serralada litoral. Aquí hi ha una gran continuïtat de bosc que s'estén fins pràcticament Tordera per tot el Maresme, molt a prop també del parc de la serralada litoral i de l'espai natural del Montnegre i el Corredor. L'incendi s'ha declarat, com deies, poc després de 1:45 del migdia. Aquesta empresa situada al carrer Lleida d'Òrrius, nosaltres no hi tenim una visió ara mateix directa perquè hi ha un fort desplegament dels cossos d'emergència i ens podem acostar fins a un mig quilòmetre a l'entrada del poble. Aquesta empresa es dedica a la fabricació de parafines i ceres i per aquesta pròpia circumstància està sent difícil apagar les flames. Ara la nau industrial, els bombers han confirmat que ja crema completament. Els equips d'emergències estan aplicant una estratègia defensiva des de l'exterior davant del risc de col·lapse de la coberta d'aquesta fàbrica. Tota aquesta virulència de les flames, de fet, no ha afectat els treballadors perquè han pogut sortir de la fàbrica i no consta cap persona ferida. A hores d'ara, el dispositiu d'extensió continua sent molt ampli, treballen aquestes 21 dotacions terrestres, 4 helicòpters dels bombers de la Generalitat, amb els esforços centrats especialment en el flanc dret de l'incendi per evitar que el foc salti a un barranc que tenim aquí mateix i entri encara més dins la massa forestal. Per tant, el gran repte ara mateix seria evitar sobretot que el foc avanci cap al bosc, perquè aquesta zona està envoltada de vegetació, sobretot el que veiem són pins, alzines, hi ha alguna masia disseminada també que els equips d'emergència han evacuat, segons ha confirmat fa una estona l'alcalde d'Òrrius.
3: El que estem ara és desallotjar una part de nuclis disseminats de la població i la resta com confinament.
0: Sentíem ara l'alcalde d'Òrrius, que és el Xavier Masgrau, i Protecció Civil també ens ha activat fa una estona el pla Infocat. Han enviat emergències un és alerta als telèfons mòbils de la població demanant el confinament immediat del municipi d'Òrrius, que hi viuen unes 600 persones. Es demana als veïns que mantinguin portes i finestres tancades, no surtin al carrer mentre duri l'emergència. I l'Ajuntament ens ha confirmat també que fins aquí s'han desplaçat efectius de policies locals de municipis propers com Cabrera de Mar, Argentona, la Roca del Vallès, per donar suport en els accessos i també en el dispositiu de seguretat. Una curiositat és que ara vèiem, per arribar aquí al poble, nosaltres hem hagut de fer una petita collada, una carretera amb moltes curves estreta, i vèiem el transport públic, l'autobús ha intentat fer mitja volta perquè els equips de seguretat no ens deixen, com hem dit, a accedir fins al poble, i ha quedat com entrevessat. Llavors, ara també tenim un petit problema de trànsit amb aquest autobús que ha quedat atrevessat al mig de la carretera.
1: Doncs aquesta és la situació que tenim ara mateix a Òrrius, en aquesta indústria que es dedica a la fabricació de parafines i de ceres, que crema, pràcticament ha cremat de manera íntegra el que és la fàbrica, i ara el que intenten els bombers és evitar que les flames vagin més enllà en la zona boscosa. Ja hi han entrat, però esperen que no vagi més enllà, que no salti aquest barranc i que, per tant, no afecti a la serralada litoral. Ja sabem que les condicions meteorològiques són extremes i això està provocant no només aquest incendi d'Òrrius, n'hem tingut també un altre a Bot, a la Terra Alta. Aquest ja està estabilitzat i ara mateix, des del trànsit, el Servei Català de Trànsit s'informa que ara mateix l'autopista AP7 està tallada a Vilafranca del Penedès també per un incendi d'un vehicle. Per tant, aquest seria un altre incendi no natural, sinó que seria d'un vehicle, però en tot cas està tallada l'AP7. Per tant, ara mateix la situació, que és molt delicada per culpa d'aquestes condicions meteorològiques que fa que s'hagi d'extremar al màxim la precaució per evitar més incendis a banda dels que ja tenim ara mateix. Per exemple, en una piulada d'ara mateix dels bombers diuen que a Òrrius l'incendi de vegetació forestal no propaga, segueix actiu, però el mantenim dins de la capacitat d'extinció. Treballem, diuen els bombers, per assegurar la cua, que és on s'ha produït el vessament de parafina. La indústria crema completament i continuem amb la contenció. Per tant, aquesta és la situació que els mateixos bombers de la Generalitat fan a través de la xarxa social, a través d'X, de fa tot just un minut. Per tant, és l'última hora. La Cèlia Forment i la Matilde Seoane, que continuaran en aquesta zona per tal d'informar Catalunya Ràdio de quin és el desenvolupament d'aquest incendi. Fins ara, Cèlia.
0: Fins ara, Òscar. Per cert, perdona, Sí, ara veiem tot una sèrie sèrie d'helicòpters. Aquesta activitat dels helicòpters és constant ara mateix a aquesta hora. Descarreguen contínuament aigua mentre sobre aquesta columna de fum, que podríem dir que és la protagonista perquè és una columna de fum molt visible, es veu també des del Maresme, des del Vallès, i no conté gasos tòxics, no conté aquests gasos tòxics de la parafina, però sí que és molt i molt densa, negra, absolutament negra, i això, la veiem molt a prop.
1: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Fins ara, Cèlia.
0: Fins ara.
1: Falten 8 minuts per arribar a les 4. I una cosa més abans d'arribar al final del programa. Col·lectius laics convocaran una manifestació contra la visita del Papa Lleó 14 el dia 9 de juny a Catalunya. El lema de la manifestació és «Jo no t'espero». La Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica tornen a convocar una protesta com van fer ja durant la visita de Benet XVI l'any 2010. Critiquen que la visita es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'una visita d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics. I tot i que l'Església pagarà part de tota la visita amb diners de patrocinadors i de donatius, l'estada de Lleó 14 també té un cost per les arques públiques. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha d'assumir les despeses de seguretat o de neteja, mentre que la Generalitat ja ha dit que aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També cedirà l'estadi olímpic de Montjuïc sense haver de pagar el lloguer habitual. Les entitats demanen la derogació dels acords del concordat amb la Santa Seu de l'any 1979 durant el govern d'Adolfo Suárez i que han mantingut els privilegis, diuen, tant polítics com econòmics i simbòlics de l'Església Catòlica. És veritat que sabem que hi haurà aquesta visita a Catalunya els dies 9, 10 i 11 del Papa Lleó 14, i ara és la primera vegada que veiem que alguns col·lectius aixequen la veu per protestar contra la mobilització, podríem dir, dels poders públics per aquesta visita del Papa.
2: A mi em sembla que qualsevol protesta és legítima, i la protesta laica és legítima en una societat democràtica com no pot ser d'una altra manera. Ara bé, també crec que reduir la visita del Papa a que ve un líder religiós o que un líder catòlic és quedar-se curt. El Papa és també el cap de l'Església Catòlica i cap de l'Estat del Vaticà. I té una incidència diplomàtica, moral i mediàtica indubtable i a nivell mundial, i que no té cap altre líder religiós, i per tant s'ha d'entendre que aquesta visita del 9, 10 i 11 de juny a Catalunya, que a més jo crec que s'està gestionant a nivell de reputació i a nivell dels mitjans de manera impecable des del bisbat amb la figura d'en Fernando Sánchez, crec que és important posar-ho en valor. I després té una dimensió internacional evident. Jo només penso que a nivell reputacional, a nivell professional, Catalunya i Barcelona, jo crec que tenen l'oportunitat, i ho estan fent, de funcionar amb una intel·ligència institucional important. Acollir no vol dir ni ajonallar-se, i protestar no vol dir menysprear una oportunitat de projecció global. També jo crec que hi ha un argument que a mi em sembla que és interessant posar sobre la taula. Primer, que la visita papal situa Barcelona i Catalunya en el mapa diplomàtic, cultural i espiritual del món, i després que aquesta idea de que si bé el papa haurien de tenir el mateix tracte a tots els líders religiosos, jo crec que és trampós i que no respon a una realitat. És veritat que tots els credos mereixen qualsevol respecte, però no tots els líders tenen el mateix rang ni institucional ni projecció. Per què? Perquè el papa combina lideratge religiós universal, cap d'estat, diplomàcia vaticana i capacitat d'interlocució internacional. I, per tant, el tracte institucional ha de ser un tracte diferent. Per tant, a mi em sembla que és legítim, però que no té raó de ser infravalorar la visita del papa.
4: Bueno, aquí segurament hi ha també un pes de la nostra tradició, és dir, negar la tradició catòlica a Catalunya seria una cosa estúpida. Ara, jo sóc un ferm defensor del laïcisme i entenc que hi hagi qui pugui molestar-se per la visita, no tant per la visita, sinó pel tracte que rebrà i per com s'estan implicant totes les institucions i tots els poders públics, i quan s'impliquen vol dir també que hi ha una despesa pel que representa en alguns àmbits l'Església Catòlica. Però clar, l'Església Catòlica és molt ampli, l'Església Catòlica fa moltes coses, i hi ha moltes coses que la gestiona molt malament i que són molt criticables, per exemple, tot el tema dels abusos o tota la posició que encara té en alguns temes morals o en relació a la dona, però també és veritat que en un moment d'extremismes i de fanatisme religiós, doncs, la figura i els discursos del papa Lleó XIV doncs, tenen un efecte certament balsàmic si ho comparem doncs, amb altres manifestacions del cristianisme o d'altres religions com a vegades l'islam, no?
5: En qualsevol cas, és una protesta curiosa perquè en primer lloc ignora la tradició cristiana d'aquest país i, de fet, per molt laic que siguis, amb tots els respectes i per agnòstic i ateu que siguis, no hi hauria Sagrada Família sense cristianisme i sense catolicisme. I això ho has de tenir present i ho has de poder respectar i poder assumir que vingui el cap d'estat del Vaticà i líder de l'Església Catòlica a visitar ja beneir, de fet, la culminació de la Sagrada Família. Em sembla de calaix. Una altra cosa és que en aquesta cerimònia hi haurà, que jo sàpiga, dos caps d'estat. Un d'ells hauria sigut perfectament benvingut per Antoni Gaudí, l'altre no. L'altre, el rei d'Espanya, Antoni Gaudí, segurament li ha donat l'esquena.
1: Deixeu-me dir, ja tinc la indirecta o la ironia, deixeu-me dir que no protesten per la visita en si, diguem-ne, és a dir, ells accepten la visita. El que protesten és per la mesura o la desmesura.
4: Sí, pel desplegament. No?
1: És a dir, desplegament.
5: Sí, perquè és com protestar per la desmesura de la Sagrada Família. Sí, és molt gran, però escolti, facin una de laica, facin en una, a veure si se'n surten.
1: Però, és a dir, sí, però la Sagrada Família es paga amb les obres amb ingressos privats. I llavors aquí és veritat que hi ha un... que després poden ser defensables o no, però hi ha uns diners públics que es destinen a aquesta visita.
4: Sí,
1: que hi pot haver gent que deu pensar, escolta'm, si ve el president francès també costa uns diners a l'erari públic perquè també s'han de tallar carrers.
4: Hi ha exempcions fiscals, com n'hi va haver també amb la Copa Amèrica, de vela.
1: Sí.
4: Clar, és que al final també... És a dir, jo dic, entenc la queixa, no? Però és que no tot en allò que inverteixen les administracions, no? Des dels concerts de la Mercè fins a la visita del papa o fins als diners que es gasten amb el circuit de Catalunya o amb la Copa Amèrica, agrada a tothom sempre, no?
2: Evidentment.
5: Però és curiós que no hi hagi altres confessions que protestin. Justament qui protesta és el que no té confessió. Mm. Això és curiós.
1: També em semblava curiós que fins ara no els haguéssim sentit. És a dir, perquè hem sentit tots els preparatius, tots els actes que hi haurà i tot plegat, i era un punt estrany que no hi hagués ningú que digui, home, aquí s'està fent una mica de desmesura. També és lògic que hi hagi alguns col·lectius...
5: Va, que ja falta menys i passarà
2: bé. I està bé que hi siguin i que està bé que hi hagi la resposta.
4: En tot cas, res superarà aquella mítica protesta quan va vindre Benet XVI a inaugurar la Sagrada Família, que és quan hi va haver tot el debat per on havia de passar l'AVE, si havia de passar per dintre la ciutat, aquelles pancartes que es van fer de volem el papa pel litoral.
1: Ferran Casas, Jordi Cabré, Isabel Lleuger, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
2: Gràcies.
1: Queden 15 segons per arribar a les 4, 15 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, 15 segons per sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Ei, posa't còmode, que això comença amb bona música i encara millors records. Si una cançó et fa dir això em sona de tota la vida, és que ets al lloc correcte. Ben

0: Què tal, nois i noies? Efectivament, això és Hit Parade. Què tal, com estem? Una setmana més ens retrobem en el món de la música ben feta, no com la darrera producció de la FIFA, tot i que hi ha la Lisa, que me l'aprecio molt, però, mare de Déu, són bodrios alguns temes d'actualitat. Digueu-me antiquat, si voleu.
1: Cases! Antiquat!
0: Bé, molt bé, saludem a tots aquests i aquelles que ara mateix això m'esteu escoltant, per exemple, en línia, és a dir, online, o bé a través d'un altaveu Alexa o una altra marca. Alexa, posa'm el Hit Parade, si us plau, amb un didalet. També saludem els que m'escolteu i les que m'escolteu a través del podcast de Spotify, iVoox, Apple Podcast o bé el sistema tradicional d'escoltar la ràdio, que és, com no, a la FM, al Ripollès, a l'Empordà, a Girona Capital, al Gironès, a la Selva, però no la de Tarfan, sinó la de Girona. També saludem a Manlleu, Vic, a l'Osona, a la gent del Baix Llobregat, als companys i companyes del Vallès, Maresme, Barcelona, el Barcelonès i l'àrea metropolitana, el Bages, l'Anoia, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges i també, com no, el Baix Penedès, a la província de Tarragona, a la Costa Daurada, a Cunit. Quedeu tots i totes saludats i ara, com és habitual, arriba en Caco Martínez amb un tema d'aquells que us farà recordar una època molt especial. Oi, Caco?
2: Hola, amics, ja estic de tornada a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Quan parlem de Bobbio, parlem del productor clau del so High Energy, beats mecànics, melodies enganxoses, sintetitzadors molt marcats i basses electròniques contundents. Un estil molt associat a clubs i discoteques de principis dels 80. Un dels seus projectes, Passion, del grup femení The Flirts, és un clàssic del so synth-pop i high energy dels anys 80, centrat en el desig, l'atracció intensa i l'energia emocional d'una relació apassionada. Som-hi!

Aquesta música em recorda moltíssim la meva primera joventut. Ara estic a la segona, a Calaf o a Prats de Rei, no recordo exactament. Però bé, hi havia una discoteca que es deia...

que és el meu Instagram, un noi o una noia que es diu Brook. Ara una mica de Giorgio Moroder, Donna Summer, I Feel Love.

Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

I, ostres, els temps d'avui dia són una mica d'aquesta manera, xungs, no? Xunguills. Però els 80s i 90s eren lo més. Home, i els anys 70 també, que amb un bon sou et podies comprar un cotxe. Era increïble, quina gran època. Era una època a la qual també sonava aquesta cançó que es deia Popcorn i que aquí varen traduir com palomites de maíz, és a dir, crispetes, no? Es deien hot butter, mantega calenta, popcorn, anys 70, i seguim els anys 70. Gran època per recuperar aquest Fifth of Beethoven, recuperant aquesta gran cançó de Walter Murphy and the Big Apple Band.

0: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, i me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, Instagram.

0: per la ràdio, música com la que acaba de sonar i aquesta que ens arribava des de San Francisco amb Michael Zager i la seva banda, Michael Zager Band, Let's All Chant. I ara mateix tenim preparat aquí directament a un noi que és també, al igual que en Caco Martínez, doncs una persona que entén molt de música i molt de ràdio. I cada setmana ens diu la seva. I ens diu la seva i ens porta un dels seus discs. No voldreu pas que els compri tots jo, no? També l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Què tal, com estem? Un moment de centrar el focus en un moment de la història de la música, en aquest cas dels anys 80. Posem ara la màquina del temps en marxa i anem a l'11 de setembre del 1985. Aquella diada va sortir al mercat un tema de Falco, un músic que, malauradament, ja ens va deixar fa molts anys després de patir un accident automobilístic. En aquest cas es tracta d'una lletra rapejada en alemany que parla de Viena, la ciutat natal de Falco, i parla, doncs, del desenvolupament de la ciutat i del seu estil de vida. Es fa referència també a l'entorn cada vegada més internacional d'aquesta ciutat i al telèfon com a mitjà de comunicació ràpid en aquells moments. Aquesta cançó s'acompanya d'un motiu molt vistós de flauta i també d'una guitarra amb algun toc de blues. I també s'utilitzen alguns samples que donen suport a la qüestió que us explicàvem del telèfon. És un dels temes més sonats de Falco que es diu Vienna Calling.

aquesta cançó està feta pel mateix productor de Divarge, de Rhythm of the Night, eh? Té un caire molt similar. Anys 80, Steve Arrington, Feel So Real. Sentint molt real, però també Feel Sorry. Em sap greu, no? Segons com es pronuncia.

Ara en directe a Keep Trill, però especialment jo em vaig fixar molt amb les coconuts. Amb els de les coconuts, m'enteneu, no? Annie, I'm not your daddy. Annie, no sóc ton pare, o sigui que fes-t'ho mirar. Per un advocat, òbviament. Senyores i senyors, ja fa anys, devia ser el 1997, amb en Jordi Cubino, és a dir, David Lyme, creador de No hagas el indio, haz el Cherokee, Charlie Koch, productor de Bisbal i actualment artífex de l'Eufòria de TV3, varen fer el remix d'aquesta cançó d'una noia i dos nois del Canadà que van ser molt famosos arreu del món amb dos cançons. Una es deia Broken Bones i l'altra You're a Superstar, ets una superestrella. Love Inc. amb el remix de Jordi Casas, un servidor, i Jordi Cubino.

0: és molt important. Love It, You're a Superstar, Giorgio Remix, un servidor, Jordi Casas, Jordi Cuino remixant això. I un tema que va aparèixer, es va editar BMG Ariola, gràcies al gran Raúl Orellana, el qual aprofito per saludar. Té àlbum, Raúl? Raúl Orellana, DJ de Estudio 54.
1: Jordi Casas, ets un crac. Jo de gran vull ser com tu.

Direct, cançó de començaments dels 90 que vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat amb una cantant d'Islàndia que es diu Björk amb Big Time Sensuality. Ara mateix en Björk, que realment es diu Björk Gursmondítir, doncs té 60 anys i veig aquí que està, es va casar amb Port Eldon. Pobre Eldon, van durar un any casats, eh? Van durar un... Pobre Eldon, pur Eldon. Bé, anem a un dels temes de Transporting Born Sleepy amb...

0: Boring.
1: Si no recordo malament, es deia la pel·lícula, i aquesta era, com si diguéssim, directament la seva banda sonora. Una cançó d'Underworld que es deia Born Sleepy, nascut allò mig adormit, com aquests acarajats que a vegades es veuen. Sí, tio, sí. Molt bé, salutacions cordials. Sóc en Jordi Casas, us espero, si us ha agradat, a una nova edició de Hit Parade. Us diuen adeu en Caco Martínez, el tinc per aquí.
2: Hola, amics.
1: I també l'Esteve Llop.
3: Hola, què tal, apreciat Jordi?
1: Doncs molt bé, ja, com pots comprovar, a punt de marxar. I marxarem avui a ritme d'una altra cançó que sonava directament a la mateixa època que la de Underworld i Born Sleepy. Aquesta cançó que us durà molt bons records. Anys 90... directament Babylon Zoo amb Spaceman.

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Bona nit, són les 9. Pedro Sánchez ha demanat compareixer al Congrés per donar explicacions sobre els nous fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes es desvinculen de la suposada trama per boicotejar causes judicials i descarreguen tota la responsabilitat sobre l'ex número 3, Santos Cerdán, i l'exmilitant Leire Díez. I el ministre Òscar Puentes denuncia mètodes no democràtics per enderrocar el govern. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, nega haver estat al cas ni haver donat ordres sobre l'operació Kitchen. A la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional, l'exdirigent ha afirmat que es va assabentar de l'espionatge a Luis Bárcenas per la premsa. Qui va ser el seu número 2, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de defensa. Els bombers han estabilitzat l'incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia al municipi d'Òrrius, al Maresme, i que ha calcinat completament una indústria. Les flames han cremat menys d'una hectàrea de bosc, però l'incendi a l'empresa continua actiu i provoca una columna de fum que obliga a mantenir la petició de confinament per als veïns del municipi. El col·lectiu Alerta Solidària denuncia que l'amnistia s'ha aplicat a menys de la meitat dels manifestants i polítics independentistes que hi tenien dret 2 anys després de l'aprovació de la llei. En canvi, el col·lectiu diu que la mesura de gràcia s'ha aplicat en més del 97% dels casos dels policies que l'han demanat. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare. El recurs, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, nega una mala relació entre el pare i el fill, mira de desmuntar la tesi de premeditació i recorda que Isaac Andic ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort. Un dispositiu de 5.600 Mossos d'Esquadra es desplegarà durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i Montserrat. S'instal·laran 2 pantalles gegants al carrer, una a Arc de Triomf i l'altra a la plaça de les Glòries. Les restriccions de seguretat s'aplicaran a tots els punts de la visita. I segons acabem de saber, USTEC es tancarà al Departament d'Educació a l'espera que s'hi presenti la consellera Esther Niubó. Això ho ha decidit després de la reunió d'aquesta tarda. El Departament d'Educació ha fet una última proposta en què ha plantejat un augment pròxim als 400 euros mensuals per als docents i prop de 7.000 nous efectius en 4 anys.
1: Esports. Al Barça femení s'han fet oficials avui les sortides d'Ona Batlle i de Mapi León. Anthony Gordon, mentrestant, ja ha passat la revisió mèdica a Barcelona abans de firmar com a nou jugador del masculí blaugrana. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial que el tècnic Michel Sánchez no seguirà dirigint l'equip la temporada vinent un cop que ha finalitzat el seu contracte. Per tant, Michel se n'anirà després de 5 temporades. I al Barça de bàsquet, Xavi Pascual ha explicat que deixarà la banqueta del bàsquet blaugrana al final de la temporada perquè se sent desgastat i no es veu amb cor de continuar el projecte.
0: I el temps, la calor tan intensa d'avui persistirà també demà. Si bé la temperatura pot baixar un pèl al litoral i a les comarques de Girona, seguirà sent extrema a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb màximes entre els 37 i els 39 graus. Serà el darrer dia de calor tan disparada, el temps serà assolellat i s'esperen alguns ruixats puntuals, però al Pirineu durant la tarda.
2: Trescat Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts de les 9. Els sindicats d'ensenyament es tanquen al Departament d'Educació fins que la consellera, Esther Niubó, participi de les converses per millorar les condicions de mestres i professors. Després, doncs, de 6 hores de reunió, les dues parts no s'han posat d'acord i com a mesura de protestes mantindran a la conselleria, si cal, tota la nit. Anem cap al Departament d'Educació. Tenim la nostra companya Maria Costa. Bona nit.
3: Bona nit, doncs sí, ho hem sabut fa pocs minuts. Aquests sindicats que diuen que fins que no arribi la consellera Esther Niubó, que no s'assegui a la taula i es posi a negociar, doncs no en marxaran. Diuen que si fa falta, s'hi quedaran tota la nit. Tot plegat després d'unes discrepàncies que hem pogut escoltar doncs, aquesta tarda. El govern oferia uns 400 euros al mes, però els sindicats, en canvi, consideren que aquesta xifra és menor, que no arriba als 400 euros i consideren que aquesta xifra, doncs, és insuficient. Txell, justament ara acaba de sortir doncs, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, que el que farà és atendre els mitjans de comunicació. No sé si podeu escoltar aquesta connexió. El que farem és escoltar què en diu el govern i com interpreta doncs, aquesta tancada dels sindicats. Si us sembla, l'escoltem.
4: Molt bé. Avui sí? Poso més endavant. Sí, poso més endavant. Sí, i tant.
0: S'està acabant tot just de preparar Ignasi Jiménez, és el secretari de Millora Educativa del Departament, que comença a donar aquestes explicacions.
4: Ha presentat oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas, de l'acord, que seria durant 4 anys. A més, hem establert també el termini del retorn de les compensacions econòmiques, en aquest cas pels sexenis. Estem parlant d'un import importantíssim de diners, de més de 300 milions d'euros. A més, avui hem anunciat també que durant els propers 3 cursos, de fet, tenint en compte també el present, el curs 26-27, 27-28 i els dos següents, posarem més de 6.000 dotacions, per tant, mans en les escoles i en els centres educatius, que és una de les principals reivindicacions, en aquest cas, del col·lectiu. Jo crec que aquesta és una bona oferta, és una oferta que hem demanat en aquests moments que els sindicats també reconsiderin. És una oferta en la qual el departament creu que pot atenuar, en aquest cas, aquesta tensió del sistema educatiu. És una molt bona proposta des del punt de vista retributiu, però també ho és en totes les altres qüestions que recullen també en l'acord del mes de març, en temes de desburocratització, en temes de reducció de ràtio, en temes d'escola inclusiva, que són els elements centrals de la reivindicació. Estem a la vostra disposició pel que considereu.
5: Els sindicats estan començant una tancada, estan esperant poder interlocutar ja ara amb la consellera. Hi ha aquesta possibilitat ara mateix?
4: Bueno, jo sobretot el que demanaria en aquest cas dels sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. De fet, en comparació amb d'altres comunitats autònomes, com per exemple en aquest cas a València, estem parlant que és el doble de l'oferta que està presentant en aquests moments el govern valencià. Jo crec que l'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada a 400 euros mensuals. De fet, en els últims 25 anys no s'ha produït cap tipus d'increment retributiu i, per tant, em sembla que és una molt bona oferta que donaria resposta a bona part de les demandes del col·lectiu.
6: Els sindicats donen a entendre que part de l'augment que es presenta avui era una proposta que ja, diguem-ne, recollia amb l'augment estatal, que vinculat a l'augment estatal dels sindicats, no?, que es va pactar amb la funció pública a nivell estatal. Com responen a això?
4: Els increments, en aquest cas, estatals, es poden aplicar o no es poden aplicar en aquest complement específic per tal de poder afavorir que hi hagi un increment en aquest complement específic. El que ha fet el departament és situar precisament aquests increments estatals per tal de poder fer evolucionar la proposta. En aquests moments, només pel que fa referència al complement específic, doncs estem parlant al voltant de 260-270 euros. Amb aquest nou complement que vam situar també per part del departament de 125 euros més, en total estem parlant de 398 euros mensuals pels professors de secundària i pels professors de primària estem parlant, em sembla que són 2 euros menys. És a dir, estem molt a prop d'aquests 400 euros. Els mateixos sindicats havien situat els 400 euros com un dels límits en els quals s'havia de poder assolir per tal de poder tancar aquest cicle de mobilitzacions. A nosaltres ens sorprèn en aquest sentit que, havent arribat en el límit que ells mateixos havien fixat per tal de poder tancar aquest cicle de mobilitzacions, ara demanin més. En aquests moments estan demanant més de 100 euros. Jo crec que això és... Jo crec que té un límit i, per tant, doncs, a més, és una qüestió purament retributiva i jo crec que hem donat mostres de que hem fet evolucionar la nostra proposta des d'un punt de vista salarial, però és que a més l'hem complementat amb tots aquells elements necessaris en uns moments complicats pel sistema educatiu i jo crec que poden ajudar a millorar el seu conjunt, especialment pel que fa referència a dotacions en matèria d'escola inclusiva. Estem parlant de més de 6.000 dotacions en els cursos a partir del 27-28. Amb aquestes 1.500 dotacions que ja es posaran, en aquest cas, a les aules per tal de poder treballar i poder fer aquest acompanyament a l'escola inclusiva en el curs 26-27, doncs que a més hem pactat ja també les dotacions per als següents 3 cursos. Jo crec que la feina l'estem fent, jo crec que és positiva, però clar, diguem-ne, nosaltres demanem sobretot responsabilitat també als sindicats i que reconsiderin la situació. Més de 400 euros mensuals és molt difícil que cap altre col·lectiu, en aquest cas de la Generalitat, doncs pugui arribar a aquests increments en un escenari, és veritat que és de 4 anys, però em sembla que també tenint en compte el context en el qual situava, portem més de 25 anys sense que s'hagi tocat el complement específic i de cop i volta situem aquests 400 euros, em sembla que és difícil de que trobem una situació que sigui anàloga.
5: Torno a dir, volen interlocutar amb la consellera, no sé si la consellera hi serà, si vol parlar-hi, si passarà això en els propers minuts, en les properes hores.
4: No sé, li hem de traslladar també a la consellera, que la consellera doncs prengui també la seva decisió en relació. La consellera ha estat amatent, evidentment, a totes les converses durant tot aquest període. Ella ha participat d'una manera activa també a l'hora de configurar la proposta que avui hem presentat i les anteriors. En qualsevol cas, que sigui ella la que decideixi en aquest cas què és el que ha de fer. Nosaltres, en qualsevol cas, doncs demanem sobretot aquesta responsabilitat, en aquest cas als sindicats, perquè reconsiderin aquesta situació. Gràcies.
5: Me poso.
0: Doncs sentíem les explicacions d'Ignasi Giménez, des del secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, després d'aquesta trobada amb els docents. És la setena trobada per desescalar també el conflicte. Ignasi Giménez, que qualificava de molt bona l'oferta, la proposta, tant a nivell econòmic com de recursos. És una proposta, l'última que hem conegut d'aquesta tarda, d'uns 400 euros mensuals a 4 anys per als docents i de prop de 7.000 nous efectius. Demanava també Ignasi Giménez als sindicats que recapacitin aquesta oferta, que se la repensin, uns sindicats que comencen a aquesta hora doncs una tancada al departament a l'espera de poder conversar, diuen, directament amb la consellera Niubó. Per tant, nosaltres hem de canviar de qüestió perquè, en principi, Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa del Departament, serà l'única explicació que tindrem a aquesta hora d'aquesta trobada entre el Departament i els sindicats dels docents i dels mestres. De mentre continuem amb més qüestions, si tenim més novetats, us les acostarem.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez demana una compareixença al Congrés per aclarir les últimes causes judicials que s'han obert a l'entorn del PSOE. És una petició que també han registrat socis de la legislatura com Esquerra Republicana i Podem, i previsiblement serà l'última setmana del mes de juny. Tot plegat el mateix dia que els socialistes s'han desvinculat del tot de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals que atribueixen exclusivament a Santos Cerdán i a Leire Díez. La Moncloa denuncia una campanya per apartar-los del poder. Anem doncs ara cap a Madrid. Dani Sánchez de Aja.
7: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials conegudes, així com de la reunió del Consell Europeu fixada per al 18 i 19 de juny. Això indica que caldrà esperar gairebé un mes fins a Sant Joan per escoltar Pedro Sánchez. Per ara, el president espanyol s'ha mostrat convençut de la innocència de Zapatero i avui el PSOE s'ha desmarcat de la suposada trama de Santos Cerdán i Leire Díez per boicotejar causes judicials. Aseguren que anaven per lliure, que ni el partit ni Sánchez ho sabien i que si hi ha pagaments a Díez és perquè depenien de Cerdán. Dit això, els socialistes han imposat un silenci que el ministre Óscar Puente ha trencat per denunciar una mà negra judicial.
8: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
7: I mentre que a la Moncloa la consigna és resistir, des del PNB, Aitor Esteban apuja la pressió.
9: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
7: Però ni Esquerra ni Junts aposten per una moció de censura i, com Sumar, reclamen més transparència. Són declaracions de Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tom de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
11: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
7: El PP els acusa de còmplices de la corrupció per no trencar ja amb Sánchez, però justament l'estratègia de Feijó passa per esperar que l'acumulació d'escàndols el faça caure.
0: És un quart de 10 en punt.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
11: Calor molt intensa avui arreu del país, calor de rècords, perquè les temperatures s'han enfilat avui fins als 38,5 graus a Vinebre, a tocar pràcticament dels 39, i rècords històrics i pràcticament centenaris. En el cas de Lleida, des de 1941 no registràvem una temperatura tan alta a la ciutat de Lleida, amb 37 graus, i en el cas de Tortosa, hem assolit amb aquests 37 graus la temperatura més alta des de més de 100 anys, des de 1920. Rècords que s'han batut, temperatura màxima, Cabanes, Girona, Vallfogona de Balaguer, Montmell, Torroja...

0: 38 graus i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre 38-39 graus. Aquesta calorada, el pic l'hem assolit entre avui, l'assolirem també demà i a partir de dissabte començaran a baixar les temperatures. Abandonarem la cota tan alta, tan extrema, però de calor on farà molta arreu del país. Tot això amb molt de sol i alguna tronada de tarda al Pirineu.
1: Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Passen tot just 2 minuts d'un quart de 10. Com sempre a aquesta hora, saludem en Marc Güell. Bona nit.
5: Hola, bona nit.
3: L'aposta.
4: Perquè a aquesta hora, com sempre, també volem saber de què ens parlareu al Catalunya Nit d'avui.
5: Doncs avui molt pendents de la seu del Departament d'Educació, perquè aquest departament i els sindicats no hi ha manera que es posin d'acord. De fet, ho explicau ara, els representants sindicals estan disposats a passar la nit a la conselleria fins que el rebi la consellera Esther Niubó per veure si finalment aconsegueixen tancar un acord per apaivagar el malestar. En parlarem amb la Maria Costa, pendent també d'aquesta protesta dels sindicats de l'educació. També hi ha malestar al sector dels metges i per això avui entrevistarem Xavier Lleonart, que és el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya. Han anunciat que a partir de dilluns els metges d'una quarantena de serveis mèdics d'hospitals de tot el país deixaran de fer hores extres. Doncs bé, sentirem les seves reclamacions i els seus motius també en aquesta entrevista al Catalunya Nit. Un vespre en què també estem pendents d'Òrrius, al Maresme, on els bombers deixaran cremar la parafina que s'ha incendiat en una indústria i que ha afectat una petita zona forestal. En aquest cas, l'incendi forestal sí que ja està estabilitzat. I pel que fa a la crònica política, la continua encapçalant el PSOE, perquè Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que té oberts que afecten el partit. Tot això durant la primera hora del programa, però avui, a partir de les 11, també parlarem de Bruce Springsteen. Aquest tema es diu Streets of Minneapolis, és una de les cançons que ha interpretat Bruce Springsteen en un concert a Washington aquestes últimes hores. L'Oriol Serra, el nostre corresponsal als Estats Units, ha anat a aquesta actuació, ens explicarà com ha anat, perquè ha estat un concert marcat per les cançons més polítiques que té el boss de Bruce Springsteen i també amb molts missatges contra Donald Trump, discursos molt compromesos, i de fet aquesta cançó i la gira que està fent van néixer arran de la polèmica pels agents federals d'immigració. Per tant, conversa amb Oriol Serra per aquest concert de Bruce Springsteen. També repassarem aquesta història que ha denunciat l'humorista Judit Martín del mal ús que es va fer de la seva veu imitant Montserrat Caballé. I com que és dijous, avui toca sessió golfa amb l'Àlex Gorina. Avui ens parlarà de pel·lícules sobre dones pioneres en el món de l'esport. Tot això després d'aquest últim títol del Barça a la Champions el cap de setmana passat.
4: Marc, com sempre, l'actualitat no dona treva. Us escoltarem a partir de les 10. Bona nit.
5: Que vagi bé, bona nit.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
4: Doncs el que hem de fer ara és tornar cap al Departament d'Educació, perquè la nostra companya Maria Costa ens demana pas. Sembla que a aquesta hora qui compareix és Yolanda Segura, des del Departament, com dèiem, d'Educació.
6: Ahir era un dia clau de negociació i no... També era un dia clau de negociació i tampoc hem negociat. Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir, i no hem pogut anar més enllà dels marges que presenta aquesta proposta. Al final es confirma el que ha dit la consellera aquest matí, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí a l'espera de que vingui la consellera. Demanem la seva presència immediata per poder continuar aquesta negociació o per poder desencallar aquesta situació. Necessitem fer avenços I, per tant, doncs, si la consellera és qui té doncs, la clau d'aquest desencaix,

0: Doncs per tancar aquest desencaix, doncs nosaltres ens mantenim aquí a l'espera que ella vingui. Perquè, que quedi molt clar, nosaltres no volem deixar la negociació penjada.
1: Trobarem suficient aquests 400 euros que el departament diu que planteja i ja ens han explicat que demaneu 100 més.
0: No són 400 euros. Això són números que fa el Departament d'Educació, inflats, però la proposta real són 120 euros en 4 anys, que se sumarien als 200 euros que estan recollits en l'acord. Per tant, aquests 400 euros no existeixen. Són 120 euros en 4 anys en un complement addicional que acompanyarien aquests 200 euros. Això ha de quedar molt clar.
2: Estem sentint les explicacions de Iolanda Segura, ara són els companys que estan fent preguntes, per això no ens arriba aquest so. Iolanda Segura, del sindicat USTEC, que dona totes les explicacions.
0: No ens mourem d'aquí fins que no arribi la consellera. Vull dir, això ho tenim molt clar, estem tots els sindicats doncs, de vaga, doncs estem aquí amb aquesta clara convicció i la consellera esperem que per responsabilitat vingui i que puguem seure a negociar. Si és ella la que té doncs, la clau de tot plegat, doncs demanem la seva presencialitat immediata. Evidentment, el cicle de vagues continua i nosaltres ja vau veure què va passar ahir. Ahir vam bloquejar el país, vam bloquejar les principals vies del país durant moltes hores. No sé, què esperen? Que incrementem més aquesta mobilització? Fins a on estan disposats a resistir? Realment això és el que necessita aquest país ara en aquests moments? O el que necessita aquest país és que arribem a un acord que desencalli aquest conflicte i que doni resposta a unes necessitats que té l'educació i que tenen les persones treballadores? Per tant, demanem aquesta responsabilitat. Torno a repetir. Demanem que la consellera es presenti immediatament aquí al Departament d'Educació i que puguem doncs, continuar aquestes negociacions que avui, malauradament, no s'han pogut produir.
3: Com valoren la resta de qüestions, com per exemple la recuperació dels estadis, del deute que no es va pagar i també les dotacions de la inclusió?
0: Sí, aquestes qüestions, com ja us vam comentar, doncs sí que hi ha hagut avenços. Hi ha hagut avenços doncs en el tema del deute dels estadis, hi ha hagut avenços amb la incorporació de càtedres, hi ha hagut avenços. Per això mateix és una llàstima que ara per un desencontre no puguem acabar d'arrodonir aquest acord que ja avui s'hauria d'haver perfilat. Per tant, doncs, per nosaltres no ens movem d'aquí, no volem abandonar doncs, aquesta negociació i esperem doncs, que la consellera doncs, mostri aquesta responsabilitat tan necessària i puguem doncs, desencallar aquesta situació ara mateix que està, doncs, estem doncs, aquí en aquest conflicte no resolt. No, no vam dir que l'escull fos les dotacions, sinó que no les volien plasmar sobre paper i nosaltres per poder, doncs, diguéssim, valorar si aquesta proposta ens és satisfactòria o no, necessitem veure l'escrita i també necessitem concretar una mica l'horitzó. En aquest sentit han pogut fer aquests avenços i per tant, podem dir positivament que no és l'escull principal pel qual estem aquí. Però tornem a repetir, avui havíem d'abordar-ho tot, havíem de parlar de salaris, havíem de negociar aquest tema de la inclusiva, havíem de parlar de currículums, de plantilles, havíem de parlar de ràtios i no ha pogut ser perquè hi ha hagut una proposta definitiva de la qual no han volgut moure ni una coma. Per tant, doncs, nosaltres mantenim doncs, la nostra presència en aquest espai.
2: Sentíem a Iolanda Segura del sindicat USTEC. Ara sembla que seran altres sindicats els que també donaran explicacions. Els companys estan acabant de posar lloc.
4: Bona tarda. Ignasi Fernández, secretari general del sindicat Professors de Secundària.
2: Doncs sentim
4: els professors i les professores
2: de
4: Catalunya
2: secundària.
4: Volen una millora retributiva per compensar mínimament la pèrdua del poder adquisitiu dels darrers 15 anys, que xifrem entorn al 20%. Per això hem sortit al carrer, per això ens hem manifestat en claustres, per això s'han tallat carreteres i s'han fet tot tipus de gest pacífic, sempre amb la protesta. Bé, després de totes aquestes manifestacions i claustres i reclamacions i reunions i meses de negociacions, l'oferta del departament són 122 euros bruts a pagar en 4 anys. Res de lo que estan dient i escampant de que són 400 euros sumats. Aquesta és l'oferta real. El problema és que ahir van venir amb aquesta oferta i avui l'han tornat a repetir. No hi ha ni un euro més damunt de la taula. Han sortit a fer una sèrie de trucades i l'oferta torna a ser 122 euros. Tornem, sento reiterar, al dia de la marmota. Certament s'han produït avenços en altres àmbits, el deute dels sexenis i les càtedres, però aquest tema retributiu és transversal, és el que vol el col·lectiu. Nosaltres no podem dir-li a la gent que es manifestava ahir, a la gent que estava el divendres amb aquella vaga de magnitud, d'aquella magnitud a Barcelona, que nosaltres signem un acord perquè cobraran 122 euros bruts al mes. M'assembla que això és d'una evidència absoluta. Per tant, com que no avancem en la negociació, unitàriament hem coincidit que ens quedem aquí fins que vingui la persona que té capacitat per gestionar aquesta negociació, que en principi és la consellera, recordem que és la nostra cap de personal, doncs aquí ens quedem i esperem que vingui. Per la resta, doncs ja veurem què passa, si ve o no ve, i com acaba això. Òbviament, tota la jornada de manifestacions i les convocatòries que ja tenim continuen, per suposat que continuen. Gràcies.
2: Sentíem ara les explicacions de professors de secundària.
5: Bé, intentaré ser tot el ràpida possible, entenent que el que ens diuen és que la consellera baixa en breus, esperem que així sigui, perquè ens quedem aquí per esperar-la. Ja ho han dit la resta de companys, el que ens ofereixen és un complement nou de 120 euros a pagar en 4 anys. Crec que el departament no està entenent el missatge. Si el missatge d'ahir no li va quedar clar, és que no ens conformarem amb molles. És que 120 euros en 4 anys no arreglen l'emergència educativa que tenim. Han posat més dotacions per inclusiva, sí, però no s'ha parlat de quina és la situació laboral del PAE, no s'ha parlat de millorar la situació laboral del PAE ni de la seva reclassificació. Què farem? Posar més dotacions però que continuïn tenint menys drets que la resta de companyes dels centres educatius? Hem demanat també que es posés una data per la internalització de les vetlladores i no s'ha volgut posar una data per la internalització de les vetlladores. Per tant, els avenços que s'han fet en la inclusiva per nosaltres queden molt lluny del que seria un acord acceptable. Per altra banda, s'estan demanant mans, però també s'està demanant que baixin les ràtios, també s'està demanant democràcia als centres. I tot això són temes que no hem pogut tractar. Fa dies que ho estem dient tant a les mediacions de vaga, com a les meses, com a premsa. Les assemblees estan organitzades, els centres estan organitzats. Les mobilitzacions d'aquests dies, i sobretot les d'ahir, no s'haguessin pogut donar sense l'organització dels centres. Agrair a totes les persones que en van participar, tant organitzant com participant d'aquestes mobilitzacions. El departament ha de tenir clar, el govern del PSC ha de tenir clar que això no va de convèncer els sindicats. A qui s'ha de convèncer és a les persones que treballem dia a dia a les escoles. I aquesta proposta no convenç. Passarem.
2: Són 9:45, sentim les explicacions dels sindicats a la reunió amb el Departament d'Educació.
5: Un compromís que surti el que surti d'aquí, sigui avui o sigui quan sigui, ho passarem en consulta. I per últim, demanar demà als territoris que hi ha en vaga, a Garraf, a Baix Llobregat, que si us plau, que surtin al carrer, més que mai. Buidem les escoles i demostrem la força i el convenciment que tenim. Moltes gràcies.
6: Som dos sindicats més aquí, que estem al comitè de vaga.
2: Sentim totes les explicacions dels sindicats que a aquesta hora comencen una tancada al Departament d'Educació. Aquesta hora compareix la portaveu d'Intersindical.
7: Evidentment, doncs, hem vingut a negociar, com han comentat els meus companys de comitè de vaga, doncs aquí no s'ha pogut negociar res. És evident que no estem fent aquestes mobilitzacions per sortir a oferir només 45 euros bruts al mes. de la mateixa manera que des del primer moment la intersindical hem dit que la negociació real s'ha de dur dins del comitè de vaga. Fer-ho en aquest espai ens porta en aquest atzucac, o sigui, aquí hi ha dos topalls que no ens deixen avançar, en els quals no es pot parlar ni de pujada ni de baixada de ràtios, no es pot parlar ni d'immersió ni d'immersió lingüística, i doncs per aquests motius ens quedarem aquí amb el comitè de vaga.
2: Seguim escoltant les explicacions
8: Dani Marcos, dels sindicats. De la COS. Com ha dit la meva companya intersindical, Comissions Obreres i UGT no s'ha quedat aquí. El departament s'ha entestat durant aquests mesos a no convocar-nos ni a intersindical ni a la COS, però sí convocar Comissions UGT. I avui es demostra el que portem mesos dient, que aquí a qui s'havia de convocar era el comitè de vaga, i som qui estem convocant les vagues i les mobilitzacions, i per tant qui representem l'elevadíssim tant per cent de docents que va rebutjar l'acord del març. Aquí el departament s'ha enrocat amb l'acord del març i avui es demostra que això no pot anar més enllà del que ha anat. Aleshores, aquí nosaltres ens sentim recolzades per les assemblees. Les assemblees el que estan demanant és una baixa de ràtios, el que estan demanant és un augment de sou, i tot això el departament no ho està posant sobre la taula. Aleshores, fins que el departament no ho posi sobre la taula, les assemblees, docents i els sindicats que estem aquí continuarem pressionant. Ahir el departament, davant les mobilitzacions que es van produir als talls de carretera, va dir literalment que s'estava negociant amb una pistola sobre la taula. Aquí el que li hem de dir al departament és que qui posa la pistola sobre la taula és ell quan està precaritzant a les docents, les docents, el PAE, el PAS i a tot el personal educatiu, amb unes millores educatives que no acaben d'arribar mai, i quan no ofereix cap solució a l'escola inclusiva catalana i al català a l'escola, perquè és una altra cosa que no està posant sobre la taula. Així que davant d'aquest PSC que ens aboca a la misèria, lluita i continua als carrers.
2: Doncs estàvem sentint les explicacions dels sindicats d'ensenyament que es tanquen, com dèiem, al Departament d'Educació, fins que la consellera Esther Niubó participi en les converses per millorar les condicions de mestres i de professors. Una reunió de 6 hores en la que les dues parts no s'han posat d'acord i com a mesura de protesta, doncs, es mantindran a la conselleria, si cal, diuen, tota la nit. Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari Ustextes, assegura que avui no els han presentat cap nova proposta.
0: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
2: Des del departament demana que els sindicats reconsiderin la seva posició perquè la millora econòmica, diuen, és substancial. Sentim Ignasi Jiménez, és el secretari de Millora Educativa.
9: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari, i per tant demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment en cap altre moment en la història d'aquest departament hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
2: I com us deien, fonts sindicals asseguren que la consellera s'incorporarà en breu a aquestes converses. De seguida que puguem, us ampliarem aquesta informació, de mentre repassem més qüestions. 3CAT Info. 3CAT Info. Els bombers continuen treballant a Òrrius, al Maresme, en l'incendi que afecta una indústria amb material altament inflamable i en una zona de bosc propera. El foc forestal ja ha quedat estabilitzat després de cremar menys d'una hectàrea, però el foc a la nau industrial continua de moment actiu i manté una important columna de fum. A la zona hi treballen una vintena de mitjans terrestres dels bombers després que s'hagin retirat ja els mitjans aeris. Unitat mòbil a Òrrius, Matilde Seuane i Cèlia Forment.
10: Tot i que el foc forestal ja ha quedat estabilitzat, els bombers mantenen actiu l'incendi a l'interior de la indústria, on continua cremant gran quantitat de material combustible, especialment parafina. Pel sotsinspector i cap de l'operatiu dels bombers, Josep Manel Escudero, ara la principal preocupació és la toxicitat d'aquest fum i per això es manté el confinament preventiu a la zona afectada.
11: La indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització precisament per aquesta columna i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys combustible, menys càrrega de combustible.
10: Aquesta indústria fa 6 anys que es va instal·lar a Òrrius i, segons alguns veïns, ja va aixecar un moviment ciutadà de protesta que alertava dels riscos per la població. Un argument que l'alcalde Xavier Masgrau ara considera oportunista.
12: Ara mateix és populista puro y duro, perquè, clar, complia absolutament tots els requisits. I llavors aquí el que sí que està clar és que en un moment donat el foc ha entrat a la fàbrica. No la fàbrica ha sigut el culpable del foc.
10: Ara els veïns segueixen en alerta aquesta evolució del foc.
13: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar 4 coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
14: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
15: Soc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi i una columna de fum molt gran. I llavors, al cap d'una estona, un xicot aquí del poble, que és bomber, però que estava fora de servei, ens ha vingut a buscar, ens ha dit que abandonessin totes les cases.
10: Segons els bombers, encara no està clar si l'origen del foc és industrial o forestal.
16: 3CAT Info.
2: Pedro Sánchez demana una compareixença al Congrés per aclarir les últimes causes judicials que s'han obert a l'entorn del PSOE. És una petició que també han registrat socis de la legislatura, com Esquerra Republicana i Podem, i previsiblement serà l'última setmana de juny. Tot plegat el mateix dia que els socialistes s'han desvinculat del tot de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals que atribueixen exclusivament a Santos Cerdán i Leire Díez. La Moncloa denuncia una campanya per apartar-los del poder. Anem, doncs, ara cap a Madrid. Dani Sánchez Aja.
17: Una compareixença per informar, diu la Moncloa, de les últimes investigacions judicials conegudes, així com de la reunió del Consell Europeu fixada per al 18 i 19 de juny. Això indica que caldrà esperar gairebé un mes fins a Sant Joan per escoltar Pedro Sánchez. Per ara, el president espanyol s'ha mostrat convençut de la innocència de Zapatero i avui el PSOE s'ha desmarcat de la suposada trama de Santos Cerdán i Leire Díez per boicotejar causes judicials. Aseguren que anaven per lliure, que ni el partit ni Sánchez ho sabien i que si hi ha pagaments a Díez és perquè depenien de Cerdán. Dit això, els socialistes han imposat un silenci que el ministre Óscar Puente ha trencat per denunciar una mà negra judicial.
18: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
17: I mentre que a la Moncloa la consigna és resistir, des del PNB, Aitor Esteban apuja la pressió.
19: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
17: Però ni Esquerra ni Junts aposten per una moció de censura i, com sumar, reclamen més transparència. Són declaracions de Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
21: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
17: El PP els acusa de còmplices de la corrupció per no trencar ja amb Sánchez, però justament l'estratègia de Feijóo passa per esperar que l'acumulació d'escàndols el faça caure.
2: L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al PP. Ho han declarat així com acusats al judici del cas Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. Madrid, Àngels Lafuente.
22: Jorge Fernández Díaz es desmarca totalment de la Kitchen. Ho ha negat tot. Nega que ordenés fer cap tipus de seguiment a Luis Bárcenas, que es va assabentar per la premsa d'aquest presumpte espionatge que ni la policia ni ningú del govern de Rajoy li va explicar res.
23: Ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
22: I el mateix guió de negar-ho tot ha seguit Francisco Martínez, mà dreta de Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior.
24: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
22: I l'exministre de l'Interior ha afirmat que el partit no li va fer arribar cap preocupació pel que podia saber Bárcenas.
23: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interès particular. O sigui, si la tenien, des luego a mi no me la transmitieron.
22: Els dos acusats han respost només les preguntes dels seus advocats, un interrogatori dirigit en què s'han desvinculat del cas. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a Fernández Díaz i Francisco Martínez per presumptes delictes d'encobriment, malversació i contra la intimitat. Hi ha 9 acusats més, entre els quals el comissari jubilat José Manuel Villarejo o Eugenio Pino, exdirector adjunt de la policia.
2: 4 minuts i 3 quarts de 10, obrim plana internacional. L'Iran nega que el preacord amb els Estats Units per ampliar l'alto al foc de 60 dies i aixecar el bloqueig d'Hormuz estigui finalitzat i que s'hagi entregat als mediadors pakistanesos, segons l'agència iraniana TISNA. Mitjans occidentals han publicat que ja hi havia un text acordat entre les parts i que únicament estava pendent, doncs, el vistiplau de Donald Trump. El president nord-americà hauria remès el document als seus aliats, inclòs Israel, per evitar nous trencaments de l'alto al foc en el futur. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha dit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'ha plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions a Teheran.
1: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
2: Bessent també ha dit que Oman li ha confirmat que no cobrarà peatges als vaixells que travessen l'estret d'Hormuz, com pretén fer l'Iran. En paral·lel a les negociacions per tancar un acord, en les últimes hores han augmentat les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. L'exèrcit nord-americà ha tancat objectius militars iranians per segona vegada en 3 dies i Teheran ha respost amb el llançament de drons contra una base aèria nord-americana a Kuwait. Tots els aparells, però, han estat interceptats. I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ordena a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto al foc que va entrar en vigor a l'octubre i prengui el control del 70% de la franja de Gaza. Ara és, recordem, el 60%. Durant un discurs a la Cisjordània ocupada, Netanyahu responia també, a part de l'audiència que li demanava, una ocupació total de Gaza.
3: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al
4: 60%. Al 100%.
3: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
2: Això mentre al front del Líban, Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar la capital, Beirut, i 135 objectius més en altres punts del país, malgrat l'alto el foc, com dèiem, decretat el mes passat. L'escalada bèl·lica israeliana al Líban d'aquesta setmana ha incorporat ordres d'evacuació forçosa a tot el sud del país. Més qüestions. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li va imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. En el recurs presentat davant l'Audiència de Barcelona, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats rebaten la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades, i no com 3, com afirma el jutge, i que en una va marxar perquè plovia. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergències, entre les quals també hi ha la trucada al 112 per demanar ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic tenia una malaltia als genolls i adjunten un vídeo en què es veu que Isaac Andic va ensopegar mesos abans de l'accident. En el recurs es desmenteix que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional de filtracions de les línies d'investigació que ha facilitat una condemna social anticipada a la qual han contribuït les imatges, doncs, de la seva detenció. De seguida, la previsió meteorològica. Abans, però, una darrera qüestió. El gegant xinès Coscol i la multinacional logística argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu node de mercaderies al Mediterrani. Ricard Buigas.
5: L'aliança empresarial Cosco PTP construirà i explotarà el moll d'Andalusia. Ocuparà una superfície de més de 500.000 metres quadrats on s'inclou la terminal ferroportuària de la Boella. Tindrà 1 quilòmetre lineal d'atracament. La terminal polivalent acollirà contenidors, mercaderies generals i vehicles. Preveu començar a operar l'any que ve i està a ple rendiment el 2028. El port diu que s'acabaran generant 180 llocs de treball directes a banda dels llocs indirectes vinculats amb la logística, transport ferroviari, serveis duaners i altres associats a l'ecosistema del port. El director general de PTP Group, Guillermo Miciani, destaca l'experiència de l'aliança empresarial que farà créixer el port tarragoní.
16: La principal fortaleza es la de realizar desarrollos portuarios interconectados
4: que permiten vincular mercados desde diferentes regiones. Y esa es la experiencia que queremos aportar para potenciar el puerto de Tarragona.
5: El Port de Tarragona defineix el dia d'històric, apunta que es tracta d'un dels projectes logístics i intermodals més rellevants en desenvolupament a la Mediterrània Occidental.
6: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
7: La calor és notícia i serà notícia també aquest divendres. Avui les màximes s'han enfilat gairebé fins als 39 graus a Vinebre. Recordem que ens trobem a les acaballes del mes de maig i temperatures totalment desbocades també cap a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Destaquem a Tortosa. Avui ha registrat la temperatura màxima més alta des de 1920, és a dir, més de 100 anys de dades. Avui ha arribat als 37 graus, una temperatura que no havia assolit en tot aquest període des que té registres. I la calor que continuarà ben viva aquest divendres amb unes màximes que rondaran la xifra dels 35-36 graus a la Catalunya central. A Ponent encara poden arribar a la xifra dels 38 graus i a l'interior de les Terres de l'Ebre, a Mora d'Ebre, a Vinebre, poden assolir valors de 38 o fins i tot algun 39. Possiblement a la façana costanera la temperatura es quedi un pèlet més baixa que avui, també a les comarques de Girona, però de calor en continuarà fent i molta. Tot això en un divendres que s'espera solellat amb algun petit ruixat que es pot escapar durant la tarda al Pirineu. La calorada començarà a perdre una pica de pistonada de cara al cap de setmana, baixaran una miqueta, la calor serà molt intensa, tant dissabte com diumenge, però ja no tan extremadament alta com hem tingut avui o demà. Tot això amb unes temperatures que possiblement ja dissabte es moguin les més altes a l'entorn dels 36 graus.
6: Fresca Info.
2: Doncs ja ens ho deia en Néstor, a Lleida avui s'ha batut el rècord de calor d'un mes de maig, des que hi ha registres, amb 37,3 graus de temperatura, per sobre, doncs, dels 36,8 que es van assolir el 2022. Julià Bacar.
8: És la temperatura més alta registrada mai durant un mes de maig a la ciutat. L'Agència Estatal de Meteorologia va començar a mesurar la temperatura a Lleida el 1983 i des de llavors el rècord s'havia quedat al 2022 amb els 36,8 graus. L'Observatori Meteorològic de Lleida, però, acumula dades des del 1941 i també parla de rècord absolut dels darrers 86 anys. Sentim el seu cap, Armando Álvarez, en declaracions a 3CAT Info.
16: Estem tenint una segona quinzena de maig brutalment calorosa, com si estiguéssim en un dia molt calorós del mes de juliol.
8: Que apunta que els propers dies continuarem batent rècords.
16: I probablement demà fins i tot se podria superar aquests 37,3 graus. Dos dies consecutius superant el rècord. I també superarien el número de dies de 35 graus. De moment porten 3 i demà segur que cau el quart.
8: Una calor que ha agafat per sorpresa molta gent. Hem parlat amb alguns veïns de Lleida.
25: Però déu-n'hi-do, fa molta calor, encara que et traguis roba, pues continua suant.
26: Pues fatal, fatal, això no es pot aguantar. Estem una mica espantats, perquè ha començat més aviat del normal.
27: M'esperava que fes calor, però no tanta.
8: Això mentre tocarà estar pendents del termòmetre també este divendres.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar menors i roba o joies fetes a materials nocius. Brussel·les, Bruno Forte Amires.
28: La Comissió, que és el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials. Ara, la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
29: Our message is clear. El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
28: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que Brussel·les ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa. En aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
29: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això, no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
28: I recorda que TEMU té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
2: La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de l'economia catalana, per sobre dels serveis i superant de llarg la construcció i l'agricultura, segons un estudi de la SECOT. L'informe també revela que en els últims 2 anys aquest motor de l'economia catalana ha perdut més de 1.000 empreses de menys de 50 treballadors. Sentim a Xavier Panés, és el president de la patronal vallesana.
0: Si fos una analítica de sang, ens sortirien dos negretes, no? La primera negreta és la destrucció aquesta que dèiem d'empreses petites i micro. La segona és aquesta, clarament. M'atreviria a dir que aquest és un negre més intens, fins i tot, que són els problemes de rotació i d'absentisme que té la indústria catalana.
2: La mitjana de contractes per persona i any en aquest sector supera, doncs, els 2. Hi ha algunes activitats industrials que presenten nivells especialment elevats de rotació, com, per exemple, la fabricació de vehicles de motor, el cuir i el calçat, i la fabricació de materials i equips elèctrics. En tot, la indústria se situa especialment actualment a nivells rècord de productivitat, dona feina a unes 660.000 persones i representa el 19% del PIB català.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: En marxa a València l'acte que commemora els 25 anys de trajectòria de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, una institució que fixa la normativa del valencià i que és atacada sovint pel PP i Vox. Anem, doncs, cap a València. Alba Barbosa.
9: La institució celebra l'aniversari reivindicant la llengua, tot i que l'acadèmia no passa pel seu millor moment, asfixiada econòmicament pel govern del PP i Vox. La presidenta de l'acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la feina, demanava al govern que respecti el valencià.
10: El que confia realment és que la llengua i l'acadèmia valenciana de la llengua, siga respectada, siga estimada i que no es salten els consensos que tant van costar d'assolir.
9: L'acte està repassant amb humor la trajectòria de l'ABL, que va començar amb la Comissió de Textos Religiosos i que ara topa amb la política.
11: Jo he preferit no parlar de les retallades del pressupost de la Generalitat, que és una cosa que tot el món sabia, era Vox Populi.
9: Entre el públic, acadèmics que reconeixen la tasca de la institució, tot i que lamenten que hagin de trobar-se treballant amb qüestions com el canvi d'accent als topònims. També hi assisteix l'expresident valencià Ximo Puig, càrrecs polítics, socialistes i de Compromís. De moment no ha arribat el vicepresident de la Generalitat Valenciana, José Luis Díez, que hi té la cadira reservada.
2: I canviem ara de qüestió i us volem parlar de la preocupació al massís de les Gavarres, a les comarques gironines, perquè hi ha un rebrot d'un fong que està atacant les alzines sureres. Els provoca una malaltia que es diu escaldat i algunes s'estan morint. Laia Claret.
12: Quim Gobau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica en quina situació es troben.
13: Estem veient com moltes sureres tenen una mortalitat molt elevada dels suros que es van parar els darrers anys i això posa en risc que l'aprofitament d'aquestes finques sigui viable i, per tant, la gestió d'aquests boscos.
12: Per una banda, el fong que provoca l'escaldat es podria combatre amb un fungicida, però fa uns anys que Europa l'ha prohibit. Per l'altra, les alzines més afectades són les que van pelar els últims anys quan hi havia sequera. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya hi està fent un estudi. Jorge Heras, cap de Sanitat Forestal d'Agricultura, especifica que un cop tinguin els resultats serviran per això.
14: En una primera fase és entendre millor la malaltia i a mesura que sàpiguen més, pues, transmetre als propietaris orientacions de gestió, però la nostra esperança és trobar algun producte que pugui ajudar al control biològic. Sobretot el factor biòtic, el canvi climàtic que està afectant a les suredes. En concret aquí a les Gavarres probablement sigui de les 3 zones o 4 zones de Catalunya, la que està empitjorant pitjor.
12: Aquests pròxims dies comença la campanya de pela de les alzines sureres.
2: Mataró acull des d'avui el Panòptic, el Festival de Cinema i Arts Visuals de la capital del Maresme, que en aquesta edició reflexiona sobre l'humor digital. Sentim a Roc Domingo, és un dels codirectors del Panòptic, i explica el perquè d'aquesta tria.
15: Ens interessava veure com l'humor ha sigut un llenguatge que s'ha transformat radicalment en el context de l'àmbit digital, sigui perquè s'ha expandit a través del mem o que ha explorat noves formes de l'absurd fins a arribar al shitposting.
2: I l'humor també omple altres propostes del certamen.
15: una exposició d'arts visuals a l'antiga presó de Mataró, que és el Centre d'Art Contemporani Públic, que justament també reflexiona sobre la capacitat de l'humor a internet per generar comunitats, sobretot aquelles que són emancipatòries i contraculturals. Un show en viu d'un col·lectiu que es diu Cabaret Internet, per fer un cabaret molt, molt promiscu, des de l'il·lusionisme, el transformisme, amb molta música i molt d'humor.
2: De fet, el festival s'inaugura aquest vespre amb un podcast en directe del programa de ràdio Carne Cruda. Les entrades a totes les activitats són gratuïtes o a preus populars, però s'ha de fer amb reserva prèvia per garantir-ne l'accés.
6: Esports.
2: David Ubach, bona nit.
1: Bona nit, esports que arrenquem explicant que Anthony Gordon, el davanter anglès, ha passat ja la revisió mèdica avui mateix a Barcelona com a pas previ d'oficialitzar-se el seu fitxatge pel Barça, que en principi s'ha de fer oficial en les properes hores. Gordon serà la primera incorporació blaugrana, doncs, de cara a la nova temporada, i el Barça pagarà pel seu traspàs al Newcastle al voltant d'uns 70 milions d'euros i 10 més en variables per aquest futbolista de 25 anys. Gordon tenia ofertes d'altres equips, però l'anglès ha donat prioritat a la proposta blaugrana. L'arribada de Gordon a l'equip que entrena Hansi Flick de retruc no significa pas que el club blaugrana hagi descartat altres operacions, sobretot de cara a la davantera. De fet, el Barça presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez. El president electe del Barça, Joan Laporta, i el director esportiu blaugrana, Deco, es van reunir ahir a la nit amb el representant del jugador per parlar de les condicions de l'acord, i aquest últim es va transmetre el desig del davanter argentí de jugar al Barça. Tot i això, les negociacions amb l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez es preveuen complexes.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça femení, mentrestant, nou dia de comiats. Després del d'ahir d'Alexia Putellas, avui s'han oficialitzat les sortides d'Ona Batlle i de Mapi León. Ona Batlle marxa després de 3 temporades al Barça, en la que ha estat la seva segona etapa.
3: Me'n vaig orgullosa. Orgullosa d'haver defensat aquest escut, d'haver compartit camí amb persones increïbles i d'haver viscut un somni que va començar fa molts anys a Vilassar. Gràcies a tots els que heu fet possible el somni de la meva vida.
1: Mentrestant, Mapi i León, la defensa aragonesa, va arribar al conjunt blaugrana fa 9 temporades, en les quals ha guanyat 27 títols.
17: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
1: Pel que fa al Girona, també dia d'adeus confirmats. Sobretot parlem del tècnic Michel Sánchez. De fet, el club gironí, doncs, ha anunciat que no seguirà la banqueta la temporada vinent, coincidint amb la finalització del seu contracte aquest mes de juny. Michel haurà estat 5 temporades en total a la banqueta del Girona i va ser l'entrenador del retorn a primera, en primera instància, després de la classificació històrica per a la Champions, després de tancar la seva etapa ja de manera oficial amb el descens a segona. En el comunicat, el Girona ha destacat la dedicació, compromís i professionalitat de Michel, amb els quals asseguren ha liderat el primer equip, així com pel tracte humà proper i respectuós que ha mantingut. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el destí del tècnic madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
6: 3CAT Info.
1: Un minut encara per fer-nos ressò en clau poliesportiva de la roda de premsa de Xavi Pascual, el tècnic del Barça de bàsquet, que ha argumentat per què deixarà l'equip al final de la temporada. Pascual diu que se sent desgastat, que les derrotes cada vegada li fan més mal i que no es veu amb cor de continuar el projecte.
18: M'he acostumat a una manera de fer que és diferent a com has de fer, lògicament, en un club poliesportiu com és el Futbol Club Barcelona. Això a mi, globalment, m'ha representat un desgast molt gran, perquè hi ha moltes coses que no estava acostumat a funcionar d'aquesta manera i m'ha anat desgastant en el temps.
1: Pascual, això sí, haurà de pagar els prop de 400.000 euros de la seva clàusula de sortida, en tant que tenia contracte per firmar pel Dubai. Manté que no ha tingut mala relació amb ningú del club.

0: És un d'aquells dies en què les temperatures són notícies, dia de calor extrema que ha estat de rècord en un mes de maig, per exemple, a Lleida, on han arribat a 37,3 graus, i dia també que torna a acabar sense acord entre els sindicats d'educació i el departament. Els sindicats han exigit negociar directament amb la consellera, que acaba de baixar a la reunió, Maria Costa.
1: Bona nit. Sí, la consellera Esther Núvols ha dit que la proposta és la que és, que ara mateix capacitat de negociar com a mínim les properes hores, que i tant no se'n parla, parlarem a partir de...
0: L'escoltem amb moltes dificultats. El que sabem és que la consellera ha baixat efectivament aquesta reunió, que els ha citat per demà a les 10 del matí, però els sindicats, com havien amenaçat, passaran la nit al Departament d'Ensenyament. De seguida tornem a intentar la connexió amb més bona qualitat.
2: Catalunya nit.
3: Després d'una setmana molt complicada per ell i per al PSOE, Pedro Sánchez ha demanat comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre els nous fronts judicials que els esquitxen. Van començar la setmana amb el sumari de la investigació José Luis Rodríguez Zapatero i després va arribar la de la suposada trama per boicotejar investigacions que els podien perjudicar. Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit a la tesi de la conspiració contra els socialistes després de la notícia que l'Audiència Nacional vol revisar també el finançament de la campanya electoral del PSC d'ara fa 2 anys.
4: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
0: I Netanyahu hi torna amb Gaza. Davant d'un públic entregat i sense dissimular, ha demanat a l'exèrcit que ignori els termes de l'alto el foc i ocupi una part més de la franja.
5: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
6: Al 100%, al 100%.
5: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70 i comencem per aquí.
3: La defensa de Jonathan Andic demana que es revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per homicidi del seu pare, que inclouen una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. El recurs inclou la transcripció de les trucades que va fer als serveis d'emergències, entre les quals hi ha la trucada al 112, en què, entre plors, explica que el seu pare ha caigut i demana ajuda.
0: La humorista Judit Martín, coneguda pels seus personatges al Polònia i a l'Està passant de TV3, revela que el director teatral Lluís Pasqual li va demanar que imités Montserrat Caballé en una gravació. I aquest enregistrament es va fer passar com a declaracions reals de la soprano en un acte d'homenatge a Caballé que es va fer al Liceu el 2019. Ho ha explicat al podcast La Ruïna, que es va emetre diumenge i que s'està fent viral aquestes últimes hores.
7: Si m'hem de fer un homenatge perquè la gent no s'avorreixi, que dirigeixi ell?
8: Això és una trampa.
9: Ho havia decidit ella.
0: Doncs aquesta era Judit Martín interpretant a Montserrat Caballé. Lluís Pasqual, que és qui parla al final d'aquest fragment, de moment no s'ha volgut referir a la polèmica.
3: Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El conflicte entre els sindicats d'educació i el departament ha pujat avui encara més de to. 6 hores de reunió avui no han servit per acostar posicions i acabar amb el calendari de vagues. El departament ha presentat en aquesta trobada una proposta de millora salarial per als mestres i professors, a més anunciant que és la seva última proposta i en tot cas una consideració que els sindicats han vist insuficient. Per això, ho hem explicat a la portada, han decidit fa ben pocs minuts tancar-se a la conselleria on hi passaran la nit. Busquem, per tant, l'última hora en directe ara mateix des del Departament d'Educació. Maria Costa, bona nit.
1: Bona nit. Des, doncs, justament fa uns minuts han arribat aquí fora una desena de mestres i professors, no sé si els podeu escoltar, amb cassoles demanant la dimissió de la consellera Esther Niubó. En els últims, pràcticament aquesta última mitja hora, els fets han transcorregut així. El departament han acabat les negociacions, els sindicats ens han avisat que es quedaven tancats aquí al Departament d'Educació i en tot cas demanaven la presència de la consellera Esther Niubó. Al cap de pocs minuts la consellera ha baixat aquesta sala de reunions, els ha atès i els mateixos sindicats ens explicaven que feien servir aquesta expressió, que s'havien sentit renyats per part de la consellera. Segons aquests sindicats ens deien que la consellera els havia dit que no hi havia res a negociar, que aquestes properes hores com a mínim no es negociaria res, que la proposta és la que era, que era una proposta tancada i en tot cas el mateix secretari de Millora Educativa deia que una proposta força generosa i els emplaçava a parlar-ne a les 10 del matí de demà. Els sindicats evidentment no han entomat aquest gest de bon grat i han decidit doncs que allargaven aquesta protesta i que es quedaven tancats aquí al Departament d'Educació.
0: Doncs aquesta és la informació d'última hora, una nit que es pot fer llarga aquí a les dependències del Departament d'Educació, on els sindicats anuncien que efectivament hi passaran la nit. Abans d'aquesta última resolució, diríem, desenllaç de la jornada d'avui, Maria, els...
1: detalls més.
0: Sí, els participants de la reunió, exacte, han explicat part, no?, de com han anat les negociacions avui.
1: Sí, i aquí hi ha un ball de xifres, com amb totes les negociacions doncs, de conflictes laborals, que a vegades costa força una mica d'entendre, perquè hem d'entendre que formen o no deixen de ser treballadors públics i també interfereix aquí els increments salarials pactats als estatals. No? En tot cas, el govern avui ha ofert una proposta de 400 euros. Això significaria que un augment el 2029 d'uns 267 euros, per exemple, pels mestres, uns 273 euros pels professors de secundària, que se li haurien de sumar els 125 euros d'aquest complement nou, aquest complement que va oferir el govern aquests darrers dies. Si fem comptes, Agnès, això vol dir que a la pràctica, d'aquí 4 anys, el cost d'aquests de docents acabaria cobrant uns 400 euros al mes. Aquí és on rau l'escull salarial entre el govern i els sindicats, perquè els sindicats fan una interpretació diferent amb les dades a la mà i diuen que en realitat aquest augment de 400 euros és menor. Podríem parlar d'una xifra d'uns 40-50 euros avall. Aquí és on és l'escull, perquè sí que és veritat que ens admetien les dues parts doncs, que amb altres qüestions, com per exemple la inclusiva, les dotacions i el reconeixement del deute que es deu per les retallades, aquí s'hi havien trobat posicions de consens. En qualsevol cas, escoltem el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, avisava ja que l'oferta és generosa i que no hi ha marge de maniobra.
2: L'esforç que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat és enorme des d'un punt de vista pressupostari i, per tant, demanem sobretot i especialment als sindicats que reconsiderin la seva situació, que valorin l'oferta en la seva justa mesura, perquè difícilment, en cap altre moment en la història d'aquest departament, hi ha hagut una proposta de pujada de 400 euros mensuals.
1: I, evidentment, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, com explicàvem, deia que l'oferta salarial que els ha fet el departament continua sent molt minsa i que, per tant, no és suficient.
3: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I, per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
1: Doncs sí, Agnès, ho escoltàvem, es queden aquesta nit. fins a Baixa, suposo que ho enllaçaran amb demà a la reunió de les 10 del matí.
0: Doncs a veure com va la nit. Efectivament s'està responent d'alguna manera a través també de missatges i de fer crides a fer suport als membres dels sindicats que han estat i participat en aquesta negociació i que han decidit passar la nit aquí. Qualsevol cosa, Maria, línies obertes i seguim parlant-ne, tot i que s'entén que la negociació avui per part del departament acaba aquí i s'emplaça, com deies, a demà a les 10 del matí. Gràcies, Maria.
1: Bona nit.
4: Doncs en paral·lel a aquestes converses, avui ha tornat a ser dia de vagues en escoles i instituts. Avui era el torn del Maresme i el Vallès. Segons el departament, el seguiment ha estat del 15%. S'han fet talls a l'autopista a Canet de Mar i Mataró i una protesta a la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma. A Mataró, una manifestació ha passat pels instituts públics del municipi per demanar als directors una dimissió en bloc, com ja ha passat al País Valencià.
5: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: També encara viu, informativament parlant, quan passen ja pràcticament 12 minuts de les 10 en punt de la nit, és l'incendi que al llarg de la tarda ha preocupat força els bombers de la Generalitat a Òrrius, al Maresme. Ha estat un incendi declarat aquest migdia en una empresa de cera i parafina que ha quedat completament calcinada. A aquesta hora mantenen activat el confinament a Òrrius. Sí que s'ha de dir, però, que el foc ha afectat, a banda d'aquesta indústria, una hectàrea de vegetació forestal, tot i que aquesta part de l'incendi sí que els bombers diuen que ja s'ha pogut estabilitzar. De fet, ha passat ben bé ja fa estona. L'anunci s'ha fet aquest vespre. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Has estat aquesta tarda, també aquest vespre, a Òrrius. Quina és la situació a hores d'ara?
1: Ara el foc forestal encara crema, tot i que està estabilitzat. Com deies, els bombers hi treballen perquè consideren que tenen la capacitat d'apagar-lo amb els mitjans disponibles, i el segon foc industrial, aquest que és a tocar, continua actiu a l'interior de la nau, on crema en centenars de tones de parafina. A la planta hi havia 500 tones de parafina i 400 continuen ara mateix encara cremant-se. El cap de l'operació, Josep Manel Escudero, explica que cal esperar que tot aquest material es consumeixi progressivament per poder començar a desescalar les mesures de seguretat.
2: L'indústria ara mateix continua actiu, l'incendi, hi ha una columna important encara, està cremant tot el material que encara queda combustible a l'interior, hi ha una columna important, i mantenim l'ordre de confinament de lo que és la urbanització, precisament per aquesta columna, i de moment la nostra estratègia serà continuar la monitorització d'aquesta columna a expenses de que si anirà reduint-se a mesura que hi hagi menys càrrega de combustible.
0: Les flames han estat molt a prop de diversos habitatges, Cèlia, ben bé a uns 200 metres d'alguns habitatges d'Òrrius. Hi ha hagut persones desallotjades?
1: Els bombers pròpiament no han executat cap ordre d'evacuació, tampoc ho ha fet l'Ajuntament, però a quarts d'una del migdia, 14 persones que viuen a la urbanització més propera de l'incendi, es diu Camp Planes, han marxat per voluntat pròpia i passarà la nit a casa de familiars al centre del poble, que per cert té uns 800 habitants. Tots ells continuen pendents de l'evolució d'aquestes flames.
3: Quan he sortit de la feina he vingut a agafar quatre coses i ara marxaré del poble de moment unes hores fins que estigui tot controlat.
4: És una de les grans pors que tens, no?, quan vius aquí en un poble enmig del bosc, que es prengui foc.
5: Sóc un dels afectats perquè la casa està a 200 metres d'on hi ha l'incendi, té una columna de fum molt gran, i llavors al cap d'una estona un xicot aquí del poble, que és bomber però que estava fora de servei, ens ha vingut a buscar, ens ha dit que abandonessin totes les cases.
1: El dispositiu ha mobilitzat 31 dotacions, entre les quals 4 mitjans aeris i una vuitantena d'efectius. L'incendi no ha causat ferits ni danys importants en edificacions i els 16 treballadors de la fàbrica n'han pogut sortir il·lesos.
6: Gràcies, Cèlia. Un dels components dels incendis, sens dubte, són les temperatures altes. Doncs bé, a partir de les 11 us explicarem que a Lleida avui s'ha batut el rècord de temperatura en un mes de maig, arribant als 37,3 graus. La calor és intensa, però a tot arreu aquests dies, i es preveu que això marqui la campanya d'incendis d'aquest any. Els bombers l'encaren amb 300 professionals més que ja s'han incorporat al cos. La campanya comença l'1 de juny, té els ulls posats en els focs que poden superar la capacitat d'extinció dels bombers, com ja ha passat alguns d'aquests anys. Ens ho explica la Montse Poblet. Bona nit, Montse.
7: Hola, bona nit. Els bombers han qualificat aquesta campanya de clàssica perquè, malgrat l'incendi d'Òrrius, s'activarà l'1 de juny dins del calendari normal i perquè, a diferència del que va passar durant els anys de sequera, en aquest tenim els boscos força humits. David Borrell és el cap del cos de bombers.
8: Estem davant d'aquesta campanya, com us dèiem, més clàssica, on, a mesura que vagin augmentant les temperatures, estarem expenses una mica al que són el règim de vents i les possibles pluges per apuntar els incendis que ens anem trobant.
7: El problema són les temperatures, cada cop més altes, que propicien incendis per sobre de la capacitat d'extinció dels bombers. Fa 20 anys, només un 0,2% dels focs forestals s'escapaven de l'extinció. Ara ja són un 11% del total. És per això que Borrell subratlla els canvis de tàctica que ja han adoptat el cos i la nova estratègia de gestió forestal orientada a dibuixar un territori on puguin frenar aquests focs.
8: És una novetat a nivell europeu de dir com ens anticipem a evitar aquests megaincendis. Llavors, el que s'ha plantejat són 14 eixos que el que fan és separar d'un massís amb un altre, de manera no tant que l'incendi s'aturin allà, sinó que l'incendi en allà ens entri a dins de la capacitat d'extinció dels bombers.
7: D'aquests 14 eixos, 5 ja s'han començat a treballar, però fins l'any vinent no començaran a ser efectius per les tasques d'extinció dels incendis.
9: Catalunya nit.
0: Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés dels Diputats davant de l'acumulació d'escàndols judicials que afecten el PSOE i la pressió creixent perquè convoqui eleccions. A la imputació de l'expresident Zapatero

0: demanat per informar del Consell Europeu del 18 de juny. Per tant, caldrà esperar fins a Sant Joan, un cop Zapatero ja haurà declarat davant del jutge, per escoltar les explicacions de Sánchez. El president espanyol fins ara ha tancat files amb Zapatero i avui el PSOE ha tractat de desmarcar-se de la suposada guerra bruta contra jutges i fiscals de Santos Cerdán i Leire Díez. Aseguren que no en sabien res i que si hi ha pagaments del partit a Díez és perquè depenien de Cerdán. No donen més explicacions i només el ministre Óscar Puente s'atreveix a denunciar una conxorxa per tombar Sánchez.
1: Aquí parece que los tiempos de la justicia y de la política se acompasan de una manera tremendamente sorprendente. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
0: Amb la seva compareixença, Sánchez espera rebaixar la pressió dels socis que li reclamen que doni la cara, tot i que alguns, com el líder del PNB, Aitor Esteban, pensen que hauria de convocar eleccions.
2: El interés general lo que demanda en esta situación es la convocatoria electoral este año. Hacer como la avestruz o cerrar los ojos y aquí no pasa nada, pues sinceramente no me parece lo más responsable.
0: No van tan lluny Esquerra i Junts que, com Sumar, volen més explicacions. Sentim Francesc Marc Álvaro i Míriam Nogueras en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Quan hi hagi un element, diguem, de canvi, de tomb de cargol, analitzarem i prendrem les decisions que calguin de manera coherent amb tot el que estic dient.
4: El que han de fer és sortir a donar explicacions al PSOE i al PSC, de sortir d'aquest búnquer en el que estan posats.
0: I és que cap dels socis vol saber res d'una moció de censura del PP i Vox. Feijó els acusa de còmplices de la corrupció, però justament l'estratègia del PP passa per no fer res i deixar que Sánchez es creme a foc lent.
5: Gràcies, Dani. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
6: Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat aquest dijous avui per primer cop de les investigacions al PSOE. Ho ha fet l'endemà que l'Audiència Nacional també demanés les factures de la campanya electoral del Partit Socialista de Catalunya que el va portar a la presidència. El líder català no s'ha referit a aquest requeriment i, seguint la tesi del ministre Puente, que ara sentíem, ha apuntat a una operació judicial contra Pedro Sánchez.
7: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som. I si algú pensa que ens doblegarà, jo li dic avui aquí, fes el que vulguis, no ho aconseguiràs.
5: I enmig de tot aquest enrenou, aquest matí ha començat a Badajoz el judici contra el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Està acusat de prevaricació i tràfic d'influències per haver-se beneficiat, suposadament, d'un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz. El seu advocat ha demanat la nul·litat del procediment pel biaix polític que assegura que té.
8: La raíz está podrida. Tiene que ver con la existencia de una paradigmática investigación de naturaleza prospectiva.
5: La fiscalia demana l'absolució per a ell i els altres 10 acusats, però les acusacions populars li reclamen fins a 3 anys de presó.
6: Pel que fa als casos de corrupció, avui l'atenció més centrada en el PP. El judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final i l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació compromesa per al Partit Popular. Han declarat això com a acusats al judici de la Kitchen, que se celebra a l'Audiència Nacional. Fernández Díaz fins i tot ha dit que se'n va assabentar per la premsa 2 anys més tard. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
9: Bona nit. Ni sabien, ni preguntaven, ni encarregaven, ni pagaven amb fons reservats al conductor de Bárcenas per espiar-lo. Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior en el govern de Rajoy, i la seva mà dreta, Francisco Martínez, han seguit el mateix guió. Ho han negat tot.
10: Nadie me habló de esa que hoy conocemos y que nos tiene aquí, ¿no?, con la operación Kitch.
11: No, jamás. Es más, si me permite, yo no ordené nunca investigaciones sobre nada, pero desde luego sobre esto, nunca.
9: No en sabien res, i en el cas de Fernández Díaz ha insistit que es va assabentar de l'operació Kitchen per la premsa 2 anys després que passessin els fets, i que en cap moment el partit li va fer arribar cap preocupació del que podia saber Bárcenas.
10: Desde el Partido Popular, sí. A mí desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés particular. O sea, si la tenían, desde luego a mí no me la transmitieron.
9: I seguint el mateix relat, Francisco Martínez ha qualificat de fantasia que ordenés buscar discos durs de l'extresorer del PP.
11: Que alguien ordenase, o yo en concreto, buscar discos duros, es que eso no solo es falso, sino que creo que es una fantasía. O sea, es absolutamente falso.
9: Els dos acusats s'enfronten a 15 anys de presó per delicte.

0: d'encobriment, malversació i contra la intimitat.
1: I a tot això, mentrestant, va passant el temps i d'aquí dos dies, dissabte, es complirà el segon aniversari de l'aprovació de la llei d'amnistia al Congrés i només s'han beneficiat de la mesura de gràcia menys de la meitat dels manifestants i polítics independentistes que hi tenien dret. Són dades que ha fet públiques avui l'entitat Alerta Solidària i que ens amplia en Joan Vilaplana. Bona nit, Joan.
2: Bona nit. Des d'aquesta organització calculen que s'han amnistiat 245 dels 502 activistes i dirigents independentistes que es podien acollir a la llei. Per tant, el 49%. En canvi, la mesura de gràcia s'ha aplicat en el 97% dels casos de policies que l'han demanat, un total de 158. Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, ha valorat aquestes dades en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Ara la policia, l'amnistia arriba per la via directa, de manera gairebé automàtica, i en canvi pels independentistes cal batallar-ho i remar en contracorrent, perquè per part del sistema judicial espanyol el que hi ha és una voluntat clara d'entorpir-ho.
2: Per Majoral, el principal problema és que el Tribunal Suprem practica la desobediència de la llei.
3: Ens trobem que si el Tribunal Suprem practica aquesta desobediència flagrant cap a un mandat legal del legislatiu, què faran també altres tribunals menors? Doncs li segueixen l'exemple.
2: Entre les demandes d'amnistia no aplicades fins ara hi ha les de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, i les dels 12 CDRs encausats a l'Audiència Nacional. Des d'Alerta Solidària creuen que l'amnistia s'acabarà aplicant en tots dos casos, però no s'atreveixen a preveure una data.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joan. Fem ara una pausa per la publicitat i res, de seguida tornem amb la crònica internacional que, com ja hem destacat en la portada, Benjamin Netanyahu hi torna amb Gaza i demana a l'exèrcit que ocupi encara una part més gran de la franja.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Imagina-t'ho! Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
7: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
8: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
7: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
9: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
10: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
12: Unia. No, no, ja ho sé.
10: Que és,
12: que jo no estic
10: dient que tots els pobres siguin delinqüents.
13: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
14: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
15: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
16: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
17: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient, sempre.
11: Amb Ricard Ostrell.
18: Em van passant coses.
17: Sí.
19: La nit dels ignorants s'hereda.
20: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
19: Pot arribar a travessar oceans.
21: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
19: Veu com creixen els seus oients màgics.
22: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
19: I posa la pell de gallina.
23: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
11: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
23: I és que m'heu posat la pell de gallina.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
24: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 3 minuts i mig i arribarem a 2:15 de la nit. Benjamin Netanyahu no afluixa. Al contrari, malgrat el precari alto el foc decretat a Gaza des de fa gairebé 8 mesos, el primer ministre israelià planta cara i avui s'ha presentat a la Cisjordània ocupada per fer un anunci molt i molt controvertit. Xavier Vilà.
1: Sí, en conversa amb un periodista i davant d'un públic entregat, Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit israelià que ignori els termes de l'alto el foc i prengui el control del 70% de la franja. Ara és del 60%. Netanyahu, en to sorneguer, també responia a la part de l'audiència que li demanava una ocupació total de Gaza.
2: Ara podem aprofitar el nostre poder en moltes direccions. Encara haureu d'asfixiar Hezbollah. Actualment estem derrotant Hamas. Sí, ara estem al 60% del territori ocupat. Estàvem al 50% i hem passat al 60%.
3: Al 100%, al 100%.
2: Espereu, fem un ordre. Primer arribem al 70% i comencem per aquí.
1: Durant aquests gairebé 8 mesos d'alto el foc, l'exèrcit israelià ha traçat una anomenada línia groga que amuntega els 2 milions d'habitants de la franja en menys de la meitat del territori. En un altre front bèl·lic, al Líban, Israel ha fet almenys 16 morts i desenes de ferits després de bombardejar per primer cop en molt de temps la capital Beirut i 135 objectius més en altres punts del país, malgrat l'alto el foc decretat entre les parts el mes passat.
4: I mentrestant, l'Iran ha anunciat el llançament de diversos míssils des del sud del país després que al llarg del dia s'hagin reprès les hostilitats amb els Estats Units. Aquests nous atacs coincideixen amb l'anunci que les dues parts haurien arribat a un preacord per ampliar l'alto el foc 60 dies i aixecar el bloqueig d'Hormuz. És una entesa que estaria pendent del vistiplau de Donald Trump, segons diversos mitjans occidentals, però que és clarament fràgil, com veiem. Vicent Mifsud, bona nit.
2: Hola, bona nit. Donald Trump ha parlat en les últimes hores amb l'emir de Qatar i el seu govern estaria mantenint contactes amb diversos aliats del Golf i de l'Orient Mitjà. L'Iran, però, diu que el text d'aquest preacord encara no estaria finalitzat ni s'ha entregat als mediadors pakistanesos, segons l'agència iraniana Tasnim. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha insistit que Trump no acceptarà cap mal acord. També ha assegurat que no s'han plantejat de moment la possibilitat de relaxar les sancions a Teheran.
5: No hi haurà res sobre la taula fins que no vegem l'estret d'Hormuz obert i que els iranians acceptin que han de lliurar l'urani altament enriquit i que no poden tenir un programa nuclear.
2: Aquest punt clau en les negociacions ha anat acompanyat d'un increment, com dient, de les hostilitats al voltant de l'estret d'Hormuz. L'exèrcit nord-americà ha atacat objectius militars iranians per segona vegada en 3 dies i Teheran ha respost amb el llançament de drons contra una base aèria nord-americana a Kuwait que no ha causat danys.
0: I avui tenim novetats sobre el cas de la mort del fundador de Mango. La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per l'homicidi del seu pare, que inclouen, recordem, una fiança d'1 milió d'euros i la retirada del passaport. Rafael de Ribot.
6: Bona nit, Manel. Doncs sí, el recurs presentat davant de l'Audiència de Barcelona i al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, els advocats miren de rebatre la tesi que va ser una acció premeditada i asseguren que Jonathan Andic només va anar fins a la zona de l'accident 2 vegades i no 3, com afirma la jutge, i que fins i tot en una de les ocasions va marxar ben aviat perquè plovia. El recurs inclou la transcripció de les trucades que el fill, el fundador de Mango, va fer als serveis d'emergències, entre les quals hi ha la trucada al 112, en què, entre plors, explica que el seu pare ha caigut i demana ajuda. La defensa destaca que els investigadors reconeixen que no es pot assegurar que una altra persona intervingués en la caiguda i recorden que Isaac Andic, el fundador de Mango, tenia una malaltia als genolls i que hi ha un vídeo en què es veu que van sopegar mesos abans de l'accident. En el recurs es desmenteix que la relació entre pare i fill fos dolenta i es denuncia el degoteig intencional, diuen, de filtracions de les línies d'investigació que han facilitat, asseguren, una condemna social a la qual ha contribuït les imatges de la detenció.
0: Gràcies, Rafael.
4: La visita del Papa el 9 i 10 de juny a Catalunya mobilitzarà 5.600 agents dels Mossos d'Esquadra. Com dèiem, el pontífex serà a Catalunya del 9 a l'11, al matí, que és quan marxarà, i durant el seu pas per Barcelona i per Montserrat es desplegarà un ampli protocol de seguretat amb fortes restriccions. Oriol Pujadó, bona nit.
7: Què tal? Bona nit.
4: Avui hem sabut alguns detalls del que farà allà o 14.
7: Això mateix, per exemple, el recorregut que el pontífex farà amb el Papa mòbil pels carrers de Barcelona. Serà un trajecte d'un quilòmetre aproximadament des del carrer Rosselló i fins al carrer Sardenya en el tram final per accedir a la Sagrada Família. Aquell dia les restriccions de mobilitat afectaran fins a 9 illes de cases, són les que envolten la Sagrada Família de Barcelona. Núria Parlon és consellera d'Interior.
8: El dispositiu Albus és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
7: Això a Barcelona, Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit. Només hi podran arribar les persones que tinguin una acreditació. Un centre de coordinació al quarter general dels Mossos a Terrassa vigilarà tots els desplaçaments i actes del pontífex. A Barcelona, a més, s'instal·laran dues pantalles gegants al carrer. Una es situarà a l'Arc de Triomf, l'altra a la plaça de les Glòries.
0: I no tothom l'espera de la mateixa manera. Hi ha tres col·lectius laics que estan preparant una manifestació coincidint amb l'arribada del pontífex. Hongria Panadero és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, una de les entitats que impulsa la campanya.
9: L'estat confessional que diem que som, les institucions públiques han de mantenir-se neutrals i que, per tant, els representants polítics no poden participar-hi en qualitat de càrrecs públics.
0: L'entitat també ha presentat un nou informe que conclou que la població no religiosa a Catalunya es manté al voltant del 40%.
4: Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem explicant-vos un èxit de la medicina que s'ha produït a l'Hospital Sant Joan de Déu i al Clínic de Barcelona.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
13: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
14: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
17: Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, podria acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. Jesús Álvarez n'és l'alcalde.
18: N'estem a favor. És la il·lusió que està desprenent aquest projecte.
17: Joan Carles López, de la plataforma que s'hi oposa.
19: El que volem és saber quin impacte tindrà la població, tant amb el medi ambient com a les persones que viuen aquí.
17: Anna Valdivia, investigadora en intel·ligència artificial.
20: Quan tinguem el pròxim escenari de sequera, haurem de preguntar a les autoritats a qui se li prioritzarà l'aigua.
17: Casey Lynch, expert en geografia del capitalisme digital.
21: Són edificis plens de màquines que estan funcionant a 24 hores al dia.
17: Solidaris.
22: Amb Mercè Folch.
17: Vampirs energètics. L'impacte dels centres de dades.
11: Dissabte a les 10 de la nit. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Els hospitals Sant Joan de Déu i Clínic de Barcelona han operat un fetus dins del ventre de la mare per reparar una malformació que feia créixer els intestins fora del cos. L'operació és pionera a Europa i, de fet, és un dels pocs casos que s'han fet al món. Toni Fortesa, bona nit.
1: Bona nit.
4: Com s'ha aconseguit fer una operació així?
1: Els metges del programa BC Natal portaven un any preparant-se per si apareixia un cas com aquest. L'equip mèdic ha operat la malformació dins de l'úter a les 28 setmanes de gestació. Era una intervenció d'alta complexitat que requeria molta precisió i s'havia de fer en un espai molt petit i amb uns instruments de només 3 mil·límetres. El director de BC Natal, el doctor Eduard Gratacós, destaca la singularitat del cas.
3: Enganyar la naturalesa perquè no s'enteri de que li estan operant a l'úter, que el fetus no s'enteri que l'estan operant, i fer una cosa que és absolutament antinatural, que és operar un bebè abans de néixer.
4: I com va viure la família la decisió d'operar?
1: Doncs la mare, la Camila, admet que acceptar-ho no va ser fàcil.
22: Tuve dudas sobre aceptar la cirugía, pero hablando con el doctor Sabrià, me ayudó a tomar la decisión de aceptar, porque era el camino más viable para mi bebé. La experiencia fue de mucha expectativa, de muchos nervios, pero que finaliza con mucha felicidad teniéndolo a él acá ahora.
1: El cas va passar pel Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital, que va voler assegurar-se que la mare tingués tota la informació abans de permetre la intervenció. Ara el nadó ja té 2 mesos, pesa 4 quilos i segueix una dieta completament normal.
0: Doncs seguim parlant de medicina, però ara de les condicions de feina, perquè a partir de dilluns, 38 serveis mèdics de 19 hospitals catalans deixaran de fer consultes i intervencions extraordinàries més enllà de les que fixa el seu marc laboral. Aquesta és la nova mesura de pressió del Sindicat de Metges de Catalunya, que assenyala la falta de professionals com la principal causa de l'allargament de les llistes d'espera a la sanitat pública. Marc Presseguer.
23: Segons les dades del sindicat, quasi un terç de l'activitat assistencial a Catalunya és fruit de les hores extres que fan els metges. A partir de l'1 de juny, almenys 38 serveis mèdics de 19 hospitals deixaran de donar aquest servei fora del que indica la seva jornada laboral. Un dels col·lectius que més s'han adherit a la campanya són els anestesiòlegs, cosa que afectarà les cirurgies, les proves i les exploracions que impliquin sedació. Pel que fa a la situació de les llistes d'espera i la seva evolució durant el 2025, el sindicat afirma que el pitjor són les demores per visitar especialistes. Han augmentat els dies d'espera al traumatòleg, l'al·lergòleg i el cirurgià general. Les intervencions quirúrgiques es fan dins el termini legal, però han augmentat les esperes en algunes àrees concretes. A escala territorial, la situació més desfavorida es viu a la regió metropolitana nord, és a dir, al Vallès i al Maresme.
4: Podem saludar a aquesta hora Xavier Lleonart, que és secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya. Bona nit.
24: Bona nit.
4: El titular, per tant, o el que se'n desprèn és que els metges, amb l'acumulació d'hores extres, el que fan també és contenir aquestes llistes d'espera que encara podrien ser, per tant, més llargues. Han calculat l'impacte que pot tenir aquesta mesura de protesta i de pressió que començareu dilluns?
24: Doncs es fa difícil de dir. Per començar, m'agradaria... Ja que estem en directe, m'agradaria actualitzar-vos les dades. Aquest migdia, quan hem donat la roda de premsa, parlàvem de 38 serveis. A hores d'ara són més de 60.
4: Que s'han adherit en aquesta protesta.
24: Exacte. I, per tant, l'impacte està en funció del nombre de companys i companyes que s'hi adhereixin. Però el que sí que és cert, tal com comentàvem avui a la roda de premsa, és que durant massa temps l'administració ha pensat que la solució a tots els seus problemes es basava en demanar o en exigir pràcticament el sobreesforç dels professionals i com tal com comentava, un adjunt de qualsevol d'aquests serveis que ara s'està plantant, doncs entre la seva jornada ordinària, la seva jornada de guàrdies obligatòries aquestes sessions quirúrgiques, per exemple, per reduir llistes d'espera, pot acabar al cap de l'any fent aproximadament 3.000 hores laborals. I, per tant, això és pràcticament l'equivalent a 2 jornades, amb la qual cosa això s'ha normalitzat. L'administració abans feia plans de xoc per reduir les llistes d'espera, ara ja no hi ha plans de xoc perquè estem xocats constantment. La solució que estan donant per intentar reduir, que tampoc no aconsegueixen, per la precarització que hi ha de la feina assistencial, doncs la solució que estan donant és permanentment abusar dels professionals mèdics i facultatius per aconseguir intentar mantenir les llistes d'espera a ratlla.
4: Xavier, entenc que que apunteu és senzillament la falta de professionals, no? Que en altres sentits, a nivell d'equipaments, d'actualització del sistema d'atenció als pacients, etc. Tot això va funcionant, però el que falten són mans, més mans. Quantes mans farien falta per revertir aquesta situació?
24: És una pregunta que té una resposta lògica, però no senzilla de quantificar. Per una raó molt simple. A hores d'ara, el Departament de Salut encara no ha fet públic quants professionals hi ha al sistema. És a dir, el Departament de Salut no és capaç de fer públic el nombre de professionals que hi ha. Per tant, tot ho basem en estimacions. I sembla bastant clar que en aquests moments, pel nombre d'activitat extraordinària que s'està exigint fer en els professionals, sembla que ens podria faltar aproximadament una tercera part de les persones que actualment estan treballant. Mm-hmm. És a dir, les plantilles s'haurien d'incrementar aproximadament en un terç de la plantilla actual.
4: Mm-hmm. És interessant perquè d'alguna manera sí que podem fer-nos una fotografia. Ara ho dèiem també que les llistes augmenten sobretot per visitar-se amb especialistes. Amb quines especialitats el nostre sistema va més coix?
24: Doncs hi ha una especialitat que s'emporta a la palma, que en aquest sentit, perquè pràcticament a totes les regions sanitàries surt malament, que és l'al·lergologia. L'al·lergologia, pràcticament a tot arreu, a tot Catalunya, té unes llistes d'espera per una primera visita absolutament disparades. Però després hi ha altres especialitats que són les clàssiques. De fet, són les especialitats que o les especialitats que el mateix Departament de Salut ha titllat o ha etiquetat com d'especialment deficitàries. Doncs hi són bastant conegudes. Pot ser urologia, traumatologia, és a dir, aquestes especialitats que tenen alta demanda, sobretot en una població que està envellint any a any, doncs són les especialitats que acostumen a tenir més espera.
4: Molt bé, doncs a partir de dilluns, aquesta seixantena de serveis d'hospitals, amb aquesta dada actualitzada per Xavier Lleonart en directe aquí al Catalunya Nit, el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, no faran hores extres com a mesura de pressió, per tal que el departament entengui que fan falta professionals. El sindicat apunta, aquesta és una altra dada, que un terç de l'activitat assistencial es fa amb hores extres dels professionals. Xavier, en tornem a parlar segur a partir de dilluns. Que vagi molt bé. Gràcies.
24: Gràcies a vosaltres.
0: A punt d'arribar a 3:15 de la nit, volem parlar ara de Bolívia, perquè el Parlament ha ampliat els poders del president per decretar l'estat d'excepció, després de setmanes de violentes protestes de diferents col·lectius socials per l'encariment de la vida i la petició de millores salarials. 6 mesos després d'arribar al poder, el conservador Rodrigo Paz s'enfronta a la crisi més greu del seu mandat. Això ens obliga a connectar amb el nostre corresponsal a Llatinoamèrica, que és el Joan Biosca. Bona nit, Joan.
2: Manel, què tal? Bona nit.
0: A veure, de moment tenim el president bolivià, Rodrigo Paz, que no ha decretat l'estat d'excepció del país, però que no serà una sorpresa si ho acaba fent.
2: Sí, així és. Té la capacitat de fer-ho i podria això succeir en aquestes pròximes hores. Té llum verda del Parlament, però ha fet diverses crides al diàleg entre les parts, ja a camí d'un mes de protestes amb piquets i carreteres bloquejades que ja han provocat 4 morts. Això a la zona de La Paz y el Alto, a l'altiplà bolivià, pràcticament sense oxigen als hospitals, desabastida d'aliments i sense combustibles. Un caos a mig any d'haver arribat al poder el president del país Andí, el conservador Rodrigo Paz. Protestes en contra seva de sindicats i moviments indígenes. És un cara a cara, Manel, entre el president conservador del país andí, que ha aplicat fortes retallades, i l'expresident de Bolívia, Evo Morales, que acusa Paz de ser, diu Morales, una titella neoliberal dels Estats Units.
0: Doncs tenim ara aquest xoc entre aquests dos líders, però quina és la guspira que han encès aquestes protestes?
2: Sí, mira, Rodrigo Paz va arribar a la presidència de Bolívia, com dèiem, fa 6 mesos, prometent tisorades i retallades estatals per aprimar l'Estat, i el detonant ha estat la retirada de les subvencions al preu dels carburants, fins ara subsidiats a Bolívia, ara ja no, però al país andí molts creuen que això és una cortina de fum, ja que qui lidera aquestes protestes opositores contra Paz és Evo Morales, l'expresident bolivià, atrinxerat a El Chapare, que és la zona cocalera que ell domina i controla, rodejat de seguidors seus, que li fan com de guàrdia pretoriana, i acusat d'haver violat una nena de 15 anys amb qui hauria tingut una filla. Això ja fa uns anys que va succeir. Se'l jutja, se'l vol jutjar per això. No s'ha presentat darrerament al judici en contra seu i està en cerca i captura.
0: Doncs déu-n'hi-do la situació, gens tranquil·la pel que ens expliques que s'està vivint a Bolívia. Veurem què és el que passa les pròximes hores. Joan Biosca, moltíssimes gràcies, en directe des de Buenos Aires.
2: Bona nit.
11: Catalunya nit.
4: La plataforma xinesa Temu, dedicada al comerç electrònic, pagarà una multa de 200 milions d'euros a Brussel·les per haver venut productes perillosos a la seva aplicació. La Comissió Europea ha detectat carregadors que poden provocar cremades, joguines que poden asfixiar els menors i roba o joies fetes amb materials nocius i que no passen els controls de la Comissió Europea. Traiem el cap a Brussel·les. Bruno Forte, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: La Comissió, que recordem-ho, el govern europeu, considera que Temu ha fallat a l'hora de trobar i treure del mercat tots aquests productes perjudicials.
5: I ara la plataforma té fins a finals d'agost per detallar com pensa protegir els consumidors. Si no, el portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regnier, avisa que Temu s'exposa a pagar més multes de forma periòdica.
6: Our message is clear.
7: El missatge és clar. Si vols entrar al nostre mercat de 450 milions de persones, has de respectar les nostres normes i punt. Això vol dir que com a empresa ets responsable dels teus serveis i dels riscos que impliquen per als nostres ciutadans.
5: Temu considera que la multa anunciada de 200 milions d'euros és desproporcionada i diu que la Comissió Europea ha ignorat les suposades millores que la plataforma ha introduït durant els últims mesos. La sanció, però, és molt més baixa del que podria haver estat. La llei europea permet multar l'equivalent de fins al 6% de la facturació global d'una empresa i, en aquest cas, no arriba ni a l'1%. Brussel·les diu que han estat proporcionals.
7: Tenim en compte la naturalesa, la gravetat, la freqüència i la durada de la infracció. En base a això, no mirem el percentatge del 6%, determinem una quantitat.
5: I ha recordat que Temu té altres investigacions obertes que poden acabar en més sancions pel suposat disseny addictiu de la seva aplicació i pel funcionament dels seus algoritmes.
4: Molt bé, gràcies, Bruno. Bona nit.
5: Adéu-siau, bona nit.
0: A minuts i les 11. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra els 25 anys reivindicant la seva tasca i la seva trajectòria defensant el valencià. És un moment delicat per la institució que fixa la normativa del valencià perquè ha estat qüestionada pel govern del Partit Popular i Vox i asfixiada econòmicament. València, Alba Barbosa.
8: Els aniversaris sempre s'han de celebrar, diu la presidenta de l'Acadèmia, Verònica Cantó, satisfeta de la trajectòria, però admeten que no passen pel millor moment.
9: El que confio realment és que la llengua i l'acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, siga respectada, siga estimada i que no exalten els consensos que tant van costar d'assolir.
8: L'acte ha repassat els inicis de l'acadèmia i un dels principals projectes, el Diccionari Normatiu Valencià. Àngels Gregori, poeta i membre de l'acadèmia, recorda que la llengua continua necessitant suport.
25: Hi ha parlar de llengua, de drets socials, d'escola pública, doncs això veus que no els interessa absolutament res, però també els molesta. I jo crec que hem de molestar molt.
8: Entre el públic, a més d'acadèmics, també hi eren l'expresident valencià Ximo Puig, diputats de Compromís i càrrecs socialistes. Del govern valencià hi ha assistit tard el vicepresident de la Generalitat i l'acte l'ha tancat la cantant valenciana La Maria.
26: És un regal i una fortuna i, no sé, celebrem la llengua tots els dies parlant-la sense saber-ho, no? I sense voler-ho, sense donar-ho.

0: El Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona ha obert avui al públic la Casa de Arena, la primera gran exposició antològica a Espanya del jove pintor xilè Guillermo Lorca. La mostra recull els últims 15 anys de treball de l'artista, un dels grans exponents de la pintura figurativa contemporània. Montse Mas.
1: Són una vintena d'olis de gran format i d'un gran virtuosisme tècnic on Lorca fa conviure noies angelicals, grans felins i altres elements de la natura en un univers volgudament inquietant, ha dit a Catalunya Ràdio.
2: Es que la misma naturaleza tiene esa cosa perturbadora. Intento encontrar el equilibrio entre fuerzas antagónicas de cooperación, pero también de devoración, de violencia, y que de eso surja una armonía y finalmente algo bello.
1: Admirador de Velázquez i Sorolla, però també de mangas com Akira o pel·lícules de l'estudi Ghibli, l'artista xilè ha apostat sempre per la figuració, un gènere sovint denostat, però que ell creu que ara és tendència.
2: Y en los últimos años, entre la irrupción en las redes sociales, el arte urbano, el arte asiático, que también tiende bastante a la figuración, y yo te diría que las generaciones más jóvenes son más entusiastas incluso a la pintura figurativa que las de mi generación o mayores que yo.
1: I entre els nous projectes que té en destaca un quadre sobre Sant Jordi.
2: Bueno, he visto todos los referentes de Sant Jordi y el dragón. Lo tengo en la mente hace años. Va a ser una lucha. Va a ser un poco más violenta la escena del clásico.
1: Potser el pintarà a Barcelona, on hi passa, diu, força temporades. De moment, la seva exposició al MEAM, al Born, es pot visitar fins al finals de setembre.
3: David Uac, bona nit. Actualitat esportiva, tenim ja preparats els tres àudios d'avui, que tots tenen un adéu, per leitmotiv. Comencem amb Mapi León, que deixa el Barça femení juntament amb Bona Batlle.
4: Estimats culers, ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida i, sobretot, de donar-vos les gràcies, perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent.
5: Aquesta era Mapi León, jugadora emblemàtica del Barça femení de futbol. Un comiat de Mapi després de 9 temporades, ara ella ho recordava, en les quals ha sumat 27 títols. S'afegeix al d'ahir d'Alexia i el també confirmat avui mateix pel Barça com el de Mapi, Dona Batlle, en el cas de la Vilassarenca, segona etapa a l'equip blaugrana, que ha constat de 3 anys. Les dues s'han acomiadat amb aquesta última Champions assolida. En canvi, ara hi ha un gir de guió respecte als futurs de Salma Parallero i de Marta Torrejón, que estaven en la rampa de sortida, però el cos tècnic del Barça ha demanat continuïtat de plantilla a l'àrea esportiva i, per tant, hi hauria un replantejament i ara apunten a quedar-se.
0: Molt bé, perquè déu-n'hi-do, quedarà molt transformat, també l'equip, no?
5: Sí, amb les marxes que hi haurà, sobretot per la d'Alexia, insubstituïble, però déu-n'hi-do amb Mapi i amb Bona Batlle. Sí. Mapi, l'última dècada, jugadora de referència també del Barça.
0: Molt bé, segon document sonor del dia del món dels esports, amb un altre adéu, en aquest cas l'explica Jordi Costa, parla de l'adéu de Michel Sánchez del Girona.
6: Avui s'ha fet oficial la no continuïtat de Michel.
5: El tècnic del Girona, doncs, que se n'anirà de Montilivi, coincidint amb la finalització del seu contracte, cada cop cobrava més força aquesta opció. L'àrea esportiva del Girona amb la presidència, doncs, han optat per la no renovació de Michel després d'aquests 5 anys i tot just 5 dies després de consumar el descens a segona. Michel va agafar l'equip a segona, el va pujar a primera i, sobretot, la seva gran fita va ser conduir-lo a la participació a la Lliga de Campions que va disputar el Girona la temporada passada. I una etapa en què Michel, pel seu tarannà, deia el comunicat del Girona agraint, doncs, el seu tracte humà amb tot l'entorn, li agraïa això a Michel i s'ha guanyat el cor del gironín, sens dubte, el que ha estat el tècnic del Girona en les últimes 5 temporades, que ara, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, marxarà a dirigir l'Ajax d'Amsterdam, un històric del futbol europeu.
3: Déu-n'hi-do, i ja veurem qui ocupa la banqueta del Girona. I un entrenador que marxa també, Xavi Pasqual, del Barça de bàsquet, que avui n'ha explicat els motius.
7: Jo no he portat el Barça a playoff, jo, al playoff d'Eurolliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Em desgasta d'una manera... I ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
5: Pasqual, que recordava que al novembre, quan va agafar l'equip, doncs ja li deia una mica al cap que potser no ho havia de fer, però que el cor va tirar endavant per anar a ajudar el Barça en un moment delicat. Ho ha fet, però no ha pogut aconseguir aquesta classificació pels quarts de final d'Eurolliga, que havia fet sempre Pasqual amb els equips que havia dirigit. El Barça va caure en l'últim partit del play-in, que és la repesca. I la raó principal que ha donat és l'elevat desgast que en certa manera, sense dir aquesta paraula, però que ell s'autoinfligeix amb el Barça, que ho viu molt, que ho pateix molt, i que el patiment se li triplica que no pas quan ha dirigit algun altre equip, no? És molt culer. Tampoc es considera la persona idònia per encapçalar el nou projecte que ha qualificat d'engrescador amb els fitxatges que ja s'han fet, pel que dèiem, per com ell ho viu, ni tampoc per dinàmiques de treball que es donen a la Barça, que és un club poliesportiu, no és un club de bàsquet com altres que ha dirigit Xavi Pascual, no? I sobretot també ha negat cap guerra ni amb l'àmbria esportiva, és a dir, amb Juan Carlos Navarro, que encapçala aquest departament, ni tampoc amb la presidència.
3: Molt bé, doncs a veure on anirà, o ja té destí?
5: Sí, al Dubai. El que passa que Pascual té 2 anys més de contracte i haurà de pagar de la seva butxaca uns 400.000 euros per rescindir aquest contracte amb el Barça. Se n'anirà al Dubai, que, vaja, li multiplicarà la fitxa que té amb el Barça.
3: Gràcies, David.
5: A vosaltres, adeu-siau.

0: Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó, però avui crec que tant és el que digui aquest home.
1: No, no, no cal fixar-s'hi gaire, fa molta calor.
0: Sí.
1: Ja està.
0: A veure, Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, en si és una cançó de Creed que es diu Higher, i a més a la cançó diu com pots portar-me més amunt, doncs
1: de debò,
2: una miqueta
0: sí,
2: més.
0: Seriosament, sí? Anem més amunt?
2: Cap a ponent, no tot arreu. Cap a ponent i cap a l'interior de l'Ebre pot pujar una mica més. Avui hem tingut molts rècords de temperatura màxima per un mes de maig. Les estacions del servei, 31 de les 126 amb més de 20 anys de dada, han fet rècord de temperatura i en alguns casos, com és el cas de Lleida o de Tortosa, amb observatoris de més de 100 anys, en el cas de Tortosa, o de Lleida de 86 anys, no s'havia registrat mai un valor tan alt. Fins i tot, per exemple, a Vinebre han arribat als 38,5 graus, que és la temperatura més alta en un mes de maig, després del maig del 2022, que segurament també recordeu. Per tant, avui ha fet molta calor i demà repetirem. Aquests sectors encara pot pujar una mica més, a la resta, si fa no fa, potser la costa i el prelitoral baixen una mica. Això vol dir que passarem dels 30-33 als 29-28, per tant, o 30, per tant, encara continuarà fent molta, molta calor. I poques novetats més demà. Com a molt tindrem alguna nuvolada. Avui hem tingut algun ruixat, molt poca cosa, demà algun ruixat més. Fruit d'aquesta mateixa calor, les nuvolades demà poden créixer amb una miqueta més de ganes i podran portar algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu. Per tant, no baixa del tot, en algun punt pot baixar una mica, però en canvi en aquest sector de Ponent o l'Ebre pot pujar una mica, un grau. Per tant, demà podrem repetir encara algunes temperatures de rècord.
0: Doncs estem avisats i ara cadascú que faci el que pugui.
1: Ara, de fet, d'aquí uns minuts traurem el cap allà i després ens expliquin com han viscut aquesta jornada de rècord de temperatura i calor allà, amb aquest missatge de que demà potser una mica més.
0: Sí.
2: Molt poquet, però en algun lloc una mica més, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dijous 28 de maig del 2026. Hem garballat entre les 5 hores 5 de ple municipal. I vinga, anem per les bones notícies. El ple aprovar el projecte de reforma de l'Hort de Can Fals, en el qual hi han participat els alumnes de 6è de l'Escola Miquel Utrillo. Una proposta que va néixer sota el paraigües de Nou Horitzó i l'empenta irreductible de Beli Artigas i que ha de possibilitar la recuperació, gairebé en diríem rescat, dels elements més característics de l'indret, a més d'adaptar-lo als criteris actuals quan es parla d'un parc climàtic i afegir-hi aquell espai de lleure que nens i familiars reclamen de fa temps. I ahir, enmig d'aquest debat, la regidora Carme Gasulla va anunciar, gairebé de corredissa, una informació afegida tan important com el dictamen que s'aprovava. Llegeixo textual. Avui ens han comunicat que justament la Diputació de Barcelona tirarà endavant el projecte de recuperació de la masia de Can Fals. Es fa l'encàrrec per a la rehabilitació i consolidació estructural de Can Fals i això és una oportunitat per completar el projecte del Jardí Mol de la Masia i connectar el cap de la vila amb la ribera. Per tant, si tot va bé, hauria de començar ara un camí paral·lel de renaixement de l'hort i de la casa pairal de Can Fals. Sobretot, i ens fem nostres les paraules de la Beli, no oblidem en aquest trajecte vital un record per les germanes del Mau. I per aquells que estiguin convençuts que val més tard que mai, el ple també va provar, amb més d'un recel sobre si aquest assumpte arribar al saló de sessions com una paella a taula amb l'arròs covat, la declaració del carrer 1 de maig com a bé cultural d'interès local, mal que sigui per protegir allò que en queda d'allò que fou i evitar que algunes de les amenaces que envolten el nostre dia a dia, com la temptació dels pisos turístics de qualsevol manera o els locals de patacada, no anorrei del tot la personalitat que encara li queda al carrer gràcies als locals que mantenen amb esforç la flama encesa del que fou des del punt de referència de l'oci nocturn. I el ple va acabar amb 4 apunts de la vida real, amb aquells apunts així pim-pam. El president del Bàsquet Sitges preguntant per la cobertura de les pistes de l'Utrillo i el nou pavelló. Els veïns de l'Avinguda Artur Carbonell indignats amb el drama de les bateries de contenidors. O els veïns de la Llevantina no menys indignats amb l'Ajuntament pel trànsit desquiciant a l'urbanització. Es veu que allò sembla, en alguns moments, un escalèctric. Bé, en fi, de tot això i de tot el que empenja del ple municipal d'ahir ens en ocuparem en el programa d'avui.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Què és el pitjor que li va passar al ple? Doncs ficar-se en aquelles qüestions que es veia venir. L'assumpte d'Israel, Gaza i l'assumpte de Cuba i els Estats Units i tot plegat, doncs van propiciar un debat d'aquells cantallut. En fi, d'aquells debats en què tothom diu no vull intervenir, però s'acaba intervenint. I al final, bé, doncs passarem per sobre de les mocions, però bé que ara al nostre web trobaran tots els debats de les quatre mocions. Avui que s'ha fet clar a les 6:51 minuts i el sol ha sortit a les 6:24, el sol es pondrà a les 9:16 minuts i es farà fosc a les 9:48. El dia s'allargarà 1 minut i 25 segons, tindrem 14 hores i 51 minuts de llum solar i 9 hores i 8 minuts de foscor. Anem a fer un repàs a l'agenda d'avui dijous que presenta, com els comentàvem ahir, una nova sessió d'aquest espectacle dels alumnes de l'Institute of the Arts Barcelona, aquest Head Over Heels. De cap per munt. Dirigit per Tania Acevedo. Avui la representació és a partir de les 7 de la tarda i demà divendres i passat demà dissabte les representacions a les 2 del migdia i a les 7 de la tarda. El preu de les entrades, els tornem a recordar, hi ha dues entrades, 10 euros als adults i 5 euros l'entrada infantil. Avui, per tant, nova representació de l'IAP, l'auditori de l'IAP, Head Over Heels. A partir de 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, Joan García Targa, amb aquesta conferència sobre El projecte Svetun, a la península del Yucatán, un model de ciutat maia, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, a partir de 6:45 de la tarda. Per aquells i aquelles que puguin tenir interès, i sobretot els que ja tinguin una parada al mercat i vulguin saber més coses sobre la licitació del concurs a les parades del mercat. Recordem que cada dijous l'Ajuntament instal·la aquest punt d'informació sobre el procediment de licitació de les parades del mercat al propi mercat. Entre 9:45 del matí, d'aquí mitjoret, i fins a 11:45, al mercat municipal hi haurà aquesta oficina d'informació sobre la licitació, sobre el procediment de licitació de les parades. Saben que ja es pot sol·licitar, ja es pot fer la tramitació per poder obtenir una parada en el mercat a partir de tots els condicionants i tots els requisits que imposa el concurs de licitació de les parades. Qui vulgui més informació, aquesta oficina d'informació, que tots els dijous a partir de 9:45 i fins a 11:45 hi ha al mercat municipal. I el Cinema Prado, avui continuen les projeccions a partir de 6:45 de la tarda de La mujer más rica del mundo, la història de l'hereva de la dinastia L'Oréal. I a partir d'un 9:15, per tots aquells que vulguin fer un kit-kat de la vida, de tots aquests drames quotidians, de tota aquesta sorollada de cada dia, tenen des de l'Arena de Verona La Bohème de Giacomo Puccini. Aquesta nit, a partir d'un 9:15 al Prado, per tant, una de les grans obres del bel canto, al Prado, des de l'Arena de Verona, La Bohème de Giacomo Puccini. Apuntem quatre coses per als propers dies. Demà, dia 29, s'inaugura l'exposició Catifa 75 anys fent veïnatge. S'inaugurarà a 8:15 del vespre al Mercat Vell Municipal. Demà, 29 de maig, aquesta exposició que vol recordar l'evolució de la confecció de catifes i sobretot l'evolució en el disseny de les catifes de Corpus, una d'aquestes prèvies de Corpus, perquè ja estarem, Corpus ja serà la setmana que ve. Aquest divendres s'inaugura aquesta exposició, el divendres dia 5 s'inaugurarà l'exposició de clavells i també el pregó del clavell. La setmana que ve parlarem amb els i les protagonistes del Corpus 2026. Però demà s'inaugura aquesta exposició. Demà, que l'assaig del Palau del Rei Moro de la Jove de Sitges, també hi haurà en acabar l'assaig Festa Grossa, la Jove Fest, la segona part, un assaig especial, després Frankfurt per tothom, bingo musical i DJ. Després de l'assaig, no abans, després de l'assaig a partir de les 9, al Palau del Rei Moro, el dissabte que es presentarà el cartell de les barraques 2026 a les 11 del matí al Miramar, el dissabte en què, en matèria esportiva, ja ho comentarem amb en Pitu Valera, dia important al municipal d'Aigüedols a partir d'un 8:15, partit important. La Unió Esportiva Sitges ha publicat a les xarxes: aquest no és un partit qualsevol, tu també formes part d'aquest moment, tu també ets important, perquè aquest diumenge el juvenil es juga a l'ascens a primera divisió a l'últim partit de Lliga. Ho anuncia així mateix el Sitges, tot i que la nota diu perquè aquest diumenge, i el peu posa dissabte 30 de maig. O sigui que, de moment, ho deixo aquí, no dic res més enllà. I el diumenge que és la Trinitat, diumenge dia 31, diumenge de la Trinitat, amb la plec, amb tots els actes tradicionals de la plec. El diumenge que també es tancarà el Fotomatch 2026. Per tant, qui vulgui veure qualsevol de les exposicions en els 11 espais disponibles, té temps fins aquest diumenge, dia 31. Bé, anem pel ple municipal. El ple va aprovar el projecte de reforma de Camp Fals i, com els dèiem, afegit aquesta aprovació del projecte de Camp Fals, la Diputació va anunciar la rehabilitació i la consolidació de la masia. Ho va dir la regidora Carme Gasull així, pim-pam, enmig de la presentació del dictamen, però gairebé diríem que aquesta notícia és tan important com l'aprovació del projecte definitiu de la rehabilitació de Camp Fals. Per tant, si tot va bé, hi ha 1.800.000 euros perquè Camp Fals deixi de ser com és i torni a recuperar com a mínim l'esperit de com era. I després vindrà tot l'assumpte de la casa pairal dels Fals. Ara, si ens permeten també un apunt, va ser l'1 de desembre del 2014, l'1 de desembre del 2014, ara fa 12 anys, que l'aleshores alcalde Miquel Forns va dir, durant la nit de Premi Sitges, el discurs de la nit de Premi Sitges, va anunciar un nou museu a Can Fals. El mes de febrer del 2015, fa 11 anys, es va dir que aquest museu seria un centre cultural, educatiu i turístic per difondre la història marinera. El 2015, han passat 11 anys, s'afegeix Can Fals a la llista de coses, per fer, que en són unes quantes, eh? Les més importants, Can Fals, Can Llopis, el Museu Romàntic i... que no se n'oblidi ningú perquè el projecte val un capital i vagin a saber d'on sortiran els diners, al Palau Maricel, que espera una rehabilitació integral també de fa molts anys. I quan diem molts anys, diem de fa menys de 10 anys. I no hi ha hagut forma humana tampoc de començar-la. La feina va ser la de la biblioteca, doncs el Palau Maricel també espera. Però tornem a les bones notícies. El ple, com els deien, va aprovar el projecte de reforma de Can Fals, aquesta història que va començar quan Nou Horitzó va sacsejar una miqueta l'arbre per un projecte per Can Fals, i aquí hi han tingut un paper important, i la regidora Carme Casulla ho deia ahir, que el projecte té aquell valor afegit de la participació dels nens i nenes. Quins nens i nenes? Bé, doncs els nens i nenes de 6è de l'escola Miquel Utrillo. La Carola Fernández els va tenir fa un mes aquí a la ràdio, i ells mateixos ens explicaven com va començar tot. I tot va començar fa uns 2 anys enrere, més o menys, el dia que la Beli Artigas va anar a classe a explicar-los què era allò del patrimoni i què s'entenia per patrimoni i la importància de cuidar el patrimoni. En Kai, la Jana, la Clàudia, la Sabina, la Naira, l'Ian, el Roger, l'Àxel, la Carla i la Candela ens ho varen explicar fa un mes.
2: Vam començar quan la Beli Artigas ens va venir a la classe i ens va explicar tot que era el patrimoni i què havíem de fer per conservar-lo i tot això. Llavors d'allà nosaltres ja vam entendre pues, que era molt important i que ens podria servir pel projecte també.
3: Per tant, va començar tot fa 2 anys amb una xerrada de la Beli Artigas. Com saben, és una història... Bueno, aquí, no, aquí la tenim de col·laboradora, per tant, ja no cal presentacions, i us va parlar del patrimoni i de la necessitat de cuidar-lo, no? Sí, i de conservar-lo, no?
2: Sí.
3: I a partir d'aquí, decidiu treballar en aquell moment decidiu que treballaríeu en l'Hort de Can Fals? O quan, com funciona
2: no,
3: això?
2: Doncs... vam fer un diagnosi de l'espai,
3: sí?
2: I vam triar com 3 jocs de Sitges que estiguessin com mal estat.
3: Sí.
2: Va ser entre el Mercat Vell,
3: sí?
2: La Fregata i
3: sí?
2: L'Hort de Can Fals.
3: Uh-huh.
2: I llavors va sortir l'Hort de Can Fals.
3: Va sortir l'Hort de Can Fals, i des d'aquí sí. Que us agraïm, els sitgetans i les sitgetanes. Sí. I a partir d'aquell moment dieu, d'acord, doncs l'objecte d'estudi i de treball serà l'Hort de Can Fals. I que, com continueu? Què comenceu a fer? Comenceu a recaptar també signatures, pot ser això?
4: Sí.
3: Sí. Sí. Sí. Àxel?
4: Sí?
3: Recapteu signatures per què?
4: Doncs per...
3: Quina ajuda? Vinga, vinga, no cal que jo us
5: vam recollir signatures per demostrar-li al govern,
3: sí?
5: Que no és només un grupet de 50 nens els que volen la reforma de l'Hort de Can Fals, sinó que quasi tot el poble.
3: Exacte, és a dir, d'alguna manera el que volíeu era el suport, no, de la gent de Sitges a aquest projecte, i que veiessin que això no era com tu deies, Kai, no és una cosa d'uns quants alumnes, sinó que és una cosa de tots Sitges, no?
5: Sí, tots Sitges.
3: Esteu treballant per un projecte per tots Sitges, no? Què més, Jana? Sí.
2: Vam recollir 1.752 signatures en total.
3: Caram, i què vau fer amb aquestes? Això ho vau presentar aquí a govern? Què vau fer?
2: Sí, l'altre dia vam...
3: Les vau presentar.
2: Sí.
3: I ho vau presentar. I després d'això, clar, vosaltres heu treballat en el projecte, no? Heu decidit una mica i heu plantejat, heu fet una proposta de com hauria de ser. Com ha anat això, Naira?
6: Ha anat molt bé, bueno... Hem anat a l'Ajuntament de l'Aldi a veure si ho estaven fent,
3: sí?
6: I si ho estaven seguint.
3: Sí?
6: I realment ho estaven seguint,
3: sí?
6: Que tardaria, però, bueno... Que sí, que ho estan sabent.
3: I què és el que heu presentat? És a dir, vosaltres feu una proposta, no? I en què consisteix aquesta proposta? Qui m'ho sap explicar una mica, això? Roger, saps explicar-me alguna cosa? Va. En què consisteix aquesta proposta? Que feu, li feu una pintura a l'Hort de Can Fals i ja està? Ah, d'acord, doncs vinga, en què consisteix?
2: Consisteix en canviar tot perquè està en mal estat, els bancs, alguns estan trencats, i consisteix en canviar per complet, bueno, per complet tampoc, conservar algunes coses que...
3: Com ara quines? Quines coses es conserven?
7: El xup, per exemple.
2: El xup. I la font. I la font aquella tan gran, volen que torni a haver-hi aigua, perquè per la sequera es va haver de parar i...
3: I ara ja no estem en sequera, no? I demaneu que sé. Digues, Carla.
8: I també hi posaran coses noves.
3: Com ara quina, per exemple?
8: Una tirolina, un tobogan...
3: Ah, aquell parc. Sí. A veure, però si això és el més interessant. És a dir...
8: Volen, i sobretot volen posar més...
3: Volen, volen o volem?
8: Volem.
3: Volem. Volem. Posar el volen verd. Encara no ho sabem, no? És a dir, el volen és el que estem pendent, no? De sí, que saps? Però vosaltres el que proposeu, què és? Canvi de, entenc que canvi de bancs, del mobiliari que hi ha allà, mantenir el xup, mantenir la font, conservar això, i què més? Què més voleu afegir a banda de les tirolines, això?
2: També volem més verd.
3: Més verd?
2: També van dir que... Bueno, vam dir amb unes altres noies que van venir també, que eren les que preparaven el projecte i tot, també van fer una presentació i van ensenyar com voldríem que quedés finalment.
3: I com voldríeu que quedés finalment? Digues, Ian. No, com voldries? Com t'imagines o com vols que quedi l'Hort de Can Fals? Amb més, o sigui, més verd, segur, més per verd, tant, què vol dir? Més plantes, això.
2: Més plantes i amb més... zones per jugar.
3: D'acord.
2: Pels nens, perquè el parc que n'hi ha està fet per un tamany de nens
3: de molt petits. Sí. I vosaltres esteu parlant d'un parc per nens ja més de la vostra edat, no?
2: Sí.
3: És a dir, que hi pugueu anar, nens de quina edat teniu ara?
7: 12 o 11.
3: 12 anys.

0: català i el castellà a les escoles, una moció que també tenia en aquest cas el suport del Partit Popular. Totes dues, però, no van ser aprovades. I al final, l'apartat de pregs i preguntes, que va donar peu a algun dels moments, home, també interessants d'ahir, per allò de la vida real. Veníem de les mocions i vam aterrar així, pum, el president del bàsquet, Pau Simó, preguntant per la cobertura de les pistes de l'escola Miquel Utrillo, que quan serà, o pel nou pavelló, per quan serà, perquè Pau Simó deia que moltes entitats esportives diuen que no hi ha espais per poder entrenar, que no hi ha espais, en definitiva. I els que hi ha... Bé, va fer una definició molt interessant, Pau Simó, que va dir, no és que tinguem un pavelló, és que tenim dues pistes cobertes, de les quals en diem pavellons. Però Pau Simó va venir a dir això. Després, la Conxita Miret, en representació dels veïns de l'Avinguda Artur Carbonell, els veïns absolutament indignats, ja no són només els comerços, sinó que és tot el veïnat, sobre aquest assumpte dels contenidors, els veïns que volen una actuació immediata de canvi dels contenidors, i després aquí va haver també intervencions tant de la regidora Cristina Guiu com de la pròpia alcaldessa fent valer el criteri tècnic, però aquí, diguem-ne, que es va entrar en una certa contradicció en alguns moments, perquè es feia valer el criteri tècnic, però a la vegada es va justificar el canvi de la bateria de contenidors de davant de l'Ave Maria, perquè l'Ave Maria va assenyalar que els residents de l'Ave Maria, precisament per la seva condició de persones vulnerables, són molt propensos a la sensibilitat pel soroll. Clar, l'Ave Maria fa com a 30 anys que és allà. Aleshores, diguem-ne que no cal massa criteri tècnic. Si fa 30 anys que allà hi ha persones amb una discapacitat severa, a les quals el soroll els és especialment complicat de suportar, doncs és qüestió que, des del punt de vista del criteri tècnic, no cal donar-hi massa voltes. Vull dir, no cal gairebé ni preguntar, perquè en 30 anys que fa que s'està allà, no caldria. Però bé, en fi, escoltaran també tot aquest debat, i després el president de l'Associació de Veïns de Llevantina, el senyor Carlos Espinós, visiblement també indignat i molest pel tracte que l'Ajuntament ha donat a les demandes o requeriments de l'Associació de Veïns. Requeriments que, segons el president de la Llevantina, no han estat atesos, quelcom que l'Ajuntament va rebatre, que el govern va rebatre, en el sentit de dir que sí, que s'han reunit amb els veïns i que han estat ateses les peticions. Bé, tot plegat té relació amb l'assumpte de la gestió del trànsit a la Llevantina i, com saben tots vostès, en especial el Mirador i tots els problemes que hi ha a la zona del Mirador. Doncs el ple va acabar amb això, després en fem un bon repàs, però ara, com sempre fem en aquesta primera hora, el resum dels diferents portaveus de les diferents formacions polítiques. Comencem amb Eva García del Partit Popular, continuem amb Nacho Rubí de Fets per Sitges, José Antonio Gilabert de Vox, Josep Maria Tubau de Guanyem, Carmes Gasulla de Verds en Comú Podem, David Martínez de Sitges Grup Independent, Luis Miguel García del PSC, Albert Oliver Rodés d'Esquerra Republicana, Mònica Gallardo de Junts i finalment l'alcaldessa Aurora Carbonell.
1: Soc Eva García, portaveu del Partit Popular. Ahir, en el ple municipal, es va tornar a evidenciar el desgovern i el mal govern que tenim a Sitges. Durant el torn de pregs i preguntes del públic, és allà on realment doncs, es veu l'opinió dels ciutadans quina és, la veritat és que vam assistir a una situació absolutament esperpèntica, on doncs, els veïns es queixaven, amb tota la raó, de les males polítiques d'aquest govern i de la no presa de decisions quan cal. No? Per un costat hi havia representants de la Llevantina, doncs, que van explicar els comportaments incívics que han de patir, el canvi de trànsit que ha imposat el govern sense cap avís, sense cap informació, així com les curses de cotxes i motos que hi ha cap al mirador. Es queixen d'això i perquè el govern no fa absolutament res per evitar-ho. I per altre costat també doncs, veïns de l'Avinguda Artur Carbonell es queixaven dels contenidors, de les bateries de contenidors que els hi han posat a davant de les botigues, a davant de cases catalogades, tampoc sense cap avís i sense cap informació. Per tant, va ser, com us dic, un ple absolutament doncs, lamentable, on l'alcaldessa no sabia per on sortir, perquè es va demostrar que no diu la veritat, que és un govern que no treballa i que no pensa en solucionar els problemes dels sitgetans.
2: Bon dia, sóc el Nacho Rubí de Fets per Sitges. Ahir, en el ple municipal, es vam aprovar diverses bateries

0: de modificació de crèdits, entre d'altres, per al tema d'educació, les llars d'infants, el centre d'adults, també una partida important de 880.000 euros per al tema del projecte de l'Hort de Can Fals, una cosa que nosaltres hem donat suport des de fa molts anys i creiem que és un espai que s'ha de recuperar. També inversions, sobretot amb el Patronat i amb el Palau del Rei Moro, unes actuacions sobretot importants, i també dins de la vessant social també unes partides importants perquè el dia a dia de Sitges pugui continuar. Després, evidentment, hem votat a favor també del projecte bàsic i executiu de l'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals. Pensem que això serà un gran projecte i que nosaltres el 2019 ja ho portàvem en campanya electoral i hem estat molt punyents perquè entenem que l'Hort de Can Fals ha de ser un dels punts més emblemàtics de Sitges i han d'estar, com Déu mana, cuidats i que tinguin una característica important perquè la gent hi pugui accedir en condicions que ara actualment i lamentablement no estan. I per últim també, i no també menys important, és la cessió dels terrenys per un nou CAP tan necessari a Sitges, que també nosaltres sempre hem defensat que Sitges necessita un nou CAP i amb aquesta aprovació doncs, també ajudem a tirar endavant aquest projecte.
1: Bon dia a tots els oients de Ràdio Maricel. Soc José Antonio Gilabert, portaveu del grup municipal de Vox Sitges. Ahir vam celebrar el ple ordinari del mes de maig. Es va poder constatar que l'autèntic grup que encapçala l'oposició és el grup municipal de Vox Sitges. El més destacable del ple d'ahir va ser els 7 punts que va portar el govern municipal de modificacions de crèdit. Un govern que, com s'ha dit tantes vegades, no té cap pla i no té un pressupost. También se ha de destacar la declaración de bien cultural de interés local para la calle del Pecado. Desde aquí animamos a todos los ciudadanos de España que vengan a conocer nuestra famosa calle, que es un referente del ocio nocturno. Del mismo modo, se ha de poner en consideración una cuestión que consideramos que es de vital importancia, y es la moción que presentó Vox sobre la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos. No podemos permitir que nuestros jóvenes de Sitges se tengan que ir a residir a otros municipios. Toda la vivienda pública, todas las ayudas y prestaciones sociales tienen que tener prioridad nacional. Prioridad para...
2: Josep Maria Tubau. Avui, al ple, des de Guanyem Sitges, hem començat mostrant el nostre suport a les mobilitzacions dels docents d'aquests darrers dies arreu del país. Pel que fa al carrer Primer de Maig, hem reconegut el seu valor històric i simbòlic dins la memòria col·lectiva de Sitges, però hem expressat que la proposta Bécil presentada no protegeix el patrimoni original, sinó la realitat d'un carrer molt transformat. També hem qüestionat l'ús d'aquesta figura patrimonial aplicada a un carrer sencer, ja que Sitges sempre s'havia fet de manera individualitzada. Per això ens hem abstingut. També hem donat suport a fer un pas més cap al nou CAP i hem reclamat al govern que continuï pressionant perquè el servei pugui estar obert les 24 hores. Així com també hem criticat la poca implicació de l'Ajuntament a la plataforma per la sanitat pública del Garraf. També volem destacar l'aprovació de les mocions presentades conjuntament en Comuns Verds, on denunciem l'actuació d'Israel i donant suport al Global Sud Mont Flotilla, així com la moció per l'aixecament de bloqueig dels Estats Units contra Cuba i en rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. Finalment, volíem traslladar la nostra preocupació per la problemàtica dels contenidors del carrer Artur Carbonell. No entenem que encara no s'hagi resolt un conflicte que s'ha anat traslladant d'un lloc a un altre i que ara afecta tant el veïnat com el comerç local. Existeixen alternatives com el trasllat dels contenidors al carrer Salvador Miravent o la instal·lació de contenidors mòbils en determinades franges horàries. Des de Guanyem Sitges exigim una solució immediata.
3: Ves en Comú Podem Sitges, en el ple del mes de maig s'han pogut tirar endavant tot un seguit de modificacions de crèdit vinculades, entre d'altres, a àmbit educatiu i social, també a l'àmbit d'acció climàtica. Hem pogut tirar endavant doncs, una modificació de crèdit que permetrà dotar econòmicament el nou contracte de gestió de les llars d'infants, on s'incorporen moltes de les millores que han estat perseguint les educadores de les llars d'infants durant molts anys. També podrem dotar econòmicament el projecte d'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a part parc climàtic i precisament en dos punts posteriors hem pogut aprovar de manera gairebé unànima inicialment aquest projecte bàsic i executiu d'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. Un d'aquests projectes que és molt especial per Sitges, no només pel que representa recuperació i millora d'un espai emblemàtic, sinó sobretot pel valor afegit que d'incorporar aquesta mirada dels infants, especialment dels nens i les nenes de l'escola Utrillo. D'ells mateixos es van poder escoltar les seves aportacions en una junta de portaveus, també en una sessió informativa, i representa sobretot adaptar aquest jardí de l'Hort de Can Fals dins del Pla Clima de Sitges 2050 i transformar-lo després d'anys d'infrautorització. Igualment, l'aprovació de la declaració de bé cultural d'interès local BECIL del carrer 1 de maig de 1838 també ha estat aprovada, i aquests dos aspectes formen part del pacte de govern que hem fet com a grup de comuns i estem especialment satisfetes i contents.
4: Des de la Sitges i valorem molt positivament el ple ordinari de maig d'avui. S'han aprovat totes les modificacions de crèdit que portàvem, també el projecte de l'Hort de Can Fals, també s'ha aprovat la primera modificació de la plantilla, previ reunions amb els representants sindicals, arriben acords i bueno, treballant-ho conjuntament, fet del que n'estic molt orgullós per part de tots i que seguirem treballant i treballant d'aquesta manera per seguir assolint acords pel bé de l'organització. I bé, també important que s'hagi aprovat el decil del carrer del Pecat, un reconeixement que arriba tard, però que també ens orgulleix que hàgim estat nosaltres qui ho hàgim portat, i també doncs, el fet de poder aprovar doncs, també diguem-ne que l'espai on anirà el nou cap de Sitges, i en definitiva un ple que ha estat força positiu pel govern, per Sitges Grup Independent, i bueno, ja seguir treballant com fins ara i més si cal. Moltes gràcies.
5: Bon dia, sóc Lluís Miguel García, portaveu del grup municipal socialista Sitges. El ple d'ahir va aprovar diversos punts destacats, entre ells un nou bloc de modificacions de crèdit que sumen més de 2,18 milions d'euros, totes finançades amb el romanent de tesoreria. Des del grup municipal socialista s'hem abstingut. Una abstenció responsable que permet tirar endavant actuacions necessàries, però advertint que Sitges continua sense pressupost i que això obliga al govern a funcionar a base de pedaços i no amb una planificació real. El nostre grup municipal ha remarcat que moltes d'aquestes despeses, jardí d'infants, serveis socials, manteniment urbà o cultura, són importants, però no poden continuar aprovant-se com a urgents quan formen part de la gestió ordinària que hauria d'estar prevista en un pressupost. També s'ha alertat que aquesta manera de treballar tensiona el romanent i evidencia la manca de personal tècnic qualificat en llocs clau, un problema estructural que afecta la capacitat de gestió de l'Ajuntament. En l'àmbit patrimonial, el ple ha aprovat la declaració del carrer 1 de maig o carrer del Pecat com a bé cultural d'interès local, una mesura que hem votat a favor perquè reforça la protecció d'un patrimoni històric que rememora la llibertat, la diversitat i l'oci transgressor i identitari de Sitges. També ha tirat endavant el projecte de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic, una actuació rellevant per adaptar l'espai públic a la realitat climàtica actual. En aquest punt hem expressat i volem reiterar el nostre agraïment i traslladar les nostres felicitacions a l'alumnat de l'Escola Miquel Utrillo, protagonistes participatius d'aquesta transformació. En definitiva, des del PSC hem defensat una posició clara, facilitar el funcionament de l'Ajuntament, però exigint rigor.
6: Bon dia. Ahir es va celebrar el ple municipal del mes de maig, una sessió amb la que es van aprovar tots els punts presentats pel govern. Entre els acords destacats hi ha l'aprovació de diferents partides econòmiques que permetran impulsar diferents inversions i millores de la via pública, als parcs infantils, a la jardineria i als serveis municipals. També es reforcen serveis essencials com l'atenció de les persones sense llars i el manteniment de les llars d'infants. El ple va aprovar inicialment el projecte de reforma de l'Hort de Can Fals, juntament amb els primers recursos econòmics per fer-ho realitat i recuperar aquest espai emblemàtic del centre de la vila. I finalment m'agradaria destacar l'aprovació de la declaració del carrer 1 de maig com a bé cultural d'interès local, en reconeixement del seu valor històric i social pel nostre municipi.
7: Bon dia, sóc Mònica Gallardo de Junts per Sitges. El ple de maig ha evidenciat clarament quina és la manera de governar d'aquest govern d'Aurora Carbonell, Carme Gasulla i David Martínez. La pressió veïnal ha estat la protagonista d'aquest ple. D'una banda, els veïns i els comerciants de l'Avinguda Artur Carbonell, que van evidenciar el malestar per la nefasta gestió dels contenidors, aquesta situació que ha tensat tothom, la convivència dels veïns i sobretot doncs, els que hi viuen i, evidentment, les persones que tenen negocis a l'Avinguda Artur Carbonell. També han estat protagonistes els veïns de la Llevantina, cansats de no rebre cap resposta darrerament per tots els problemes que estan comportant aquestes curses il·legals de cotxes i motos que fan aquestes curses per anar fins al mirador de la Llevantina. I l'àmbit esportiu, que hem denunciat moltíssimes vegades, vam comptar amb la presència del president del bàsquet Sitges, que va posar damunt la taula la precarietat amb la que han de practicar l'esport i la falta de resposta de la millora d'equipaments, com per exemple la solució de la pista coberta del Miquel Utrillo. Finalment hem de dir que ens felicitem perquè el carrer del Pecat ha estat declarat bé cultural d'interès local. Esperem que aquest becil no sigui malbaratat per part del govern, que hi hagi accions que donin resposta a aquest patrimoni municipal i que tingui més fortuna que el que ha passat amb el Club de Mar o el Kansas. Per cert, felicitats a tots els establiments que allà mantenen l'essència i molt especialment una felicitació a Las Vegas, que dilluns compleix 70 anys d'història.
8: Avui hem celebrat un ple llarg i intens on s'han aprovat tots els punts que portàvem i, per tant, és una bona notícia. En primer lloc, totes les modificacions de crèdit que, bàsicament, són inversions importants tant en obra pública com en manteniment de carrers, parcs i jardins o en drets socials, en turisme, és a dir, unes importants modificacions que, sobretot, són pel benefici al final de la ciutadania de Sitges. I, per altra banda, tres punts a destacar molt importants. Per una banda, l'aprovació del projecte de Can Fals, aquest projecte que s'ha fet conjuntament amb alumnes de l'escola de l'escola de Miquel Utrillo, entre d'altres, i que és un gran projecte per arranjar a l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. Per altra banda, també s'ha aprovat la declaració de Becil del 1 de maig. Això vol dir que hem declarat aquest carrer un bé cultural d'interès local i això, bàsicament, és per posar en valor aquest carrer històric de Sitges, centre de l'oci nocturn i, per tant, un pas important per seguir preservant-lo. I, finalment, hem aprovat la cessió final, l'últim tràmit urbanístic per fer la cessió del terreny on anirà el futur cap de Sitges, que, com bé se sap, això ho ha de fer la Generalitat, ja està fent el pla funcional, però ens faltava aquest tràmit final per una inversió tan important com és el futur ambulatori de Sitges, tan necessari.
9: Tres quarts de deu en 20 minuts, més o menys, anirem pel ple municipal d'ahir, sobretot per aquests tres punts en especial, l'Hort de Can Fals, la declaració de bé cultural d'interès local del carrer 1 de maig i l'apartat de precs i preguntes. Amb aquests tres temes pivotarà la crònica del ple. Per tant, després del repàs als principals titulars dels diaris, anirem pel ple i el ple ens portarà fins a les 12. Ja ho saben que ara, en la majoria de casos, passi el que passi, acabem a les 12. Per tant, aquestes 5 hores de ple d'ahir, inclòs l'intermedio, i perquè hi va haver, va haver una mena de compromís dels grups polítics que van cedir el temps dels precs i preguntes corresponent als grups polítics al públic. I, per tant, ens vàrem evitar, per dir-ho d'alguna manera, el minutatge de l'apartat de precs i preguntes dels grups polítics, perquè si no, si el ple va durar 5 hores, hagués durat 6 perfectament o gairebé. Després vindrien aquelles qüestions, eh? Qui aguanta 6 hores de... Que llavors vostès, quan ens pregunten què el ple, què? Aquell d'allò, què? Queda què? Bé, doncs això. En una horeta i mitja, dues horetes, el resumim el ple d'ahir.

28 de maig del 1908 se celebrà la primera Copa Catalunya de Guaturets, la primera cursa automobilística que es va fer a l'estat espanyol i el precedent del que després serien les proves automobilístiques a l'autòdrom. 28 de maig del 1908. I un 28 de maig del 1967 moria el músic Joan Francesc Tort, el fundador del Sextet Albéniz i autor de la suite Llegenda Granadina. Vinga, les nostres efemèrides d'arreu del món, avui tots aquells que tinguin, va, diguem que de 50 cap amunt, aquests dos temes els despertaran molts records, un l'any 1982 i l'altre l'any 1983. Probablement els dos fa molt de temps que no els han escoltat. El primer d'ells d'una banda que va néixer a Chicago l'any 1979. El primer d'ells va néixer de la intenció de Sylvester Stallone de posar música a la banda sonora de la tercera part de Rocky. I es va encarregar la gent de Survivor, doncs això, un tema musical per la pel·lícula. I a la gent de Survivor els hi va sortir un clàssic, aquest.

Aquests cops de percussió que van quedar marcats a l'imaginari col·lectiu i que formen part del segell d'identitat de la tercera part de Rocky. Estem al 1982, la cançó no guanyaria els Oscars, la va guanyar Up Where We Belong, d'Oficial y Caballero, aquella balada tan romàntica, però per descomptat que Eye of the Tiger es va convertir en un clàssic.

1982, han passat només 44 anys d'aquest tema. Poca broma. Un 28 de maig del 1961 passa per ser la data fundacional d'Amnistia Internacional, amb un article del britànic Peter Benetton a The Observer sobre dos estudiants portuguesos empresonats per brindar per la llibertat. Estem en època de la dictadura d'Antonio de Oliveira Salazar a Portugal, els presoners oblidats. Així es titulava aquest article, que seria reproduït arreu del món i, com els deien, va marcar l'inici de l'activitat d'Amnistia Internacional com a organització. Tal dia com avui, de l'any 1964, es fundava l'Organització per l'Alliberament de Palestina. El 1969, Yasser Arafat n'esdevindrà líder, i el 1974 s'adreçaria a les Nacions Unides. Tal dia com avui, de l'any 1937, neix Volkswagen, el cotxe del poble. Aquesta seria la traducció literal de la marca que posaria en marxa l'Escarabat. I sí, l'Escarabat era un projecte que va néixer en el marc de l'Alemanya nazi. Abans del Escarabat, el KDF Wagen. El KDF Wagen, que s'intitularia en traducció catalana així literal La força per l'alegria. O sigui que el cotxe del poble, amb tot aquest entorn polític, social i econòmic, va néixer de la mà de Volkswagen, 1937. Tal dia com avui, de l'any 1967, Francis Chichester arribava al port de Plymouth amb el seu vaixell Gypsy Moth 4. Acabava de donar la volta al món en solitari, 226 dies de navegació, que varen començar el 27 d'agost del 1966. 1967, tal dia com avui, va arribar al port de Plymouth. I en què acabem? Els dèiem que avui és un dia de cançons vuitanteres. Número 1 als Estats Units, tal dia com avui, la cançó més coneguda, amb diferència, d'Irene Cara. Actriu i cantant, que va posar la veu al tema principal de Flashdance.

La pel·lícula d'Adrian Lyne, produïda l'any 1983, la cançó What a Feeling va mereixer l'Oscar a la millor cançó original en la cerimònia dels Oscars de l'any 1984. Irene Cara, que va néixer al Bronx, actriu i cantant, com els dèiem, i que va morir l'any 2022. Una dona significada sobretot a través d'aquest tema.

1979-1980, Fama. Després va venir la sèrie de televisió, aquestes sèries de televisió i aquestes pel·lícules que molt sovint basaven la seva història en totes aquelles il·lusions de noies i nois que entraven a acadèmies de ball i que volien esdevenir, doncs això, estrelles. Fama en el seu moment i uns anys més tard, Flashdance, la pel·lícula protagonitzada per Jennifer Beals. Amb Irene Cara i el tema principal de Flashdance, tanquem les nostres efemèrides d'avui.

0: Avui que Sant Germà de París, també Sant Emili, Santa Mariana de Jesús, Sant Crescent i també Sant Llucià. Tres cerimònies funeràries per avui. La primera, ha mort la senyora Conxita Trigueros Surroca, a l'edat de 99 anys. Conxita Trigueros Surroca. La cerimònia funerària tindrà lloc avui a 1:15 del migdia a l'oratori del Tanatori. A l'edat de 82 anys, ha mort el senyor Francisco Candel López, a l'edat de 82 anys. En aquest cas, la cerimònia funerària tindrà lloc també a l'oratori del Tanatori avui a 6:15 de la tarda. Francisco Candel López, cerimònia funerària avui a 6:15 de la tarda. I la tercera cerimònia funerària per avui, ha mort a l'edat de 89 anys, Juan Félix Gómez Domínguez. Juan Félix Gómez Domínguez. En aquest cas, la cerimònia funerària tindrà lloc a 6:45 de la tarda a l'oratori del Tanatori. La cantant Kylie Minogue, 58 anys, celebra avui. L'actriu Carey Mulligan en fa 41. L'actor Lucas Cage en celebra 31. L'actriu Pastora Vega en fa 66. I la pilot Carmen Jordà, 38 anys, celebra avui. Avui, en principi, hem de tenir la temperatura més càlida de la setmana. Els meteoròlegs ja anuncien que la setmana que ve això s'ha de calmar una miqueta i les temperatures retrobaran una mica la mitjana pròpia de l'època en la qual estem, finals de maig, principis de juny. Per hores d'ara, de fet, ahir estàvem a 24, avui estem a 23. No es nota, però estem a 23. La humitat del 71%, sí que ha pujat l'humitat, per tant, més xafogó que no pas ahir. I com els deien, avui, dia esplèndid, demà també, dissabte també, diumenge de la Trinitat també, i així gairebé diríem que en periòdica pura uns quants dies. Però sort tenim que embassaments plens, aigua, no hi ha problema. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Déu-n'hi-do, l'estiu ens ha arribat de cop i és que avui de nou tornarem a parlar d'aquest ambient molt i molt càlid amb valors que podran enfilar-se entre els 37 i 38 graus, aquesta temperatura més alta cap a les Terres de l'Ebre, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre o bé també cap a la zona del Pla de Lleida. Valors que també seran elevats cap a la Conca de Tremp, cap a les comarques de Girona, cap a la zona de la Catalunya central, valors que podran arribar entre els 36 i 37 graus. I a altres punts del país s'arribarà perfectament a valors de 33, 34 i 35 graus. I en conjunt, i és que dominarà l'ambient assolellat, han de créixer alguns núvols d'evolució de cara a la tarda en zones de muntanya, algunes nuvolades que podrien descarregar algun ruixat local que no tendirà a anar a més i tot plegat amb aquest ambient càlid que ens ha d'acompanyar bona part de la setmana. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

Les 10 del matí, ve el Papa. D'aquí uns dies hi haurà 50 confessionaris a l'Estadi Olímpic. Potser no n'hi hauria prou, tal com estan les coses, eh? Perquè els confessionaris estarien plens. Però bueno, tampoc vivim ara massa l'època dels confessionaris, ja. Però n'hi haurà 50. Aleshores, el president del govern, en audiència amb el Papa, mentre aquí la UCO entrava a la seu del Partit Socialista Ferraz, sembla que a la planta cinquena d'aquesta seu hi havia molta documentació de moltes coses, i avui és notícia, això, la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE, i hi ha titulars de diaris bastant més contundents que altres, sobretot a Madrid, a l'ABC, la Razón, amb uns titulars molt potents. Els d'aquí són, diguem-ne, menys intensos. La Vanguardia, per qui vulgui marxar cap a un altre registre de les coses, presenta un suplement extens sobre la visita del Papa. Per tant, si vostès volen abraçar l'espiritualitat, tenen el suplement de la Vanguardia per dir, mira, a veure si me'n surto, es veu la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, que el Papa beneirà, gira que tomba, també l'encíclica de la qual n'hem parlat aquests dies. Bé, doncs avui a la Vanguardia el Papa surt per tot arreu. I això que queden encara content, perquè vindrà a Catalunya el 9 i el 10. I abans ha de passar per Madrid, em sembla que és el 6, que arriba el dia 6, per tant queden encara dies. Papa per un costat, Alexia Putellas per un altre, que va acabar amb els ulls inflats de tant plorar i amb l'ànima també que ja no podia més de tantes mostres d'afecte que va tenir al llarg del dia d'ahir, des del matí fins a la tarda, amb el partit que va jugar el femení del Barça. El Barça, que també ja ha fet el primer fitxatge, doncs també és notícia, però sobretot és notícia avui Alexia Putellas i el seu comiat. I enmig de tot això, tota aquesta polseguera, com us dèiem, polseguera política, judicial, per aquí van les coses. Ara no parlem tant. Es veu que hi ha hagut un altre atac nord-americà a Iran, però clar, ara tot això tal com està, doncs, bueno, no hi posarem més pebre i més sal aquesta manera.

0: Bé, aleshores. Hola, Joan.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Bé, doncs això, Que va entrar a la UCO la seu del Partit Socialista.
1: Correcte. I també a la seu de la Guàrdia Civil, que ja és, això ja és el punt més paradoxal. És a dir, una unitat de la Guàrdia Civil va entrar a la seu de la Guàrdia Civil a buscar documentació. Documentació i declaracions. Han dit no, que no era una entrada i registre, com si que ho era la seu del PSOE. Per cert, que es veu que va sortir algun ministre al matí dient que el que s'havia fet no era una entrada i registre, i sí, era una entrada i registre. Algú se n'enreia i deia no. Diu, no era una entrada perquè van sortir del carrer. Però clar, arriba un punt... Sí, era una entrada i registre.
0: Ah, el que és... Tampoc cal posar-hi massa eufemismes. Si entren a casa teva, entren a casa teva.
1: Exacte. Sortint del carrer, però clar, entrant a algun lloc. Oi?
0: Però esclar, de fet, del carrer... Això del sortir del carrer no ho havia sentit a dir mai.
1: No,
0: tampoc.
1: Bueno, era...
0: Estava al carrer, surto del carrer clar, i entro a casa.
1: No és una entrada, no és una sortida del carrer, home, clar.
0: Sí, i abans de ser al carrer estaves en algun lloc del qual n'has sortit. I abans d'estar en aquest món estaves al ventre de la mare.
1: Que al final estem en aquestes èpoques de postveritats, sí, que al final, sí. com importa tant el llenguatge, doncs no és una entrada... Sí que és una entrada, punt. Ja està. No...
0: Bé, aleshores... Hi ha molts fronts oberts en molts àmbits,
1: molts,
0: i com
1: molts.
0: Que n'hi ha tants, arriba un moment que el cap ens peta. Per explicar-ho, no sé si dir fàcilment, però...
1: No hi ha manera.
0: Avui també per postres hi ha l'inici del judici al germà del president del govern, de Pedro Sánchez.
1: Sí, i aquesta setmana hi ha l'inici del judici del germà de Sánchez pel aquell tema que va ser contractat per la Diputació de Badajoz, serà que era... I també demà la declaració dels ministres de la Kitchen. Fernández Díaz i companyia.
0: Exacte. Afortunadament, perquè estava prevista la declaració de Zapatero per dimarts que ve, i s'ha ajornat 15 dies.
1: Sí, la jornada ho va demanar ell. Per tant, el tema Zapatero ara mateix està...
0: Diguem-ne així, en un segon pla.
1: Sí, clar, està amortitzat per això. De fet, el titular, el més contundent, com comentaves, és el d'ABC, toda la corrupción es de Sánchez. Ja està. No...
0: I sí, per tant, diguem-ne que és un titular d'aquells que s'obre i es tanca.
1: Sí, clar, és un titular d'editorial, no és un titular de...
0: Exacte. Perquè em sembla que l'editorial cavalca la primera pàgina.
1: A la primera pàgina, correcte. Què és el que va passar ahir? Bueno, doncs diu, anirem pel mundo. El PSOE va perseguir a la UCO els jutges i fiscals per ordre del Juan.
0: El Juan és el president del govern.
1: Però aquí posa
0: suposadament, el Juan. Recordin que la UCO és la Guàrdia Civil, la UDEF...
1: Policia Nacional.
0: Policia Nacional.
1: Correcte. Diu El País, el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions. I, de fet, el resum de tot plegat és això. Es veu que aquesta senyora de nom Leire Díaz, exmilitant socialista i que
0: va ser
1: molt popular...
0: A la qual la denominen, i els diaris també en parlen, lampista.
1: Sí, era la lampista del PSOE.
0: Aquestes persones que es dediquen a la feina del darrere són els lampistes, o almenys l'acrònim és això, els lampistes que ho són de veritat deuen pensar, home, també, mira...
1: Però és que aquest terme...
0: Sí,
1: ens
0: ho vas dir un dia, que va venir de Nord-Amèrica, això.
1: Va venir de Nord-Amèrica. Una de les persones que es dedicava a això, la seva mare li va preguntar, escolta'm, i tu a què et dediques?
0: I va dir, soc lampista.
1: Soc lampista.
0: Bé, doncs.
1: Perquè, clar, a què es dedica un lampista? A arreglar les instal·lacions.
0: Bé, doncs, Leire Díaz, periodista, exmembre ja del Partit Socialista...
1: Sí, correcte, es va donar baixa.
0: I en el seu moment, això, denominada lampista, perquè, segons, suposadament, diguem-ne, tenia aquesta feina...
1: Ah, exacte. Sembla que, segons els documents, cobrava uns 4.000 euros al mes... per influir o per buscar fórmules que doncs torpedinessin d'alguna manera les investigacions que diversos organismes judicials, fiscalia, etc., tenien en marxa en contra del Partit Socialista. De fet, ahir mateix es va obrir expedient a dues fiscals de Madrid que es veu que apareixen en aquesta documentació, i en relació a això també ahir la mateixa UCO doncs, aquesta paradoxa va entrar a la seu de la Guàrdia Civil també, sembla que buscant informació. S'apunta directament a un capità de la Guàrdia Civil, directament amb noms i cognoms, està a les informacions.
0: I dues qüestions afegides que ens toquen una mica a la vora per qüestions diferents. Enmig de tot aquest registre també es preguntarà pel finançament de la campanya del Partit Socialista de Catalunya.
1: Correcte, perquè s'ha demanat informació sobre doncs com es va pagar aquesta campanya, la campanya del PSC del 2024.
0: I en paral·lel a tot això, però sense que tingui res a veure, anem a parar l'any 2017 i Joan Ignasi Elena.
1: Sí, això no té res a veure amb això, eh?
0: Res a veure.
1: Res, zero.
0: Però diguem-ne que ahir també va ser notícia,
1: que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha fet seva una investigació d'un jutjat d'instrucció, no recordo si és del Vendrell, sembla que era del Vendrell, al voltant d'unes contractacions de l'Ajuntament, diria que és d'Altafulla, a una empresa vinculada a Joan Ignasi Elena i al també exdiputat Carles Herrera.
0: És a dir, eren dos socis que havien fundat una empresa.
1: Una empresa d'assessorament jurídic.
0: I l'Ajuntament d'Altafulla anava contractant els serveis d'aquesta empresa.
1: Sí, el que passa és que els hi feia uns pagaments mensuals de 1.000 i escaig euros. I al final...
0: I ja saben què passa amb allò de la recurrència, eh?
1: Sí, el que passa és que, clar, tot això ens porta al 2017, la llei de contractes. Ja n'hi havia, de llei de contractes, però diguem que la llei de contractes, que es posa molt dura amb això, és del 2017, és a dir que és l'any
0: va coincidir, diguem-ne,
1: coincideix, i aleshores dona aquella sensació que sí, que efectivament doncs allò s'estava facturant, s'entén que canvi d'uns serveis, però sense seguir el procediment que tocava. Al final es van cobrar uns 25.000 euros a través d'aquestes factures fins que ho van tallar. De fet, Herrera es veu que va donar-se de baixa de l'empresa en aquest període. I el que passa és que, bueno, doncs, clar, crida l'atenció, el 2017 estem parlant de 10 anys, eh? I ara, de cop i volta, tot això ho ha agafat el tribunal. Uh-huh. Era una pràctica bastant habitual en molts ajuntaments, per no dir que en la majoria d'ajuntaments, doncs de tirar pel dret quan doncs es podia justificar d'alguna manera la incapacitat dels serveis municipals per assumir determinades tasques.
0: Vinga, anem pels esports directament, perquè la resta, poca cosa més a afegir, el món continua més o menys igual, o de moment encara no hi ha hagut cap notícia d'aquelles que és, carai, quin canvi. No. Això encara no ha passat, per tant, entre el papa, la política i la justícia, els esports i una felicíssima Alexia Putellas.
2: Sí, i com va dir ella ahir en acabar aquesta emotiva jornada, amb els ulls gairebé que no podia més, amb mal de cap, perquè també havia passat calor durant el matí d'ahir al Camp Nou. En fi, una Alexia superada, evidentment, per tanta emoció, primer al Camp Nou i després al Johan, on l'equip femení va jugar amb el partit contra la Reial Societat, va guanyar 2-1 amb els gols de Clàudia Pina i Aitana Bonmatí. I bé, no només va ser el comiat d'Alexia, sinó també de jugadores com Mapi León i Ona Batlle, que també es van acomiadar. No va ser un comiat, òbviament, a l'estil Alexia, però vaja, ahir el Johan també va ser un ball de llàgrimes, perquè van plorar les jugadores, van plorar els afeccionats, van plorar els directius, va plorar gairebé el president, en fi, va plorar mig món en aquest comiat, com dèiem, carregat d'emoció i d'emotivitat d'Alexia Putellas. El Barça, que ha fitxat o ha incorporat el seu primer jugador de cara a la temporada que ve, per sorpresa de tothom, tot i que el nom ja va aparèixer fa unes quantes setmanes, ha fitxat Anthony Gordon, extrem del Newcastle, 25 anys, es parla d'una xifra d'entre 70 i 80 milions d'euros, algú ha considerat que és excessiu pagar això per Gordon, i les informacions també apunten a que el jugador aterraria avui mateix a Barcelona, per tant, per acabar de confirmar el seu fitxatge. Ahir es va disputar la final de la Conference amb derrota del Rayo Vallecano, que va perdre per 1-0 davant Crystal Palace. Faig un parèntesi aquí perquè és que em va cridar molt l'atenció. Abans de començar el partit, les càmeres enfocaven la graderia i no parava de veure afeccionats del Crystal Palace amb uns gots enormes de cervesa entenc que era cervesa sense alcohol, perquè teòricament està prohibit servir alcohol,
0: sí?
2: En, sí, sí, als camps de futbol, però uns gots d'aquells, no, vull dir...
0: De mig litre a litre.
2: I no n'hi havia ni un ni dos, sinó la gran majoria. En fi, tanco parèntesi perquè aquella imatge doncs, em va cridar l'atenció. Ahir el Barça va comunicar que Xavi Pascual, oh, quina sorpresa, no seguirà l'any que ve. Per tant, es confirma allò que feia dies que ja es deia, que Xavi Pascual acabarà acceptant l'oferta de Dubai, però compta perquè el Barça està bastant per la labor de canviar o de que hi hagin canvis en la seva estructura del bàsquet. I es parla d'un nom com a nou director esportiu, el de Xevi Pujol, ex de Baxi Manresa, actualment exercint aquestes tasques a Baskonia, i Xevi Pujol doncs, que agafarà les regnes del Barça de bàsquet per començar ja a prendre decisions importants, i una d'important serà qui entrenarà l'equip la temporada que ve.
0: Qui vulgui més informació... fa roda de premsa.
2: Sí, Xavi Pascual, aquest matí.
0: Aquest matí, eh?
2: Aquest matí, sí, sí. I acabo amb un punt de tennis, a Roland Garros, Rafa Hodder, que va derrotar l'australià James Duckworth en 4 sets. El proper rival serà el nord-americà Alex Mitchelsen demà divendres. Comencen a veure's imatges de tenistes, allò, com es diu en català, exhaustos, per la calor que fa a París també aquests dies.
0: Allò que els dèiem,
2: sí, sí.
0: Una calor horrorosa.
2: Jugadors que els veus estesos a terra... amb
0: 33 sí, graus, sí, sí, 34, sí. Gent jove, nanos, llançant-se al Sena des dels ponts. El Sena, que no està tan... Vull dir, que el van netejar pels Jocs Olímpics, però que el Sena, vull dir, surts d'allà i ves el cap directament, perquè es veu que està maco.
2: Ara veurà un procés de desinfecció.
0: Exacte, sí, sí. Però es veu que fa una calor a París,
2: sí, sí.
0: Tan espantosa com a Londres, bé, com aquesta, com ho deien això, una cúpula de calor. Cada any tenim un terme per
2: un terme
0: concepte
2: nou, no? Sí,
0: per d'allà, doncs hi ha una cúpula de calor. 10 i 14 minuts, els diem que, i és una informació interessant, eh? Les donacions, traspassos de béns o de diners en vida, s'han disparat a màxims històrics a Catalunya, en un context de crisi del mercat immobiliari tensionat com a sortida per ajudar els familiars a accedir a l'habitatge propi. El 2025 les donacions es van incrementar en un 22%, gairebé 23.000 donacions a Catalunya, 10 punts per sobre de la mitjana espanyola.
1: I compta amb com es fan. I compta amb com es fan, que si no després vindrà Hisenda.
0: Exacte, amb patacada gran, eh?
1: Sí.
0: O sigui que compta. Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
2: Adéu-siau.
1: Gràcies.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Deu i 16 minuts del matí, anem a repassar 5 hores de ple municipal. Bé, la repassarem ràpid, perquè de les 5 hores hem deixat una hora i mitja. Una hora i mitja de parlaments. Dic 5 hores amb l'intermedio, eh? No hi ha servicio de bar, però hi ha l'intermedio, perquè si no, això no acabaria bé. I recordin el que els comentàvem, que arriba un moment que les sessions s'inflantant, que fins i tot, i aquesta va ser una diferència que varen tenir els grups polítics respecte al públic que s'esperava al Saló de Plens. Un Saló de Plens que ahir no tenia, com va dir Mònica Gallardo, els tropicanos, per tant, si fa que encara en feia una miqueta més. I no us acaba, potser en alguns casos els podrem dir com van anar les votacions, però no, tampoc us ho podrem dir del tot, perquè no funcionava el micròfon de la secretària. Per tant, se sent molt de bona. En un moment, José Antonio Gilabert va demanar que una de les seves mocions fos exposada per la secretaria, però això no se sent res. O sigui que no se sent res perquè un micro no anava. Per què no anava un micro? Bé, quan no és un all, és una ceba, però cada ple municipal hi ha algun micro que té alguna cosa, que té allò, un duende, eh? Com dirien els castellans. Bé, anem per les coses importants i començarem per aquí. El ple que va aprovar el projecte de reforma de Can Fals el va aprovar, i almenys això sí que ens va semblar veure, amb l'abstenció dels regidors de Junts, perquè la resta de regidors al plenari va votar a favor d'aquest projecte que, com va assenyalar la regidora Carme Casulla, va néixer del paraigües de Nou Horitzó, va tenir també la presència impulsora de Beli Artigas, però ha tingut el valor afegit dels nens i les nenes de 6è de l'escola Miquel Utrillo. Es notava, Joan, que Carme Casulla el presentava amb satisfacció, eh?
2: Sí, el presentava amb satisfacció. Va agrair també, evidentment, als serveis tècnics municipals a la B, doncs, la tasca que s'ha fet a l'hora d'aquesta renaturalització del projecte de l'Hort de Can Fals. I, per cert, va haver també una pregunta al final del ple lligada amb aquest aspecte.
1: Interessant, perquè algú, amb nom i cognom, que l'escoltaran també al llarg d'aquest matí, que és l'empresari que està darrere la reforma dels riquis, que és el senyor, si no vaig...
2: Jordi Teixeiro.
1: Exactament. Es vol recuperar els riquis i, sobretot, l'essència dels riquis. En fi, tot un projecte. Però bé, va passar una cosa molt singular, que també és molt pròpia de l'administració. Què li passa al senyor Teixeiro?
2: Doncs al senyor Teixeiro, evidentment, saben que la sortida d'emergència del Riquis dona a l'Hort de Can Fals, està a la part del darrere de l'edifici, i té la rampa corresponent. Què passa? Amb la reforma de l'Hort de Can Fals, aquesta rampa l'Hort de Can Fals canvia de cota, i per tant la rampa ha de ser diferent i ha d'ocupar una bona part d'aquest local. El que reclama el senyor Teixeiro és que, clar, li ha arribat això, diu, bueno, però si aquesta obra que s'ha de fer, perquè actualment la rampa actual ja compleix la normativa, es fa perquè passa alguna cosa a fora, és a dir, en l'àmbit públic, ha de ser
1: l'àmbit públic
2: el que es faci càrrec del cost que té aquesta reformulació de la rampa.
1: Perquè, en aquest cas, l'empresari ja ha fet tot el projecte, l'ha desenvolupat, clar, li han validat tot plegat, és a dir, que s'està fent tot com s'ha de fer, però resulta que de cop i volta, bueno, què passa aquí ara?
2: Sí, la resposta va ser que presentés una al·legació.
1: I que serà acceptada l'al·legació. Mm-hmm. Però té molt a veure amb a vegades aquest retret que molts de vostès fan a l'administració d'obrar d'aquesta forma tan reactiva. Que és, bé, ho arreglarem, però primer tu m'has de demanar que ho arregli, perquè si no jo d'ofici no ho arreglaré, tot i que sé positivament que tu estàs fent un projecte perquè l'has entrat a l'Ajuntament i te l'hem validat. Bé, això vindrà després, perquè en qualsevol cas aquest debat sobre l'Hort de Can Fals va ser un debat bonic. Quin va ser el però? Doncs el però, com és lògic, és el que van exposar alguns dels grups de l'oposició en el sentit que s'ha deixat durant tants anys que aquest espai es degradés. Però ens sembla que és un debat que els agradarà escoltar.
3: Passem ara a la regidoria d'Acció Climàtica, Transició Energètica i Espais Naturals. El punt número 14, que diu el següent: aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. Senyora Gasulla, endavant.
4: Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Com bé diu, avui portem a aprovació doncs, un projecte molt especial per Sitges, com és aquest projecte bàsic i executiu d'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. I és especial no només per la recuperació i la millora d'un espai emblemàtic del nostre municipi, sinó perquè representa una manera d'entendre la ciutat, una ciutat que escolta, que cuida el seu patrimoni i que construeix futur amb la participació de la seva gent. L'Hort de Can Fals és molt més que un espai públic, és un lloc de trobada, de passeig, de convivència, de memòria compartida, i amb aquesta reforma volem recuperar-lo i dignificar-lo, fer-lo més accessible, més amable, més viu, perquè sigui no només un espai central per a la vida social i cultural de Sitges, sinó també un refugi climàtic on l'entorn amable i respectuós amb la història ens aculli i ens protegeixi. Però si aquest projecte té un valor afegit és perquè incorpora la mirada dels infants. Vull destacar especialment la participació dels nens i les nenes de les escoles, molt particularment de l'escola Miquel Utrillo, que han treballat aportant idees, sensibilitats i una manera de mirar l'espai públic que sovint els adults oblidem. De fet, ells mateixos van exposar les seves aportacions tant en una junta de portaveus com en una sessió informativa oberta doncs, a tota la ciutadania. Exposicions que, per cert, almenys a qui us parla, ens van emocionar per la seva implicació, el seu compromís i la seva naturalitat i expertesa. Quan fem partícips als infants a la construcció del poble no estem fent només un exercici pedagògic, estem enviant un missatge molt potent. Sitges també és seu. La seva veu compta i molt. I que el futur del municipi es construeixi amb ells i amb elles, la veritat és que ens agrada molt i els donem les gràcies a tot cor. També vull donar les gràcies a tots aquells que al llarg dels darrers anys han aportat propostes, idees per recuperar Can Fals. Des del grup Nou Horitzó en el seu moment, de la mà de la Beli Artigas, Biodiversitat Sitges de manera molt especial, també a les tècniques del nostre ajuntament que han fet possible que avui portem aquest projecte en aquest plenari. Gràcies Anna Cevillo, gràcies Imma Robert. Aquest projecte parla de reforma urbana, sí, però també parla de comunitat, de participació i de respecte pel nostre entorn i les noves generacions. El projecte proposa adaptar el jardí de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic, seguint el Pla Clima Sitges 2050 i transformar-lo després d'anys d'infrautilització. Els objectius principals són rehabilitar l'espai actual, millorar la accessibilitat, revaloritzar el patrimoni de Can Fals i el seu entorn, recuperar elements històrics com la font o les terrasses, mantenir l'amfiteatre com a espai d'activitats, crear espais d'estada, incorporar jocs infantils, integrar el manteniment posterior a l'execució, execució que en principi durarà aproximadament 8 mesos. S'ha redactat a través de la contractació d'una empresa en concret, Arriola i Fiol Arquitectes, per redactar aquest projecte bàsic i executiu, i l'empresa és una empresa amb trajectòria professional molt reconeguda en aquest tipus de projectes, però sempre sota la supervisió dels nostres tècnics, i la documentació que tenen vostès al seu abast doncs, inclou doncs, tot aquest estudi que abans comentava de programació dels parcs climàtics a Sitges per part de la Diputació de Barcelona, la fitxa de parcs i jardins per part de l'entitat Biodiversitat Sitges, l'estudi històric de Can Fals del Consorci de Patrimoni de Sitges, la presentació amb les propostes d'actuació del partit polític fets per Sitges abans no ho he dit jo amb l'assessorament de Beli Artigas, les fitxes de la modificació del PEPAC, del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic del Català de Sitges, també explica doncs, aquest procés participatiu de la mà tant de les escoles com d'aquesta participació ciutadana que hem obert amb la sessió informativa. Els organismes que han estat implicats en aquest projecte amb la seva validació és des de la COTEPAS fins al Departament de Festes, la taula d'Albert Urbà, la mateixa Diputació de Barcelona i el Consorci del Patrimoni. I permeti'm per acabar una reflexió ja més de caire personal. De vegades quan parlem de transformació urbana sembla que només parlem d'obres, de paviments, de mobiliari i de pressupostos. Però la política municipal, la que es fa des de la proximitat, no va només d'això. Va de decidir com volem viure junts, va de crear espais que facin sentir orgull a la gent, que generin convivència, records i oportunitats. Transformar un espai públic és, en el fons, transformar també una petita part de la vida quotidiana de les persones. És pensar que els infants que hi jugaran, la gent gran que hi passejarà, les famílies que compartiran estones en les converses, en les festes i en els moments que encara han de venir. Que els nens i nenes hagin format part d'aquest projecte ens recorda també una responsabilitat important. No construïm només des del present i per al present, sinó també per al futur. El futur sempre té més sentit quan es construeix escoltant. I crec sincerament que aquesta és una de les coses més nobles de la política, deixar espais millors dels que ens van trobar. No per lluïment, sinó perquè cada racó que cuidem parla del model de poble que defensem. Un Sitges més humà, més amable, més compartit i més pensat per a les persones. Per avui, per això avui no aprovem només un projecte o una reforma. Avui fem un pas més endavant en la manera com volem continuar fent créixer Sitges, amb sensibilitat, amb participació i amb orgull del que som. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Paraules en aquest punt. Senyora García.
5: Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Gasulla, nosaltres hi votarem a favor d'aquest punt. De fet, volem felicitar a les nenes de l'Utrillo que han participat en aquest projecte i que ens van presentar en una junta de portaveus. Vostès ho qualifiquen d'un espai amable i

0: espai amable, no sé exactament què vol dir amable en un espai, és el llenguatge que vostès tenen, però és la recuperació d'un espai emblemàtic que nosaltres doncs, estem a favor i per tant hi donarem suport.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyor Rubí.
2: Moltes gràcies. Nosaltres votarem a favor d'aquest projecte perquè creiem sincerament que és una bona notícia per al municipi, perquè a més representa una manera d'entendre Sitges que compartim profundament. I permeti-me que comenci recordant una mica d'història, com vostè abans, senyora Gasú, ja ha esmenat. No? L'any 2019, quan des de Nou Horitzó ens presentaven a les eleccions municipals, es va organitzar un debat entre les diferents candidatures a l'alcaldia, on cada formació havia de presentar una proposta de futur per Sitges. En aquell moment la majoria de partits parlaven de les smart cities, de grans conceptes tecnològics i de la digitalització urbana. Nosaltres vam decidir posar el focus en una altra prioritat, recuperar l'hort de Can Fals, perquè enteníem i continuem entenent que abans de parlar de grans eslògans, Sitges havia de recuperar espais emblemàtics, històrics i centrals que portaven massa anys degradant-se davant els ulls de tothom. I avui és just reconèixer persones que van ajudar a impulsar aquella mirada. Volem donar les gràcies personalment a la Beli Artigas, activista i defensor incansable del patrimoni sitgetà, que arran de converses amb nosaltres ens va transmetre la idea i la necessitat de posar aquest espai al centre del debat públic. Gràcies a la seva sensibilitat i col·laboració vam poder presentar l'any 2019 una proposta molt semblant a la que avui ens presenta la regidora Carme Gasulla. I ho diem sincerament, encara que arribi tard, ho valorem molt positivament. De fet, hem votat favorablement a la partida pressupostària inicial perquè enteníem que aquest projecte havia de començar a caminar. I volem recordar que aquesta proposta tampoc no surt del no-res. Podran veure al YouTube, que ara el podran trobar, que nosaltres en el seu moment ja vam fer ressò a les xarxes socials a l'entrevista de la companya Sílvia Pérez del Canal Blau, on explicava públicament aquella proposta de remodelació de l'hort de Can Fals que defensaven ja fa 6 anys. Mentre altres parlaven de smart cities i grans eslògans, nosaltres, el 2019, vam defensar recuperar l'hort de Can Fals perquè Sitges també es construeix protegint la seva història, els seus jardins i els seus espais emblemàtics. I avui, gràcies a molta gent que ho ha defensat durant aquests anys, aquest projecte començarà a ser una realitat. Per això, avui ens alegra veure que moltes sensibilitats diferents han acabat confluint en una mateixa direcció. Ens alegra la implicació de l'Escola Miguel Utrillo, dels nens i nenes, que han aportat idees i il·lusió, de persones compromeses com la Beli Artigas i de tota la gent que durant anys ha defensat que aquest espai i que també la convicció política partirà endavant aquest projecte. Perquè al final governar també és això, és saber escoltar, saber recollir idees que venen de la societat civil, de les escoles, de les persones compromeses amb el patrimoni de convertir-les en realitat. I el més important és que avui fem un pas per recuperar un espai que feia massa anys que estava en decadència. Nosaltres ho hem anat denunciant reiteradament perquè l'hort de Can Fals no podia continuar abandonat al mig del casc antic. Aquest projecte, a més, no és només una reforma física. El mateix expedient parla de dignificar un espai històric i emblemàtic de Sitges i convertir-lo en un espai intergeneracional de cohesió social i de refugi climàtic. I aquesta és precisament la idea de la vila que compartim, una ciutat que protegeix el seu patrimoni, que genera espais de convivència i que pensa també en la qualitat de vida de les persones. Per això avui votarem convençuts a favor d'aquest projecte i ens permetrem, com hem fet altres vegades en aquest procés d'exposició pública, fer arribar alguns suggeriments de millora i en l'ús de l'espai. Esperem que aquesta vegada sí, l'hort de Can Fals es converteixi definitivament en una realitat que Sitges es mereix.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Gilabert.
3: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Nosotros, como somos consecuentes con nuestras acciones, vamos a votar a favor, ya que hemos votado anteriormente a favor y no tendría ningún sentido hacer una modificación de voto de lo que se ha votado anteriormente y votar con un voto distinto en lo que viene ahora a aprobación. Nosotros estamos de acuerdo, y reitero un poco lo que he comentado anteriormente, aparte del lenguaje este que utilizan ustedes, que lo que van a hacer será un espacio en el que haya sombras, entendemos que es necesario y estamos de acuerdo con el proyecto. Estamos de acuerdo con el proyecto porque entendemos que es acertado el anfiteatro que se quiere realizar para las actividades que se quieren realizar y porque es un concepto en la cual se puede llevar a

0: A cabo estas actividades de carácter intergeneracional. Es cierto. Ahora bien, nosotros nos reservamos el derecho de presentar algún tipo de alegación en toda la exposición pública, en todo el periodo de exposición pública en el que va a estar este proyecto. Aunque le digo que de entrada estamos de acuerdo y vamos a votar a favor.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Tubau.
2: Moltes gràcies, senyor alcaldessa. Bé, una mica, doncs, seguint quan escoltava amb el regidor Rubí, doncs, quan explicava que el 2019, doncs, quan van demanar un projecte, ell, doncs, bueno, en aquell moment, Nou Horitzó parlava de l'Hort de Can Fals, doncs recordo que nosaltres també l'Hort de Can Fals ha estat important, vale? Perquè creiem que és un lloc emblemàtic al centre de la vila que pateix i ha patit molta decadència durant al llarg dels anys. Creiem que no s'ha fet feina, creiem que ha estat d'alguna manera abandonat de la mà de Déu. Però bé, al final hem trobat un projecte transformador que ens agrada en aquest tipus de projectes, ens agrada com s'ha portat a terme aquest projecte. Nosaltres, des de Guanyem Sitges, quan hi hagi aquest tipus de projectes, votarem sempre a favor. I li vaig dir a la regidora Gasulla, dic, ostres, al principi estàvem una mica expectants, però al veure com ha començat a caminar, la manera en què s'ha fet, com s'ha fet, amb qui ha comptat, doncs ha sigut un projecte que ens ha acabat convencent. Per tant, el nostre vot serà a favor. I tornant a quan parlava abans el regidor Rubí de l'Hort de Can Fals del 2019 a través de Nou Horitzó, nosaltres volem fer també una referència que nosaltres el 2019 vam apostar per l'habitatge. El 2015 també creiem que feia falta habitatge. El 2011, a les primeres eleccions que ens presentàvem, també creiem que feia falta habitatge. I sí, l'habitatge fa falta, és necessari. Anem ràpid perquè cada vegada la situació doncs, és més complicada, està marxant gent, surten titulars a l'Eco que posen els pèls de punta i bé, emplaço tothom doncs, a treballar, a remar i a tirar endavant. Carme, felicitats pel projecte.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt, senyor Roig.
3: Sí, gràcies. Entenc que parlem de l'Hort de Can Fals, no? No és un debat sobre l'habitatge avui, però bueno. No, més que res, fora conyes, felicitar a l'alumnat de l'escola Miquel Utrillo i a la mateixa escola, per una banda per impulsar aquest projecte i per l'altra també per treballar per un alumnat conscient i proactiu amb la millora del municipi. També agrair a tota la ciutadania que després s'ha sumat o ha anat treballant per fer-lo realitat. I aquí també, no? que la regidora ha estat hàbil d'agafar el guant. No? Mai sabrem com hagués anat aquest projecte si la proposta vingués d'aquest govern, potser encara estaríem esperant, però volem recordar, no?, que aquest projecte no estava recollit a la proposta de pressupost d'aquest any i aquesta és una mostra de la manca de planificació i de que es va fent segons bufa el vent i segons el que caigui, segons quina taula. Però tot i que creiem que teníem que posar de manifest aquesta manca de full de ruta al govern municipal, repetim ens reafirmem amb total convenciment gràcies a tothom que ha impulsat aquest projecte per millorar el poble de Sitges.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt. Senyora Tubau.
4: Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes les persones que ens escolten. Doncs bé, avui porten aprovació inicial d'aquest projecte bàsic i executiu de l'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. És evident que és un projecte molt important per Sitges, és un projecte molt necessari i és un projecte que fa molts i molts anys que s'està esperant i que les 21 persones que estem aquí representant al poble de Sitges, doncs ens hi sentim identificades. Nosaltres, quan vàrem començar a revisar aquestes més de 580 pàgines del projecte tècnic, ens va preocupar un punt que ens deia: hem de dignificar aquest espai, actualment força degradat i infrautilitzat per la sensació d'inseguretat que dona la seva configuració actual. Hem de fer un espai accessible. Molt preocupant que parlem d'un espai com Camp Fals, com l'Hort del Camp Fals, que és un pulmó al centre de Sitges, i que el propi projecte tècnic l'hagi de recollir així. Ho recull com un espai força degradat i infrautilitzat. Què hem estat fent durant aquest temps? Ens preocupa i ens preocupa moltíssim. Un altre dels temes que alhora també volem dir que sí que ens felicitem doncs, pel fet d'haver fet que aquest projecte sigui participatiu, que s'hagi comptat amb infants, que s'hagi comptat amb entitats vinculades amb tot el tema de la biodiversitat, i tot això doncs, el que fa és enriquir-lo i millorar-lo. Però també doncs, tenim dubtes, i tenim algun dubte pel que fa al propi projecte sí i com es protegeix el que significa un jardí o un hort d'una masia catalana i tot aquest jardí romàntic que en el seu principi va ser l'inici d'aquest espai de Camp Fals. Tenim dubtes que no hem pogut resoldre. És evident que segurament tindrem temps per fer-ho. Tenim molt clar que hi ha elements que queden ben protegits, com és la part dels xups, i també tenim clar doncs, el tema del sistema de pèrgoles i les glorietes del xiprès, tot això es recupera. L'aspecte de l'amfiteatre doncs, també està molt bé, però hi ha altres dubtes que ens preocupen una mica. Revisant aquest document hem vist que, per exemple, hi ha alguna mirada que no hem vist recollida. És possible que, com que és un projecte tan extens, potser se'ns ha passat per alt. Però sí que hem vist que, vull dir, incorporem la mirada dels infants, incorporem aquest aire de la necessitat de protegir la biodiversitat, evidentment incorporem la necessitat de refugis climàtics, però no hem estat capaços de trobar en quin lloc queden recollits els itineraris segurs necessaris quan es dibuixa un espai públic amb perspectiva de gènere, perquè com qualsevol espai públic doncs, també és necessari aquesta mirada de perspectiva de gènere. I la trobem a faltar, la trobem a faltar. Volem deixar aquesta reflexió aquí damunt. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Només, abans de passar la paraula a la senyora Gasullà, només per quan diuen que això no estava planificat i que era una cosa com si hagués sortit així de bolet, que fa molt de temps que ho està treballant. A l'inici d'aquesta legislatura vam descriure 27 projectes, es deien els 27 pels 27, i el número 17 justament era executar el pla director d'Albert i els parcs climàtics de Can Robert i de l'Hort de Can Fals. De Can Robert ja està gairebé finalitzat, que està quedant molt bé, i ara portem a aprovació el que vam dir a l'inici de la legislatura. Senyor Gasullà, endavant.
5: Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies per les paraules tan amables que hem rebut, tot l'equip d'Acció Climàtica, i estic segura que els nens de l'escola també ho agrairan moltíssim. Jo sí que voldria començar, sembla que avui és el tema de que les dretes i les ultradretes facin de filòlegs. Aleshores jo li contestaré que entenem nosaltres per un espai amable, senyora García. Des del punt de vista urbanístic és un espai respectuós amb l'entorn, amb les persones, que propicia pertrebació social, humana, contacte. Això és que per nosaltres el punt de vista urbanístic és el que és. Que no li agrada el concepte? Mala sort. Però per nosaltres és això, no pretén ser una volada dels comuns, sinó que és un concepte que contínuament es fa servir en arquitectura. De fet, recullo expressions que apareixen també en el projecte. En relació amb, amb algunes de les observacions que ha fet el senyor Rubí, efectivament és un projecte de molta gent, no és només un projecte d'una escola, un projecte d'un arquitecte, sinó és un projecte que ha agafat tot aquest relleu de totes aquestes contribucions. Aquí agafo també l'afirmació que fa la senyora Tubau, que li preocupava molt que el mateix projecte parlés d'aquesta sensació d'inseguretat en la diagnosi. Doncs per això fem la intervenció, faltaria més. És en el moment que hem passat a formar part del govern, hem agafat doncs, aquest guà i ens hem posat a treballar, perquè és un espai que fa aproximadament 20 anys va tenir una intervenció i s'ha anat degradant al llarg dels anys i per tant la diagnosi que es fa doncs, se li posa remei. Si vostè vol doncs, encallar-se en que això és molt preocupant, doncs efectivament, com és molt preocupant, li posem remei. És una obvietat bastant, bastant senzilla d'entendre. Després, en referència també a qüestions vinculades amb els itineraris segurs i la perspectiva de gènere, jo crec que vostè senyora Tubau, li dic amb tot el respecte, vostè ha anat a buscar a veure què trobava. No? Llavors, aleshores, afortunadament, tots els projectes urbanístics actuals es fan sempre des de perspectiva de gènere. És a dir, és gairebé obligatori. Per tant, jo no sé què és els dubtes que vostè té, però estarem encantades de rebre aquestes al·legacions, aquests dubtes en format d'al·legacions, un cop es publiqui, saben vostès que tenen un mes d'exposició pública, perquè la nostra voluntat és incorporar tot allò que sigui viable i positiu. I no és en absolut un projecte contra ningú, al contrari, pretén enriquir-ho tot el que sigui possible. Per tant, aquests dubtes que vostè té, doncs estarem encantades de rebre, com deia, aquesta mancança o aquests dubtes que vostès diuen. I ja per acabar, doncs ha passat per moltes mirades, i mirades tècniques. Ho dic perquè no, ni jo sóc arquitecte ni urbanista, sinó sóc en aquests moments la representant política que porta el projecte en nom de govern a la seva aprovació. Per moltíssimes mirades. La mateixa Comissió Territorial de Patrimoni doncs, va fer aquesta valoració entenent que, tot i no ser un vecín i no hi ha cap element diguéssim, que estigui inclòs en aquests supòsits que habitualment la comissió informa, doncs, va validar i va aplaudir el projecte. I això no ho diu la regidora, ho diu els components de la COTEPAS, com el mateix consorci ha dit, que per cert, avui hem rebut bones notícies. Avui mateix ens han comunicat que justament la Diputació posarà la primera pedra, no, en aquest sentit figurat, per tirar endavant el projecte de recuperació de la Masia. Ens arriba aquesta s'ha comunicat que es fa l'encàrrec per la rehabilitació i consolidació de Can Fals i això és una oportunitat per completar el projecte del jardí amb el de la Masia i connectar el cap de la vila amb la Ribera. I aquest inici d'aquest projecte també agraeix a l'Ajuntament tota la documentació que els hem pogut passar. Per tant, és un projecte que enriqueix Sitges i que crec que totes ens hem de felicitar. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Segon torn de paraules. Senyora Alonso.
6: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que en un principi no anava a fer alguna argumentació, però com el senyor Tubau m'ha donat una miqueta de peu perquè veig que ell parla d'habitatge quan no és el punt d'habitatge, doncs jo continuaré parlant del refugi climàtic a les botigues de Sitges, que en part sí que té a veure amb aquest punt. Aprofito per dir que agraeixo també moltíssim com als meus companys de govern i d'oposició, a tots els alumnes i professors de l'Escola Miguel Utrillo que van venir a presentar-se al projecte amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i amb molta empenta, així que amb moltes felicitats. Volia comentar una cosa que s'ha dit abans. Vostè, senyora alcaldessa, m'ha dit que s'han fet moltes inversions al barri de les botigues i que jo m'estava queixant d'un parc climàtic que està previst de construir-se no sé quan, però que es construirà segur al barri de les botigues. I és casualitat que l'únic parc climàtic de les botigues es construeixi a l'únic parc on hi ha arbres a les botigues de Sitges, que és el parc dels eucaliptus. Tenim altres àrees on es podrien fer un parc climàtic, però han triat aquest espai. També volia dir-li que si ens posem a repassar les actuacions que ha fet aquest Ajuntament, no només a l'any 2027, sinó des de que vostè està al govern amb aquesta legislatura, el 2023, obres que hagi fet aquest Ajuntament, en realitat només ha estat el petit tram de rehabilitació del passeig marítim des de Rosamar fins al Port Ginesta, que són uns 225.000 euros, i poca cosa més. La resta del passeig marítim és ministerial. Les obres que s'estan fent a Vallbona és d'un promotor privat. Les obres dels aiguamolls estan aprovades sine die. I així podrien continuar, amb la qual cosa, sincerament, la restauració de la Riera de Vallbona, 83.000 euros també per part de l'Ajuntament, però que està adjudicat, però que no es pot fer l'actuació perquè hem arribat tan tard com sempre, que ara resulta que, com ja han edificat uns animalets, hem de passar tot l'estiu una altra vegada, vale, amb aquest risc d'incendi que tenim al barri de les Botigues i sobretot a totes les franges perimetrals de Sitges, perquè es va arribar tard. Amb la qual cosa, diguin les coses com són. A Sitges, a les Botigues de Sitges estan fent moltes obres, però no són de l'Ajuntament, són de promotors privats. I aprofito per dir que aquestes obres no les controla bé l'Ajuntament. Així, realment, que hagi fet l'Ajuntament, només hi ha 225.000 euros d'inversió pública municipal des de l'any 23 fins a dia d'avui. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Jo entenc que a vostè, segurament, això de l'Hort de Can Fals li interessa molt poc. Estem parlant del projecte de l'Hort de Can Fals. Li contestaré tot això que ha dit en el torn de precs i preguntes, que és quan s'han de fer els precs i preguntes d'altres temes. Ara estem en un projecte importantíssim que hem agraït moltíssim a tota la gent que ha col·laborat i que, per tant, no ha de passar desapercebut com és l'aprovació inicial d'aquest projecte bàsic i executiu. No sé si volia afegir alguna paraula més. Estàvem amb el senyor Rubí. Pensava que només hi havia una paraula. Senyor Rubí, endavant.
7: Sí, bàsicament el senyor Tubau, en carinyo. 2019, no sé el que aportava. Jo crec que, em sembla que en aquell acte, no sé si estava la senyora Eva Martín, a l'acte de presentació de les candidats dels projectes dels candidats, era vostè, no? Jo no recordo el que aportaven vostès. Jo me'n recordo, sí? O dos mandats. Vull dir, el que sí que hem fet nosaltres, senyor Tubau, és que no he tingut capacitat de governar com vostès 4 anys en el seu moment, no? Vull dir, és una realitat, sí, no ho sé, bueno, és la realitat que vostès van tenir. I l'altra és que nosaltres des de 2019 no hem canviat. Nosaltres l'habitatge l'entenem com que ha de ser l'Ajuntament el promotor i el gestor de l'habitatge i dels terrenys i de l'edifici. És la gran diferència, la transversalitat que tenim nosaltres i que des del 2019 nosaltres hem tingut clar, molt clar, quin és el model d'habitatge que volem per a aquest poble. Moltes gràcies.
1: Molt bé. Alguna aportació més sobre l'Hort de Can Fals? Senyor, bueno, només hi havia una paraula, després n'han aixecat dos, ara n'hi ha 4. Senyor Tubau i senyora Tubau, i entenc que ja no hi ha ningú més amb aquest segon torn. Senyor Tubau, endavant.
2: Gràcies, senyora alcaldessa, per al·lusions. Ostres, dir que parlàvem de Nou Horitzó, no? Dir que Nou Horitzó no va governar, recordo que va governar amb una nova majoria, un govern de molts partits, molt de dretes, i que tots recordem doncs, quines polítiques feia en aquell moment. I després, senyora Alonso, ostres, no em digui a mi del que haig de parlar i del que no haig de parlar. No m'ho digui, perquè precisament qui no tenia dret a parlar en aquest torn era vostè, que ha fet ús del segon torn de paraula quan en el primer torn no ha parlat. D'acord? I el ROM ho deixa ben clar, que si no es parla en el primer torn, el segon torn queda anul·lat.
1: Molt bé, senyora Tubau, per tancar aquest segon torn de paraules.
4: Gràcies. Bé, senyora Gasulla, nosaltres insistim, tornem a insistir que el projecte tècnic de l'Hort de Can Fals comença dient que s'ha de dignificar un espai actualment força degradat i infrautilitzat. És que és molt greu que un projecte tècnic comenci així. Jo no sé com ho veuen. Vull dir, ha portat 3 anys governant, no, senyora Gasulla? Vull dir, suposo que en algun moment podria haver iniciat aquest projecte. Per altra banda, tornem a insistir, vull dir, els espais patrimonials ens continuen preocupant i ens continuen preocupant una mica, perquè hi ha a vegades hi ha algun render que veiem xipresos i en alguns renders que no. I pensem que si volem recuperar en si tot allò que significa aquell jardí romàntic d'aquesta masia de Can Fals, doncs és important saber com es definirà el projecte definitiu. I escolti, veig que pel que vostè i el Tom el que ens ha respost, entenem que els itineraris que recullen doncs, la seguretat amb mirada de gènere, doncs, suposem que és que no estan incorporats i per tant doncs, caldrà incorporar-los. En aquest sentit, nosaltres, malauradament, doncs, després d'haver escoltat a vostè, doncs, ens abstindrem perquè parlem d'una aprovació inicial amb moltes ganes de poder votar en el seu moment doncs, afirmativament, però ara mateix, davant dels dubtes que a més plantejarem en al·legacions, ens abstindrem. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Gasulla, per tancar.
5: Ara, molt bé. Sí, contestaré en primer lloc a la senyora Alonso. Miri, l'estudi, fer un parc climàtic no és una cosa qualsevol, és a dir, es fa a través de tot un seguit de previsions, d'estudis, de paràmetres, des de mapes de calor fins a temps de distància a peu respecte al conjunt dels espais avaluats, ha de ser un corredor, es fan fitxes determinades vinculades, per exemple, a elements d'accessibilitat, de mobilitat, és a dir, no és qualsevol cosa. També pensava com vostè, li haig de dir, i la veritat és que ha estat una sorpresa que realment no, les fitxes que es fan de cadascú són molt completes i per això es va decidir que es fes d'aquesta manera. És a dir, no es fa un parc climàtic o un refugi climàtic en qualsevol lloc, com dèiem, aquests paràmetres. En relació doncs, amb alguns comentaris que he sentit, jo, senyora Tubau, vostès poden presentar... Jo estic esperant les seves al·legacions, de veritat. Les estic esperant perquè continuen insistint en un discurs que és una pena, perquè insisteixen en que l'espai està molt degradat, efectivament. Què han fet vostès en 3 anys? Doncs preparar aquest projecte, que ha durat exactament 3 anys. Portem 3 anys treballant en aquest projecte i per fi el portem a aprovació. El que no sé és què han fet vostès fins ara. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Doncs passem a la votació. És el punt número 14, que és l'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu d'adaptació dels jardins de l'Hort de Can Fals com a parc climàtic. Vots a favor.
8: Vots a favor.
1: Vots en contra.
8: Cap vot en contra.
1: Abstencions.
8: 4 abstencions. El punt queda aprovat.
1: Moltes gràcies.
9: Primer titular important, per tant, del ple d'ahir, l'aprovació del projecte de rehabilitació reforma de convertir Can Fals en un parc climàtic. Respectant els elements del seu passat que encara queden i incorporant totes aquelles aportacions que els nens i nenes de l'escola Miquel Utrillo, de 6è de l'escola Miquel Utrillo, han fet també perquè aquest parc encara sigui més aprovat. Vaja, que de fet serà tot nou menys els elements antics. I amb l'afegit del projecte de reforma i rehabilitació, consolidació, perquè està fet una ruïna, la masia, literalment, de Can Fals, que la Diputació de Barcelona ja ha anunciat a l'Ajuntament que posarà en marxa. Déu ens escolti i a veure si Can Fals es pot tornar a obrir. I ara anem pel carrer Primer de Maig. Bé, recordin que Primer de Maig del 1838, episodi de la Guerra Carlina, tropes carlines que arriben a Sitges i Sitges fa el que pot per contenir aquesta embestida. El carrer Primer de Maig del 1838 es diu així per aquest episodi. Després de la Guerra Civil, amb el franquisme, el Primer de Maig es passa a convertir en el 2 de Mayo. El 2 de Mayo, com tots vostès saben, el moment en què Madrid es va enfrontar a les tropes de Napoleó. Anem de guerra en guerra. Mira, la vida és així, també, I amb el 2 de maio vam anar a petar fins l'entrada de la democràcia i vam tornar el 1 de maig. A males, com també en alguns moments l'informe que sustenta aquesta declaració de bé cultural d'interès local pel 1 de maig en parla, el carrer del Pecat i el carrer 2 de maig són denominacions que estan ja tan interioritzades que no passa res. Ara, si us plau, evitem la 2D o el 2 de, que és com allò que hauríem d'evitar de dir la Pia per l'escola Pia. Però bé, aquí ja no hi ha remei amb l'assumpte de la Pia, però això de la 2D, la 2D o el 2 de, potser que ho deixem córrer i a males, doncs, el 2 de maig o el 2 de maio o com vulguin. Dit això, què va passar ahir? Doncs allò que ja ens temien que passés, Joan, que el passat el passat truca a la porta i pesa tant que va caure el passat a plom sobre aquesta declaració.
10: La majoria de grups que li van donar suport, de fet només es va abstenir Guanyem en aquesta aprovació, doncs van retreure al govern el retard en aquesta declaració, en el moment que ja molts establiments que han desnaturalitzat aquella essència primigènia de l'entorn.
9: Què ha passat aquí? Aquesta declaració es basa fonamentalment en els mateixos criteris en els quals es va basar en el seu dia la modificació del pla d'usos. Què és això del pla d'usos? El pla d'usos és un document annex al pla general en el qual s'especifiquen, s'estipulen quin tipus de locals poden anar en determinats tipus de carrers. El desembre del 2017 va quedar negre sobre blanc en el paper i aprovat que el carrer Primer de Maig, qualsevol local que perdés la llicència o qualsevol local que s'establís de vell nou, hauria de ser un bar musical. Per tant, els locals de restauració que queden al carrer Primer de Maig corresponen a llicències que es van donar abans del desembre de l'any 2017. I mentre aquestes llicències continuïn vigents...
10: Sí, perquè no caduquen.
9: Exacte.
10: La vigència, mentre s'explota, és operativa.
9: Sí. Per tant, si en algun moment algun d'aquests locals de restauració plega veles i tenca, qui vingui haurà d'obrir obligatòriament un bar musical.
10: Entenc que sí. Almenys, que no es pot traspassar la llicència.
9: Entenem que es va dir ahir d'una forma molt taxativa i en aquest cas la llicència no es podria traspassar. L'abstenció de Guanyem va venir donada fonamentalment perquè el regidor Tubau també va fer referència a una circumstància singular. És cert, és el primer cop que s'agafa tot un conjunt urbà, diríem que és el primer cop a mitges tintes, perquè el passeig marítim, com a conjunt, també està qualificat com a bé cultural d'interès local. Però diguem-ne que dins la trama eminentment urbana de Sitges és el primer cop que passa que tot un carrer sencer es consideri bé cultural d'interès local. Tubau assenyalava que li estaria bé, per exemple, que s'haguessin declarat bé cultural d'interès local les cases més antigues del carrer Primer de Maig que encara estan dretes i que corresponen a alguns establiments també històrics del carrer, que havia estat el Quims, el Titos, el Fèlix, el Prisma, bé, doncs aquelles cases, però li costava d'entendre que tot el carrer es considerés bé cultural d'interès local, tenint en compte que hi ha hagut també molts canvis urbanístics. Però al final gairebé diríem que vàrem conciliar aquest apunt del govern que diu no es tracta tant d'intentar recuperar el passat, un passat que ja no és recuperable, sinó de protegir el present i, sobretot, de protegir el futur del carrer.
10: Sí, el que passa és que també hi ha una qüestió, que és que, a diferència d'altres declaracions, aquesta apela més al sentiment o a la història de l'indret.
9: Sí, sí. Perquè a la immaterialitat.
10: El bé urbanístic no té més
9: no
10: valor.
9: No té més valor, eh? I de la mateixa manera que ahir sí que es va posar en valor, bé, doncs aquells locals que encara mantenen la flama encesa del carrer, en especial Mònica Gallardo va dir que el dilluns que ve farà 70 anys Las Vegas,
10: exacte,
9: un dels clàssics del carrer, o bé, en aquest sentit, també es va posar sobre la taula els qui, en el seu moment, a veure si ho dic ara perquè tenia els noms, oi, i com es diu? Els empresaris que han arribat... Oi, que m'ha marxat el nom, que és el representant de l'oci nocturn en el gremi d'hostaleria.
10: Damià
9: Ors. Gràcies,
10: perdó,
9: Joan.
10: Perdó.
9: Que, doncs, en Damià, el seu company també, que han posat en marxa establiments i que han intentat, i intenten, mantenir la flama del carrer com a referent d'oci nocturn. Bé, doncs es tracta, en el fons, d'això. Mm-hmm. Per tant, hi va haver dos camins que al final es van conciliar. Escoltaran el debat, que va acabar amb aplaudiments, mm-hmm, perquè hi havia representants de l'oci nocturn i també del gremi d'hostaleria, el Saló de Plens, que van rebre aquesta aprovació de declaració de bé cultural d'interès local amb aplaudiments, però és evident que en el debat hi havia aquell desencís i aquell enyor pel que va ser el carrer Primer de Maig en el seu dia. Enceta el debat, en aquest cas, el regidor Xavier Ripoll, el regidor de Turisme, fent valer, com els dèiem, el que ha estat el carrer Primer de Maig i perquè el govern posava en marxa aquest dictamen per declarar-lo bé fil.
1: Doncs passem ara al punt, la regidoria d'Urbanisme, al punt número 15, que és l'aprovació de la declaració de bé cultural d'interès local, un becil, al carrer 1 de maig de 1838. Abans he comentat amb la planificació que es va fer a inici de legislatura de 27 projectes i aquest també era un d'ells, era el número 14, justament, que era tramitar el becil del carrer 1 de maig dins del procés de revitalització de l'oci nocturn i compartíem entre turisme i urbanisme. Per tant, ara passaré la paraula al senyor Ripoll i després en l'àmbit urbanístic la faré jo mateixa. Senyor Ripoll, endavant.
11: Molt bona tarda. Avui portem a aprovació la incoació de la declaració del carrer 1 de maig com a bé cultural d'interès local. Es tracta d'un acord de govern que des de Verds en Comú vam plantejar des de l'inici del mandat i que compartim plenament amb la resta del govern municipal, perquè considerem que representa un pas important en el reconeixement de la història contemporània, social, cultural i turística de Sitges. I ho dic així perquè creiem sincerament que aquesta proposta va molt més enllà d'un debat urbanístic o administratiu. El que avui es planteja és un reconeixement institucional a un espai emblemàtic de la vila, un espai que forma part de la memòria col·lectiva de generacions de sitgetans i sitgetanes i que ha contribuït durant dècades a construir la identitat oberta, tolerant, diversa i cosmopolita que Sitges projecta al món. Abans de continuar, també voldria fer un agraïment especial a Roland Sierra per l'elaboració del primer informe que va obrir el camí a tot aquest procés. Crec que és just reconèixer la feina feta i el rigor d'un document molt complet que ha ajudat a fonamentar i posar en context aquesta proposta. El carrer 1 de maig no és només un carrer vinculat a l'oci nocturn, està en un espai de convivència, de relacions socials, de cultura popular i de projecció turística. És part de la història viva de Sitges. Per això aquesta proposta posa especialment l'accent en el valor etnològic, ambiental i material del carrer. No es protegeixen façanes o elements arquitectònics, sinó una atmosfera urbana, una manera de viure, l'espai públic i un patrimoni contemporani vinculat a la cultura de l'oci mediterrani i a la història social de la vila. I aquesta és probablement la part més rellevant del becil que avui es planteja. Preservar el caràcter propi del carrer, el seu ambient, la seva identitat i la seva continuïtat històrica. Per això la proposta planteja reconèixer el carrer pels seus valors genològics i ambientals, limitar les actuacions que puguin alterar la percepció i l'ambient urbà, preservar l'ambient social i festiu, garantir la continuïtat de l'espai públic i la seva morfologia històrica, i també posar en valor en aquells casos que es consideri pertinent elements identitaris com retolacions històriques d'alguns locals. També vull deixar molt clar que aquesta declaració no comporta cap modificació urbanística immediata. No modifica POUM, no es canvien els usos, ni s'alteren classificacions de sòl ni paràmetres urbanístics. I a la mateixa fitxa tècnica s'estableix que és plenament compatible amb el planejament actual. Això és important entendre-ho. Estem davant d'una figura de protecció patrimonial emparada per la llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, no davant d'una modificació urbanística. Urbanísticament, l'única conseqüència directa és la incorporació del carrer al PEPAC. A partir d'aquí, qualsevol obra, rehabilitació o reforma haurà de comptar amb l'autorització i valoració corresponent del COTEPAS i existirà també el deure de conservació per evitar la degradació del conjunt. Des del punt de vista turístic, aquest becil ens obre la porta a futures accions de posada en valor del carrer, senyalització interpretativa, itineraris culturals i patrimonials o iniciatives de divulgació vinculades a la història de l'oci nocturn i de la vida social sitgetana. I pel que fa als usos, aquest becil també ens dona un marc de futur per poder estudiar regular determinats aspectes vinculats a l'activitat, la imatge urbana o la preservació de l'ambient característic del carrer, ja sigui a través d'una futura modificació del pla d'usos, de noves ordenances o altres instruments municipals. També és important remarcar que la catalogació de, com a becil pot facilitar l'accés a les línies d'ajut i subvencions de la Generalitat o la Diputació per a actuacions de conservació, restauració o millora de l'espai públic i del patrimoni, així com eventuals avantatges fiscals previstos a les ordenances municipals. Per tant, el que es fa avui és començar a caminar. Volem seguir l'exemple d'altres ciutats que han sabut reconèixer espais vinculats a la seva vida social, cultural i nocturna com a part del seu patrimoni i de la seva identitat urbana. Espais com Carnaby Street a Londres o la zona del Tubo a Saragossa formen part de la identitat turística i cultural de les seves ciutats, no només per la seva arquitectura, sinó pel que representen social i culturalment. Creiem que el carrer 1 de maig té aquesta mateixa dimensió. I aquesta dimensió contemporània del carrer és especialment important, perquè no estem parlant només d'un espai vinculat al passat o a la memòria històrica de Sitges, sinó d'un carrer que continua formant part de la identitat social, cultural i turística de la vila encara avui. De fet, hi ha un episodi recent que així ho exemplifica. El paper que aquest carrer va tenir durant la pandèmia, quan Sitges va acollir la prova pilot internacional d'oci nocturn l'any 2021. Aquell assaig va convertir la vila en un referent europeu de la reobertura segura de l'activitat cultural i nocturna i va tornar a situar el carrer Primer de Maig com un espai simbòlic de la identitat contemporània de Sitges. I avui ens acompanyen aquí representants de l'oci nocturn, els quals, conjuntament amb el gremi, agraeixo, i també part de regidors que hi havia en aquella època, doncs, el treball que es va fer aleshores. Per tot això demanem el vot favorable dels grups municipals, perquè creiem que aquesta és una proposta positiva per Sitges, una proposta que suma, que reconeix, que dignifica i que protegeix una part fonamental de la nostra història contemporània, social i turística. I perquè, en definitiva, creiem que preservar la identitat pròpia de Sitges és també una manera de preservar el futur de Sitges. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, regidor. Només un apunt en l'àmbit urbanístic, perquè com deia el regidor, això no transforma cap modificació, però sí que recordem que això, el desembre del 2017, es va fer un pla de millora urbana que va ser una mica un inici de com preservar aquest carrer. En aquell pla de millora urbana del desembre del 17, des d'activitats precisament, es van limitar, i encara estan, és el pla d'usos que limita algunes activitats, i en aquell pla de millora urbana, en aquell moment ja es va dir que es destacava que el carrer Primer de Maig com un element clau en la identitat històrica i funcional de Sitges, consolidat tradicionalment com un principal eix d'oci nocturn. Reconeixia en aquell moment ja el seu valor simbòlic, social i turístic, així com el renom de la marca associada al carrer. O sigui, el pla de millora urbana el que va fer sobretot és que des d'aleshores qualsevol establiment que tanca, si ha de tornar a obrir, només pot ser un bar musical. Penso que va ser un pas endavant important. Ho sabem, que hi ha restaurants i hi ha altres que no són bars musicals, però és que són anteriors al 2017. I si la llicència no s'acaba, diguem, es pot tornar a obrir, però en el cas de que s'extingeix una llicència o que qualsevol bar musical tanca, només pot obrir un bar musical. Penso que aquell va ser un pas important ja per començar a preservar aquest carrer. Després, amb tota la insistència també dels actuals es diu explotadors, és que el nom sona molt raro, però és els establiments que estan amb la insistència de sobretot millorar aquest carrer, de posar-lo en valor, es va insistir per fer-lo un becil. I com deia el regidor, que ell ho ha deixat anar així, el PEPAC, però per qui no sàpiga el que és el PEPAC, no, que és el Pla Especial de Protecció Patrimonial. Ho dic perquè ara aquest carrer forma part d'aquest pla especial on estan edificis, cases, portes, finestres, arbres, és a dir, tots els elements que des de Sitges es creuen que són patrimoni històric nostre. Per tant, és molt important que el Primer de Maig ara estigui dins del PEPAC i esperem que això també ajudi a vitalitzar-ho i ajudi a l'oci nocturn seguríssim. I ens anem adaptant als nous temps, perquè també ens hem d'adaptar en els nous temps. Bé, ara passarem la paraula a cadascú de vosaltres. Senyora García, endavant.
12: Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor regidor, deia vostè que era un espai emblemàtic i que amb això doncs, volien preservar el caràcter propi, però sota el meu punt de vista jo crec que s'ha permès la proliferació de locals amb activitats que nosaltres qüestionem, però en tot cas un espai emblemàtic però molt deteriorat, no li sembla? Creu vostè que d'aquesta manera recuperarem l'essència del que va ser aquest carrer? Sincerament, amb el cor a la mà, jo penso que van tard i molt malament. Aquest carrer, tots coneixem els problemes que té, problemes greus d'inseguretat, d'incivisme sobretot, especialment problemes nocturns. I per tant, vostès creuen que d'aquesta manera recuperaran l'essència del que va ser el carrer? Jo penso que no. Jo penso que no, i repeteixo, considero que van tard i malament.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Gilabert.
0: Muchas gracias, alcaldesa. Esto es una medida que se tenía que haber tomado hace tiempo. De hecho, Vox incitó y habló incluso con ustedes para que se tomase en consideración que se declarase becil la calle del 1 de mayo de 1838. Es cierto. Pero le voy a decir una cosa, yo soy optimista y desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de Barcelona, provincia, que vengan a la calle del 1 de mayo, que vengan a la calle del pecado, que Sitges continúa siendo Sitges y que Sitges volverá, sobre todo a partir del año que viene, a ser lo que nunca debió de ser, que es el mejor referente del ocio nocturno y de la diversión que hay en toda la provincia de Barcelona y, por extensión, de toda España y de todo el Mediterráneo.
1: Més paraules en aquest punt, senyor Tubau.
2: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Des de Guanyem Sitges volem començar reconeixent que el carrer Primer de Maig forma part de la memòria col·lectiva de Sitges. Ha estat durant dècades un espai centrat de la vida nocturna, de trobada social i d'obertura al món, i això forma part indiscutible de la identitat de la vila. Ara bé, també volem situar el debat en el context actual. Sitges ha anat perdent progressivament espais d'oci i de socialització al conjunt del municipi, no només en aquest carrer. Aquesta transformació no és menor, respon a canvis en els hàbits, a pressió normativa, a canvis econòmics i a un model d'oci que desplaça i concentra, amb la consegüent pèrdua de diversitat d'espais. En aquest context ens preocupa que la resposta institucional sigui una declaració patrimonial que, a la pràctica, no protegeix el que existia, sinó el que hi ha avui. I el que hi ha avui, cal dir-ho clarament, té una composició molt diferent del carrer històric que es vol abocar. Hi ha edificis construïts en les darreres dècades i d'altres amb múltiples reformes que no han preservat l'estètica original. Si parlem dels negocis, alguns no tenen activitat i d'altres no guarden relació amb l'oci nocturn. La pròpia fitxa que presenten reconeix que no hi ha edificis d'especial interès arquitectònic. I això és rellevant, perquè el BECIL que es proposa no es fonamenta en la conservació d'un patrimoni edificat coherent, sinó en una interpretació difusa i en la memòria d'un model d'oci. També volem remarcar que la figura del BECIL s'ha aplicat històricament al nostre municipi de manera individualitzada, edifici per edifici. De fet, Sitges supera àmpliament els 400 BECILs, tots ells basats en elements concrets i identificables. Mai s'havia plantejat fins ara la declaració d'un carrer sencer amb aquesta formulació i això mereix com a mínim una reflexió sobre el precedent que es crea. Finalment, hem detectat que la fitxa presenta errors formals i de redacció, amb frases incompletes i camps no acabats. Entenem que un expedient d'aquesta naturalesa hauria de tenir un nivell de rigor tècnic més elevat abans d'arribar a aprovació. Per tot això, el nostre grup optarà per l'abstenció.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest primer torn. Senyor García.
13: Gràcies, alcaldessa. El nostre grup votarà a favor d'aquesta declaració i ho fem convençuts, però no podem deixar passar aquest moment sense dir algunes coses que cal dir. El carrer Primer de Maig de 1838, el carrer del Pecat, que és com tothom el coneix, no necessita que cap administració li expliqui què és o què ha significat per la societat sitgetana. Fa dècades que existeix, que resisteix i que representa alguna cosa molt important per a Sitges, la llibertat, la diversitat i l'oci sense complexos. Una manca que molts municipis d'aquest país envegen i que nosaltres, de vegades, sembla que no sabem prou bé valorar. Per tant, benvinguda sigui aquesta declaració com a bé cultural d'interès local. Ja tocava. De fet, ja tocava fa anys. Però aquí venen els matisos i són importants. No n'hi ha prou amb una placa i un expedient administratiu. Mentre avui declarem patrimoni a aquest carrer, els locals que el fan viure pateixen traves burocràtiques, llicències eternes, legislacions que s'interpreten diferent cada any i una pressió normativa que no ha desaparegut. Declarar un carrer bé cultural d'interès local sense garantir les condicions perquè els seus establiments puguin funcionar amb seguretat jurídica és, en tots els respectes, una operació de màrqueting institucional. Preguntem, doncs, a l'equip de govern. Aquesta declaració, quines garanties concretes aporta als titulars dels locals? Quines obligacions assumeix l'Ajuntament més enllà de comunicar l'acord a la Generalitat? Quin pressupost hi ha per protegir, promoure i mantenir viu aquest patrimoni que avui diem que estimem tant? Perquè el patrimoni immaterial no es conserva en fitxes de catàleg, es conserva en política municipal valenta, en ordenances clares, en llicències àgils i en la voluntat real de defensar un model d'oci que ha fet de Sitges el que és. El carrer del Pecat ha sobreviscut a molt, ha sobreviscut a èpoques molt més difícils que aquesta, però no pot sobreviure a la indiferència disfressada de protecció. Votem sí, però exigim que aquest sí significa alguna cosa més. Gràcies.
1: Moltes gràcies. No sé si... Ah, perdó, senyor Gallardo.
14: Moltes gràcies. Nosaltres també volem parlar del carrer del Pecat, senyora alcaldessa. Votarem favorablement perquè és evident que el carrer del Pecat forma part d'aquesta història que s'està dient, que és emocional, que és social, que és transgressora de tots els qualificatius que vulguin posar i al final és Sitges sobretot, no? Ha estat una marca internacional, malauradament creiem que potser ara no tant, ha estat identitat i per suposat també economia i la vida d'aquest poble i per tant una part molt important, fonamental de Sitges. Però mirin, precisament perquè ens ho creiem, perquè sabem que el que ha representat el carrer del Pecat, el carrer Primer de Maig, també hem de dir que aquesta declaració arriba tard, arriba molt tard, senyor regidor. I a més, la pregunta, més enllà també de compartir els qüestionaments sobre com s'ha elevat aquest dictamen a ple, és inevitable. Quants dels establiments que van construir el carrer del Pecat continuen vius? No volem dir amb els mateixos propietaris, però sí amb la mateixa ànima o amb la mateixa activitat, no? Quants locals històrics, quants negocis emblemàtics, quanta gent que va fer gran aquest carrer encara hi és. I aquí em permeto donar l'enhorabona per avançat a la Míriam Morató, que és representant de la família Morató de Las Vegas, que dilluns celebrarà 70 anys, per tant, mereix un grandíssim aplaudiment perquè crec que no ha resistit ningú més com Las Vegas. Però també tenim el Damià i l'Andrés, que representen segurament la part més nova del carrer del Pecat, que són empresaris que han vingut amb moltes ganes, que s'han trobat amb la resistència d'allò que és la crosta d'un poble, no? Dels que venen de fora, que volen fer activitat aquí, però que han tingut moltes ganes de formar-ne part i que s'han trobat cada dia moltíssims problemes. Però no hi ha gaire cosa més, el carrer del Pecat era moltes, moltes, moltes més coses que això. Els donem en qualsevol cas les gràcies a tots els representants que avui estan aquí. I els volem dir que ho estan passant malament moltes vegades, que ho han passat malament, que han demanat, han reclamat, han demanat moltíssim, que avui suposo que estaran contents, però efectivament amb aquesta declaració no n'hi ha prou. El govern avui diu que aquest carrer és patrimoni cultural de Sitges i nosaltres hi estem d'acord, però durant anys hem vist com aquest patrimoni es degradava, s'ha dit també aquí, perdia la seva activitat, perdia identitat i perdia al final aquesta essència, no? I això és el que ens preocupa i la pregunta és clara. Nosaltres volem dir-los, a part de tot això que vostè ha dit en la seva intervenció, què protegirem ara exactament amb aquest becil? Perquè no ho tenim clar. És a dir, el dictamen parla reiteradament d'un actiu que no es pot perdre i com a eix nocturn potent, perfecte, però aleshores la pregunta és què hem fet tots aquests anys per preservar-lo de veritat? Perquè nosaltres fa temps que reclamem, l'alcaldessa ha donat una explicació, però fa molt de temps que reclamem una revisió del pla d'usos, una reflexió rigorosa, valenta, un treball com a poble per definir què volem que sigui Sitges i per això no depenem ni de ministeris, ni de Barcelona, ni de res de tot això, depenem de nosaltres, no? I sincerament ens costa entendre alguns arguments que apareixen en aquest expedient, senyor Ripoll. No podem entendre que justifiqui aquesta declaració parlant de la prova pilot de la pandèmia, que la vam gaudir tots molt, que va estar molt bé, i tampoc podem entendre que parlin només de les subvencions. Home, tinguem una miqueta més d'alçada perquè està molt bé, ja ho sabem, que necessitem subvencions, que necessiten recursos afegits per promocionar el carrer, però aquest, en un cas de la declaració del Becil, d'una declaració patrimonial, entenem que no pot ser un argument principal. El patrimoni no volem que es protegeixi perquè pugui haver una subvenció. És que a mi em va trontollar una mica tot això, eh? És a dir, que està molt bé que això ho faciliti. Bé, per tant, nosaltres volem acabar la intervenció amb una pregunta clau, reiterant de nou l'agraïment a les persones que avui ens acompanyen aquí, els que mantenen encara l'activitat d'oci nocturn. Becil sí, però ara què? Què passarà quan tanqui el proper local d'oci nocturn, senyor Ripoll? Què permetran que obri en un espai que avui declarem bé cultural d'interès local? Perquè si no definim models, si no protegim també l'activitat de la qual no n'ha parlat, l'essència i la funció que han fet únic aquest carrer, correrem el risc que un dia només protegim, doncs això, que també s'ha dit, una placa, mentre desapareix doncs, definitivament l'ànima que li donava sentit. I això, doncs sí que serà irreversible com altres coses que han estat a les seves mans. Esperem sincerament, de veritat, que el carrer del Pecat tingui més fortuna, molta més, que altres becils d'aquest poble, que avui malauradament estan coberts amb tanques, no puc evitar dir-ho. Club de Mar, Alcances, Becins, no s'enfadi, senyor Ripoll, però és que hi ha coses que a les seves mans ens fan patir una mica. Dit això, benvingut al becil al carrer del Pecat. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Ripoll.
15: Intentaré ser molt breu. En primer lloc vull agrair el vot favorable dels grups que han entès la proposta com el que és, un reconeixement cultural identitari d'un espai emblemàtic de Sitges.
11: també per suposat la feina dels tècnics a l'expedient, i respondre també a tots els grups que expressen dubtes o consideren que arribem tard. Bé, nosaltres hem treballat, quan hem arribat al govern, doncs és quan hem portat el BECIL. Segurament molts de vostès saben molt millor que jo com ha evolucionat aquest carrer, perquè també han tingut responsabilitats durant tots aquests anys. Jo no puc respondre per el que s'ha fet abans, jo no puc viure anclat al passat. Sobre la pregunta que em feien, senyora Eva, i també en resposta a Junts, doncs jo estic convençudíssim que si vostès porten propostes en aquest plenari i són per un bé comú, doncs es debatran i segurament es portaran endavant. Què permet aquest BECIL? Doncs ordenar millor els usos, protegir l'ambient urbà, regular la imatge i elements identitaris, impulsar ajuts i inversions i desenvolupar eines de revitalització. Això és una primera pedra, és una eina. És una eina pel futur, per poder, vostè ha preguntat, quan tanqui un barc es podrà obrir. Això no és nou d'ara, segurament ho sabrà millor que jo. El pla d'usos actual ja contempla que només es poden obrir pubs i bars musicals. I simplement, doncs, per tancar, doncs, tornar a agrair el vot favorable i les intervencions. Gràcies.
1: Segon torn de paraules. Senyor Gilabert.
0: Sí, muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, señor Ripoll, por su observación. Aunque le tengo que hacer yo también otra observación. Usted ha dicho que todas las alegaciones o todas las observaciones que realicemos, que las planteemos, que se nos harán, se le darán curso y que se nos aprobarán. ¿No es verdad? ¿O no es del todo verdad? Y voy a hacer un inciso en ese punto. Cuando Vox presenta algo en este pleno, exceptuando dos grupos municipales, se los puede personalizar, en la persona del Nacho Rubí y la señora Eva García, son los únicos que, según su criterio, votarán a favor o votarán en contra. ¿Por qué? Porque están las cámaras y se van a tirar el rollo de que el resto de grupos, que a Vox no. ¿Pero qué pasa? Vox también presenta alegaciones por escrito. También. ¿Qué ocurre? Cuando se presenta por escrito y no están las cámaras delante y no hay teatro, sí que me aceptan alegaciones, como ocurrió en el mercado, que es lo más reciente. Podría decir de algunas más. En el mercado, que hay una memoria, solamente dos grupos municipales presentaron alegaciones, que fue el grupo municipal de Fetsch-Persiche y el de Vox. Y el de Vox presentó una serie de observaciones que eran tan razonables que vienen recogidas hasta en la memoria las observaciones que formuló el grupo municipal de Vox. Señor Ripoll, yo le agradezco mucho lo que ha dicho, pero que la gente sepa que cuando a la gente no le ve, considera que lo que propone Vox es razonable. Cuando no están delante de las cámaras, exceptuando la valentía que tienen a veces el señor Rubí y la señora García. Dicho lo anterior, yo entiendo como usted que es un punto de partida la protección mediante BECIL de la calle del 1 de mayo de 1838, más conocida como la calle del Pecado. Y yo entiendo que a partir de aquí seremos todos los ciudadanos de Sitges los que tengamos que hacer algo para que no se deteriore, porque yo no voy a decir que está deteriorada, no lo voy a decir. No voy a decir ninguna observación de carácter negativo, porque considero que es uno de los espacios lúdicos que tienen alma, que todavía conserva el alma y que realmente lo tenemos que potenciar todos los ciudadanos de Sitges. Y yo a la Administración le diría muchas veces que el tema de las subvenciones y todas estas cuestiones que le gustan mucho a la izquierda, digo, no se preocupen tanto por las subvenciones, pero no les molesten. No molesten a los, que yo le diría a usted que no quería decir explotadores, a los gestores de los establecimientos lúdicos. No les molesten, no les molesten. Déjenles hacer y acepten todas sus iniciativas y todas las cuestiones que ellos proponen, porque así, precisamente dejando en libertad a la iniciativa privada y más a la iniciativa de los locales de ocio nocturno, es como se potencia el ocio nocturno, siempre teniendo en cuenta la libertad del resto de personas.
1: Moltes gràcies. Més paraules, senyor Tubau.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Volem aprofitar per posar sobre la taula una realitat que va molt més enllà d'aquest expedient. A Sitges s'estan perdent espais d'oci, de trobada i de socialització. No parlem només d'activitat econòmica, sinó de vida comunitària, de relacions socials quotidianes i d'espais que han format part de la identitat viva de la vila. Aquesta pèrdua és progressiva i afecta diferents punts del municipi, no només el carrer del Pecat. En aquest context, sorprèn que la resposta sigui una declaració patrimonial global que no afronta aquesta problemàtica, sinó que presenta el carrer actual com una continuïtat directa del seu passat. Com ja hem dit, el carrer que es vol protegir ha canviat substancialment respecte de la seva etapa històrica d'oci nocturn. De totes maneres, i en coherència amb la resta de vecins de Sitges, la nostra proposta seria, en tot cas, protegir els 5 edificis centenaris que encara conserven la particular estructura de casa de pescador, incloure'ls individualment al catàleg. Serien els números 9, 11, 12, 13 i 14 del carrer, que tots reconeixem i recordem, com a Quims, Prisma, el Blues, el Titos i Fèlix. És una qüestió de rigor, de protegir allò que realment té valor i amb la figura adequada. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Més paraules en aquest punt.

0: curiós, que moltes coses diuen van tard. Recordar-los, per si abans no ho han entès, que el pla de millora urbana es va fer el desembre del 2017. En aquell moment jo mateixa era regidora d'activitats i vam precisament limitar que només es poguessin obrir bars musicals. Perquè si no es pensen que actualment el Titos o el Prisma està tancat. Si no hagués hagut aquesta limitació del 2017, actualment aquí hi hauria seguríssim un súper o un restaurant, segur, o una hamburgueseria, seguríssim. Tots aquests locals que han quedat tancats, és veritat, és perquè només es pot obrir un bar musical. Per tant, aquell primer pas ja va ser molt important i el d'avui, d'aquesta declaració que estem fent, doncs és el següent pas. I en absolut jo diria que aquest és un carrer absolutament segur. No m'agrada que parlin de que és insegur, de que és lleig, de que està... És un carrer segur. Una altra cosa és que en els voltants, com en qualsevol lloc d'oci nocturn, pugui haver inseguretat i per això nosaltres ara precisament hem aprovat diverses vegades la instal·lació de càmeres de videoprotecció precisament per protegir més aquest espai. Però és un carrer segur, és dels pocs carrers, per no dir gairebé l'únic carrer pla que dona al mar, per tant és un carrer preciós, al matí us el recomano perquè és un carrer preciós que dona al mar directament, i que és un carrer on es socialitza. És clar que hem canviat, és clar, tots hem canviat, evidentment, i el primer de maig també ha anat canviant, i l'oci ha anat canviant. Avui en dia la gent el primer de maig doncs, va a ballar zumba o sevillanes, o va a parlar allà amb la gent, o vas a ballar amb un altre, vas a fer coses, vas a socialitzar, que és això el que volem que segueixi fent i que és tan necessari també per la societat sortir i socialitzar. Per tant, nosaltres ho defensem, és clar que sí, com aquest becil, farem tot el que calgui, si cal preservar algun edifici, doncs endavant, clar que sí, qualsevol proposta serà benvinguda. De què servirà això? Doncs, per exemple, que no es converteixin en tot d'habitatges d'ús turístic on la planta baixa sigui on s'entreguen les claus. Podria ser, també hi ha hagut demanda d'aquestes i hem dit que no. Això és el que s'ha de preservar. I després ens anirem adaptant a les necessitats i a les demandes de la societat actual. Però cal agrair, com hem dit també, a tots els establiments que avui en dia s'ho estan treballant i s'estan esforçant al màxim, val a dir, evidentment, que això no treu, que han de complir amb la normativa igual que tothom altre, no? Això no treu, però evidentment que se'ls ha d'ajudar i acompanyar el màxim possible. Nosaltres pensem que per nosaltres és un orgull dir que tenim, que el primer de maig dir que tenim un carrer que és un bé cultural d'interès local, doncs és un orgull, és clar que sí, i per tant, per això nosaltres el defensem. Doncs passem a la votació. És el punt número 15, que és l'aprovació de la declaració de bé cultural d'interès local del carrer 1 de maig de 1838. Vots a favor.
1: Vots a favor.
0: Vots en contra.
1: Cap vot en contra.
0: Abstencions.
1: No.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Un aplaudiment per vosaltres també.
2: Com els dèiem, els representants de l'oci nocturn, en Damià Ors, la gent del gremi que també era present al ple municipal i va aplaudir aquesta declaració del carrer 1 de maig com a bé cultural d'interès local. El ple també, com els dèiem, que va aprovar 7 modificacions de crèdit que sumen més o menys a la vora d'uns 2 milions i mig d'euros. Aquí hi ha una miqueta de tot. Des del mobiliari per les noves aules del centre de formació d'adults fins a una dotació econòmica per petites reformes al Palau del Rei Moro, les aportacions pel Carnaval de l'any que ve per Prado i Retiro, aquests prop de 800.000 euros que han de servir per començar l'obra de reforma a l'Hort de Can Fals, millores també en les condicions econòmiques de les treballadores de les llars d'infants, l'arranjament del talús del pati del patronat que puja a la vora de 150.000 euros, com els dèiem, i ara ja ho podem confirmar. En aquest assumpte del patronat, Isaac Bielsa va parlar d'aquesta exigència, d'aquest requeriment que el Cotepas, que el Consell del Patrimoni, per dir-ho així, li va fer al Prado amb la reforma. La presidenta del Prado ens ho ha confirmat, és a dir, el Prado ha hagut de refer, millor dit, ha hagut de fer de nou les baranes de les llotges, tant la del primer pis com la del segon, per adaptar-les a normativa. La normativa diu que han de ser 20 centímetres més altes. Per tant, no ens podem imaginar què li ha costat això, perquè són de forja, com eren, amb Manel Delgado les afetes, però comptin, que ja hi ha molts metres de barana. Bé, doncs, properament, ens diu la presidenta Carme Artigas, que seran instal·lades a les llotges del Prado

0: aquestes baranes de forja, i hi van aparèixer perquè, com que el patronat, l'assumpte de l'accessibilitat ha anat com ha anat, doncs va aparèixer en contraposició, diguem-ne, a aquesta exigència que s'ha mantingut a les entitats. Bé, en fi, anem a dir-los també que el ple va aprovar finalment la plantilla municipal. Saben que la plantilla és la transposició de la RLT, de la relació de llocs de treball, amb la dotació econòmica, perquè tothom ens entengui. Hi ha hagut un acord també amb els sindicats per tirar això endavant. Per tant, des del punt de vista del govern hi havia una satisfacció manifesta, tot i que l'oposició va dir que els sindicats malfien, que hi ha una sensació de malfiança per com ha anat la gestió de tot plegat, amb assumptes pendents encara pel que fa referència a la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament. Apartat de precs i preguntes, que va tornar a captar l'interès del ple, perquè veníem de les mocions que van deixar un regust així tot amargant, i vam anar a parar a la vida real. Pau Simó, el president del Bàsquet Sitges, sobre la situació de les instal·lacions, el manteniment de les instal·lacions, els canvis que moltes entitats han de fer pels entrenaments. Ell parlava pel Club Bàsquet Sitges i diu que cal fer realitat el cobriment de les pistes de l'escola Miquel Utrillo i un nou pavelló esportiu. Li va contestar el regidor d'Esports, del nou pavelló és una prioritat, però com a mínim fins a finals d'aquest 2026 no es podrà començar a parlar del concurs d'idees, perquè després hauria de venir la redacció del projecte i després hauria de venir la dotació pressupostària i després hauria de venir la licitació de l'obra i després hauria de venir la construcció del pavelló. O sigui que n'hi ha per estona. Pel cobriment de les pistes de l'Utrillo sembla que tot plegat avançarà en els propers plens municipals. Després, la Conxita Miret Oliva, en representació de Comerços i Veïns de l'Avinguda Artur Carbonell, que n'estan fins al capdamunt d'aquest assumpte dels contenidors amunt i avall, fins al capdamunt de com s'ha portat tot això, de la situació de tot plegat. Volen un canvi immediat dels contenidors, i aquí va haver un estira i arronsa amb l'alcaldessa important. Primer va intervenir la regidora Cristina Guiu fent un històric de la situació dels contenidors al carrer, i sembla que a l'espera d'un informe que ha de ser bastant ràpid es procedirà a una, diguem-ne, una situació temporal, però que posarà en pràctica la proposta de futur per l'Avinguda Artur Carbonell, que és que l'Avinguda Artur Carbonell sigui de sentit únic. I aquest sentit únic vol dir des de Can Perico en amunt, de Can Perico cap a l'estació, sentit de pujada. No hi haurà sentit de baixada. Això propiciarà que les voreres siguin més amples i això propiciarà que els contenidors estiguin situats més lluny dels establiments i de les cases. De tota manera, l'alcaldessa es va comprometre a que en un mes veïns, comerços, tècnics i polítics s'asseuran per decidir on van els contenidors de l'Avinguda Artur Carbonell, perquè hi han d'anar, perquè són una necessitat. I després d'aquest diguem-ne, d'aquest episodi amb tensió bastant alta entre els veïns de l'Avinguda Artur Carbonell i el govern municipal, va venir el representant dels veïns de la Llevantina, el president de l'Associació de Veïns de la Llevantina, també amb un discurs prou dur davant del govern, dient que el barri de la Llevantina és una pista de curses, que s'han fet un munt de requeriments a l'Ajuntament i tots els requeriments han estat ignorats. Va respondre el govern dient que això no era així, i preguntant al govern que quina responsabilitat pensa assumir l'Ajuntament si algun dia passa alguna cosa greu a la Llevantina, perquè el que us dèiem, que allò es veu que és un escalèctric, matí, tard i nit, i sobretot la zona del Mirador. Saben que el passat cap de setmana els veïns van intentar tallar el Mirador, finalment va haver un diàleg amb les forces de seguretat, amb la policia, i això es va aturar, però per descomptat que el convenciment dels veïns que això s'ha d'arreglar d'alguna manera continua ben ferm. I al final, el senyor Jordi Teixeiro, la propietat dels Riquis, parlant, com els hem comentat fa una estona, de la rampa de sortida de l'Hort de Can Fals, la sortida d'emergència dels Riquis, i com el projecte de Can Fals no ha tingut en compte precisament el projecte de reforma dels Riquis, i per tant alguna cosa s'ha de fer per adaptar la rampa de sortida de la discoteca amb la nova cota que quedarà a la zona de Can Fals després de l'obra de rehabilitació. Un apartat de precs i preguntes, com els dèiem, intens.
1: La primera intervenció que tenim és el senyor Pau Simó. Exactament, Pablo Ramon Simó Tarroc, tal com surt aquí. Així ho diu el DNI. Endavant, digui el seu nom igualment i si ve propi o en representació d'algú. També dir-los que disposen, disposen de tres, com funciona això? Disposen de 3 minuts per exposar. Nosaltres, disposen de 3 minuts per exposar el seu cas. Nosaltres podem contestem, però no hi ha rèplica. Sí que sempre diem que qui vulgui després quedar-se i parlar amb qualsevol de nosaltres pot quedar, però no hi ha rèplica del que nosaltres contestem. D'acord? Doncs endavant, senyor Simó.
2: Ara. El meu nom és Pau Ramon Simó Tarroc i sóc el president del Club Bàsquet Sitges. Bona tarda a tothom, senyora alcaldessa, regidores, regidors i resta de membres aquí presents. En representació de la gran família del Bàsquet Sitges, que tinc l'honor de presidir, us volem agrair que ens heu dedicat aquests minuts per poder posar en veu les nostres reivindicacions. En primer lloc, voldríem agrair també a tots els partits polítics tingut reunions presencials com els que no, pel temps i l'interès mostrat. No volem passar per alt la feina ben feta dels regidors d'Educació i d'Esports, senyora Carmen Gasulla i senyor Daniel Martínez, tant en la coordinació de l'àmbit municipal educatiu com la gestió i planificació de la neteja i manteniment de les pistes de Miguel Utrillo. Tots sabem dels beneficis que comporta la pràctica de l'esport, sobretot en l'etapa infantil i juvenil, tant com a complement a l'educació acadèmica com a l'impulsor d'estils de vida saludables. Però per tal d'això funcioni cal que hi hagi els mitjans adequats per poder-lo practicar. No es poden suspendre entrenaments perquè les pistes estiguin molles i s'hagin de replegar 2 equips en una mateixa pista per poder entrenar. No és normal que hagin de reduir el temps dels entrenaments per poder donar cabuda a tots els equips. Tot això per culpa de la falta d'espai, la falta de pistes al pavelló. I és aquí on vostès, com gestors d'aquest municipi, tenen quelcom a dir, o més ben dit, a fer. Només els demanem que la mateixa aprovació i sensibilitat que van mostrar en les rondes d'entrevistes que vam tenir la comparteixin plegats per a poder fer realitat els 2 projectes promesos i desitjats, que són el cobriment de les pistes de l'escola Miguel Utrillo, el nou pavelló poliesportiu municipal. Aquí voldria fer un parèntesis. Aparentment, això m'ho haurem sentit moltes vegades, tenim 2 pavellons, però són 2 pistes cobertes. Mai aquí a Sitges s'ha fet un pavelló de nova planta. Jo crec que ja seria hora de que ho fessin, no ho sé. És per això que us preguntem que si realment existeix voluntat ferma d'execució. Ens digueu quins són els terminis d'ambos projectes. Moltes gràcies i aquí he acabat.
1: Moltes gràcies. Donem la paraula al senyor Martínez, regidor d'Esports, per donar resposta.
3: Bé, bona tarda a tothom, primer de tot. Gràcies Pau, gràcies al club per fer la pregunta. Primer de tot, donar-vos les gràcies també per la bona voluntat que heu tingut sempre, pel respecte sempre que ens hem reunit i la benentesa que hem tingut durant el poc temps que porto aquí al consistori. Sobre els 2 projectes, en relació al projecte de cobriment de les pistes, el Miguel Utrillo, simplement dir que estem a les esperes de rebre la versió definitiva del projecte de naturalització de l'escola. Com sabran, aquest és un projecte que va conjuntament amb l'escola Miguel Utrillo, amb el club i amb la regidoria de projectes i obres i l'educació, en la qual totes les parts volíem que estiguessin implicades i totes es sentissin còmodes amb el nou espai. En base a això, estem a l'espera de la recepció definitiva del projecte final fet per l'empresa Milanta, una empresa de confiança de l'escola Miquel Utrillo, l'han proposat ells i ells han sigut partícips d'aquesta renaturalització que tenim l'assegurança de que serà en breus aquesta entrega. La voluntat d'aquest govern és portar a aprovació el projecte del cobriment de les pistes més naturalització del Miquel Utrillo en els propers plens, a una brevetat el més aviat possible, que això ens permetrà continuar avançant amb la creació d'aquest projecte i amb els futurs passos que se'ns portin. Esperem que això sigui molt en breus. Perquè fa el projecte del nou pavelló municipal, aquest està definit pel govern i sobretot per la regidoria de projectes i obres com de les actuacions de màxima prioritat i estratègica bàsica. Jo els hi puc parlar des de el dia que jo vaig entrar, des del dia 19 de desembre, els tècnics de projectes i obres ho tenen com a prioritat, com a punt d'estratègia i com a punt bàsic per poder avançar aquesta vida esportiva i vida completa dels clubs esportius. És per això que ho tenim com a prioritat tirar endavant el que serien els plecs per fer el concurs d'idees, aquest concurs d'idees necessari per poder fer la confecció del projecte. Això dins de l'equip ho tenim posat com a marge de que sigui abans de la finalització de l'any 2026, que puguem haver tirat el concurs d'idees endavant i poder començar amb la redacció del projecte. És un projecte que tardarà més que les pistes per un tema temporal, però si més no ja estem treballant en ell i estem mans a l'obra. Així que gràcies.
1: Moltes gràcies, regidor. Passem ara a la següent pregunta, que és la Concepció Montserrat Miret Oliva. Endavant, encara que he dit el nom, ha de dir, i si ve vostè sola o ve en representació. Espera, que no s'ha connectat bé el...
4: Vinc en representació del carrer Artur Carbonell, avinguda Artur Carbonell, que aixequin la mà els que venen amb mi, sisplau. Vull dir, tenim uns quants que tenim darrere famílies i altres comerços que no han pogut venir perquè estan treballant i restaurants i tal. Perquè ara hem intentat ajuntar-nos a tot el que és el carrer avinguda Artur Carbonell. Vale? Bueno, es queda clar que parlo en nom de molts veïns, no parlo només per mi sola, i no entenem com persones que estan per gestionar que la vida dels ciutadans sigui més fàcil i agradable siguin capaços de maltractar-nos posant en risc la nostra salut i modus vivendi. Perquè aquí hi ha gent gran que viu allà, que està a sobre d'uns containers que s'han posat malament i gent que té els negocis que es guanyen la vida i que el poden perdre hasta la feina. ¿Vale? Vivim en un carrer que ja està per si supertensionat i estressat. És una de les entrades a Sitges, on s'apleguen els principals comerços d'alimentació del poble. A sobre, ara ens han castigat en dues bateries de contenidors sense tenir en compte les normes bàsiques i recomanacions d'ubicació correcta que s'estudia a la carrera. A ple sol tot el dia, motivant que es puguin fer cucs i altres plagues perilloses per la salut pública, a 2 metres de comerços amb portes que s'obren constantment, un d'ells d'alimentació i l'altre d'higiene de persones, inclús durant la pandèmia estava obert perquè era qüestió d'higiene, plantes baixes habitades i balcons de primer pis enganxats als contenidors. Han convertit un carrer principal en la que hi entra tota la gent que ve en tren com a l'abocador de Sitges. Vale? Estem aquí com a veïns afectats per aquesta mala decisió. Si la primera ubicació estava equivocada, el canvi al cap de pocs dies encara ha sigut pitjor. Volem una solució ja, vull dir, no, una solució ràpida, igual que se'ls ha fet amb els altres ciutadans. Ens estimem Sitges, molt, vull dir, moltíssim. I ens sentim avergonyits quan sentim parlar del nostre poble actualment perquè l'estem matant d'èxit. Després de reunir-nos amb vostès, amb alguns de vostès, hem arribat a la conclusió que volem una solució ara mateix, que seguirem lluitant fins que els canvin ja o fins que hi hagi noves eleccions, no deixarem de fer actuacions, ho sentim molt, però seguirem així perquè volem un canvi ja, com es va fer amb l'altra ubicació que s'havia fet ara. I la pregunta és, hi ha ciutadans de primera i de segona aquest poble? I per si tot és provisional, per què no han esperat a tenir el projecte tal com mana i s'ha fet un canvi, simplement buidant i netejant sovint la ubicació antiga, que no es netejava mai? Ja està, he acabat.
1: Moltes gràcies.

0: per respondre, regidora de Serveis Urbans i regidora de Mobilitat. Endavant.
1: Hola, bona tarda. Ui, perdó. Bona tarda i gràcies per haver vingut. Ens hem reunit en diferents ocasions. No tornaré a explicar, com molt bé han explicat vostès, la situació que tenim en aquest carrer, que és la quantitat de gent que hi passa i els eixos comercials que n'hi ha. Aquest carrer ha canviat moltíssim. I davant d'aquesta realitat, també m'agradaria recordar que en aquest carrer durant un temps hi havia dues bateries. Una estava a la part superior i l'altra estava a la zona de Can Julià. Per diferents obres que n'hi ha hagut en el carrer, doncs els contenidors, les bateries de contenidors que estaven a Can Julià es van moure i es van acabar a Can Perico. Què va succeir en aquesta situació? Doncs que va quedar una sola bateria de contenidors a la part superior del carrer, a l'alçada d'Illa de Cuba. De tots és conegut les queixes de veïns, de veïnes i de negocis. És més, i també ho dic, de l'oposició, que també ens ho han tret aquí al ple, de fotos de desbordaments, de saturació i de problemes veritablement greus que teníem amb aquesta part de dalt. Llavors, vam fer els anàlisis, els tècnics, perquè sempre direm el mateix i li hem traslladat, vam fer els anàlisis pertinents i al final vam haver de prendre una decisió amb urgència de forma provisional, que és el que sempre hem traslladat. Per què és provisional? Perquè, i després comentarà el regidor de mobilitat, hi ha un pla de mobilitat de que aquest carrer s'ha de canviar. Tenim, com he comentat, molta població que camina, és l'entrada de Sitges, hi ha molts negocis, hi ha molta gent que està visquent, les voreres, els carrers són molt estrets, hi ha una doble circulació de vehicles i s'ha de fer un projecte i analitzar els canvis que s'han de fer. Li vam traslladar l'altre dia que s'està fent un estudi, que en un mes tindrem ja resultats, i el que sí que li vam traslladar és que en un mes faríem una reunió amb tots els veïns i veïnes del carrer i amb tots els negocis del carrer, i entre tots decidirem quines seran les ubicacions d'aquestes dues bateries al carrer, perquè el que sí que és cert és que és una necessitat per la recollida domiciliària de tots els veïns.
0: Senyor Martínez.
2: Sí. Bé, com ha dit la regidora d'Imatge i Via Pública, la senyora Guiu, doncs, en la seva intervenció, Sitges té aprovat un pla de mobilitat que s'està implantant i que s'està duent a terme, no? durant ja, i s'ha d'anar implementant en el temps. I aquest pla de mobilitat el que contempla és una reordenació del carrer Artur Carbonell i el seu entorn. El que provocarà serà que sigui de sentit únic de pujada, i dir que des de la regidoria de mobilitat s'ha encarregat un estudi que d'aquí un mes el tindrem, i una vegada el tinguem, doncs podrem iniciar les actuacions necessàries, com deia, provisionals, per tal de regular l'espai, fer-lo més agradable i amb espais més amplis. Aquest fet de que siguin els espais més amplis doncs ajudarà a endreçar tot el que és el carrer, eixamplarà les voreres, fet que també permetrà separar els contenidors dels edificis, i a més alhora podrem també diguem-ne que treballar per decidir on es col·locaran exactament. Aquesta actuació el que provocarà, com no podria ser d'altra manera també, és que hi hagi una mobilitat més segura. Per tant, ja s'ha encarregat aquest estudi, estem esperant que ens arribi. Un cop ens arribi, doncs ja ens reunirem amb la regidoria corresponent, també policia i urbanisme també, i llavors ens posarem mans a l'obra.
0: Gràcies. Deixeu-me dir una cosa. Hem parlat diverses vegades amb diversos de vosaltres. No ens neguem a canviar-ho, no ens neguem, estem oberts a canviar-los de lloc. Però primer de tot dir-vos, problemes en contenidors n'hi ha de tot arreu, a les botigues, hem tingut a la Bassa Rodona, ara mateix n'hi haurà una obra al passeig de Vilanova i s'hauran de canviar uns contenidors, i tindrem queixes dels veïns que els hi tocarà al davant, perquè els hi tocarà al davant, evidentment. Per tant, problemes amb els contenidors és normal que n'hi ha de tot arreu. Que aquest carrer en el llarg dels anys ha augmentat moltíssim, no només el trànsit de persones, de vehicles, sinó també de residus, i per això hi ha tants desbordaments, és un carrer que realment ha canviat, és veritat. que el que li diuen del pla de mobilitat, que a més és que ho hem de fer, perquè hi ha un pla de mobilitat que deia que això tenia que ser d'una direcció, vull dir que això ho hem de fer, hi hagin brosses o no hi hagin, ni que no hi hagin contenidors al carrer aquest, perquè està aprovat, aquest pla de mobilitat està aprovat perquè aquest carrer sigui de direcció única i les voreres es facin més amples. Què vam dir nosaltres? Que quan això es faci, però no quan es faci l'obra, que evidentment trigarà molt de temps, sinó quan es faci provisional, que de fet la policia ens ha dit, si voleu ho fem demà mateix provisional, però és veritat que necessitem que almenys ens posin aquest informe, quan fem això ens reunim tots i quedem a on posem els contenidors. Ens reunim... No, mireu el que has dit. Quan canviem, posem direcció única al carrer, posem, perquè l'hem de fer, la direcció única al carrer es posarà i aleshores parlem. I com sempre hem dit, i els he dit, estem disposats a canviar, tot i que és una decisió absolutament tècnica, pura i durament tècnica, però estem oberts, per això ho dic, estem oberts a parlar. Hem de canviar la direcció única, canviem la direcció única i parlem d'on posem els contenidors. No tenim cap ni un de problema. Per què canviaran els contenidors? Entre altres coses, perquè al ser direcció única també el camión de la brossa canviarà. També canviarà. Bueno, igual es posaran a l'altra vorera, es poden posar a la vorera del davant. No digueu que es posin a la vorera del davant perquè hi ha més ombra. Pues es poden posar a la vorera del davant, si quan sigui direcció única. Amb algun lloc han d'anar. Amb algun lloc han d'anar. Ho enteneu? Algun lloc, com tots els contenidors, es netegen exactament igual que tots els contenidors. És més, és possible que aquests es netegin més perquè estan al centre. A l'Ave Maria, us ho dic a l'Ave Maria, que quan l'Ave Maria es va queixar, no, us recordo que quan l'Ave Maria es va queixar molt no va sortir cap veí a dir que l'Ajuntament estava... Tothom ho va sortir... us va semblar molt bé que es traiessin. Per què s'ha tret els de l'Ave Maria? Per què s'han tret els de l'Ave Maria? Us ho dic perquè s'han tret? O no us interessa? Doncs és igual, no us ho dic. Escolteu-me una cosa. A l'Ave Maria s'ha tret perquè ells van venir a denunciar que les persones que hi ha a dins d'aquest equipament són persones amb una discapacitat física i psíquica greu que els afectava el soroll. I per això, i com és un canvi provisional, doncs per això provisionalment es van traslladar. Igual que era provisional lo de l'Ave Maria, però és veritat. No, perquè s'han de posar, evidentment, clar que s'han de posar, i si demà els canviem al davant, es tindrà que tornar a fer una obra, almenys per posar-los, això no et dic que no. Per això estem dient que quan canviem el sentit únic, el pla de mobilitat diu que aquest carrer ha de ser sentit únic, aleshores és quan entre tots decidim on els posem, i ho decidim entre tots i totes, i els tècnics també. No, les obres de canviar el sentit únic. Sentit únic vol dir fer-lo molt més petit al carrer. No, sentit únic. Ara passarem a l'altra pregunta i després us quedeu tot el rato que voleu i podem seguir parlant. Però ara, tal com he dit, no hi ha rèplica. Després es podem quedar tot el rato que vulgueu, de veritat, tota l'estona que vulgueu. Senyor Carlos Espinós, digui en nom de qui ve i faci la seva aportació aquí en el micro, sisplau.
3: Hola, bona tarda. Us felicito, això és el que hauríem de fer tots. Sincerament. Però, en serio, eh? Senyora alcaldessa, senyors regidors, parlo en nom dels veïns de la Llevantina. Soc el president de la Llevantina, em dic Carles Espinós i ja em coneixeu, perquè he passat per aquí diverses vegades. Fa més d'un any que advertim, documentem i denunciem una situació que vostès coneixen perfectament i que, malgrat això, han decidit ignorar. El canvi de trànsit imposat pel govern municipal, sense participació, sense motivació tècnica i sense escoltar ningú, ha convertit el barri en una pista de curses. Cotxes i motos que venen al mirador circulen a velocitats desmesurades, fent soroll a hores intempestives i posant en risc constant els veïns. Tot això ho van advertir abans. Tot això ho hem reiterat després. I la resposta de l'Ajuntament ha estat sempre la mateixa. Res. Al gener del 2025, un vehicle va enderrocar un mur. La seva solució, una pastilla reductora que no redueix res. Els cotxes passen pel costat. Al gener de 2026, al maig de 2026, un vehicle entrant derrapant en un revolt. La reunió sol·licitada al maig de 2025, que la vaig sol·licitar jo com a president de la Llevantina, va tenir resposta al desembre i l'alcaldessa va tenir a bé no presentar-s'hi. I pel que fa als requeriments formals entregats pels veïns, documentats, prioritzats i registrats, sap vostè quants s'han atès? Cap ni un. No hi ha cap matís possible. Tots han estat ignorats. Per tant, formulo la pregunta que vostès fa un any que eviten. Quina responsabilitat pensa assumir aquest Ajuntament quan, no sí, sinó quan, es produeix un accident greu a la Llevantina a conseqüència directa d'una decisió municipal que fa més d'un any que saben que és perillosa, ineficaç i rebutjada pel barri? No he terminat. Aquesta intervenció té rèplica seva, però no té contrarèplica meva. Per això li demano que la seva resposta, si és que la vol fer, eviti repetir afirmacions que no s'ajusten a la realitat per a generar una atmosfera de preocupació que mai ha existit. No digui, si us plau, perquè he rebut un mail de contestació al mail que jo he fet arribar a tots els caps de partit, jo he rebut el mail de contestació. No digui, si us plau, que hi ha hagut una atenció elevada, diverses reunions o un alt nivell d'implicació tècnica. Després d'un any i mig, el que ha fet l'Ajuntament o la Llevantina és res. O sent molt generós, res plus. Aquest plus és pràcticament inexistent i ve de la mà dels tècnics. I sobre els requeriments dels veïns, cap atès. Aquí no hi ha plus ni interpretació possible. Li demano, doncs, que no ompli la seva resposta de paraules buides, perquè la impressió que transmeten és que la seva prioritat no és el barri, sinó sortir als mitjans i de cara al públic com si haguessin fet quelcom i mantenir entretenint la cadira el màxim temps possible mentre la Llevantina continuem patint les conseqüències d'una decisió mal plantejada, mal executada i pitjor gestionada.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Per donar resposta li donarà el regidor de mobilitat, però sí que abans li vull dir, no hi ha contrarèplica perquè ho diu el ROM, d'acord? No hi ha rèplica, contrarèplica perquè ho diu el ROM, no perquè jo ho vulgui. No hi ha rèplica. I li vull dir claríssimament, no és cap disculpa, li vull dir claríssimament que ens hem reunit bastantes vegades, sobretot els tècnics, moltes vegades amb vostè, moltíssimes, i està escrit. I el dia que vostè es va reunir amb mi aquí, que m'ha dit i vostè no va estar, vostè em va veure, aquell dia va venir el conseller de Justícia, li vaig presentar personalment perquè venia aquí i vaig tindre que atendre un conseller i em vaig disculpar perquè no podíem. Per tant, ho diguem. I ara passarem la pregunta al senyor regidor.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda, senyor Espinós. Li agraeixo la seva pregunta com a president de l'Associació de Veïns de Llevantina sobre la reordenació de la mobilitat i la implantació dels sentits únics en diversos carrers de l'urbanització i que em permet reiterar els motius tècnics de seguretat i legals que justifiquen aquesta actuació. En primer lloc, aquesta decisió no és arbitrària ni improvisada. La conversió en sentit únic dels carrers de la Sardana, Roc Florit, Corral d'en Fals, Tenis i Creu Roja respon a criteris tècnics elaborats pels serveis de mobilitat i validats per la policia local. La situació anterior el que generava eren problemes de seguretat viària. En segon lloc, d'una banda, molts d'aquests carrers tenen una amplada suficient per mantenir el doble sentit de circulació, aparcament i pas segur de vianants a l'hora. Això el que provocava era que hi havia conflictes constants i dificultat en la mobilitat. També, d'altra banda, comentar-li que els vehicles estacionats incorrectament obstaculitzaven sovint el pas dels serveis d'emergències com els bombers i també el bus de la línia 3. Aquesta situació podia provocar i provocava retards i riscos innecessaris. També cal destacar que la